0: de 500 euros al mes, de més cada mes. La USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues. Brussel·les retalla 3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. L'estat espanyol és l'únic país de la zona euro a qui la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement, gràcies a la despesa de famílies i empreses i a l'arribada d'immigrants. Els 23 activistes dels Països Catalans a la flotilla per Gaza arribaran aquest divendres a Barcelona procedents de Turquia, després de ser deportats aquest dijous per Israel. L'equip legal que assisteix als més de 400 activistes pro-palestins denuncia casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. La primera pel·lícula dels Javis, La bola negra, entusiasma al Festival de Cannes, se situa entre les favorites a la Palma d'Or. El film, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias, utilitzen Federico García Lorca per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat. Esports.
1: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olympique de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup, això sí, aquest dijous. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions de la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit. I al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda al Gran Premi de Catalunya de diumenge.
0: I el temps, aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor amb màximes de 35 graus a Ponent. 3CAT Info. Benvinguts, us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El magistrat ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez, a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. N'informa a Madrid Dani Sáenz de Aja.
3: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà 2 dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
4: Jo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
3: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: Més qüestions a l'actualitat. El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels comuns i Esquerra per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues i dures, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura, previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. El president de la Generalitat ha segellat l'acord amb els comuns 2 dies després de tancar el pacte amb Esquerra Republicana. El govern ha recollit les noves demandes dels comuns, sobretot en matèria d'habitatge. Així, fins al 2028 es destinaran 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge i es construiran, sobretot, pisos de protecció oficial. També hi ha el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges, oficines i locals comercials en desús. Per exemple, es preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar-ne 120 que estan degradats urbanísticament. La líder dels comuns, Jessica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte dels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. En canvi, per la consellera d'Economia, l'acord arriba en un moment clau per encarar el que queda de mandat.
5: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
6: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: El govern aprovarà els pressupostos en un Consell extraordinari que arrencarà aquest divendres a les 9 del matí. A les 10, la consellera d'Economia ja serà al Parlament per lliurar el projecte de llei de comptes de la Generalitat per al 2026. I en paral·lel, el Parlament reclama cessar la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per la infiltració de dues agents dels Mossos en reunions de mestres. El mateix dia que el govern ha acabat de tancar els seus vots per als pressupostos, Esquerra i els comuns han estat claus per aprovar la titular d'Interior i el director dels Mossos. Igual que Junts i la CUP, els republicans han votat a favor de les dues peticions, mentre que els de Jessica Albiach han optat pel sí a la de Trapero i per l'abstenció a la de Parlon. Sentim els diputats de tots aquests partits.
7: Quan es vulneren els drets fonamentals no hi ha prou amb disculpes.
8: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
9: El que cal és un canvi del director general de la policia.
10: Cal fer net, cal cessar el director general de la policia i cal també, consellera Parlon, que la cessin a vostè.
0: A l'altra cara de la moneda, els socialistes han defensat Parlon i Trapero i han tancat files.
11: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat. No ens limitem només a dir que no ens agrada, sinó que posem solucions perquè una situació com aquesta no es torni a repetir.
0: El Partit Popular ha fet costat al PSC i s'ha oposat a les demandes, mentre que Vox i Aliança s'han abstingut. Els comuns, per cert, han aprofitat la iniciativa per anunciar un acord amb el govern per prohibir les infiltracions policials sense autorització judicial en moviments socials i entitats. En paral·lel, i de nou amb els vots claus dels aliats parlamentaris de Salvador Illa, la cambra també ha demanat destituir la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no és capaç d'assolir una entesa a curt termini amb la comunitat educativa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs sobre el conflicte a l'ensenyament, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest divendres, al migdia, després que la taula per desencallar les vagues hagi acabat sense acord. El govern assegura que necessita més temps per estudiar la proposta unitària dels sindicats, principalment la qüestió salarial. Els sindicats proposen 500 euros més al mes i que el sou s'actualitzi amb l'IPC. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia que hi ha mesures econòmiques que no poden assumir, però que hi veu recorregut.
12: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i per tant hem emplaçat a poder continuar fent-ho demà al matí, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: Però el sindicat majoritari, l'USTEC, ja avisa que si demà el departament no concreta una proposta salarial, escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem doncs, amb una... No seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat a mitja reunió perquè no s'ha debatut a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. El sindicat professors de secundària, recordem, no hi ha participat. Les mobilitzacions i els talls de carreteres dels docents s'han traslladat aquest dijous al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les manifestacions de Tarragona i Tortosa han aplegat més d'un miler de persones a cada ciutat. El sindicat USTEC ha situat el seguiment de la vaga entre el 65 i el 70%. El Departament d'Educació, en canvi, rebaixa la xifra al 26%. Tarragona, Ricard Buigas.
14: La jornada ha començat amb un tall de la carretera nacional 340 a Vinaròs, al Baix Maestrat, on han participat docents ebrencs i del País Valencià. A Tarragona, els manifestants han optat per tallar l'accés a la ciutat per la Nacional 240. La manifestació de Tortosa ha acabat a l'Ajuntament. Els participants han entrat al consistori i han aconseguit el compromís del govern municipal d'Esquerra, el PSC i els comuns de defensar les seves reivindicacions al Parlament i al govern. La manifestació de Tarragona l'ha encapçalat un ninot de més de 2 metres de la consellera Niubó amb antifaç, vestida amb la popular roba de presidiari amb ratlles negres.
15: Niubó, escolta, això és una revolta!
14: Aida Montaner, de la Intersindical.
16: No volem engrunes, que volem el pa sencer, que les 4 gambes ja no ens alimenten.
14: Quan l'acte ha acabat a la plaça de la Font, un grup de docents han tallat l'A7 en direcció a Barcelona a l'altura de l'accés a l'Avinguda Catalunya, on han fet una paella. L'havia estat tallada fins a les 5 de la tarda.
0: Protesta de docents també al País Valencià. Uns 300 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació Valenciana. Els docents continuen amb la vaga indefinida sense que hi hagi data per a una nova reunió. València, Alba Barbosa.
17: Els càrrecs directius s'han sumat així a les mobilitzacions per pressionar el govern valencià perquè reobri negociacions. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
18: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
19: Jo crec que si hem tingut el recolzament que hem tingut per part de la societat i que s'està veient aquests dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys a la vaga, igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
17: Centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per reclamar la dimissió de la consellera. A dins de l'hemicicle també han interromput la sessió de control al president valencià.
20: A los servicios de la cámara que desalojen. Esto es tuyo.
17: Els sindicats reclamen que es reprengui el diàleg. La vaga indefinida del sector educatiu arriba aquest divendres al 10è dia amb una nova manifestació convocada al centre de València.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Brussel·les retalla 3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro. Tancarà l'any amb un augment del PIB raquític de només el 0,9%, per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. A l'estat espanyol, però, és l'únic país de l'euro que hi ha que la Comissió Europea li millora els pronòstics de creixement. N'informa la capital comunitària, Bruno Fortea.
21: El govern comunitari també preveu que l'atur a Espanya caurà enguany per sota de la barrera del 10%, un fet insòlit des del 2008, quan va esclatar la crisi financera. Ara, la creació de més llocs de treball impulsats per l'arribada d'immigrants i el bon ritme de despesa de famílies i empreses són alguns dels factors que, segons Brussel·les, sostenen l'economia espanyola. Per això, la Comissió Europea apuja una dècima les seves perspectives de creixement d'aquest any per a Espanya. És una millora lleugera, però per sobre de les xifres més minses que pronostica per Alemanya, França o Itàlia. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà de com evolucioni la guerra a l'Orient Mitjà i avisa que les seves previsions poden empitjorar si no s'acaba el conflicte ni es restaura el trànsit de gas i petroli a l'estret d'Hormuz.
22: El creixement es reduiria aproximadament a la meitat en comparació amb l'escenari base, tant el 2026 com el 2027. La inflació tampoc es moderaria i l'activitat econòmica no aconseguiria repuntar el 2027.
21: Si el conflicte es resol, l'economia millorarà lleugerament l'any que ve. Segons Brussel·les, l'encariment de l'energia provocarà que aquest 2026 la inflació de la zona euro tanqui al 3%, un punt i una dècima més del previst abans de la guerra.
2: El temps.
0: Ara sabrem quina és la previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
1: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
3: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
3: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
0: La bola negra, la pel·lícula dels Javis, que arribava a Canes amb una gran expectació, ha complert i ha entusiasmat la crítica i el públic. Enviat especial, Marc Garriga.
4: Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Sirat, que es va acabar enduent el premi del jurat i després va estar nominada a l'Òscar. La bola negra pot tenir un recorregut similar, si fem cas de les reaccions aquí a Canes. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
23: És que a Federico García Lorca lo asesinaron y que lo mataron por maricón. Para mí es muy importante reivindicar eso, que la historia no es una línea de texto. Y para mí es muy importante eso, traer esa parte de la humanidad, de los recuerdos históricos.
24: Se ha dicho mucho que, bueno, que Federico, su sexualidad da igual, no importa. Pero ¿cómo no va a importar si todas las obras de teatro en las que habla de su desamor, de su miedo? Todo el amor y el desamor que Lorca ha sentido durante toda su vida es lo que ha construido su obra. Creo que ese Federico queer no ha estado casi nada presente en el arte en nuestro país.
4: Los protagonistas son Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la cámara, y Miguel Bernardo, a qui acompañan en papers secundaris Penélope Cruz, Glenn Close, Natalia de Molina y Antonio de la Torre.
0: El rodatge d'una pel·lícula de Hollywood en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana, ha sorprès els veïns de la zona. De moment encara no s'està filmant, però sí que s'ha muntat la reproducció d'un poblat celta a l'antic camp de golf de Sant Joan. La pel·lícula que rodaran en aquesta zona restringida es diu The Last Druid i la protagonitzarà Russell Crowe. L'antic golf es troba entre Rubí, Sant Cugat i Bellaterra i s'hi han trobat diversos senglars positius, vius o morts. Durant el rodatge està previst que hi treballin més d'un centenar de persones i, tot i que els veïns, consultats per TV3, veuen bé que si rodi una pel·lícula, no entenen per què llavors ells no s'hi poden passejar.
25: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
26: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
0: El rodatge té el vistiplau de la Generalitat des del febrer. Els agents rurals, però, han descobert que el tancament perimetral que havia de garantir el compliment de les mesures de bioseguretat no és correcte i per això, segons ha pogut saber TV3, el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge fins que no compleixin la normativa.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Els més de 400 activistes de la flotilla per Gaza ja són a Turquia després de ser deportats des d'Israel, on van rebre un tracte vexatori de les autoritats. L'equip legal que els assisteix denuncia casos de violència física i també de violència sexual després de l'assalt naval d'Israel en aigües internacionals. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Pablo Castilla, portaveu de l'organització.
5: Hem tingut la constància pel nostre equip d'advocats en el terreny, per Adala, on han constatat episodis de violència extrema, fins i tot alguns de violència sexual, on hi ha hagut dotzenes de persones que presentaven símptomes aparentment de costelles trencades, amb dificultat per respirar, obligades a estar agenollades i, com dic, amb aquesta humiliació constant cap a elles.
0: S'espera que els membres de la flotilla amb passaport espanyol arribin aquest divendres. Els de la delegació dels Països Catalans, més d'una vintena, aterraran a l'aeroport de Barcelona.
5: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45 persones, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. En principi, totes elles, les participants de la delegació dels Països Catalans, haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat, tot i que encara no podem confirmar una hora exacta.
0: Canviem de qüestió. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera aquest divendres i dissabte per intentar frenar el brot d'Ebola, que ja ha causat gairebé 140 morts. Almenys hi ha 600 casos de persones sospitoses, possiblement infectades també per Ebola. Burkina Faso, Elia Borràs.
6: Les autoritats d'Uganda i el Centre Africà pel Control i la Prevenció de les Malalties, un organisme de la Unió Africana que vetlla per la salut del continent, han convocat una cimera d'alt nivell per als dies 22 i 23 de maig per buscar una resposta transfronterera a la crisi provocada pel brot de la variant del virus de l'Ebola, conegut amb el nom de Bundibugyo. La reunió se celebrarà a Kampala, la capital d'Uganda, un dels països afectats pel virus. A la cimera hi participaran també els ministres de Salut del Congo, el Sudan del Sud i Uganda, així com experts i tècnics de la regió en control d'epidèmies com l'Organització Mundial de la Salut i l'UNICEF. La conferència s'ha de centrar en els pilars clau de la resposta, com són la coordinació entre estats, la vigilància i la gestió de casos sospitosos. La cimera respon a la necessitat de donar una resposta coordinada a un problema de salut públic regional que transcendeix qualsevol frontera. Es tracta d'una soca del virus de l'Ebola que circula tant al nord des del Congo com a Uganda i que no és habitual. Ho explica Trish Newport, portaveu de Metges Sense Fronteres.
7: És només la tercera vegada a la història que s'ha produït un brot d'Ebola de Bundibugyo. Això significa que mentre que per altres soques hi ha tractaments, hi ha vacunes, per aquest brot no hi ha tractaments aprovats ni vacunes i la capacitat per fer proves és molt limitada.
6: De moment, Uganda ja ha suspès tot tipus de transport de passatgers des del Congo, mentre que l'OMS intenta contenir el brot en aquesta zona de l'Àfrica.
0: Esports. La informació esportiva amb el David Ubach.
8: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que està descartada, això sí, per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blaugranes. I és que, segons s'explica al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
9: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
8: Per cert, que si el Barça aixequés el títol dissabte, la celebració seria l'endemà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Passem ara al Barça masculí.
2: 3CAT Info.
8: El director esportiu blaugrana, Deco, considera insubstituïble Lewandowski i ha admès que caldrà reforçar l'equip.
10: Tenemos en esos años también a Robert Ferran, que ha venido como un extremo y que se ha convertido como un oro. Ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo.
8: Mentrestant, el jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
11: A la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país. Des de ben petit, quan et criden a les inferiors, ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim també que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. L'Espanyol, per la seva banda, presentarà dimarts vinent Monchi, el nou director general esportiu. El migcampista blanquiblau Edu Expósito ha beneït la seva arribada.
12: La figura de Monchi es muy importante, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. Es un director deportivo que ha hecho campeón ahí donde ha estado. Para mí es ilusionante que una figura como la de Monchi pueda estar aquí con nosotros porque significa que vamos a ver dónde podemos ir.
8: Edu Expósito també considera, tant ell com el vestidor, que Manolo González hauria de continuar a la banqueta de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
2: L'actualitat esportiva a fons.
8: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya diumenge, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria del 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. Encara en bàsquet, afegim que aquest divendres comença al pavelló OHK d'Atenes la final a 4 de l'Eurolliga, amb les següents semifinals, Olympiacos Fenerbahçe i València-Madrid. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
13: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració, i res, amb moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
8: Aquest divendres, segon duel de l'altra semifinal, un Sabadell-Mataró on les maresmenques dominen per un triomf a zero. Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel club lloretenc per l'alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que Lloret va perdre contra els mataronins. Ara el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc l'ascens directe, que inicialment l'havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els osonencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. En tenis, Pablo Badosa ha anunciat la seva reaparició en la competició després de gairebé 50 dies d'absència obligada per un bloqueig mental. La de Begur tornarà en un torneig menor, un 8-250 a Den Bosch, als Països Baixos, un torneig ja sobre herba. I al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segaert, s'ha endut el triomf en la 12a etapa, després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segaert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ampliat a 33 segons, al marge respecte del segon, el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera als últims quilòmetres.
2: Són 2:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. L'Audiència Nacional ha bloquejat aquest dijous part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 euros. També que el govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra i els comuns. I que el Departament d'Educació i els sindicats reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. A partir d'ara també us explicarem que abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estables per comprar un cotxe elèctric. I que unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família oficiada pel Papa Lleó XIV el dia 10 de juny.
2: Esports.
8: La jugadora del Barça, Carolyn Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup aquest dijous, això sí.
0: I el temps, ambient d'estiu al maig, aquest divendres farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus. Fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar, la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. A més, a partir de la tarda arribaran al litoral boires costaneres.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El jutge ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A Madrid n'informa Dani Sáenz de Aja.
14: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de mig milió d'euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
15: Jo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
14: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògic que l'Audiència Nacional hagi bloquejat els comptes de Zapatero. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Nieva ha explicat que la mesura permet garantir el retorn dels diners en cas que l'expresident del govern espanyol sigui condemnat.
16: És absolutament lògic. És a dir, si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, ha intentat doncs, fer-los desaparèixer per, bàsicament, no pagar impostos, no? Doncs el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
0: Sobre la imputació per tràfic d'influències, Nieva ha explicat que és il·legal intermediar amb l'administració a través de pressions, amenaces o manipulacions, però que la jurisprudència existent pot acabar sent confusa.
16: Per la jurisprudència, aquesta explicació no és tan clara, ni molt menys. I de vegades doncs, veiem algunes actuacions, com per exemple una trucada per interessar-se sobre un expedient que considera la jurisprudència que això no seria tràfic d'influències. I clar, llavors et preguntes, bé, però llavors quina és la situació en la que sí que es dona aquest tràfic?
0: Jordi Nieva ha afegit que li semblaria desproporcionat que s'apliqués una mesura de presó provisional a l'expresident del govern espanyol.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels Comuns i d'Esquerra Republicana per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes d'aquesta legislatura. Previsiblement serà a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. La líder dels Comuns, Jessica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte pels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc. Li ha contestat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
17: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
1: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
2: 3CAT Info.
0: Abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric. Unes ajudes ja anunciades de fins a 4.500 euros del govern espanyol i 1.000 euros més de les marques, que no se sap encara quan es començaran a concedir. El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, assegura que la tramitació s'obrirà en les pròximes setmanes.
3: Antes de verano serà operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
0: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol.
18: Donar suport a aquest pla que ha fet el govern d'Espanya, reiterar el compromís del govern de Catalunya a treballar en aquesta direcció i a dir als ciutadans de Catalunya que si compren un cotxe, que sigui un cotxe elèctric. I si pots fer fet a casa, és molt millor. És un missatge ben senzill i ben planer que hem reiterat altres vegades.
0: Salvador Illa ha anunciat una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en l'àmbit de l'automoció.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Repassem ara la crònica internacional. El president de Rússia, Vladimir Putin, torna a exhibir l'arsenal nuclear davant d'Europa. Ha estat en unes maniobres militars conjuntes amb Bielorússia, el seu país aliat, aprofitant que el Kremlin ha instal·lat caps nuclears a prop de la frontera amb Ucraïna. El líder rus manté que són l'última opció bèl·lica, però l'amenaça ha posat en alerta el govern de Kiev. Moscou, Cristina Solies.
19: Putin recupera la retòrica nuclear davant el rearmament europeu i els pocs èxits del seu exèrcit al camp de batalla. Més de 65.000 soldats russos i bielorussos han llançat des de terra, mar i aire míssils balístics intercontinentals i hipersònics capaços de portar armes de destrucció massiva. Putin i Lukashenko, que per primer cop comandaven junts unes maniobres nuclears, volen estar preparats davant de qualsevol amenaça.
20: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
21: No representem cap amenaça per ningú, però tenim aquestes armes i estem preparats per defensar la nostra pàtria de totes les maneres possibles. Si tenim alguna cosa a les mans, hem de saber com utilitzar-la.
19: Mentrestant, Ucraïna alerta que Rússia vol involucrar Bielorússia a la guerra i ha anunciat que està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat Lukashenko del perill que això suposa.
22: El lideratge de facto de Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si dur a terme accions agressives contra Ucraïna.
19: Lukashenko nega que es plantegi entre la guerra d'Ucraïna, però Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte, el 2022, les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus.
0: A l'altra banda de l'escenari, els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN debatran aquest divendres com equilibrar les ajudes a Ucraïna. Hi ha països com Alemanya que portaran una proposta pròpia. També ho farà el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, que vol augmentar l'esforç fins a un 0,25 del producte interior brut. Des d'Estocolm, Rutte ha posat l'exemple de Suècia per instar altres estats membres a posar-hi més.
27: El problema és que ara mateix no es distribueix de manera equitativa dins de l'OTAN. Aleshores, hi ha un nombre limitat de països, entre ells Suècia, que realment estan aportant per sobre del seu pes pel que fa al suport a Ucraïna. Hi ha altres països com el Canadà i Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca i Noruega, i un parell més. Però també n'hi ha molts que no estan destinant prou pel que fa al suport a Ucraïna.
0: Més coses. El Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i va caure a l'Atlàntic el 2009. i van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que hi anaven a bord, entre les quals una dona catalana. Corresponsal a París, Isabel Galí.
4: Els familiars dels 228 morts de l'accident esperaven amb ànsia la sentència d'aquest judici en apel·lació, perquè en el primer procés, fa 3 anys, la companyia Air France i la constructora Airbus van ser absoltes de tota responsabilitat. Ara la companyia aèria ha estat considerada culpable de no haver format els seus pilots sobre els problemes que hi podria haver a les sondes que mesuren la velocitat i la temperatura a l'exterior. Airbus és també culpable per haver subestimat la gravetat dels defectes d'aquestes sondes. Al fallar, van fer que l'avió es precipités en picat cap al mar. Per la presidenta de l'Associació d'Ajuda i Solidaritat del Vol AF447, Daniel Lamy, una sentència justa.
5: La justícia finalment té en compte el dolor de les famílies davant d'un drama col·lectiu d'una brutalitat insuportable. És un judici que per primer cop condemna multinacionals aeronàutiques i situa la seguretat per sobre de tota altra consideració econòmica.
6: Au-dessus de toute autre considération économique.
4: Acusades d'homicidi involuntari, tant Air France com Airbus hauran de pagar una multa de 225.000 euros per danys morals. I només Airbus recorrerà la sentència. Considera que els responsables van ser els pilots per no haver pres les decisions adequades.
0: I commoció a Irlanda per la mort d'un ciutadà d'origen africà a mans d'uns guardes de seguretat privada en circumstàncies semblants a les de George Floyd als Estats Units, ho recordareu, ara fa 6 anys. Yves Sakila va morir la setmana passada a Dublín després que un dels guardes d'un centre comercial li posés el genoll sobre el coll per retenir-lo. L'acusaven d'un robatori, n'informa a Londres Quim Olivares.
7: Les autoritats irlandeses prometen investigar la mort d'Yves Sakila, un irlandès d'origen congolès. El personal de seguretat d'uns grans magatzems al centre de Dublín el van reduir divendres passat per suposadament haver robat a l'establiment i haver donat un cop a un senyor quan fugia. En el vídeo s'hi pot veure com diversos agents de seguretat pressionen Yves Sakila, que està de boca terrosa, i fins i tot en algun moment un d'ells li posa el genoll sobre el cap o el coll. Després de pocs minuts, Sakila perd el coneixement i es mor. Sentim el ministre de Justícia, John O'Callaghan, en declaracions a la televisió pública irlandesa.
23: És un esdeveniment molt angoixant i preocupant. Com a ministre de Justícia vaig dir que era apropiat que mirés el vídeo i el primer que vull fer és expressar el meu condol a la família del senyor Sakila. El més important ara és que hi hagi una investigació policial exhaustiva.
7: La policia ha obert una investigació i espera el resultat de l'autòpsia de la víctima. Els fets han commocionat els irlandesos.
24: No m'ho podia creure, era com un malson. Intentava pensar, per què aquesta força excessiva? Per què?
25: Això no és propi d'Irlanda. Això es veu als Estats Units, és el pitjor que he vist mai.
7: Centenars de persones han protestat aquest dijous a la tarda davant del Parlament de Dublín per demanar justícia.
0: Tornem a Catalunya. Unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que oficiarà el Papa a Lleó 14 el dia 10 de juny. A la missa hi haurà més de 200 cardenals i bisbes i entre les autoritats hi assistiran els reis espanyols i els presidents del govern català i espanyol. En total hi haurà 4.000 persones dins la basílica, més d'uns 600 cantaires, i fora unes 4.000 persones que estaran assegudes, podran seguir l'acte amb dues grans pantalles. L'acte busca la participació de feligresos de Barcelona, com explica Xavier Martínez, que és el director general de la Junta Constructora.
26: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
0: Després de la missa, el Papa sortirà a fora i beneirà la torre, que s'il·luminarà juntament amb la creu, que hi haurà també alguna sorpresa que no s'ha volgut avançar. Des del temple també han informat que tots els actes del centenari per la mort d'Antoni Gaudí han tingut un cost de 3,2 milions d'euros que es financen completament amb empreses patrocinadores del temple. D'aquest pressupost, 200.000 euros es destinaran a la il·luminació de l'acte el dia 10 de juny. I encara breument, abans de repassar la informació del temps, l'empresa catalana Puig, renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que les dues companyies no s'han posat d'acord per combinar els seus models i que desisteixen de continuar negociant. En la mateixa nota, Puig afirma que se centrarà a augmentar la seva cartera de marques i a generar valor per la companyia. El conseller delegat, Josep Manuel Albesa, afirma que continuaran reforçant la posició en el sector de la bellesa prèmium amb un creixement disciplinat.
2: El temps.
0: Amb el Néstor Gómez.
8: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf

0: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
1: Olot començarà a sancionar els comerços que no compleixin la normativa d'atendre i retolar en català. El 96% sí que la segueixen, però n'hi ha 26 que no, n'informa Olot Laia Claret.
2: Al setembre van començar amb la detecció i l'acompanyament als comerços perquè complissin la normativa. En aquests mesos el compliment ha pujat un 6%. Susana Pagès és la regidora de Llengua Catalana.
3: Primer hem donat totes les eines, hem prioritzat la pedagogia, hem prioritzat un acompanyament, com explicava, molt personalitzat, hem anat a tots els establiments, els hem ofert també píndoles formatives a partir del Consorci per la Normalització Lingüística. L'actitud que hem trobat ha estat molt positiva, però ara hem d'arribar fins al pas final, que és arribar a les sancions.
2: Al pròxim ple l'equip de govern assumirà la competència per posar sancions que poden arribar als 3.000 euros.
1: La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FITCAT, s'obrirà amb la prèmier mundial de la pel·lícula Burundanga, en direcció de José Corbacho. Enguany hi ha rècord d'inscripcions amb més de 330 produccions en una edició que es farà del 5 fins al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. N'informa Tarragona Manel Sastre.
4: L'organització ha seleccionat 82 produccions. Hi ha 34 estrenes absolutes, però la més destacada és la que obrirà el certamen.
5: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen Burundanga.
4: És la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galcerà en Burundanga, dirigit per José Corbacho, amb coproducció de 3CAT. Cris Gambín és la codirectora del FITCAT.
6: Molt contents. Aquest any hem fet rècord d'inscripcions, amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes, i la més sonada és Burundanga, l'última pel·lícula del José Corbacho, una comèdia que està basada en l'obra teatral del Jordi Galcerà. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
4: Aquesta comèdia, protagonitzada, entre altres, per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Sílvia Abril o Santi Millán, no es podrà veure, però, a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs s'han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tenit. El FITCAT ha triat també una vintena de curtmetratges i 6 documentals en una edició que té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director, guionista i productor Joel Joan.
7: Qui me va quitar ese mal humor? Qui me va quitar?
1: Clara Peya ha commogut el públic de la sala Paral·lel 62 aquest dijous en el marc de la gira de presentació del disc Nuca. La pianista i compositora empordanesa ha reflexionat sobre la soledat i l'empatia. N'informa Barcelona, Marc Ruiz.
8: Un focus prim la il·lumina sobre el piano de paret en un escenari fosc com la nit. Encongida sobre el teclat, espera mentre se sent una nota sola insistent. I comença a sonar la veu de Carmen Aciar, que canta Veo Incendios, mentre es va eixamplant el feix de llum i Clara Peya comença a despertar i tocar el piano de mica en mica. A l'altre extrem apareix Henrio sota un feix de llum i van apareixent els músics entre el fum i el fons negre com una suma de soledats. Hi ha cançons que són un cop de puny com Solo existe una verdad, però que omplen la sala de poesia i bellesa. Mentre Carmen Aciar canta la soledad s'arrepenja al piano vertical intentant l'impossible, arribar a Clara Peya, que continua tocant per transformar en delicadesa la desesperació. El piano és també protagonista. El mou, el gira, comença el concert d'esquenes i es disculpa. I és que no acaba d'això, de girar-se per descobrir la soledat de l'altre. A mesura que avança el concert, canvia de perspectiva per canviar la relació entre els músics i el públic i les tres veus que l'acompanyen. I quines veus? Les de Carmen Aciar, Henrio i Wilmas. Clara Peya ha volgut compartir soledats, el mal de l'època que estem vivint, diu, i ha aconseguit que el públic que ha omplert la sala Paral·lel 62 s'emporti un record càlid que els farà companyia.
0: 3Cat Info.
1: La Renaixença de Catalunya Ràdio, creat i presentat per en Peyu, ha recollit aquest vespre el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. En Peyu i tot l'equip del programa de la Renaixença han pujat a l'escenari a recollir la distinció. En Peyu ha agraït el premi i també ha fet un crit d'alarma per l'estat en què es troba la nostra llengua, el català.
9: I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent, i això em preocupa. I crec que l'única manera de solucionar-ho, bueno, jo crec que és molt fàcil, vull dir que podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia,

0: és legislar i ja està, no ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, puta, és el 100% i ja està, no hi ha un altre.
1: El jurat ha destacat la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio, 3CAT i el Canal 33 per la qualitat tècnica i de so del programa, la música en directe i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música la cinta de Mobius de la matemàtica i músic Laura Ferrer. El guardó al millor professional de ràdio ha estat pel periodista Xavi Bundó.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El disseny Hub Barcelona reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través de la dualitat del seny i la rauxa en una nova exposició que obre aquest divendres. La mostra, que coincideix amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de la ciutat, plega més de 500 peces. Són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Sert, Coderc o H Arquitectes, que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica a Catalunya Ràdio el cocomissari Joan Roig amb aquest exemple.
3: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivència amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples, per mi, més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
1: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Arquitectes de finals de juny.
3: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure atacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
1: L'exposició Seny i Rauxa es pot visitar fins al mes de setembre. I fins a l'hora en punt, els esports.
2: Esports.
1: Amb el David Ubach.
4: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar, això sí, al marge del grup, a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que ha estat descartada per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blauranes. I és que, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
5: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
4: Passem ara al Barça masculí.
2: 3CAT Info.
4: El jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
6: A la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit, quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions de la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. I el futbol català, nou contratemps per a Lleida Club de Futbol, que ha vist com l'inversor que es va comprometre a fer-se càrrec del club hauria resultat ser un estafador, un fet que comprometi molt el futur de l'entitat, ho ha admès l'adjunt a la presidència del club lleidatà, Marc Torres.
7: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
4: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial. Obrim pàgina a Poliesportiva, dit això, parlant de motor.
2: 3CAT Info.
4: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el que diu la Seu, en canvi, ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
8: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració i res, moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
4: El partit i l'eliminació del Terrassa han suposat el comiat com a jugador en actiu de la capitana de les terrassenques, Pili Peña, que als seus 40 anys penja el casquet amb nombrosos títols, entre els que sobresurt l'or olímpic als Jocs de París del 2024. Aquest divendres, a tot això, segon duel de l'altra semifinal. Un Sabadell-Mataró on les maresvenques dominant per un triomf a zero.
2: 3CAT Info.
4: Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de redruc l'ascens directe, que inicialment havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els oronencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. Afegirem també que al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segert, s'ha endut el triomf a la 12a etapa després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons el marge respecte del segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. I afegirem també que la Lliga Sobal d'handbol doble compromís català aquest divendres a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers visita la pista del Bidasso, el Barça ja campió rebrà el Torrelavega.
2: 3CAT Info.

0: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident del govern espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per, suposadament, influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge dos dies després d'imputar Zapatero. El govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra Republicana i els comuns. Seran un Consell Executiu extraordinari. Posteriorment, la consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà al Parlament el projecte de llei dels comptes de la Generalitat. El Parlament reprova la consellera Parlon i Josep Lluís Trapero per les infiltracions policials en assemblees de docents i en demana la destitució. Esquerra i els comuns ho han facilitat la mateixa setmana que el govern ha tancat els seus vots per als comptes. La cambra també insta a fer caure la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba a un pacte amb el professorat. El Departament d'Educació i el sindicat reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros al mes, de més cada mes. La USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues. Brussel·les retalla 0,3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. L'estat espanyol és l'únic país de la zona euro a qui la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement, gràcies a la despesa de famílies i empreses i a l'arribada d'immigrants. Els 23 activistes dels Països Catalans a la flotilla per Gaza arribaran aquest divendres a Barcelona procedents de Turquia, després de ser deportats aquest dijous per Israel. L'equip legal que assisteix als més de 400 activistes pro-palestins denuncia casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. La primera pel·lícula dels Javis, La bola negra, entusiasma al Festival de Cannes, se situa entre les favorites a la Palma d'Or. El film, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias, utilitzen Federico García Lorca per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat. Esports.
1: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte a la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup, això sí, aquest dijous. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit. I al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez esperarà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda al Gran Premi de Catalunya de diumenge.
0: I el temps, aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor, amb màximes de 35 graus a Ponent. 3CAT Info. Benvinguts, us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El magistrat ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez, a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. N'informa a Madrid Dani Sáenz Yaja.
3: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisi Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir anàlisi relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 d'euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
4: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
3: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: Més qüestions a l'actualitat. El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels comuns i Esquerra per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues i dures, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura, previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. El president de la Generalitat ha segellat l'acord amb els comuns dos dies després de tancar el pacte amb Esquerra Republicana. El govern ha recollit les noves demandes dels comuns, sobretot en matèria d'habitatge. Així, fins al 2028, es destinaran 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge i es construiran, sobretot, pisos de protecció oficial. També hi ha el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges, oficines i locals comercials en desús. Per exemple, es preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar-ne 120 que estan degradats urbanísticament. La líder dels comuns, Jessica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte dels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. En canvi, per la consellera d'Economia, l'acord arriba en un moment clau per encarar el que queda de mandat.
5: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
6: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: El govern aprovarà els pressupostos en un Consell extraordinari que arrencarà aquest divendres a les 9 del matí. A les 10, la consellera d'Economia ja serà al Parlament per lliurar el projecte de llei de comptes de la Generalitat per al 2026. I en paral·lel, el Parlament reclama cessar la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per la infiltració de dues agents dels Mossos en reunions de mestres. El mateix dia que el govern ha acabat de tancar els seus vots per als pressupostos, Esquerra i els comuns han estat claus per aprovar la titular d'Interior i el director dels Mossos. Igual que Junts i la CUP, els republicans han votat a favor de les dues peticions, mentre que els de Jessica Albiach han optat pel sí a la de Trapero i per l'abstenció a la de Parlon. Sentim els diputats de tots aquests partits.
7: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
8: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
9: El que cal és un canvi del director general de la policia.
10: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, conseller Parlon, que la cessin a vostè.
0: A l'altra cara de la moneda, els socialistes han defensat Parlon i Trapero i han tancat files.
11: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat. No ens limitem només a dir que no ens agrada, sinó que posem solucions perquè una situació com aquesta no es torni a repetir.
0: El Partit Popular ha fet costat al PSC i s'ha oposat a les demandes, mentre que Vox i Aliança s'han abstingut. Els comuns, per cert, han aprofitat la iniciativa per anunciar un acord amb el govern per prohibir les infiltracions policials sense autorització judicial en moviments socials i entitats. En paral·lel, i de nou amb els vots claus dels aliats parlamentaris de Salvador Illa, la cambra també ha demanat destituir la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no és capaç d'assolir una entesa a curt termini amb la comunitat educativa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs sobre el conflicte a l'ensenyament, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest divendres, al migdia, després que la taula per desencallar les vagues hagi acabat sense acord. El govern assegura que necessita més temps per estudiar la proposta unitària dels sindicats, principalment la qüestió salarial. Els sindicats proposen 500 euros més al mes i que el sou s'actualitzi amb l'IPC. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia que hi ha mesures econòmiques que no poden assumir, però que hi veu recorregut.
12: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i per tant hem emplaçat a poder continuar fent-ho demà al matí, perquè entenem doncs, que bueno, hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: Però el sindicat majoritari, l'USTEC, ja avisa que si demà el departament no concreta una proposta salarial, escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem doncs, amb una... no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat a mitja reunió perquè no s'ha debatut a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. El sindicat professors de secundària, recordem, no hi ha participat. Les mobilitzacions i els talls de carreteres dels docents s'han traslladat aquest dijous al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les manifestacions de Tarragona i Tortosa han aplegat més d'un miler de persones a cada ciutat. El sindicat USTEC ha situat el seguiment de la vaga entre el 65 i el 70%. El Departament d'Educació, en canvi, rebaixa la xifra al 26%. Tarragona, Ricard Buigas.
14: La jornada ha començat amb un tall de la carretera nacional 340 Vinaròs al Baix Maestrat, on han participat docents ebrencs i del País Valencià. A Tarragona, els manifestants han optat per tallar l'accés a la ciutat per la Nacional 240. La manifestació de Tortosa ha acabat a l'Ajuntament. Els participants han entrat al consistori i han aconseguit el compromís del govern municipal d'Esquerra, el PSC i els comuns de defensar les seves reivindicacions al Parlament i al govern. La manifestació de Tarragona l'ha encapçalat un ninot de més de 2 metres de la consellera Niubó amb antifaç, vestida amb la popular roba de presidiari amb ratlles negres.
15: Niubó, escolta, això és una revolta!
14: Aida Montaner, de la Intersindical.
16: No volem engrunes, que volem el pa sencer, que les 4 gambes ja no ens alimenten.
14: Quan l'acte ha acabat a la plaça de la Font, un grup de docents han tallat l'A7 en direcció a Barcelona a l'altura de l'accés a l'Avinguda Catalunya, on han fet una paella. L'havia estat tallada fins a les 5 de la tarda.
0: Protesta de docents també al País Valencià. Uns 300 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació Valenciana. Els docents continuen amb la vaga indefinida sense que hi hagi data per a una nova reunió. València, Alba Barbosa.
17: Els càrrecs directius s'han sumat així a les mobilitzacions per pressionar el govern valencià perquè reobri negociacions. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
18: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
19: Jo crec que si hem tingut el recolzament que hem tingut per part de la societat i que s'està veient aquests dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys de la vaga, igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
17: Centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per reclamar la dimissió de la consellera. A dins de l'hemicicle també han interromput la sessió de control al president valencià.
20: A los servicios de la cámara que desalojen. Esto es tuyo.
17: Els sindicats reclamen que es reprengui el diàleg. La vaga indefinida del sector educatiu arriba aquest divendres al 10è dia amb una nova manifestació convocada al centre de València.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Brussel·les retalla 3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro. Tancarà l'any amb un augment del PIB raquític de només el 0,9% per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. A l'estat espanyol, però, és l'únic país de l'euro que hi ha que la Comissió Europea li millora els pronòstics de creixement. N'informa la capital comunitària, Bruno Fortea.
1: El govern comunitari també preveu que l'atur a Espanya caurà enguany per sota de la barrera del 10%, un fet insòlit des del 2008, quan va esclatar la crisi financera. Ara, la creació de més llocs de treball impulsats per l'arribada d'immigrants i el bon ritme de despesa de famílies i empreses són alguns dels factors que, segons Brussel·les, sostenen l'economia espanyola. Per això, la Comissió Europea apuja una dècima les seves perspectives de creixement d'aquest any per Espanya. És una millora lleugera, però per sobre de les xifres més minses que pronostica per Alemanya, França o Itàlia. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà de com evolucioni la guerra a l'Orient Mitjà i avisa que les seves previsions poden empitjorar si no s'acaba el conflicte ni es restaura el trànsit de gas i petroli a l'estret d'Hormuz.
21: El creixement es reduiria aproximadament a la meitat en comparació amb l'escenari base, tant el 2026 com el 2027. La inflació tampoc es moderaria i l'activitat econòmica no aconseguiria repuntar el 2027.
1: Si el conflicte es resol, l'economia millorarà lleugerament l'any que ve. Segons Brussel·les, l'encariment de l'energia provocarà que aquest 2026 la inflació de la zona euro tanqui el 3%, un punt i una dècima més del previst abans de la guerra.
2: El temps.
0: Ara sabrem quina és la previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
22: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026 i només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
23: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
23: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
0: La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, que arribava a Canes amb una gran expectació, ha complert i ha entusiasmat la crítica i el públic. Enviat especial, Marc Garriga.
24: Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Cirat, que es va acabar enduent el premi del jurat i després va estar nominada a l'Òscar. La Bola Negra pot tenir un recorregut similar, si fem cas de les reaccions aquí a Canes. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
25: És que a Federico García Lorca lo asesinaron y que lo mataron por maricón. Para mí es muy importante reivindicar eso, que la historia no es una línea de texto. Y para mí es muy importante eso, traer esa parte de la humanidad, de los recuerdos históricos.
26: Se ha dicho mucho que, bueno, que Federico, su sexualidad da igual, no importa. Pero ¿cómo no va a importar si todas las obras de teatro las que habla de su desamor, de su miedo? Todo el amor y el desamor que Lorca ha sentido durante toda su vida es lo que ha construido su obra. Creo que ese Federico queer no ha estado casi nada presente en el arte en nuestro país.
24: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta darrere la càmera, i Miguel Bernardo, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz, Glenn Close, Natalia de Molina i Antonio de la Torre.
0: El rodatge d'una pel·lícula de Hollywood en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana, ha sorprès els veïns de la zona. De moment encara no s'està filmant, però sí que s'ha muntat la reproducció d'un poblat celta a l'antic camp de golf de Sant Joan. La pel·lícula que rodaran en aquesta zona restringida es diu The Last Druid i la protagonitzarà Russell Crowe. L'antic golf es troba entre Rubí, Sant Cugat i Bellaterra i s'hi han trobat diversos senglars positius, vius o morts. Durant el rodatge està previst que hi treballin més d'un centenar de persones i, tot i que els veïns, consultats per TV3, veuen bé que si rodi una pel·lícula, no entenen per què llavors ells no s'hi poden passejar.
3: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
4: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
0: El rodatge té el vistiplau de la Generalitat des del febrer. Els agents rurals, però, han descobert que el tancament perimetral que havia de garantir el compliment de les mesures de bioseguretat no és correcte i per això, segons ha pogut saber TV3, el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge fins que no compleixin la normativa.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Els més de 400 activistes de la flotilla per Gaza ja són a Turquia després de ser deportats des d'Israel, on van rebre un tracte vexatori de les autoritats. L'equip legal que els assisteix denuncia casos de violència física i també de violència sexual després de l'assalt naval d'Israel en aigües internacionals. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Pablo Castilla, portaveu de l'organització.
5: Hem tingut la constància pel nostre equip d'advocats en el terreny, per Adala, on han constatat episodis de violència extrema, fins i tot alguns de violència sexual, on hi ha hagut dotzenes de persones que presentaven símptomes aparentment de costelles trencades, amb dificultat per respirar, obligades a estar agenollades i, com dic, amb aquesta humiliació constant cap a elles.
0: S'espera que els membres de la flotilla amb passaport espanyol arribin aquest divendres. Els de la delegació dels Països Catalans, més d'una vintena, aterraran a l'aeroport de Barcelona.
5: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45 persones, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. En principi, totes elles, les participants de la delegació dels Països Catalans, haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat, tot i que encara no podem confirmar una hora exacta.
0: Canviem de qüestió. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera aquest divendres i dissabte per intentar frenar el brot d'Ebola, que ja ha causat gairebé 140 morts. Almenys hi ha 600 casos de persones sospitoses, possiblement infectades també per Ebola. Burkina Faso, Elia Borràs.
6: Les autoritats d'Uganda i el Centre Africà pel Control i la Prevenció de les Malalties, un organisme de la Unió Africana que vetlla per la salut del continent, han convocat una cimera d'alt nivell per als dies 22 i 23 de maig per buscar una resposta transfronterera a la crisi provocada pel brot de la variant del virus de l'Ebola, conegut amb el nom de Bundibugyo. La reunió se celebrarà a Kampala, la capital d'Uganda, un dels països afectats pel virus. A la cimera hi participaran també els ministres de Salut del Congo, el Sudan del Sud i Uganda, així com experts i tècnics de la regió en control d'epidèmies com l'Organització Mundial de la Salut i l'UNICEF. La conferència s'ha de centrar en els pilars clau de la resposta, com són la coordinació entre estats, la vigilància i la gestió de casos sospitosos. La cimera respon a la necessitat de donar una resposta coordinada a un problema de salut públic regional que transcendeix qualsevol frontera. Es tracta d'una soca del virus de l'Ebola que circula tant al nord des del Congo com a Uganda i que no és habitual. Ho explica Trish Newport, portaveu de Metges Sense Fronteres.
7: És només la tercera vegada a la història que s'ha produït un brot d'Ebola de Bundibugyo. Això significa que mentre que per altres soques hi ha tractaments, hi ha vacunes, per aquest brot no hi ha tractaments aprovats ni vacunes i la capacitat per fer proves és molt limitada.
6: De moment, Uganda ja ha suspès tot tipus de transport de passatgers des del Congo, mentre que l'OMS intenta contenir el brot en aquesta zona de l'Àfrica.
2: Esports.
0: La informació esportiva amb el David Ubach.
8: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que està descartada, això sí, per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blaugranes. I és que, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
9: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món. Mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
8: Per cert, que si el Barça aixequés el títol dissabte, la celebració seria l'endemà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Passem ara al Barça masculí.
2: 3CAT Info.
8: El director esportiu blaugrana, Deco, considera insubstituïble Lewandowski i ha admès que caldrà reforçar l'equip.
10: Tenemos en esos años también a Robert Ferran, que ha venido como un extremo y que se ha convertido como un nueve. Ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo.
8: Mentrestant, el jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
11: La selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit, quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim també que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. L'Espanyol, per la seva banda, presentarà dimarts vinent Monchi, el nou director general esportiu. El migcampista blanquiblau Edu Expósito ha beneït la seva arribada.
12: La figura de Monchi es muy importante, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. Es un director deportivo que ha hecho campeón ahí donde ha estado. Para mí es ilusionante que una figura como la de Monchi pueda estar aquí con nosotros porque significa que vamos a ver dónde podemos ir.
8: Edu Expósito també considera, tant ell com el vestidor, que Manolo González hauria de continuar a la banqueta de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
2: L'actualitat esportiva a fons.
8: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya diumenge, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria del 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Gadí la Seu ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. Encara en bàsquet, afegim que aquest divendres comença al pavelló OHK d'Atenes la final a 4 de l'Eurolliga, amb les següents semifinals, Olympiacos Fenerbahçe i València-Madrid. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andrevenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
13: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració, i res, amb moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
8: Aquest divendres, segon duel de l'altra semifinal, un Sabadell-Mataró on les maresmenques dominen per un triomf a 0. Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per l'alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que Lloret va perdre contra els mataronins. Ara el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc l'ascens directe, que inicialment l'havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els osonencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. En tenis, Pablo Badosa ha anunciat la seva reaparició en la competició després de gairebé 50 dies d'absència obligada per un bloqueig mental. La de Begur tornarà en un torneig menor, un 8-250 a Den Bosch, als Països Baixos, un torneig ja sobre herba. I al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segaert, s'ha endut el triomf en la 12a etapa, després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segaert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons, al marge respecte del segon, el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera als últims quilòmetres.
2: Són 3:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. L'Audiència Nacional ha bloquejat aquest dijous part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros. També que el govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra i els comuns. I que el Departament d'Educació i els sindicats reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. A partir d'ara també us explicarem que abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estables per comprar un cotxe elèctric. I que unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família oficiada pel Papa Lleó XIV el dia 10 de juny.
2: Esports.
8: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup aquest dijous, això sí.
0: I el temps, ambient d'estiu al maig, aquest divendres farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus, fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar, la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. A més, a partir de la tarda arribaran al litoral boires costaneres.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El jutge ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A Madrid n'informa Dani Sainz de Aja.
14: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 d'euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
15: Jo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
14: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògic que l'Audiència Nacional hagi bloquejat els comptes de Zapatero. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Nieva ha explicat que la mesura permet garantir el retorn dels diners en cas que l'expresident del govern espanyol sigui condemnat.
16: És absolutament lògic. És a dir, si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, ha intentat doncs, fer-los desaparèixer per, bàsicament, no pagar impostos, no? Doncs el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
0: Sobre la imputació per tràfic d'influències, Nieva ha explicat que és il·legal intermediar amb l'administració a través de pressions, amenaces o manipulacions, però que la jurisprudència existent pot acabar sent confusa.
16: Per la jurisprudència, aquesta explicació no és tan clara, ni molt menys. Si de vegades doncs, veiem algunes actuacions, com per exemple una trucada per interessar-se sobre un expedient que considera la jurisprudència que això no seria tràfic d'influències. I clar, llavors et preguntes, bé, però llavors quina és la situació en la que sí que es dona aquest tràfic?
0: Jordi Nieva ha afegit que li semblaria desproporcionat que s'apliqués una mesura de presó provisional a l'expresident del govern espanyol.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels Comuns i d'Esquerra Republicana per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes d'aquesta legislatura. Previsiblement serà a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte pels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc. Li ha contestat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
1: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
17: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
2: 3CAT Info.
0: Abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric. Unes ajudes ja anunciades de fins a 4.500 euros del govern espanyol i 1.000 euros més de les marques, que no se sap encara quan es començaran a concedir. El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, assegura que la tramitació s'obrirà en les pròximes setmanes.
18: Antes de verano será operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20%, eléctricos puros y electrificados. Cuanto estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
0: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol.
19: Donar suport a aquest pla que ha fet el govern d'Espanya reiterarà el compromís del govern de Catalunya a treballar en aquesta direcció i a dir als ciutadans de Catalunya que si compro un cotxe, que sigui un cotxe elèctric. I si pot ser fet a casa, sí, doncs molt millor. És un missatge ben senzill i ben planer que hem reiterat altres vegades.
0: Salvador Illa ha anunciat una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en l'àmbit de l'automoció.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Repassem ara la crònica internacional. El president de Rússia, Vladimir Putin, torna a exhibir l'arsenal nuclear davant d'Europa. Ha estat en unes maniobres militars conjuntes amb Bielorússia, el seu país aliat, aprofitant que el Kremlin ha instal·lat caps nuclears a prop de la frontera amb Ucraïna. El líder rus manté que són l'última opció bèl·lica, però l'amenaça ha posat en alerta el govern de Kiev. Moscou, Cristina Solies.
20: Putin recupera la retòrica nuclear davant el rearmament europeu i els pocs èxits del seu exèrcit al camp de batalla. Més de 65.000 soldats russos i bielorussos han llançat des de terra, mar i aire míssils balístics intercontinentals i hipersònics capaços de portar armes de destrucció massiva. Putin i Lukashenko, que per primer cop comandaven junts unes maniobres nuclears, volen estar preparats davant de qualsevol amenaça.
21: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
22: No representem cap amenaça per ningú, però tenim aquestes armes i estem preparats per defensar la nostra pàtria de totes les maneres possibles. Si tenim alguna cosa a les mans, hem de saber com utilitzar-la.
20: Mentrestant, Ucraïna alerta que Rússia vol involucrar Bielorússia a la guerra i ha anunciat que està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat Lukashenko del perill que això suposa.
27: El lideratge de facto de Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si du a terme accions agressives contra Ucraïna.
20: Lukashenko nega que es plantegi entrar a la guerra d'Ucraïna, però Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte, el 2022, les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus.
0: A l'altra banda de l'escenari, els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN debatran aquest divendres com equilibrar les ajudes a Ucraïna. Hi ha països com Alemanya que portaran una proposta pròpia. També ho farà el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, que vol augmentar l'esforç fins a un 0,25 del producte interior brut. Des d'Estocolm, Rutte ha posat l'exemple de Suècia per instar altres estats membres a posar-hi més.
3: El problema és que ara mateix no es distribueix de manera equitativa dins de l'OTAN. Aleshores, hi ha un nombre limitat de països, entre ells Suècia, que realment estan aportant per sobre del seu pes pel que fa al suport a Ucraïna. Hi ha altres països com el Canadà i Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca i Noruega, i un parell més. Però també n'hi ha molts que no estan destinant prou pel que fa al suport a Ucraïna.
0: Més coses, el Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i va caure a l'Atlàntic el 2009. Hi van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que hi anaven a bord, entre les quals una dona catalana. Corresponsal a París, Isabel Galí.
4: Els familiars dels 228 morts de l'accident esperaven amb ànsia la sentència d'aquest judici en apel·lació, perquè en el primer procés, fa 3 anys, la companyia Air France i la constructora Airbus van ser absoltes de tota responsabilitat. Ara la companyia aèria ha estat considerada culpable de no haver format els seus pilots sobre els problemes que hi podria haver a les sondes que mesuren la velocitat i la temperatura a l'exterior. Airbus és també culpable per haver subestimat la gravetat dels defectes d'aquestes sondes. Al fallar, van fer que l'avió es precipités en picat cap al mar. Per la presidenta de l'Associació d'Ajuda i Solidaritat del Vol AF447, Daniel Lamy, una sentència justa.
5: La justícia finalment té en compte el dolor de les famílies davant d'un drama col·lectiu d'una brutalitat insuportable. És un judici que, per primer cop, condemna multinacionals aeronàutiques i situa la seguretat per sobre de tota altra consideració econòmica.
7: Au-dessus de toute autre considération économique.
4: Acusades d'homicidi involuntari, tant Air France com Airbus hauran de pagar una multa de 225.000 euros per danys morals i només Airbus recorrerà la sentència. Considera que els responsables van ser els pilots per no haver pres les decisions adequades.
0: I commoció a Irlanda per la mort d'un ciutadà d'origen africà a mans d'uns guardes de seguretat privada en circumstàncies semblants a les de George Floyd als Estats Units, ho recordareu, ara fa 6 anys. Yves Sakila va morir la setmana passada a Dublín després que un dels guardes d'un centre comercial li posés el genoll sobre el coll per retenir-lo. L'acusaven d'un robatori. N'informa a Londres Quim Olivares.
23: Les autoritats irlandeses prometen investigar la mort d'Yves Sakila, un irlandès d'origen congolès. El personal de seguretat d'uns grans magatzems al centre de Dublín el van reduir divendres passat per suposadament haver robat a l'establiment i haver donat un cop a un senyor quan fugia. En el vídeo s'hi pot veure com diversos agents de seguretat pressionen Yves Sakila, que està de boca terrosa, i fins i tot en algun moment un d'ells li posa el genoll sobre el cap o el coll. Després de pocs minuts, Sakila perd el coneixement i es mor. Sentim el ministre de Justícia, John O'Callaghan, en declaracions a la televisió pública irlandesa.
24: És un esdeveniment molt angoixant i preocupant. Com a ministre de Justícia vaig dir que era apropiat que mirés el vídeo i el primer que vull fer és expressar el meu condol a la família del senyor Sakila. El més important ara és que hi hagi una investigació policial exhaustiva.
23: La policia ha obert una investigació i espera el resultat de l'autòpsia de la víctima. Els fets han commocionat els irlandesos.
25: No m'ho podia creure, era com un malson. Intentava pensar, per què aquesta força excessiva? Per què?
26: Això no és propi d'Irlanda. Això es veu als Estats Units, és el pitjor que he vist mai.
23: Centenars de persones han protestat aquest dijous a la tarda davant del Parlament de Dublín per demanar justícia.
0: Tornem a Catalunya. Unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que oficiarà el Papa a Lleó 14 el dia 10 de juny. A la missa hi haurà més de 200 cardenals i bisbes i entre les autoritats hi assistiran els reis espanyols i els presidents del govern català i espanyol. En total hi haurà 4.000 persones dins la basílica, a més d'uns 600 cantaires, i fora unes 4.000 persones que estaran assegudes, podran seguir l'acte amb dues grans pantalles. L'acte busca la participació de feligresos de Barcelona, com explica Xavier Martínez, que és el director general de la Junta Constructora.
28: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
0: Després de la missa, el papa sortirà a fora i beneirà la torre, que s'il·luminarà juntament amb la creu, que hi haurà també alguna sorpresa que no s'ha volgut avançar. Des del temple també han informat que tots els actes del centenari per la mort d'Antoni Gaudí han tingut un cost de 3,2 milions d'euros que es financen completament amb empreses patrocinadores del temple. D'aquest pressupost, 200.000 euros es destinaran a la il·luminació de l'acte el dia 10 de juny. I encara breument, abans de repassar la informació del temps, l'empresa catalana Puig, renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que les dues companyies no s'han posat d'acord per combinar els seus models i que desisteixen de continuar negociant. En la mateixa nota, Puig afirma que se centrarà a augmentar la seva cartera de marques i a generar valor per la companyia. El conseller delegat, Josep Manuel Albesa, afirma que continuaran reforçant la posició en el sector de la bellesa prèmium amb un creixement disciplinat.
2: El temps.
0: Amb el Néstor Gómez.
6: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
2: Catalunya al dia.

0: hem prioritzat un acompanyament, com explicava, molt personalitzat, hem anat a tots els establiments, els hem ofert també píndoles formatives a partir del Consorci per la Normalització Lingüística. L'actitud que hem trobat ha estat molt positiva, però ara hem d'arribar fins al pas final, que és arribar a les sancions.
1: Al pròxim ple l'equip de govern assumirà la competència per posar sancions que poden arribar als 3.000 euros.
2: La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FITCAT, s'obrirà amb la Premier Mundial de la pel·lícula Burundanga, en direcció de José Corbacho. Enguany hi ha rècord d'inscripcions amb més de 330 produccions en una edició que es farà del 5 fins al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. N'informa Tarragona Manel Sastre.
3: L'organització ha seleccionat 82 produccions. Hi ha 34 estrenes absolutes, però la més destacada és la que obrirà el certamen.
4: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen Burundanga.
3: És la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galcerà en Burundanga, dirigit per José Corbacho, amb coproducció de 3CAT. Cris Gambín és la codirectora del FITCAT.
5: Molt contents. Aquest any hem fet rècord d'inscripcions, amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes, i la més sonada és Burundanga, l'última pel·lícula del José Corbacho, una comèdia que està basada en l'obra teatral del Jordi Galcerà. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
3: Aquesta comèdia, protagonitzada entre altres per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Sílvia Abril o Santi Millán, no es podrà veure però a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs s'han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tenit. El FICCAT ha triat també una vintena de curtmetratges i 6 documentals en una edició que té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director, guionista i productor Joel Joan.
2: Clara Peya ha commogut el públic de la sala Paral·lel 62 aquest dijous en el marc de la gira de presentació del disc Nuca. La pianista i compositora empordanesa ha reflexionat sobre la soledat i l'empatia. N'informa Barcelona, Marc Ruiz.
6: Un focus prim la il·lumina sobre el piano de paret en un escenari fosc com la nit. Encongida sobre el teclat, espera, mentre se sent una nota sola, insistent. I comença a sonar la veu de Carmen Aciar, que canta veu Incendios, mentre es va eixamplant el feix de llum, i Clara Peya comença a despertar i tocar el piano de mica en mica. A l'altre extrem apareix Henrio, sota un feix de llum. I van apareixent els músics, entre el fum i el fons negre, com una suma de soledats. Hi ha cançons que són un cop de puny, com Solo existe una verdad, però que omplen la sala de poesia i bellesa. Mentre Carmen Aciar canta la soledad s'arrepenja al piano vertical intentant l'impossible, arribar a Clara Peya, que continua tocant per transformar en delicadesa la desesperació. El piano és també protagonista. El mou, el gira, comença el concert d'esquenes i es disculpa. I és que no acaba d'això, de girar-se per descobrir la soledat de l'altre. A mesura que avança el concert, canvia de perspectiva per canviar la relació entre els músics i el públic i les tres veus que l'acompanyen. I quines veus? Les de Carmen Aciar, Henrio i Wilmas. Clara Peya ha volgut compartir soledats, el mal de l'època que estem vivint, diu, i ha aconseguit que el públic que ha omplert la sala Paral·lel 62 s'emporti un record càlid que els farà companyia.
7: 3CAT Info.
2: La Renaixença de Catalunya Ràdio, creat i presentat per en Peyu, ha recollit aquest vespre el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. En Peyu i tot l'equip del programa de la Renaixença han pujat a l'escenari a recollir la distinció. En Peyu ha agraït el premi i també ha fet un crit d'alarma per l'estat en què es troba la nostra llengua, el català.
8: I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent, i això em preocupa. I crec que l'única manera de solucionar-ho, bueno, jo crec que és molt fàcil, vull dir que podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està, no ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, potser és el 100% i ja està, no hi ha una altra.
2: El jurat ha destacat la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio, 3CAT i el Canal 33 per la qualitat tècnica i de so del programa, la música en directe i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música la cinta de Mobius de la matemàtica i músic Laura Ferrer. El guardó al millor professional de ràdio ha estat pel periodista Xavi Bundó.
7: 3CAT Info. 3CAT.

0: El Disseny Hub Barcelona reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través de la dualitat del seny i la rauxa en una nova exposició que obre aquest divendres. La mostra, que coincideix amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de la ciutat, plega més de 500 peces. Són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Cert, Coderc o H Arquitectes, que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica a Catalunya Ràdio el cocomissari Joan Roig amb aquest exemple.
1: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivència amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples, per mi, més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
0: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Arquitectura Arquitectes de finals de juny.
1: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure atacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
0: L'exposició Seny i Rauxa es pot visitar fins al mes de setembre. I fins a l'hora en punt, els esports.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach.
3: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar, això sí, al marge del grup, a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que ha estat descartada per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blauranes. I és que, segons explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
4: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
3: Passem ara al Barça masculí.
2: 3Cat Info.
3: El jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
5: A la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país. Des de ben petit, quan et criden a les inferiors, ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. I el futbol català, nou contratemps per a Lleida Club de Futbol, que ha vist com l'inversor que es va comprometre a fer-se càrrec del club hauria resultat ser un estafador, un fet que comprometi molt el futur de l'entitat, ho ha admès l'adjunt a la presidència del club lleidatà, Marc Torres.
6: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
3: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial. Obrim pàgina a Poliesportiva, dit això, parlant de motor.
2: 3Cat Info.
3: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el que diu la seu, en canvi, ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
7: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració, i res, moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
3: El partit i l'eliminació del Terrassa han suposat el comiat com a jugador en actiu de la capitana de les terrassenques, Pili Peña, que als seus 40 anys penja el casquet amb nombrosos títols, entre els que sobresurt l'or olímpic als Jocs de París del 2024. Aquest divendres, a tot això, segon duel de l'altra semifinal. Un Sabadell-Mataró on les maresvenques dominen per un triomf a zero.
2: 3CAT Info.
3: Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc l'ascens directe, que inicialment havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els oronencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. Afegirem també que el Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segert, s'ha endut el triomf a la 12a etapa després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons el marge respecte del segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. I afegirem també que la Lliga Sobal d'Handbol doble compromís català aquest divendres a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers visita la pista del Bidasoa, el Barça ja campió rebrà el Torrelavega.
2: 3CAT Info.

0: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident del govern espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per, suposadament, influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge dos dies després d'imputar Zapatero. El govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra Republicana i els Comuns. Seran un consell executiu extraordinari. Posteriorment, la consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà al Parlament el projecte de llei dels comptes de la Generalitat. El Parlament reprova la consellera Parlon i Josep Lluís Trapero per les infiltracions policials en assemblees de docents i en demana la destitució. Esquerra i els Comuns ho han facilitat la mateixa setmana que el govern ha tancat els seus vots per als comptes. La cambra també insta a fer caure la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba a un pacte amb el professorat. El Departament d'Educació i el sindicat reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros al mes, de més cada mes. La USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues. Brussel·les retalla a 0,3 la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. L'estat espanyol és l'únic país de la zona euro a qui la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement, gràcies a la despesa de famílies i empreses i a l'arribada d'immigrants. Els 23 activistes dels països catalans a la flotilla per Gaza arribaran aquest divendres a Barcelona procedents de Turquia, després de ser deportats aquest dijous per Israel. L'equip legal que assisteix als més de 400 activistes pro-palestins denuncia casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. La primera pel·lícula dels Javis, La bola negra, entusiasma al Festival de Cannes, se situa entre les favorites a la Palma d'Or. El film, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias, utilitzen Federico García Lorca per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat. Esports.
1: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte a la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup, això sí, aquest dijous. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit. I al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda al Gran Premi de Catalunya de diumenge.
0: I el temps, aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor, amb màximes de 35 graus a Ponent. 3CAT Info. Benvinguts, us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El magistrat ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. N'informa a Madrid Dani Sáenz de Aja.
3: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 d'euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
4: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
3: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: Més qüestions a l'actualitat. El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels comuns i Esquerra per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues i dures, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura, previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. El president de la Generalitat ha segellat l'acord amb els comuns els dies després de tancar el pacte amb Esquerra Republicana. El govern ha recollit les noves demandes dels comuns, sobretot en matèria d'habitatge. Així, fins al 2028, es destinaran 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge i es construiran, sobretot, pisos de protecció oficial. També hi ha el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges, oficines i locals comercials en desús. Per exemple, es preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar-ne 120 que estan degradats urbanísticament. La líder dels comuns, Jessica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte dels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. En canvi, per la consellera d'Economia, l'acord arriba en un moment clau per encarar el que queda de mandat.
5: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
6: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: El govern aprovarà els pressupostos en un Consell extraordinari que arrencarà aquest divendres a les 9 del matí. A les 10, la consellera d'Economia ja serà al Parlament per lliurar el projecte de llei de comptes de la Generalitat per al 2026. I en paral·lel, el Parlament reclama cessar la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per la infiltració de dues agents dels Mossos en reunions de mestres. El mateix dia que el govern ha acabat de tancar els seus vots per als pressupostos, Esquerra i els comuns han estat claus per aprovar la titular d'Interior i el director dels Mossos. Igual que Junts i la CUP, els republicans han votat a favor de les dues peticions, mentre que els d'Iessic Albiach han optat pel sí a la de Trapero i per l'abstenció a la de Parlon. Sentim els diputats de tots aquests partits.
7: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
8: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
9: El que cal és un canvi del director general de la policia.
10: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, consellera Parlon, que la cessin a vostè.
0: A l'altra cara de la moneda, els socialistes han defensat Parlon i Trapero i han tancat files.
11: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat. No ens limitem només a dir que no ens agrada, sinó que posem solucions perquè una situació com aquesta no es torni a repetir.
0: El Partit Popular ha fet costat al PSC i s'ha oposat a les demandes, mentre que Vox i Aliança s'han abstingut. Els comuns, per cert, han aprofitat la iniciativa per anunciar un acord amb el govern per prohibir les infiltracions policials sense autorització judicial en moviments socials i entitats. En paral·lel, i de nou amb els vots claus dels aliats parlamentaris de Salvador Illa, la cambra també ha demanat destituir la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no és capaç d'assolir una entesa a curt termini amb la comunitat educativa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs sobre el conflicte a l'ensenyament, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest divendres, al migdia, després que la taula per desencallar les vagues hagi acabat sense acord. El govern assegura que necessita més temps per estudiar la proposta unitària dels sindicats, principalment la qüestió salarial. Els sindicats proposen 500 euros més al mes i que el sou s'actualitzi amb l'IPC. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia que hi ha mesures econòmiques que no poden assumir, però que hi veu recorregut.
12: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i per tant hem emplaçat a poder continuar fent-ho demà al matí, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: Però el sindicat majoritari, l'USTEC, ja avisa que si demà el departament no concreta una proposta salarial, escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat a mitja reunió perquè no s'ha debatut a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. El sindicat professors de secundària, recordem, no hi ha participat. Les mobilitzacions i els talls de carreteres dels docents s'han traslladat aquest dijous al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les manifestacions de Tarragona i Tortosa han aplegat més d'un miler de persones a cada ciutat. El sindicat USTEC ha situat el seguiment de la vaga entre el 65 i el 70%. El Departament d'Educació, en canvi, rebaixa la xifra al 26%. Tarragona, Ricard Buigas.
14: La jornada ha començat amb un tall de la carretera nacional 340 a Vinaròs, al Baix Maestrat, on han participat docents ebrencs i del País Valencià. A Tarragona, els manifestants han optat per tallar l'accés a la ciutat per la Nacional 240. La manifestació de Tortosa ha acabat a l'Ajuntament. Els participants han entrat al consistori i han aconseguit el compromís del govern municipal d'Esquerra, el PSC i els comuns de defensar les seves reivindicacions al Parlament i al govern. La manifestació de Tarragona l'ha encapçalat un ninot de més de 2 metres de la consellera Niubó amb antifaç, vestida amb la popular roba de presidiari amb ratlles negres.
15: Niubó, escolta, això és una revolta!
14: Aida Montaner, de la Intersindical.
16: No volem engrunes, que volem el pa sencer, que les 4 gambes ja no ens alimenten.
14: Quan l'acte ha acabat a la plaça de la Font, un grup de docents han tallat l'A7 en direcció a Barcelona a l'altura de l'accés a l'Avinguda Catalunya, on han fet una paella. L'havia estat tallada fins a les 5 de la tarda.
0: Protesta de docents també al País Valencià. Uns 300 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació Valenciana. Els docents continuen amb la vaga indefinida sense que hi hagi data per a una nova reunió. València, Alba Barbosa.
17: Els càrrecs directius s'han sumat així a les mobilitzacions per pressionar el govern valencià perquè reobri negociacions. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
18: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
19: Jo crec que si hem tingut el recolzament que hem tingut per part de la societat i que s'està veient aquests dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys a la vaga, igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
17: Centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per reclamar la dimissió de la consellera. A dins de l'hemicicle també han interromput la sessió de control al president valencià.
20: A los servicios de la cámara que desalojen.
17: Esto es tuyo. Els sindicats reclamen que es reprengui el diàleg. La vaga indefinida del sector educatiu arriba aquest divendres al 10è dia amb una nova manifestació convocada al centre de València.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Brussel·les retalla 3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro. Tancarà l'any amb un augment del PIB raquític de només el 0,9% per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. A l'estat espanyol, però, és l'únic país de l'euro que hi ha que la Comissió Europea li millora els pronòstics de creixement. N'informa la capital comunitària Bruno Fortea.
1: El govern comunitari també preveu que l'atur a Espanya caurà enguany per sota de la barrera del 10%, un fet insòlit des del 2008, quan va esclatar la crisi financera. Ara, la creació de més llocs de treball impulsats per l'arribada d'immigrants i el bon ritme de despesa de famílies i empreses són alguns dels factors que, segons Brussel·les, sostenen l'economia espanyola. Per això, la Comissió Europea apuja una dècima les seves perspectives de creixement d'aquest any per Espanya. És una millora lleugera, però per sobre de les xifres més minces que pronostica per Alemanya, França o Itàlia. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà de com evolucioni la guerra a l'Orient Mitjà i avisa que les seves previsions poden empitjorar si no s'acaba el conflicte ni es restaura el trànsit de gas i petroli a l'estret d'Hormuz.
21: El creixement es reduiria aproximadament a la meitat en comparació amb l'escenari base, tant el 2026 com el 2027. La inflació tampoc es moderaria i l'activitat econòmica no aconseguiria repuntar el 2027.
1: Si el conflicte es resol, l'economia millorarà lleugerament l'any que ve. Segons Brussel·les, l'encariment de l'energia provocarà que aquest 2026 la inflació de la zona euro tanqui al 3%, un punt i una dècima més del previst abans de la guerra.
2: El temps.
0: Ara sabrem quina és la previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
22: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i sobretot amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies des del passat dimecres doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026 i només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes i és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
23: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
23: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
0: La bola negra, la pel·lícula dels Javis, que arribava a Canes amb una gran expectació, ha complert i ha entusiasmat la crítica i el públic. Enviat especial, Marc Garriga.
24: Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Sirat, que es va acabar enduent el premi del jurat i després va estar nominada a l'Òscar. La bola negra pot tenir un recorregut similar, si fem cas de les reaccions aquí a Canes. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
25: És que a Federico García Lorca lo asesinaron y que lo mataron por maricón. Para mí es muy importante reivindicar eso, que la historia no es una línea de texto. Y para mí es muy importante eso, traer esa parte de la humanidad, de los recuerdos históricos.
26: Se ha dicho mucho que, bueno, que Federico, su sexualidad da igual, no importa. Pero ¿cómo no va a importar si todas las obras de teatro en las que habla de su desamor, de su miedo? Todo el amor y el desamor que Lorca ha sentido durante toda su vida es lo que ha construido su obra. Creo que ese Federico queer no ha estado casi nada presente en el arte en nuestro país.
24: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta darrere la càmera, i Miguel Bernardó, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz, Glenn Close, Natàlia de Molina i Antonio de la Torre.
0: El rodatge d'una pel·lícula de Hollywood en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana, ha sorprès els veïns de la zona. De moment encara no s'està filmant, però sí que s'ha muntat la reproducció d'un poblat celta a l'antic camp de golf de Sant Joan. La pel·lícula que rodaran en aquesta zona restringida es diu The Last Druid i la protagonitzarà Russell Crowe. L'antic golf es troba entre Rubí, Sant Cugat i Bellaterra i s'hi han trobat diversos senglars positius, vius o morts. Durant el rodatge està previst que hi treballin més d'un centenar de persones i, tot i que els veïns, consultats per TV3, veuen bé que si rodi una pel·lícula, no entenen per què llavors ells no s'hi poden passejar.
3: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
4: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
0: El rodatge té el vistiplau de la Generalitat des del febrer. Els agents rurals, però, han descobert que el tancament perimetral que havia de garantir el compliment de les mesures de bioseguretat no és correcte i per això, segons ha pogut saber TV3, el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge fins que no compleixin la normativa.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Els més de 400 activistes de la flotilla per Gaza ja són a Turquia després de ser deportats des d'Israel, on van rebre un tracte vexatori de les autoritats. L'equip legal que els assisteix denuncia casos de violència física i també de violència sexual després de l'assalt naval d'Israel en aigües internacionals. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Pablo Castilla, portaveu de l'organització.
5: Hem tingut la constància pel nostre equip d'advocats en el terreny, per Adala, on han constatat episodis de violència extrema, fins i tot alguns de violència sexual, on hi ha hagut dotzenes de persones que presentaven símptomes aparentment de costelles trencades, amb dificultat per respirar, obligades a estar agenollades i, com dic, amb aquesta humiliació constant cap a elles.
0: S'espera que els membres de la flotilla amb passaport espanyol arribin aquest divendres. Els de la delegació dels Països Catalans, més d'una vintena, aterraran a l'aeroport de Barcelona.
5: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45 persones, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. En principi, totes elles, les participants de la delegació dels Països Catalans, haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat, tot i que encara no podem confirmar una hora exacta.
0: Canviem de qüestió. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera aquest divendres i dissabte per intentar frenar el brot d'Ebola, que ja ha causat gairebé 140 morts. Almenys hi ha 600 casos de persones sospitoses, possiblement infectades també per Ebola. Burkina Faso, Elia Borràs.
6: Les autoritats d'Uganda i el Centre Africà pel Control i la Prevenció de les Malalties, un organisme de la Unió Africana que vetlla per la salut del continent, han convocat una cimera d'alt nivell per als dies 22 i 23 de maig per buscar una resposta transfronterera a la crisi provocada pel brot de la variant del virus de l'Ebola, conegut amb el nom de Bundibugyo. La reunió se celebrarà a Kampala, la capital d'Uganda, un dels països afectats pel virus. A la cimera hi participaran també els ministres de Salut del Congo, el Sudan del Sud i Uganda, així com experts i tècnics de la regió en control d'epidèmies com l'Organització Mundial de la Salut i l'UNICEF. La conferència s'ha de centrar en els pilars clau de la resposta, com són la coordinació entre estats, la vigilància i la gestió de casos sospitosos. La cimera respon a la necessitat de donar una resposta coordinada a un problema de salut públic regional que transcendeix qualsevol frontera. Es tracta d'una soca del virus de l'Ebola que circula tant al nord des del Congo com a Uganda i que no és habitual. Ho explica Trish Newport, portaveu de Metges Sense Fronteres.
7: És només la tercera vegada a la història que s'ha produït un brot d'Ebola de Bundibugyo. Això significa que mentre que per altres soques hi ha tractaments, hi ha vacunes, per aquest brot no hi ha tractaments aprovats ni vacunes i la capacitat per fer proves és molt limitada.
6: De moment, Uganda ja ha suspès tot tipus de transport de passatgers des del Congo, mentre que l'OMS intenta contenir el brot en aquesta zona de l'Àfrica.
2: Esports.
0: La informació esportiva amb el David Ubach.
8: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que està descartada, això sí, per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blaugranes. I és que, segons s'explica al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
9: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
8: Per cert, que si el Barça aixequés el títol dissabte, la celebració seria l'endemà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Passem ara al Barça masculí.
2: 3CAT Info.
8: El director esportiu blaugrana, Deco, considera insubstituïble Lewandowski i ha admès que caldrá reforzar el equipo.
10: Tenemos en esos años también a Robert Ferran, que ha venido como un extremo y que se ha convertido como un oro. Ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo.
8: Mentrestant, el jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
11: A la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim també que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. L'Espanyol, per la seva banda, presentarà dimarts vinent Monchi, el nou director general esportiu. El migcampista blanquiblau Edu Expósito ha beneït la seva arribada.
12: La figura de Monchi es muy importante, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. Es un director deportivo que ha hecho campeón ahí donde ha estado. Para mí es ilusionante que una figura como la de Monchi pueda estar aquí con nosotros porque significa que vamos a ver dónde podemos ir.
8: Edu Expósito també considera, tant ell com el vestidor, que Manolo González hauria de continuar a la banqueta de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
2: L'actualitat esportiva a fons.
8: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya diumenge, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria del 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. Encara en bàsquet, afegim que aquest divendres comença al pavelló OAC d'Atenes la final a 4 de l'Eurolliga, amb les següents semifinals, Olympiacos Fenerbahçe i València-Madrid. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andrevenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
13: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració i res, moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
8: Aquest divendres, segon duel de l'altra semifinal, un Sabadell-Mataró on les maresmenques dominen per un triomf a zero. Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per l'alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que Lloret va perdre contra els mataronins. Ara el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc l'ascens directe, que inicialment l'havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els osonencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. En tenis, Pablo Badosa ha anunciat la seva reaparició en la competició després de gairebé 50 dies d'absència obligada per un bloqueig mental. La de Begur tornarà en un torneig menor, un 8-250 a Den Bosch, als Països Baixos, un torneig ja sobre herba. I al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segaert, s'ha endut el triomf en la 12a etapa, després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segaert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons, al marge respecte del segon, el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera als últims quilòmetres.
2: Són 4:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. L'Audiència Nacional ha bloquejat aquest dijous part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 euros. També que el govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra i els comuns. I que el Departament d'Educació i els sindicats reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. A partir d'ara també us explicarem que abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estables per comprar un cotxe elèctric. I que unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família oficiada pel Papa Lleó XIV el dia 10 de juny.
2: Esports.
8: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup aquest dijous, això sí.
0: I el temps, ambient d'estiu al maig, aquest divendres farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus, fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar, la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. A més, a partir de la tarda arribaran al litoral boires costaneres.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El jutge ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A Madrid n'informa Dani Sainz de Aja.
14: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisis Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
15: Jo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
14: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògic que l'Audiència Nacional hagi bloquejat els comptes de Zapatero. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Nieva ha explicat que la mesura permet garantir el retorn dels diners en cas que l'expresident del govern espanyol sigui condemnat.
16: És absolutament lògic. És a dir, si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, ha intentat doncs, fer-los desaparèixer per, bàsicament, no pagar impostos, no? Doncs el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
0: Sobre la imputació per tràfic d'influències, Nieva ha explicat que és il·legal intermediar amb l'administració a través de pressions, amenaces o manipulacions, però que la jurisprudència existent pot acabar sent confusa.
16: Per la jurisprudència, aquesta explicació no és tan clara, ni molt menys. Si de vegades doncs, veiem algunes actuacions, com per exemple una trucada per interessar-se sobre un expedient que considera la jurisprudència que això no seria tràfic d'influències. I clar, llavors et preguntes, bé, però llavors quina és la situació en la que sí que es dona aquest tràfic?
0: Jordi Nieva ha afegit que li semblaria desproporcionat que s'apliqués una mesura de presó provisional a l'expresident del govern espanyol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels Comuns i d'Esquerra Republicana per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes d'aquesta legislatura. Previsiblement serà a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte pels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc. Li ha contestat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
1: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
17: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
2: 3CAT Info.
0: Abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric. Unes ajudes ja anunciades de fins a 4.500 euros del govern espanyol i 1.000 euros més de les marques, que no se sap encara quan es començaran a concedir. El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, assegura que la tramitació s'obrirà en les pròximes setmanes.
18: Antes de verano será operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20%, eléctricos puros y electrificados. Cuanto estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
0: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol.
19: Donar suport a aquest pla que ha fet el govern d'Espanya, reiterar el compromís del govern de Catalunya a treballar en aquesta direcció i a dir als ciutadans de Catalunya que si compro un cotxe, que sigui un cotxe elèctric. I si pot ser fet a casa, doncs molt millor. És un missatge ben senzill i ben planer que hem reiterat altres vegades.
0: Salvador Illa ha anunciat una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en l'àmbit de l'automoció.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Repassem ara la crònica internacional. El president de Rússia, Vladimir Putin, torna a exhibir l'arsenal nuclear davant d'Europa. Ha estat en unes maniobres militars conjuntes amb Bielorússia, el seu país aliat, aprofitant que el Kremlin ha instal·lat caps nuclears a prop de la frontera amb Ucraïna. El líder rus manté que són l'última opció bèl·lica, però l'amenaça ha posat en alerta el govern de Kiev. Moscou, Cristina Solies.
20: Putin recupera la retòrica nuclear davant el rearmament europeu i els pocs èxits del seu exèrcit al camp de batalla. Més de 65.000 soldats russos i bielorussos han llançat des de terra, mar i aire míssils balístics intercontinentals i hipersònics capaços de portar armes de destrucció massiva. Putin i Lukashenko, que per primer cop comandaven junts unes maniobres nuclears, volen estar preparats davant de qualsevol amenaça.
21: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
22: No representem cap amenaça per ningú, però tenim aquestes armes i estem preparats per defensar la nostra pàtria de totes les maneres possibles. Si tenim alguna cosa a les mans, hem de saber com utilitzar-la.
20: Mentrestant, Ucraïna alerta que Rússia vol involucrar Bielorússia a la guerra i ha anunciat que està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat Lukashenko del perill que això suposa.
27: El lideratge de facto de Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si du a terme accions agressives contra Ucraïna.
20: Lukashenko nega que es plantegi entrar a la guerra d'Ucraïna, però Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte, el 2022, les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus.
0: A l'altra banda de l'escenari, els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN debatran aquest divendres com equilibrar les ajudes a Ucraïna. Hi ha països com Alemanya que portaran una proposta pròpia. També ho farà el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, que vol augmentar l'esforç fins a un 0,25 del producte interior brut. Des d'Estocolm, Rutte ha posat l'exemple de Suècia per instar altres estats membres a posar-hi més.
3: El problema és que ara mateix no es distribueix de manera equitativa dins de l'OTAN. Aleshores, hi ha un nombre limitat de països, entre ells Suècia, que realment estan aportant per sobre del seu pes pel que fa al suport a Ucraïna. Hi ha altres països com el Canadà i Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca i Noruega, i un parell més. Però també n'hi ha molts que no estan destinant prou pel que fa al suport a Ucraïna.
0: Més coses, el Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i va caure a l'Atlàntic el 2009. Hi van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que hi anaven a bord, entre les quals una dona catalana. Corresponsal a París, Isabel Galí.
4: Els familiars dels 228 morts de l'accident esperaven amb ànsia la sentència d'aquest judici en apel·lació, perquè en el primer procés, fa 3 anys, la companyia Air France i la constructora Airbus van ser absoltes de tota responsabilitat. Ara la companyia aèria ha estat considerada culpable de no haver format els seus pilots sobre els problemes que hi podria haver a les sondes que mesuren la velocitat i la temperatura a l'exterior. Airbus és també culpable per haver subestimat la gravetat dels defectes d'aquestes sondes. Al fallar, van fer que l'avió es precipités en picat cap al mar. Per la presidenta de l'Associació d'Ajuda i Solidaritat del Vol AF447, Daniel Lamy, una sentència justa.
5: La justícia finalment té en compte el dolor de les famílies davant d'un drama col·lectiu d'una brutalitat insuportable. És un judici que, per primer cop, condemna multinacionals aeronàutiques i situa la seguretat per sobre de tota altra consideració econòmica.
7: Au-dessus de toute autre considération économique.
4: Acusades d'homicidi involuntari, tant Air France com Airbus hauran de pagar una multa de 225.000 euros per danys morals i només Airbus recorrerà la sentència. Considera que els responsables van ser els pilots per no haver pres les decisions adequades.
0: I commoció a Irlanda per la mort d'un ciutadà d'origen africà a mans d'uns guardes de seguretat privada en circumstàncies semblants a les de George Floyd als Estats Units, ho recordareu, ara fa 6 anys. Yves Sakila va morir la setmana passada a Dublín després que un dels guardes d'un centre comercial li posés el genoll sobre el coll per retenir-lo. L'acusaven d'un robatori. N'informa a Londres Quim Olivares.
23: Les autoritats irlandeses prometen investigar la mort d'Yves Sakila, un irlandès d'origen congolès. El personal de seguretat d'uns grans magatzems al centre de Dublín el van reduir divendres passat per suposadament haver robat a l'establiment i haver donat un cop a un senyor quan fugia. En el vídeo s'hi pot veure com diversos agents de seguretat pressionen Yves Sakila, que està de boca terrosa, i fins i tot en algun moment un d'ells li posa el genoll sobre el cap o el coll. Després de pocs minuts, Sakila perd el coneixement i es mor. Sentim el ministre de Justícia, John O'Callaghan, en declaracions a la televisió pública irlandesa.
24: És un esdeveniment molt angoixant i preocupant. Com a ministre de Justícia vaig dir que era apropiat que mirés el vídeo i el primer que vull fer és expressar el meu condol a la família del senyor Sakila. El més important ara és que hi hagi una investigació policial exhaustiva.
23: La policia ha obert una investigació i espera el resultat de l'autòpsia de la víctima. Els fets han commocionat els irlandesos.
25: No m'ho podia creure, era com un malson. Intentava pensar, per què aquesta força excessiva? Per què?
26: Això no és propi d'Irlanda. Això es veu als Estats Units, és el pitjor que he vist mai.
23: Centenars de persones han protestat aquest dijous a la tarda davant del Parlament de Dublín per demanar justícia.
0: Tornem a Catalunya. Unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que oficiarà el Papa a Lleó 14 el dia 10 de juny. A la missa hi haurà més de 200 cardenals i bisbes i entre les autoritats hi assistiran els reis espanyols i els presidents del govern català i espanyol. En total hi haurà 4.000 persones dins la basílica, a més d'uns 600 cantaires, i fora unes 4.000 persones que estaran assegudes, podran seguir l'acte amb dues grans pantalles. L'acte busca la participació de feligresos de Barcelona, com explica Xavier Martínez, que és el director general de la Junta Constructora.
6: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
0: Després de la missa, el papa sortirà a fora i beneirà la torre, que s'il·luminarà juntament amb la creu, que hi haurà també alguna sorpresa que no s'ha volgut avançar. Des del temple també han informat que tots els actes del centenari per la mort d'Antoni Gaudí han tingut un cost de 3,2 milions d'euros que es financen completament amb empreses patrocinadores del temple. D'aquest pressupost, 200.000 euros es destinaran a la il·luminació de l'acte el dia 10 de juny. I encara breument, abans de repassar la informació del temps, l'empresa catalana Puig, renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que les dues companyies no s'han posat d'acord per combinar els seus models i que desisteixen de continuar negociant. En la mateixa nota, Puig afirma que se centrarà a augmentar la seva cartera de marques i a generar valor per la companyia. El conseller delegat, Josep Manuel Albesa, afirma que continuaran reforçant la posició en el sector de la bellesa prèmium amb un creixement disciplinat.
2: El temps.
0: Amb el Néstor Gómez.
8: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Olot començarà a sancionar els comerços que no compleixin la normativa d'atendre i retolar en català. El 96% sí que la segueixen, però n'hi ha 26 que no, n'informa Olot Laia Claret.
9: Al setembre van començar amb la detecció i l'acompanyament als comerços perquè complissin la normativa. En aquests mesos el compliment ha pujat un 6%. Susana Pagès és la regidora de Llengua Catalana.
10: Primer hem donat totes les eines, hem prioritzat la pedagogia, hem prioritzat un acompanyament, com explicava, molt personalitzat.

0: rècord d'inscripcions amb més de 330 produccions en una edició que es farà del 5 fins al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. N'informa Tarragona, Manel Sastre.
1: L'organització ha seleccionat 82 produccions. Hi ha 34 estrenes absolutes, però la més destacada és la que obrirà el certamen.
2: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen Burundanga.
1: És la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galceran, Burundanga, dirigit per José Corbacho, amb coproducció de 3CAT. Cris Gambín és la codirectora del FICCAT.
3: Molt contents, aquest any hem fet rècord d'inscripcions, amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes, i la més sonada és Burundanga, l'última pel·lícula del José Corbacho, una comèdia que està basada en l'obra teatral del Jordi Galcerà. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
1: Aquesta comèdia, protagonitzada, entre altres, per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Sílvia Abril o Santi Millán, no es podrà veure, però, a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs s'han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tenit. El FICCAT ha triat també una vintena de curtmetratges i 6 documentals en una edició que té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director, guionista i productor Joel Joan.
4: Qui me va quitar ese mal humor? Qui me va quitar?
0: Clara Pey ha commogut el públic de la sala Paral·lel 62 aquest dijous en el marc de la gira de presentació del disc Nuca. La pianista i compositora empordanesa ha reflexionat sobre la soledat i l'empatia. N'informa Barcelona, Marc Ruiz.
5: Un focus prim la il·lumina sobre el piano de paret en un escenari fosc com la nit. Encongida sobre el teclat, espera mentre se sent una nota sola, insistent. I comença a sonar la veu de Carmen Aciar, que canta Veo Incendios, mentre es va eixamplant el feix de llum i Clara Peya comença a despertar i tocar el piano de mica en mica. A l'altre extrem apareix Henry sota un feix de llum i van apareixent els músics entre el fum i el fons negre com una suma de soledats. Hi ha cançons que són un cop de puny com Solo existe una verdad, però que omplen la sala de poesia i bellesa. Mentre Carmen Aciar canta la soledad s'arrepenja al piano vertical intentant l'impossible, arribar a Clara Peya, que continua tocant per transformar en delicadesa la desesperació. El piano és també protagonista. El mou, el gira, comença el concert d'esquenes i es disculpa. I és que no acaba d'això, de girar-se per descobrir la soledat de l'altre. A mesura que avança el concert, canvia de perspectiva per canviar la relació entre els músics i el públic i les tres veus que l'acompanyen. I quines veus? Les de Carmen Aciar, Henrio i Wilmas. Clara Peya ha volgut compartir soledats, el mal de l'època que estem vivint, diu, i ha aconseguit que el públic que ha omplert la sala Paral·lel 62 s'emporti un record càlid que els farà companyia.
6: 3CAT Info.
0: La Renaixença de Catalunya Ràdio, creat i presentat per en Peyu, ha recollit aquest vespre el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. En Peyu i tot l'equip del programa de la Renaixença han pujat a l'escenari a recollir la distinció. En Peyu ha agraït el premi i també ha fet un crit d'alarma per l'estat en què es troba la nostra llengua, el català.
7: I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent, i això em preocupa. I crec que l'única manera de solucionar-ho, bueno, jo crec que és molt fàcil, vull dir que podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està, no ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio, la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, puta, és el 100% i ja està, no hi ha un altre.
0: El jurat ha destacat la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio, 3CAT i el Canal 33 per la qualitat tècnica i de so del programa, la música en directe i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música la cinta de Mobius de la matemàtica i músic Laura Ferrer. El guardó al millor professional de ràdio ha estat pel periodista Xavi Bundó.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El disseny Hub Barcelona reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través de la dualitat del seny i la rauxa en una nova exposició que obre aquest divendres. La mostra, que coincideix amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de la ciutat, plega més de 500 peces. Són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Cert, Coderc o H Arquitectes, que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica Catalunya Ràdio, el co-comissari

0: comissari Joan Roig amb aquest exemple.
1: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivència amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples, per mi, més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
0: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Art arquitectes de finals de juny.
1: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure atacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
0: L'exposició Seny i Rauxa es pot visitar fins al mes de setembre. I fins a l'hora en punt, els esports.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach.
3: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar, això sí, al marge del grup, a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que ha estat descartada per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blauranes. I és que, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
4: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
3: Passem ara al Barça masculí.
2: 3Cat Info.
3: El jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
5: La selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país. Des de ben petit, quan et criden a les inferiors, ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. I el futbol català, nou contratemps per al Lleida Club de Futbol, que ha vist com l'inversor que es va comprometre a fer-se càrrec del club hauria resultat ser un estafador, un fet que comprometi molt el futur de l'entitat, ho ha admès l'adjunt a la presidència del club lleidatà, Marc Torres.
6: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
3: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial. Obrim pàgina poliesportiva, dit això, parlant de motor.
2: 3Cat Info.
3: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Cadí Laseu, en canvi, ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
7: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració i res, moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
3: El partit i l'eliminació del Terrassa han suposat el comiat com a jugador en actiu de la capitana de les terrassenques, Pili Peña, que als seus 40 anys penja el casquet amb nombrosos títols, entre els que sobresurt l'or olímpic als Jocs de París del 2024. Aquest divendres, a tot això, segon duel de l'altra semifinal. Un Sabadell-Mataró on les maresvenques dominant per un triomf a 0.
2: 3CAT Info.
3: Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de redruc l'ascens directe, que inicialment havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els oronencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. Afegirem també que al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segert, s'ha endut el triomf a la 12a etapa després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons el marge respecte del segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. I afegirem també que la Lliga Sobal d'handbol doble compromís català aquest divendres a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers visita la pista del Bidasso, el Barça ja campió rebrà el Torrelavega.
2: 3CAT Info.

0: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident del govern espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per, suposadament, influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge dos dies després d'imputar Zapatero. El govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra Republicana i els Comuns. Seran un Consell Executiu extraordinari. Posteriorment, la consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà al Parlament el projecte de llei dels comptes de la Generalitat. El Parlament reprova la consellera Parlon i Josep Lluís Trapero per les infiltracions policials en assemblees de docents i en demana la destitució. Esquerra i els Comuns ho han facilitat la mateixa setmana que el govern ha tancat els seus vots per als comptes. La cambra també insta a fer caure la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba a un pacte amb el professorat. El Departament d'Educació i el sindicat reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros al mes, de més cada mes. La USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues. Brussel·les retalla a 0,3 la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. L'estat espanyol és l'únic país de la zona euro a qui la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement, gràcies a la despesa de famílies i empreses i a l'arribada d'immigrants. Els 23 activistes dels països catalans a la flotilla per Gaza arribaran aquest divendres a Barcelona procedents de Turquia, després de ser deportats aquest dijous per Israel. L'equip legal que assisteix als més de 400 activistes pro-palestins denuncia casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. La primera pel·lícula dels Javis, La bola negra, entusiasma al Festival de Cannes, se situa entre les favorites a la Palma d'Or. El film, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias, utilitzen Federico García Lorca per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat. Esports.
1: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olympique de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup, això sí, aquest dijous. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit. I al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda al Gran Premi de Catalunya de diumenge.
0: I el temps, aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor amb màximes de 35 graus a Ponent. 3CAT Info. Benvinguts, us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El magistrat ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez, a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. N'informa a Madrid Dani Sáenz Yaja.
3: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir anàlisi relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 d'euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
4: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
3: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: Més qüestions a l'actualitat. El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels comuns i Esquerra per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues i dures, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura, previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. El president de la Generalitat ha segellat l'acord amb els comuns els dies després de tancar el pacte amb Esquerra Republicana. El govern ha recollit les noves demandes dels comuns, sobretot en matèria d'habitatge. Així, fins al 2028, es destinaran 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge i es construiran, sobretot, pisos de protecció oficial. També hi ha el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges, oficines i locals comercials en desús. Per exemple, es preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar-ne 120 que estan degradats urbanísticament. La líder dels comuns, Jessica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte dels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. En canvi, per la consellera d'Economia, l'acord arriba en un moment clau per encarar el que queda de mandat.
5: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
6: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: El govern aprovarà els pressupostos en un Consell extraordinari que arrencarà aquest divendres a les 9 del matí. A les 10, la consellera d'Economia ja serà al Parlament per lliurar el projecte de llei de comptes de la Generalitat per al 2026. I en paral·lel, el Parlament reclama cessar la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per la infiltració de dues agents dels Mossos en reunions de mestres. El mateix dia que el govern ha acabat de tancar els seus vots per als pressupostos, Esquerra i els comuns han estat claus per aprovar la titular d'Interior i el director dels Mossos. Igual que Junts i la CUP, els republicans han votat a favor de les dues peticions, mentre que els d'ISC Albiach han optat pel sí a la de Trapero i per l'abstenció a la de Parlon. Sentim els diputats de tots aquests partits.
7: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
8: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
9: El que cal és un canvi del director general de la policia.
10: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, consellera Parlon, que la cessin a vostè.
0: A l'altra cara de la moneda, els socialistes han defensat Parlon i Trapero i han tancat files.
11: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat. No ens limitem només a dir que no ens agrada, sinó que posem solucions perquè una situació com aquesta no es torni a repetir.
0: El Partit Popular ha fet costat al PSC i s'ha oposat a les demandes, mentre que Vox i Aliança s'han abstingut. Els comuns, per cert, han aprofitat la iniciativa per anunciar un acord amb el govern per prohibir les infiltracions policials sense autorització judicial en moviments socials i entitats. En paral·lel, i de nou amb els vots claus dels aliats parlamentaris de Salvador Illa, la cambra també ha demanat destituir la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no és capaç d'assolir una entesa a curt termini amb la comunitat educativa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs sobre el conflicte a l'ensenyament, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest divendres, al migdia, després que la taula per desencallar les vagues hagi acabat sense acord. El govern assegura que necessita més temps per estudiar la proposta unitària dels sindicats, principalment la qüestió salarial. Els sindicats proposen 500 euros més al mes i que el sou s'actualitzi amb l'IPC. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia que hi ha mesures econòmiques que no poden assumir, però que hi veu recorregut.
12: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i per tant hem emplaçat a poder continuar fent-ho demà al matí, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: Però el sindicat majoritari, l'USTEC, ja avisa que si demà el departament no concreta una proposta salarial, escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem doncs, amb una... no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat a mitja reunió perquè no s'ha debatut a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. El sindicat professors de secundària, recordem, no hi ha participat. Les mobilitzacions i els talls de carreteres dels docents s'han traslladat aquest dijous al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les manifestacions de Tarragona i Tortosa han aplegat més d'un miler de persones a cada ciutat. El sindicat USTEC ha situat el seguiment de la vaga entre el 65 i el 70%. El Departament d'Educació, en canvi, rebaixa la xifra al 26%. Tarragona, Ricard Buigas.
14: La jornada ha començat amb un tall de la carretera nacional 340 a Vinaròs, al Baix Maestrat, on han participat docents ebrencs i del País Valencià. A Tarragona, els manifestants han optat per tallar l'accés a la ciutat per la Nacional 240. La manifestació de Tortosa ha acabat a l'Ajuntament. Els participants han entrat al consistori i han aconseguit el compromís del govern municipal d'Esquerra, el PSC i els comuns de defensar les seves reivindicacions al Parlament i al govern. La manifestació de Tarragona l'ha encapçalat un ninot de més de 2 metres de la consellera Niubó amb antifaç, vestida amb la popular roba de presidiari amb ratlles negres.
15: Niubó, escolta, això és una revolta!
14: Aida Montaner, de la Intersindical.
16: No volem engrunes, que volem el pa sencer, que les 4 gambes ja no ens alimenten.
14: Quan l'acte ha acabat a la plaça de la Font, un grup de docents han tallat l'A7 en direcció a Barcelona a l'altura de l'accés a l'Avinguda Catalunya, on han fet una paella. L'havia estat tallada fins a les 5 de la tarda.
0: Protesta de docents també al País Valencià. Uns 300 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació Valenciana. Els docents continuen amb la vaga indefinida sense que hi hagi data per a una nova reunió. València, Alba Barbosa.
17: Els càrrecs directius s'han sumat així a les mobilitzacions per pressionar el govern valencià perquè reobri negociacions. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
18: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
19: Jo crec que si hem tingut el recolzament que hem tingut per part de la societat i que s'està veient aquests dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys de la vaga, igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
17: Centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per reclamar la dimissió de la consellera. A dins de l'hemicicle també han interromput la sessió de control al president valencià.
20: A los servicios de la cámara que desalojen...
17: Els sindicats reclamen que es reprengui el diàleg. La vaga indefinida del sector educatiu arriba aquest divendres al 10è dia amb una nova manifestació convocada al centre de València.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Brussel·les retalla 3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro. Tancarà l'any amb un augment del PIB raquític de només el 0,9% per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. A l'estat espanyol, però, és l'únic país de l'euro que hi ha que la Comissió Europea li millora els pronòstics de creixement. N'informa la capital comunitària, Bruno Fortea.
1: El govern comunitari també preveu que l'atur a Espanya caurà enguany per sota de la barrera del 10%, un fet insòlit des del 2008, quan va esclatar la crisi financera. Ara, la creació de més llocs de treball impulsats per l'arribada d'immigrants i el bon ritme de despesa de famílies i empreses són alguns dels factors que, segons Brussel·les, sostenen l'economia espanyola. Per això, la Comissió Europea apuja una dècima les seves perspectives de creixement d'aquest any per Espanya. És una millora lleugera, però per sobre de les xifres més minses que pronostica per Alemanya, França o Itàlia. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà de com evolucioni la guerra a l'Orient Mitjà i avisa que les seves previsions poden empitjorar si no s'acaba el conflicte ni es restaura el trànsit de gas i petroli a l'estret d'Hormuz.
21: El creixement es reduiria aproximadament a la meitat en comparació amb l'escenari base, tant el 2026 com el 2027. La inflació tampoc es moderaria i l'activitat econòmica no aconseguiria repuntar el 2027.
1: Si el conflicte es resol, l'economia millorarà lleugerament l'any que ve. Segons Brussel·les, l'encariment de l'energia provocarà que aquest 2026 la inflació de la zona euro tanqui el 3%, un punt i una dècima més del previst abans de la guerra.
2: El temps.
0: Ara sabrem quina és la previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
22: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i sobretot amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies des del passat dimecres doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026 i només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes i és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
23: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
23: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
0: La bola negra, la pel·lícula dels Javis, que arribava a Canes amb una gran expectació, ha complert i ha entusiasmat la crítica i el públic. Enviat especial, Marc Garriga.
24: Les sensacions són similars a les que van viure l'any passat amb Sirat, que es va acabar enduent el premi del jurat i després va estar nominada a l'Òscar. La bola negra pot tenir un recorregut similar, si fem cas de les reaccions aquí a Canes. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
25: És que a Federico García Lorca lo asesinaron y que lo mataron por maricón. Para mí es muy importante reivindicar eso, que la historia no es una línea de texto. Y para mí es muy importante eso, traer esa parte de la humanidad, de los recuerdos históricos.
26: Se ha dicho mucho que, bueno, que Federico, su sexualidad da igual, no importa. Pero ¿cómo no va a importar si todas las obras de teatro en las que habla de su desamor, de su miedo? Todo el amor y el desamor que Lorca ha sentido durante toda su vida es lo que ha construido su obra. Creo que ese Federico queer no ha estado casi nada presente en el arte en nuestro país.
24: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta darrere la càmera, i Miguel Bernardo, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz, Glenn Close, Natalia de Molina i Antonio de la Torre.
0: El rodatge d'una pel·lícula de Hollywood en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana, ha sorprès els veïns de la zona. De moment encara no s'està filmant, però sí que s'ha muntat la reproducció d'un poblat celta a l'antic camp de golf de Sant Joan. La pel·lícula que rodaran en aquesta zona restringida es diu The Last Druid i la protagonitzarà Russell Crowe. L'antic golf es troba entre Rubí, Sant Cugat i Bellaterra i s'hi han trobat diversos senglars positius, vius o morts. Durant el rodatge està previst que hi treballin més d'un centenar de persones i, tot i que els veïns, consultats per TV3, veuen bé que si rodi una pel·lícula, no entenen per què llavors ells no s'hi poden passejar.
3: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
4: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
0: El rodatge té el vistiplau de la Generalitat des del febrer. Els agents rurals, però, han descobert que el tancament perimetral que havia de garantir el compliment de les mesures de bioseguretat no és correcte i per això, segons ha pogut saber TV3, el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge fins que no compleixin la normativa.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Els més de 400 activistes de la flotilla per Gaza ja són a Turquia després de ser deportats des d'Israel, on van rebre un tracte vexatori de les autoritats. L'equip legal que els assisteix denuncia casos de violència física i també de violència sexual després de l'assalt naval d'Israel en aigües internacionals. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Pablo Castilla, portaveu de l'organització.
5: Hem tingut la constància pel nostre equip d'advocats en el terreny, per Adala, on han constatat episodis de violència extrema, fins i tot alguns de violència sexual, on hi ha hagut dotzenes de persones que presentaven símptomes aparentment de costelles trencades, amb dificultat per respirar, obligades a estar agenollades i, com dic, amb aquesta humiliació constant cap a elles.
0: S'espera que els membres de la flotilla amb passaport espanyol arribin aquest divendres. Els de la delegació dels Països Catalans, més d'una vintena, aterraran a l'aeroport de Barcelona.
5: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45 persones, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. En principi, totes elles, les participants de la delegació dels Països Catalans, haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat, tot i que encara no podem confirmar una hora exacta.
0: Canviem de qüestió. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera aquest divendres i dissabte per intentar frenar el brot d'Ebola, que ja ha causat gairebé 140 morts. Almenys hi ha 600 casos de persones sospitoses, possiblement infectades també per Ebola. Burkina Faso, Elia Borràs.
6: Les autoritats d'Uganda i el Centre Africà pel Control i la Prevenció de les Malalties, un organisme de la Unió Africana que vetlla per la salut del continent, han convocat una cimera d'alt nivell per als dies 22 i 23 de maig per buscar una resposta transfronterera a la crisi provocada pel brot de la variant del virus de l'Ebola, conegut amb el nom de Bundibugyo. La reunió se celebrarà a Kampala, la capital d'Uganda, un dels països afectats pel virus. A la cimera hi participaran també els ministres de Salut del Congo, el Sudan del Sud i Uganda, així com experts i tècnics de la regió en control d'epidèmies com l'Organització Mundial de la Salut i l'UNICEF. La conferència s'ha de centrar en els pilars clau de la resposta, com són la coordinació entre estats, la vigilància i la gestió de casos sospitosos. La cimera respon a la necessitat de donar una resposta coordinada a un problema de salut públic regional que transcendeix qualsevol frontera. Es tracta d'una soca del virus de l'Ebola que circula tant al nord des del Congo com a Uganda i que no és habitual. Ho explica Trish Newport, portaveu de Metges Sense Fronteres.
7: És només la tercera vegada a la història que s'ha produït un brot d'Ebola de Bundibugyo. Això significa que mentre que per altres soques hi ha tractaments, hi ha vacunes, per aquest brot no hi ha tractaments aprovats ni vacunes i la capacitat per fer proves és molt limitada.
6: De moment, Uganda ja ha suspès tot tipus de transport de passatgers des del Congo, mentre que l'OMS intenta contenir el brot en aquesta zona de l'Àfrica.
2: Esports.
0: La informació esportiva amb el David Ubach.
8: La davantera del Barça, Carolyn Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que està descartada, això sí, per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blaugranes. I és que, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
9: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món. Mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
8: Per cert, que si el Barça aixequés el títol dissabte, la celebració seria l'endemà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Passem ara al Barça masculí.
2: 3CAT Info.
8: El director esportiu blaugrana, Deco, considera insubstituïble Lewandowski i ha admès que caldrà reforçar l'equip.
10: Tenemos en esos años también a Robert Ferran, que ha venido como un extremo y que se ha convertido como un 9. Ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo.
8: Mentrestant, el jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
11: A la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim també que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. L'Espanyol, per la seva banda, presentarà dimarts vinent Monchi, el nou director general esportiu. El migcampista blanquiblau Edu Expósito ha beneït la seva arribada.
12: La figura de Monchi es muy importante, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. Es un director deportivo que ha hecho campeón ahí donde ha estado. Para mí es ilusionante que una figura como la de Monchi pueda estar aquí con nosotros porque significa que vamos a ver dónde podemos ir.
8: Edu Expósito també considera, tant ell com el vestidor, que Manolo González hauria de continuar a la banqueta de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
2: L'actualitat esportiva a fons.
8: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya diumenge, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria del 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. Encara en bàsquet, afegim que aquest divendres comença al pavelló OHK d'Atenes la final a 4 de l'Eurolliga, amb les següents semifinals, Olympiacos Fenerbahçe i València-Madrid. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
13: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració, i res, amb moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
8: Aquest divendres, segon duel de l'altra semifinal, un Sabadell-Mataró on les maresmenques dominen per un triomf a zero. Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per l'alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc l'ascens directe, que inicialment l'havia assolit el Manlleu. Ara, el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els osonencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. En tenis, Pablo Badosa ha anunciat la seva reaparició en la competició després de gairebé 50 dies d'absència obligada per un bloqueig mental. La de Begur tornarà en un torneig menor, un 8-250 a Den Bosch, als Països Baixos, un torneig ja sobre herba. I al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segaert, s'ha endut el triomf en la 12a etapa, després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segaert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons al marge respecte del segon, el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera als últims quilòmetres.
2: Són 6:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. L'Audiència Nacional ha bloquejat aquest dijous part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros. També que el govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra i els comuns. I que el Departament d'Educació i els sindicats reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. A partir d'ara també us explicarem que abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estables per comprar un cotxe elèctric. I que unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família oficiada pel Papa Lleó XIV el dia 10 de juny.
2: Esports.
8: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup aquest dijous, això sí.
0: I el temps ambient d'estiu al maig, aquest divendres farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus. Fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar, la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. A més, a partir de la tarda arribaran al litoral boires costaneres.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El jutge ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A Madrid n'informa Dani Sainz de Aja.
14: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 d'euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
15: Jo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
14: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògic que l'Audiència Nacional hagi bloquejat els comptes de Zapatero. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Nieva ha explicat que la mesura permet garantir el retorn dels diners en cas que l'expresident del govern espanyol sigui condemnat.
16: És absolutament lògic. És a dir, si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, ha intentat doncs, fer-los desaparèixer per, bàsicament, no pagar impostos, no? Doncs el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
0: Sobre la imputació per tràfic d'influències, Nieva ha explicat que és il·legal intermediar amb l'administració a través de pressions, amenaces o manipulacions, però que la jurisprudència existent pot acabar sent confusa.
16: En la jurisprudència, aquesta explicació no és tan clara, ni molt menys. I de vegades doncs, veiem algunes actuacions, com per exemple una trucada per interessar-se sobre un expedient que considera la jurisprudència que això no seria tràfic d'influències. I clar, llavors et preguntes, bé, però llavors quina és la situació en la que sí que es dona aquest tràfic?
0: Jordi Nieva ha afegit que li semblaria desproporcionat que s'apliqués una mesura de presó provisional a l'expresident del govern espanyol.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels Comuns i d'Esquerra Republicana per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes d'aquesta legislatura. Previsiblement serà a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte pels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc. Li ha contestat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
1: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
17: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
2: 3CAT Info.
0: Abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric. Unes ajudes ja anunciades de fins a 4.500 euros del govern espanyol i 1.000 euros més de les marques, que no se sap encara quan es començaran a concedir. El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, assegura que la tramitació s'obrirà en les pròximes setmanes.
18: Antes de verano será operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuanto estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
0: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol.
19: Donar suport a aquest pla que ha fet el govern d'Espanya, reiterar el compromís del govern de Catalunya a treballar en aquesta direcció i a dir als ciutadans de Catalunya que si compren un cotxe, que sigui un cotxe elèctric. I si pot ser fet a casa, és molt millor. És un missatge ben senzill i ben planer que hem reiterat altres vegades.
0: Salvador Illa ha anunciat una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en l'àmbit de l'automoció.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Repassem ara la crònica internacional. El president de Rússia, Vladimir Putin, torna a exhibir l'arsenal nuclear davant d'Europa. Ha estat en unes maniobres militars conjuntes amb Bielorússia, el seu país aliat, aprofitant que el Kremlin ha instal·lat caps nuclears a prop de la frontera amb Ucraïna. El líder rus manté que són l'última opció bèl·lica, però l'amenaça ha posat en alerta el govern de Kiev. Moscou, Cristina Solies.
20: Putin recupera la retòrica nuclear davant el rearmament europeu i els pocs èxits del seu exèrcit al camp de batalla. Més de 65.000 soldats russos i bielorussos han llançat des de terra, mar i aire míssils balístics intercontinentals i hipersònics capaços de portar armes de destrucció massiva. Putin i Lukashenko, que per primer cop comandaven junts unes maniobres nuclears, volen estar preparats davant de qualsevol amenaça.
21: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
22: No representem cap amenaça per ningú, però tenim aquestes armes i estem preparats per defensar la nostra pàtria de totes les maneres possibles. Si tenim alguna cosa a les mans, hem de saber com utilitzar-la.
20: Mentrestant, Ucraïna alerta que Rússia vol involucrar Bielorússia a la guerra i ha anunciat que està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat Lukashenko del perill que això suposa.
27: El lideratge de facto de Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si dur a terme accions agressives contra Ucraïna.
20: Lukashenko nega que es plantegi entre la guerra d'Ucraïna, però Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte, el 2022, les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus.
0: A l'altra banda de l'escenari, els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN debatran aquest divendres com equilibrar les ajudes a Ucraïna. Hi ha països com Alemanya que portaran una proposta pròpia. També ho farà el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, que vol augmentar l'esforç fins a un 0,25 del producte interior brut. Des d'Estocolm, Ruta ha posat l'exemple de Suècia per instar altres estats membres a posar-hi més.
3: El problema és que ara mateix no es distribueix de manera equitativa dins de l'OTAN. Aleshores, hi ha un nombre limitat de països, entre ells Suècia, que realment estan aportant per sobre del seu pes pel que fa al suport a Ucraïna. Hi ha altres països com el Canadà i Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca i Noruega, i un parell més. Però també n'hi ha molts que no estan destinant prou pel que fa al suport a Ucraïna.
0: Més coses, el Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i va caure a l'Atlàntic el 2009. Hi van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que hi anaven a bord, entre les quals una dona catalana. Corresponsal a París, Isabel Galí.
4: Els familiars dels 228 morts de l'accident esperaven amb ànsia la sentència d'aquest judici en apel·lació, perquè en el primer procés, fa 3 anys, la companyia Air France i la constructora Airbus van ser absoltes de tota responsabilitat. Ara la companyia aèria ha estat considerada culpable de no haver format els seus pilots sobre els problemes que hi podria haver a les sondes que mesuren la velocitat i la temperatura a l'exterior. Airbus és també culpable per haver subestimat la gravetat dels defectes d'aquestes sondes. Al fallar, van fer que l'avió es precipités en picat cap al mar. Per la presidenta de l'Associació d'Ajuda i Solidaritat del Vol AF447, Daniel Lamy, una sentència justa.
5: La justícia finalment té en compte el dolor de les famílies davant d'un drama col·lectiu d'una brutalitat insuportable. És un judici que per primer cop condemna multinacionals aeronàutiques i situa la seguretat per sobre de tota altra consideració econòmica.
7: Au-dessus de toute autre considération économique.
4: Acusades d'homicidi involuntari, tant Air France com Airbus hauran de pagar una multa de 225.000 euros per danys morals i només Airbus recorrerà la sentència. Considera que els responsables van ser els pilots per no haver pres les decisions adequades.
0: I commoció a Irlanda per la mort d'un ciutadà d'origen africà a mans d'uns guardes de seguretat privada en circumstàncies semblants a les de George Floyd als Estats Units, ho recordareu, ara fa 6 anys. Yves Sakila va morir la setmana passada a Dublín després que un dels guardes d'un centre comercial li posés el genoll sobre el coll per retenir-lo. L'acusaven d'un robatori. N'informa a Londres Quim Olivares.
23: Les autoritats irlandeses prometen investigar la mort d'Yves Sakila, un irlandès d'origen congolès. El personal de seguretat d'uns grans magatzems al centre de Dublín el van reduir divendres passat per suposadament haver robat a l'establiment i haver donat un cop a un senyor quan fugia. En el vídeo s'hi pot veure com diversos agents de seguretat pressionen Yves Sakila, que està de boca terrosa, i fins i tot en algun moment un d'ells li posa el genoll sobre el cap o el coll. Després de pocs minuts, Sakila perd el coneixement i es mor. Sentim el ministre de Justícia, John O'Callaghan, en declaracions a la televisió pública irlandesa.
24: És un esdeveniment molt angoixant i preocupant. Com a ministre de Justícia vaig dir que era apropiat que mirés el vídeo i el primer que vull fer és expressar el meu condol a la família del senyor Sakila. El més important ara és que hi hagi una investigació policial exhaustiva.
23: La policia ha obert una investigació i espera el resultat de l'autòpsia de la víctima. Els fets han commocionat els irlandesos.
25: No m'ho podia creure, era com un malson. Intentava pensar, per què aquesta força excessiva? Per què?
26: Això no és propi d'Irlanda. Això es veu als Estats Units, és el pitjor que he vist mai.
23: Centenars de persones han protestat aquest dijous a la tarda davant del Parlament de Dublín per demanar justícia.
0: Tornem a Catalunya. Unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que oficiarà el Papa a Lleó 14 el dia 10 de juny. A la missa hi haurà més de 200 cardenals i bisbes i entre les autoritats hi assistiran els reis espanyols i els presidents del govern català i espanyol. En total hi haurà 4.000 persones dins la basílica, més d'uns 600 cantaires, i fora unes 4.000 persones que estaran assegudes, podran seguir l'acte amb dues grans pantalles. L'acte busca la participació de feligresos de Barcelona, com explica Xavier Martínez, que és el director general de la Junta Constructora.
28: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
0: Després de la missa, el papa sortirà a fora i beneirà la torre, que s'il·luminarà juntament amb la creu, que hi haurà també alguna sorpresa que no s'ha volgut avançar. Des del temple també han informat que tots els actes del centenari per la mort d'Antoni Gaudí han tingut un cost de 3,2 milions d'euros que es financen completament amb empreses patrocinadores del temple. D'aquest pressupost, 200.000 euros es destinaran a la il·luminació de l'acte el dia 10 de juny. I encara breument, abans de repassar la informació del temps, l'empresa catalana Puig, renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que les dues companyies no s'han posat d'acord per combinar els seus models i que desisteixen de continuar negociant. En la mateixa nota, Puig afirma que se centrarà a augmentar la seva cartera de marques i a generar valor per la companyia. El conseller delegat, Josep Manuel Albesa, afirma que continuaran reforçant la posició en el sector de la bellesa prèmium amb un creixement disciplinat.
2: El temps.
0: Amb el Néstor Gómez.
6: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Olot començarà a sancionar els comerços que no compleixin la normativa d'atendre i retolar en català. El 96% sí que la segueixen, però n'hi ha 26 que no, n'informa Olot Laia Claret.
8: Al setembre van començar amb la detecció i l'acompanyament als comerços perquè complissin la normativa. En aquests mesos el compliment ha pujat un 6%. Susana Pagès és la regidora de Llengua Catalana.
9: Primer hem donat totes les eines, hem prioritzat la pedagogia, hem prioritzat un acompanyament, com explicava, molt personalitzat, hem anat a tots els establiments, els hem ofert també píndoles formatives a partir del Consorci per la Normalització Lingüística. L'actitud que hem trobat ha estat molt positiva, però haurem d'arribar fins al pas final, que és arribar a les sancions.
8: Al pròxim ple l'equip de govern assumirà la competència per posar sancions que poden arribar als 3.000 euros.
0: La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FITCAT, s'obrirà amb la Premier Mundial de la pel·lícula Burundanga, en direcció de José Corbacho. Enguany hi ha rècord d'inscripcions amb més de 330 produccions en una edició

0: 42 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes i la més sonada és Burundanga, la pel·lícula, l'última pel·lícula del José Corbacho, una comèdia que està basada en l'obra teatral del Jordi Galcerà. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
1: Aquesta comèdia, protagonitzada, entre altres, per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Sílvia Abril o Santi Millán, no es podrà veure, però, a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs s'han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tenit. El FICCAT ha triat també una vintena de curtmetratges i 6 documentals en una edició que té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director, guionista i productor Joel Joan.
2: Clara Peya ha commogut el públic de la sala Paral·lel 62 aquest dijous en el marc de la gira de presentació del disc Nuca. La pianista i compositora empordanesa ha reflexionat sobre la soledat i l'empatia. N'informa Barcelona, Marc Ruiz.
3: Un focus prim la il·lumina sobre el piano de paret en un escenari fosc com la nit. Encongida sobre el teclat, espera, mentre se sent una nota sola, insistent. I comença a sonar la veu de Carmen Aciar, que canta veu Incendios, mentre es va eixamplant el feix de llum, i Clara Peya comença a despertar i tocar el piano de mica en mica. A l'altre extrem apareix Henrio, sota un feix de llum. I van apareixent els músics, entre el fum i el fons negre, com una suma de soledats. Hi ha cançons que són un cop de puny, com Solo existe una verdad, però que omplen la sala de poesia i bellesa. Mentre Carmen Aciar canta la soledad s'arrepenja al piano vertical intentant l'impossible, arribar a Clara Peya, que continua tocant per transformar en delicadesa la desesperació. El piano és també protagonista. El mou, el gira, comença el concert d'esquenes i es disculpa. I és que no acaba d'això, de girar-se per descobrir la soledat de l'altre. A mesura que avança el concert, canvia de perspectiva per canviar la relació entre els músics i el públic i les tres veus que l'acompanyen. I quines veus? Les de Carmen Aciar, Henrio i Wilmas. Clara Peya ha volgut compartir soledats, el mal de l'època que estem vivint, diu, i ha aconseguit que el públic que ha omplert la sala Paral·lel 62 s'emporti un record càlid que els farà companyia.
4: 3CAT Info.
2: La Renaixença de Catalunya Ràdio, creat i presentat per en Peyu, ha recollit aquest vespre el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. En Peyu i tot l'equip del programa de la Renaixença han pujat a l'escenari a recollir la distinció. En Peyu ha agraït el premi i també ha fet un crit d'alarma per l'estat en què es troba la nostra llengua, el català.
5: I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent, i això em preocupa. I crec que l'única manera de solucionar-ho, bueno, jo crec que és molt fàcil, vull dir que podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està, no ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, puta, és el 100% i ja està, no hi ha una altra.
2: El jurat ha destacat la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio, 3CAT i el Canal 33 per la qualitat tècnica i de so del programa, la música en directe i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música la cinta de Mobius de la matemàtica i músic Laura Ferrer. El guardó al millor professional de ràdio ha estat pel periodista Xavi Bundó.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El disseny Hub Barcelona reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través de la dualitat del seny i la rauxa en una nova exposició que obre aquest divendres. La mostra, que coincideix amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de la ciutat, plega més de 500 peces. Són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Sert, Coderc o H Arquitectes, que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica Catalunya Ràdio el cocomissari Joan Roig amb aquest exemple.
6: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivència amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples, per mi, més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
2: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Arquitectura Arquitectes de finals de juny.
6: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure

0: No, atacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
1: L'exposició Seny i Rauxa es pot visitar fins al mes de setembre. I fins a l'hora en punt, els esports.
2: Esports.
1: Amb el David Ubach.
3: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar, això sí, al marge del grup, a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que ha estat descartada per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blaugranes. I és que, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
4: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món. Mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
3: Passem ara al Barça masculí.
2: 3Cat Info.
3: El jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
5: A la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos jo ho firmaria ara mateix.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió. Totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. I el futbol català, nou contratemps per a Lleida Club de Futbol, que ha vist com l'inversor que es va comprometre a fer-se càrrec del club hauria resultat ser un estafador, un fet que comprometi molt el futur de l'entitat. Ho ha admès l'adjunt a la presidència del club lleidatà, Marc Torres.
6: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
3: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial. Obrim pàgina a Poliesportiva, dit això, parlant de motor.
2: 3Cat Info.
3: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el que diu la seu, en canvi, ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
7: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració i res, moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
3: El partit i l'eliminació del Terrassa han suposat el comiat com a jugador en actiu de la capitana de les terrassenques, Pili Peña, que als seus 40 anys penja el casquet amb nombrosos títols, entre els que sobresurt l'or olímpic als Jocs de París del 2024. Aquest divendres, a tot això, segon duel de l'altra semifinal. Un Sabadell-Mataró on les mares benques dominen per un triomf a 0.
2: 3Cat Info.
3: Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel club lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc l'ascens directe, que inicialment havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els oronencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. Afegirem també que el Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segert, s'ha endut el triomf a la 12a etapa després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons el marge respecte del segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. I afegirem també que la Lliga Sobal d'handbol doble compromís català aquest divendres a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers visita la pista del Bidasoa, el Barça ja campió rebrà el Torrelavega.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Vinga, aquest divendres avui ens despertem amb 20 graus a Mataró, 17 graus a Escó i 13 a Girona. I avui parlarem del cas Zapatero, de per què el jutge li ha bloquejat part dels comptes i del que explica avui, per exemple, el periòdico l'ABC. Segons la informació que investiga l'Audiència Nacional, la trama estava darrere del projecte del Hard Rock a Tarragona. Si el projecte s'hagués acabat fent, s'hauria importat una comissió de 60 milions d'euros. Però un dels noms propis és, sens dubte, Bad Bunny.
1: Desde el 2018 que nos vimos, que es una emoción muy grande y creo que en este 2026 se puede volver a repetir. Y aquí estamos, Benito, esperándote. Toda la gente de Barcelona está esperándote, toda la gente de Europa. Dios te bendiga. Te amamos. Hasta la que hay. Gracias.
0: El cantant porto-riqueny arrenca avui la seva gira europea a l'Estadi Olímpic de Barcelona i anirem també per veure si hi ha gent que ja hi ha passat la nit fent cua i parlarem també amb Natàlia Garriga, directora de l'Anella Olímpica, i amb el periodista de La Vanguardia, Jordi Bianchotto, del periódico Jordi Bianchotto. I també parlarem de la guerra judicial per un dels concursos més icònics de la televisió.
2: Tiempo, empieza por A. Conjunto de granos procedentes de partículas separadas de las rocas.
3: Arena.
2: Si B. Remover con energía una sustancia para que se condense, se mezclen sus componentes o se haga más líquida.
0: Antena 3 assegura que seguirà emetent, com a mínim per ara, el Rosco, la prova de final de Passapalabra, tot i que el Suprem ha ordenat el contrari. I tot això ha sortit Mediaset, propietari de TV5 i 4, assegurant que fa un any que en va comprar els drets. Ho analitzarem amb Mariola Cubells i també amb l'advocada Cristina Saula. I parlant de televisió, als Estats Units aquesta nit s'emet l'últim programa, de fet s'està emetent, de Late Show, de Stephen Colbert. Després d'una dècada, la CBS deixa d'emetre'l enmig de les crítiques de Donald Trump. I a partir de les 10 també anirem fins a Oslo. El Barça buscarà demà la quarta Champions femenina contra l'Olímpic de Lió. Alexia Putellas en parlava aquesta setmana al Tot Costa.
4: Evidentment té una història increïble, que nosaltres estem lluitant per intentar arribar a aquest nivell, no? I és una referència, ha estat una referència abans que ningú altre equip, no?, en fer-ho. Però jo, sincerament, per exemple, el dia del Bayern sentia el mateix. Sentia que ens estàvem enfrontant a una de les aspirants al títol, no?
0: També analitzarem l'última jornada de primera divisió, un partit dramàtic demà a Girona. Els de Mitchell se salvaran si guanyen a l'Elx. Si empaten o perden, el Girona pot baixar a segona. I a 3:15, la frase de la setmana que repassarem avui sobre el concepte odi. I a les 11, entrevista a Maria del Mar Bonet. Cada mà oferirà un concert, L'aigua no es cansa, 60 anys de cançons, al Palau de la Música dins del Festival Guitar Barcelona 2026.

I avui també tornarem a Canes, on aquesta nit els Javis s'han emportat una de les ovacions més llargues que recorden del festival. 20 minuts han durat els aplaudiments per la Bola Negra, que s'ha convertit en una de les grans candidates a la Palma d'Or.

0: Benvinguts a Nou Matí. Bon dia, Catalunya.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 4. Frederic Vincent, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb una altra vaga, els treballadors de presons que es dediquen a la reinserció anuncien una aturada pel dijous 11 de juny. Diuen que s'han quedat absolutament al marge de les millores dels funcionaris de presons que es van pactar després que un pres matés la cuinera d'aquell centre de Mas Enric.
0: I a Brussel·les.
2: L'Eurogrup analitza avui a Xipre la situació econòmica de la zona euro. Això després de les últimes projeccions de la comissió que les ha revisat a la baixa.
0: I han quedat a dormir als Estats Units.
2: Un ajornament. Donald Trump ha deixat per més endavant la firma d'una ordre executiva sobre intel·ligència artificial, sobre la qual hi havia molta expectació. Ha estat literalment hores abans de firmar-la perquè, segons ha apuntat la Casa Blanca, que no ha donat gaire més informació, sí que diuen que aquest document podia acabar sent perjudicial per als avenços nord-americans en el sector de la intel·ligència artificial.
0: I el que diran avui a la Xina?
2: També amb intel·ligència artificial, la justícia taiwanesa investiga 3 persones sospitoses d'exportar il·legalment a la Xina servidors avançats d'intel·ligència artificial fabricats per empreses nord-americanes. Recordem que, en teoria, les empreses als Estats Units no poden vendre segons quin material sensible a la Xina.
3: Avui és divendres 22 de maig, ens despertem amb 12 graus a Valls, 13 a les Planes d'Hostoles i 20 graus a la ciutat de Barcelona, ja a aquesta hora. Avui serà un dia càlid, amb temperatures de fins a 35 graus a Ponent, de 28 a 30 graus a moltes zones de l'interior i temperatures una mica més frenades a la costa, també per l'efecte dels núvols baixos o bancs de boira que es puguin formar precisament al litoral, a primera línia de mar. Avui en tenim alguns de núvols baixos a les Terres de l'Ebre, després a la tarda se'n podien formar al voltant de la Costa Brava, al sud de la Costa Brava, sobretot, i també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, es podrien repetir i sembla que seran més probables entre la Costa Brava i la Costa Central. A la resta, temps assolellat i esplèndid.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal, quan són les 6 i 7, i ens actualitzem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia!
4: Bon dia!
0: I comencem per l'Audiència Nacional, que bloqueja part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències.
5: A l'espera del sumari del cas, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
6: El jutge José Luis Calama ordena retenir dels comptes de Zapatero la mateixa quantitat que va rebre d'anàlisi relevante l'empresa del seu amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També es bloqueja els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar amb el soci del seu pare. El jutge creu que a través d'anàlisi relevante, Zapatero cobrava comissions per influir, per exemple, en el rescat de Plus Ultra, una operació que el govern espanyol defensa que va passar tots els filtres. A la Moncloa encara posen la mà al foc per Zapatero, això deia el ministre Óscar López.
7: Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
6: I a l'espera de conèixer el sumari, creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident. Des de Madrid, Dani Sainz, de Happy Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern de Salvador Illa celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu a partir de les 9 per aprovar els pressupostos.
8: L'executiu els portarà automàticament després al Parlament, aquest cop sí, amb la majoria assegurada d'Esquerra i els Comuns.
9: Sí, serà el segon cop que el govern dona llum verda al projecte de pressupostos, però aquesta vegada ho fa amb la garantia que els comptes arribaran fins al final i, per tant, entraran en vigor. A les 10, la consellera d'Economia, Alicia Romero, els entregarà al president del Parlament i a partir d'aquí començarà una tramitació express que, si no hi ha entrebancs ni sorpreses, acabarà amb la votació final la primera setmana de juliol. Illa ha preferit no deixar escapar els pressupostos d'aquest any perquè amb el cicle electoral que es presenta l'any que ve ja té coll avall que Esquerra i els Comuns difícilment li faran costat. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, el Parlament demana cessar la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per les infiltracions en assemblees de docents.
5: També reclama fer fora la consellera d'Educació si no tanca un acord amb el professorat.
0: Àlex Giral Robert.
10: La mateixa setmana que el govern ha acabat de tancar els seus suports per als comptes, Esquerra i els Comuns han facilitat les votacions contra Parlon i Trapero. La cambra ha instat Illa a fer-los caure per les dues agents infiltrades en reunions de mestres. Els socialistes han tancat files amb la titular d'Interior i el director dels Mossos.
11: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
12: Per fer aquest gir, el que cal és un canvi
4: del director general de la policia.
11: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat.
10: Junts i la CUP han votat a favor d'aquestes peticions, com també la de destituir la consellera Esther Niubó d'Educació si no aconsegueix un pacte immediat amb la comunitat educativa. Àlex Giralt, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Els comuns, per cert, han aprofitat la iniciativa per anunciar un acord amb el govern per prohibir les infiltracions policials sense autorització judicial a moviments socials i entitats. I una nova reunió aquest migdia a les 12 entre el Departament d'Educació i els sindicats per desencallar el conflicte educatiu després que ahir no s'arribés a cap acord.
8: El govern va demanar ahir més temps per estudiar la contraproposta salarial dels sindicats de 500 euros més al mes. L'USTEC, però, amenaça amb més vagues si avui no hi ha cap concreció. Tot i això, on sembla que hi ha més consens és en l'escola inclusiva.
0: Maria Costa.
12: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia ahir que hi ha propostes econòmiques que no podran assumir, però que hi ha marge.
13: Entenem que encara és una proposta de màxims. De totes maneres, hi ha recorregut encara per poder continuar negociant. Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu.
12: L'USTEC demana una proposta salarial concreta a la portaveu Iolanda Segura, però avisa...
14: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
12: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I desè dia de vaga indefinida dels docents al País Valencià.
5: Les negociacions entre la Conselleria d'Educació i els sindicats estan trencades i la pressió augmenta amb la dimissió d'uns 300 càrrecs directius.
15: Han presentat la renúncia al càrrec i fan seves les reclamacions dels docents. Demanen que la Conselleria escolti les reivindicacions i expliquen que la falta d'acord impacta en la gestió dels centres educatius. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
16: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
17: I que s'està veient estos dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys a la vaga. Igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
15: Els sindicats també reclamen que es reprengui el diàleg i ahir es van concentrar a les portes de les Corts reclamant la dimissió de la consellera. L'última proposta d'acord la van rebutjar i per avui i demà hi ha previstes noves manifestacions. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La defensa de Jonathan Andic ha contractat l'agència de detectius Método 3 per intentar rebatre la tesi de la jutge del cas, que l'acusa d'haver matat el seu pare Isaac Andic el 2024 durant una excursió a Montserrat.
8: Segons ha pogut saber aquesta emissora, la família d'Andic ha contractat, sota compromís de confidencialitat estricta, l'agència de detectius Método 3, que es va fer coneguda arran del cas d'espionatge polític de la Camarga.
0: En paral·lel, la defensa de Jonathan Andic ha informat de la voluntat de demanar una nova declaració davant de la jutge per concretar algunes impressions.
5: Recordem que quan va comparèixer davant la magistrada del cas va mantenir silenci durant gairebé tota la declaració per no incórrer en contradiccions. En la nova declaració, Andic intentarà desmentir el que l'informe policial qualifica de greus imprecisions. Ens critica les interpretacions que fan de missatges entre pare i fill i també que es basin en converses que l'acusat i la víctima van tenir, en algun cas, el 2018.
0: Puig renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder.
8: L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que ha trencat les negociacions que mantenia amb l'empresa nord-americana. Segons expliquen, no s'han posat d'acord per combinar els seus models i era complicat encaixar els interessos de les famílies i els dels petits accionistes. Puig afirma que se centrarà en el seu propi pla de negoci, que passa per augmentar la seva cartera de marques i continuar reforçant la seva posició en el sector de la bellesa premium. Estée Lauder també ha emès un comunicat amb un missatge similar. La integració de les dues empreses hauria creat un grup amb un valor borsari d'uns 35.000 milions d'euros. S'hauria situat com el segon més gran en l'àmbit de la cosmètica i la perfumeria només al darrere de L'Oréal.
0: I les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades.
5: L'Iran es nega a entregar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump. Just ahir, el líder suprem de la República Islàmica, Mojtaba Khamenei, va dictar un ordre perquè aquest material imprescindible per fabricar una bomba nuclear no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
18: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
5: L'altra qüestió que dificulta l'avanç de les negociacions és l'estret d'Hormuz, un pas clau per als petroliers. L'Iran vol mantenir-lo sota control i implantar-hi un peatge.
0: I Brussel·les retalla les previsions de creixement de la zona euro per la culpa de la guerra a l'Orient Mitjà, però Espanya se salva.
8: És l'únic país a qui la Comissió Europea millora el pronòstic del PIB, això sí, només una dècima, fins al 2,4%.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
19: La creació de més llocs de treball vinculats a l'arribada d'immigrants és, segons Brussel·les, un dels factors que sosté l'economia espanyola. juntament amb el bon ritme de despesa de famílies i empreses. Al conjunt de l'Eurozona, el PIB també creixerà, però de forma més minsa i per sota del previst abans de la guerra a l'Orient Mitjà. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà dels preus de l'energia, però és pessimista.
20: El conflicte continua. L'estret d'Hormuz continua bloquejat i la finestra d'oportunitat per normalitzar les condicions del subministrament energètic s'està fent cada cop més estreta.
19: I si la guerra s'allarga, diu que el pic de la inflació arribaria l'any que ve. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Vladimir Putin torna a treure l'espantall nuclear davant d'Europa.
5: El president rus ha comandat a distància unes maniobres amb armes estratègiques conjuntament amb Bielorússia, aliat seu, on ha traslladat part de l'arsenal atòmic. Defensa que s'ha d'estar preparat.
21: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
5: Aquests exercicis, amb més de 65.000 soldats russos i bielorussos, en què s'han provat míssils balístics intercontinentals i hipersònics, no ha agradat gens ni mica a Ucraïna, que s'ha posat en alerta.
0: Moscou, Cristina Solias.
22: Ucraïna avisa que Putin vol arrossegar Bielorússia a la guerra i per això Kiev està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat al president bielorrus del perill que això suposa, però Alexander Lukashenko ho ha negat.
23: El lideratge de facto de Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si du a terme accions agressives contra Ucraïna.
24: No tenim cap intenció d'involucrar-nos en una guerra a Ucraïna. No n'hi ha cap necessitat.
22: Ara bé, Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el règim de l'Havana ha difós un vídeo satíric del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, fill de cubans, que van marxar de l'illa quan hi va esclatar la revolució castrista.
8: Una sàtira que apareix després que Rubio hagi amenaçat Cuba d'imposar-li un canvi de règim. El vídeo surt Rubio en forma de titella Muppet, fent un discurs a la Casa Blanca, que aquí s'anomena The Blonde House, la Casa Rubia en castellà, fent joc amb el cognom i on justifica la política de bloqueig i embargament de Washington contra l'Havana.
25: Hoy vamos a aprender cómo hacer que un país pida ser invadido. El primer paso es cortar el combustible. Les dices a todos los países que si le venden petróleo a Cuba les va a ir muy, muy mal. ¿Cómo le llamamos a eso? Sanciones por la democracia.
8: El vídeo anomena el secretari d'Estat El Gusano Rubio. Gusanos és la manera com el règim de l'Havana es refereix als exiliats cubans de Miami, la ciutat on va néixer Rubio el 1971.
0: No sé si tranquil·litza la ciutadania vídeos satírics. I el Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera d'urgència avui i demà per intentar frenar el brot d'Ebola que ha causat 139 morts. Almenys hi ha 600 casos sospitosos. Burkina Faso, Elia Borràs.
26: La trobada reuneix els ministres de Salut de la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal del virus, el Sudan del Sud i Uganda, on ja s'han declarat dos casos, un dels quals mortal. L'objectiu és traçar les línies de contenció i coordinació transfronterera davant d'una crisi de salut pública regional. Trish Newport és portaveu de Metges Sense Fronteres.
27: Tots els centres de salut on vam trucar van dir: estem plens de casos sospitosos, no tenim espai. Això serveix per fer-nos una idea de com és de caòtic tot ara mateix. El que és veritablement important és que aconseguim fer arribar el material sobre el terreny com més aviat millor.
26: El brot ja ha causat 139 morts i hi ha uns 600 casos sospitosos. Uganda ha suspès el transport des del Congo i s'ha posposat la cimera Índia-Àfrica prevista per aquest cap de setmana a Nova Delhi. Des de Burkina Faso, soc Elia Borràs pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Tu avança al matí de Catalunya Ràdio. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025.
5: Segons el Servei Català de Trànsit, les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes.
0: Miquel Jarque.
28: L'any passat els Mossos de Trànsit van multar 6.200 conductors, 700 més que l'any 2024. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
29: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
28: La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Miquel Jarquep, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I precisament en l'àmbit de la investigació i recerca tecnològica té per objectiu crear noves eines que permetin una circulació més segura a les nostres carreteres. És el cas de la tasca que es fa al Centre de Recerca i Innovació del I2CAT.
1: El centre parteix de la premissa de treballar des de l'àmbit virtual per a prevenir en la vida real, un punt de partida que es pot aplicar a multitud d'aspectes del dia a dia, començant pels accidents a les carreteres. El seu director, Sergi Figuerola, explica així al Matí de Catalunya Ràdio com es treballa per anticipar-se i prevenir situacions reals.
2: Les xarxes 5G i el futur de les xarxes 6G permetran que vehicles, carreteres o infraestructures comparteixin informació entre ells en temps real, amb l'objectiu de fer la mobilitat més segura i eficient. El 94% dels accidents es deuen a errors humans. El que preveiem és que aquesta col·laboració entre vehicles i infraestructures amb el seu entorn, el que farà doncs, també és de reduir dràsticament el que seria aquest factor de risc.
0: I almenys un ferit en un tiroteig a Sabadell, ahir a la nit. La persona ha ingressat a l'Hospital Parc Taulí amb ferides de bala.
3: Segons detalla el diari de Sabadell i el Nacional, la vigilància policial s'ha extremat al voltant del centre hospitalari després que diverses persones s'han concentrat a les portes d'urgències. Els fets haurien passat a la baixada de Can Puiggener. Un dels vehicles implicats seria una Citroën Berlingo de color blau que ha fugit i que també tenia dos impactes de bala a la porta posterior. Els Mossos investiguen què ha passat i quin pot ser el mòbil.
0: I abans de l'estiu es podran demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric.
4: L'anunci l'ha fet el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, en la presentació del Pla Auto 2030 a Catalunya. Els ajuts de fins a 4.500 euros es van anunciar el desembre passat, però encara no s'havien posat en marxa.
6: Antes de verano será operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10% a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
4: Per la seva banda, Salvador Illa ha anunciat una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per a la innovació tecnològica en el sector de l'automoció.
0: I el Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i que va caure a l'Atlàntic el 2009.
1: Hi van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que viatjaven a bord, entre les quals una dona catalana.
0: Corresponsal a París, Isabel Galí.
7: La sentència en apel·lació considera Air France i Airbus culpables. La companyia aèria per no haver format bé els seus pilots i la constructora per haver subestimat la gravetat dels defectes de les seves sondes. Pels familiars, com Daniel Lamy, mare d'una víctima, una sentència per fi justa.
9: La justícia finalment té en compte el dolor de les famílies davant d'un drama col·lectiu d'una brutalitat insuportable.
7: Totes dues companyies han de pagar una multa per danys morals i només Airbus ha decidit tornar a recórrer la sentència. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Antena 3 continuarà emetent el concurs Passapalabra després que el Tribunal Suprem obligui el canal a prescindir de la seva famosa prova final coneguda com El Rosco.
3: La sentència del Suprem impedeix Antena 3 continuar amb aquesta part del programa, però els responsables de 3 Media asseguren que el concurs continuarà en antena almenys mentre no rebin la notificació de l'alt tribunal. El Suprem considera que El Rosco és una obra protegida per la propietat intel·lectual que pertany a l'empresa holandesa MCNF.
0: I al matí de Catalunya Ràdio en parlarem a 9:45 amb la periodista especialitzada en televisió Mariola Cubells i amb l'advocada Cristina Saula del bufet Grant Thornton. I a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família hi assistiran 8.000 persones entre convidats i autoritats. L'oficiarà el Papa Lleó XIV el 10 de juny.
4: A l'interior de la basílica hi haurà 4.000 persones, a més d'un cor de 600 cantaires i 200 bisbes i cardenals. I fora, 4.000 persones més assegudes que podran seguir l'acte mitjançant dues grans pantalles. L'acte vol afavorir la participació de feligresos barcelonins, segons ha explicat Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora del Temple.
10: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
4: Un cop acabada la missa, el Papa Lleó sortirà fora del temple i beneirà la torre que estarà il·luminada fins a la creu.
0: i el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar un rodatge d'una pel·lícula en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana i on s'han localitzat senglars infectats.
1: A la zona de rodatge, sí, l'antic camp de golf de Sant Joan ja s'hi han construït escenaris de la pel·lícula i té el permís de la Generalitat. Tot i això, segons ha informat TV3, els agents rurals s'han adonat que el tancament perimetral que havia de garantir les mesures de bioseguretat no és correcte i per això s'aturaran les feines de rodatge fins que no s'hi compleixi la normativa. Sí, com sigui, els veïns de la zona consideren contradictori el permís per rodar aquesta pel·lícula.
11: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
12: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari, si l'obren per fer una pel·lícula, perquè no el poden obrir per nosaltres.
1: La pel·lícula és una producció de Hollywood protagonitzada per l'actor Russell Crowe.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viara, bon dia.
13: Què tal, bon dia?
0: La primera. Hey.

0: I Bad Bunny arrenca avui la seva gira europea, ho fa a casa nostra, a Barcelona, concert avui i demà a les 8 del vespre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb totes les entrades venudes. Al concert d'avui s'espera alguna col·laboració especial i públic VIP com bona part de la primera, del primer equip del Barça.
1: La segona.
0: I nova fita històrica per Rosalía, ha guanyat el premi Ivor Novello a millor compositora internacional de l'any, un dels premis més prestigiosos de la indústria. Aquest guardó la situa al mateix nivell de Paul McCartney, Elton John o Adele. El premi es va concedir ahir a la nit a Londres.
1: I la tercera.
0: I avui arrenca a Lleida una nova edició de l'Aplec del Cargol. Entre avui i diumenge s'hi consumiran 14 tones de cargols i s'hi esperen 17.000 collistes. La festa comença aquesta tarda a les 7 amb lo Cargolazo com a tret de sortida.
1: I ara anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: El Barça està instal·lat a Oslo per jugar demà a la gran final de la Champions davant l'Olímpic de Lió.
2: El Lió, que domina el futbol europeu, 8 títols, enfronta un Barça que és ara mateix el referent, 6 finals de Champions consecutives. La davantera, Carolina Graham, ja té l'alta mèdica i Irene Paredes es dubta fins a l'últim moment. 2.000 seguidors del Barça donaran suport a l'equip. Cata Coll, portera del Barça.
3: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per aquesta gent.
2: En cas de celebració seria diumenge a les 5 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Avui tot costa especial des d'Oslo a partir de les 7.
1: I el sindicat d'àrbitres denuncia el Madrid.
2: Ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió d'Antiviolència. Una contra el seu president, Florentino Pérez, l'altra contra el club i Real Madrid Televisió. Totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral.
1: I polèmica també per la nova samarreta de l'Atlètic Club.
2: És una samarreta amb el mapa d'Euskal Herria al darrere que inclou territoris com Navarra. És la samarreta oficial del club de cara a la pròxima temporada i que es vol estrenar aquest cap de setmana al Bernabéu contra el Madrid. Diversos grups polítics demanen la seva retirada. El Lleida Club de Futbol, que està en risc, ja que l'inversor que s'havia de fer càrrec de l'entitat és un estafador, ha estat detingut sota investigació policial. Marc Torres, adjunt a la presidència.
4: Hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
2: El Sant Andreu, finalista de la Lliga de Waterpolo femenina, que jugarà contra el guanyador de l'eliminatòria entre el Sabadell i el Mataró.
1: Avui, a partir de les 11, ens acompanyarà Maria del Mar Bonet. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se pot ser, si no sou simpatitzants de l'integrisme sionista que governa l'Estat d'Israel, celebrar la tornada a casa dels 20 activistes catalans de la flotilla i dels seus companys. I què hem de celebrar? Doncs, bàsicament, i d'entrada, que no els hagin matat. Israel, des de l'inici de la invasió de Gaza i sumant-hi els conflictes que ells mateixos han provocat al Líban, al Iemen i a l'Iran, ha matat 260 periodistes segons les dades de Reporters Sense Fronteres i segons dades de l'ONU, uns 190 cooperants internacionals han mort també assassinats per l'exèrcit d'Israel des de l'inici del conflicte. Tenint en compte aquestes dades i sobretot havent vist el psicòpata d'Itamar Ben-Gvir, el ministre de Defensa d'Israel gaudint sàdicament de la tortura als activistes, no em sembla en absolut descabellat celebrar que, en primer lloc, no els hagin matat, tal i com han fet amb tanta altra gent que ha anat a Gaza durant els últims 2 anys i mig a mirar d'informar del que hi passa o a ajudar una població, molta de la qual viu en condicions infrahumanes.

0: Hi ha 8 cançons sobre els efectes econòmics de la crisi a l'Orient Mitjà.
1: Brussel·les ha canviat les previsions a la baixa i per això avui cançons que han fet una versió canviant el gènere de l'original. És el cas d'aquesta versió dance que va fer Nicky French del Total Eclipse of the Heart. Take on me. Els The Halls van proposar fer un dels concerts acústics de la MTV i van acabar reconvertint el Take On Me en un tros de balada. I un descobriment, Call It Off, un grup holandès que es defineix com a pop-punk i fa versions de Taylor Swift.
0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Un cop l'han imputat per tràfic d'influències, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que l'expresident espanyol va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: I aquí el govern de Salvador Illa reuneix avui a les 9 per aprovar el projecte de pressupostos.
3: Tot seguit, l'executiu els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir els suports d'Esquerra i ahir dels Comuns. Jéssica Albiach, líder dels Comuns, i Alicia Romero, consellera d'Economia.
4: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. En la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
5: Demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos.
0: I les postures d'educació i els sindicats de mestres i professors segueixen allunyades.
2: Sentim el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura.
6: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant. Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu a les propostes que ens han fet arribar avui.
7: Si demà no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
2: Així estaven les coses. Ahir el departament i els representants del col·lectiu tornen a reunir-se aquest migdia per mirar de negociar un acord.
0: I les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades.
3: L'Iran es nega a lliurar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump.
8: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
0: I Puig i Esther Lauder tanquen negociacions i no es fusionaran.
2: El gegant català de la perfumeria i la cosmètica nord-americana ho atribueixen a dificultats insalvables. Fracassa així la creació d'un grup que hauria sigut el segon més important del sector per darrere de L'Oréal.
0: Segons ha pogut també saber aquesta casa, la defensa de Jonathan Andic contracta l'agència de detectius Mètode 3.
3: És l'agència que es va fer coneguda pel cas d'espionatge polític a la Camarga. La defensa de Jonathan vol intentar rebatre les tesis de la jutge del cas que l'acusa de matar el pare.
0: Cada dia els Mossos multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat.
2: Són dades del 2025, avança la policia aquesta emissora. Òscar Llatge, coordinador de mobilitat.
9: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen.
0: I Canes es rendeix als Javis amb 20 minuts d'aplaudiments.
3: Per la seva primera pel·lícula, La bola negra, sobre Federico García Lorca, que ha entusiasmat i es situa en les favorites de la Palma d'Or. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: I representa també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui un dia més amb Zapatero com a tema principal de totes les portades.
10: O gairebé, de seguida t'ho detallo, Ricard. La Vanguardia titula que el jutge bloqueja els seus comptes i els de l'empresa de les seves filles. Bloqueig també és el verb que fan servir l'Ara i el País, i en el cas d'aquest segon hi posa la xifra bloquejada, 500.000 d'euros. Dues curiositats, però la primera, El Periódico, no se'n fa ressò, no apareix ni com a tema principal ni entre els altres sistemes de portada. I la segona curiositat, la portada de l'ABC, no porta una foto de l'expresident espanyol, però sí una caricatura, en què les seves celles són dues masses de jutge i els seus ulls s'aguanten com si fos una balança de la justícia. Altres noms propis de portada, Enrique Riquelme, que optarà a presidir el Madrid, diu Lara, que fa el salt, afegeix El Mundo, que plantarà cara a Florentino, titula El País. I si hi ha una foto que destaca per la seva bellesa en diverses portades, és la de la Sagrada Família, de l'interior del Gran Temple. Lara explica que 600 cantaires rebran el papa a la Sagrada Família. El Periódico ho resumeix titulant La Sagrada Família a punt.
0: Avui a la Pobla de Segur es desperten amb 16 13 graus, al migdia arribaran els 33, i a Sant Feliu de Guíxols n'hi ha 18 i aquí no passaran dels 24. Tot plegat amb previsió de temps estable i càlid pels pròxims dies. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, el temps serà tranquil, assolellat i càlid a gairebé tot arreu. L'única excepció serà primera línia de la costa, que tant avui com al cap de setmana es poden formar alguns bancs de boira, núvols baixos. Per exemple, aquesta tarda i demà se'n preveuen alguns a la Costa Brava o la Costa Central, i a les tardes també algunes nuvolades al Pirineu, com molt amb algun petit ruixat al Pirineu Oriental.
0: I a poques hores abans que demà el Barça jugui la final de la Champions, arriba el

0: Dades després que s'encallessin les converses per posar fi a la guerra, l'IBEX 35 va caure un 0,42% i torna a perdre els 18.000 punts. I aquest matí el preu del barril de petroli de Brent se situa al voltant dels 104 dòlars. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
3: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
2: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
3: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
4: Aquest dissabte el Tot Gira, el dissabte de les dues finals.
5: Atenció!
4: La final de la Champions Barça-Lió i la final del Girona per la permanència. A les 4 de la tarda obrim des d'Oslo amb tota la prèvia del Barça-Lió, la setena final de la Champions del Barça.
6: L'anàlisi del partit, la veu de l'afició, els protagonistes...
4: I després de la TDG de la final, el Tot Gira es fusiona amb la TDT per viure un partit de Lliga que és una final. A les 9, Girona-Elx. Els gironins han de guanyar per salvar-se. Transmissió amb Eduard Solà i tot l'equip de la TDT i del Tot Gira. I també l'Espanyol Reial Societat i el València-Barça. Tot Gira.
7: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
4: El dissabte de les dues finals.
8: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
9: Com a més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses. És el cas del Vesuvi.
8: Aquest diumenge el vulcanòleg català a Roma, Ivan Sunyer.
10: Una entrevista vas aconseguir.
9: Sí, no em van agafar. I en aquell moment va ser que vaig decidir, saps què? El planeta no està tot en crisi al mateix temps, però tant hem de marxar.
10: És a dir, la mirada és global.
9: Clar.
8: El divan, el valor de la conversa.
9: El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta, per un munt de factors, la humanitat està accelerant este canvi. Que hi ha canvi climàtic és obvi.
8: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
12: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
13: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
12: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
14: Això després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències i a l'espera del sumari del cas, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a través de l'empresa Anàlisi Relevante del seu amic Julio Martínez a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar del mateix soci del seu pare. El govern espanyol defensa que aquesta operació de Plus Ultra va passar tots els filtres. Óscar López, ministre.
15: Yo apoyo a Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
14: Creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident.
12: El president Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament.
14: Primer a les 9 hi haurà una reunió extraordinària del Consell Executiu que els aprovarà i després els entraran a la cambra on ja tenen la majoria assegurada amb Esquerra i els comuns. Jéssica Albiach adverteix però que no donen un xec en blanc. Sentim Albiach i la consellera d'Economia, Alicia Romero.
16: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
17: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
14: Si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura previsiblement a mitjans de juliol.
12: El Departament d'Educació i el sindicat reprendran les negociacions aquest migdia.
14: L'USTEC avisa que si el govern no concreta i mou fitxa, trencaran la negociació i convocaran més vagues. El govern diu, però, que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats, que considera de màxims de 500 euros més al mes. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
18: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant. Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu a les propostes que ens han fet arribar avui.
19: Si demà no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
12: I els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat.
14: Són dades del 2025 que ha tingut accés Catalunya Ràdio. Segons el Servei Català de Trànsit, les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i són el 8% a les zones urbanes. Òscar Llatze, coordinador del Servei de Mobilitat del Servei Català de Trànsit.
20: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que El que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
14: La sanció és de 200 euros i...

0: i 4 punts de carnet.
1: Més notícies. L'Adeo Montsant és la primera del país que aposta per l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi davant la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa.
0: La política arancelària de Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació del vi que produeixen els cellers que l'Adeo del Priorat i a la Ribera d'Ebre.
1: Tarragona, Ricard Buigas.
2: El mercat de Mèxic i Costa Rica està dominat per les DOs espanyoles. La presidenta del Consell Regulador, Pilar Just, diu que aquests països volen provar coses noves i aquí entra en joc el vi del Montsant.
3: Aquests vins espanyols són els primers vins d'importació d'aquests països. Estan una mica també cansats del de sempre, no?, i busquen nous vins d'altres regions. I, bueno, nosaltres hem entrat allà i bueno, l'acollida ha sigut perfecta.
2: Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La crisi de l'habitatge impacta de plen les persones que tenen Càritas a Girona.
0: 6 de cada 10 atesos viuen en infrahabitatges i el 50% queden en situació de pobresa severa després de pagar el lloguer.
1: Girona, Núria Paraire.
4: Atenen sobretot dones, un 60%. 3 de cada 4 atesos tenen menors a càrrec. El 40% tenen menys de 35 anys. I 6 de cada 10 no tenen un habitatge digne. És a dir, que relloguen habitacions o ocupen pisos, precisament perquè amb fills no poden permetre's viure al carrer. Segons Càritas Girona, els que sí que paguen un lloguer són el 50%, però a causa dels preus alts dels habitatges i dels sous baixos, un cop han pagat la mensualitat, es queden en una situació extremadament delicada, ho explica el responsable d'anàlisi social, Calle Gómez.
5: Un cop paguen aquesta despesa d'habitatge, es queden en situació de pobresa severa.
4: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Els treballadors de Ficosa, a Viladecavalls, al Vallès Occidental, han començat una vaga contra l'acomiadament de 113 persones, pràcticament una quarta part de la plantilla.
0: La direcció d'aquesta companyia catalana del sector de l'automoció ha reduït l'ERO, que inicialment afectava 172 treballadors, però també planteja un expedient de regulació d'ocupació temporal per a 38 persones del Departament d'Enginyeria. Davant d'això, els treballadors han decidit en assemblea iniciar una vaga que el sindicat CGT dona per fet que tindrà continuïtat. Tot i això, alguns dels empleats esperen tornar a debatre la parada indefinida en les assemblees d'avui. La pròxima reunió amb l'empresa està prevista per dimarts vinent.
1: I a Lleida es menjaran entre avui i diumenge 14 tones de cargols. El garrotín, el garrotán de la vera, vera, vera de Sant Joan.
0: Aquest any cuien a la plec com no hi ha anat mai. És la xifra més destacada d'una plec del cargol de rècord, que tindrà gairebé 17.000 collistes i que aquest any vol potenciar l'espai per als visitants.
1: Lleida, Noelia Caselles.
6: I és que la plec podria créixer perquè té colles en espera i gent que voldria formar part de les que ja hi participen, però l'espai no ho permet. Per això s'intenta que tothom que hi va, però que no és penyista, visqui la festa gairebé com si ho fos. Ferran Perdrix és el president de la Federació de Colles.
7: Pensar que la plec és una festa tancada, una festa per collistes i que no aporta res amb algú que la vingui a veure, jo penso que ja ho hem de deixar de banda. La plec és una festa oberta, una festa que la gent que ve s'ho passa bé.
6: Aquest any hi ha 124 colles i com l'any passat durant la nit es controlarà l'accés al recinte. El tret de sortida a 7:45 del vespre amb lo cargolasso. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la crònica cultural, avui hem de parlar de la nova pel·lícula dels Javis, La bola negra.
8: Després de rebre una de les ovacions més llargues de la història del festival, ja és una de les més fermes candidates a la Palma d'Or. Ja arribava a Canes amb una gran expectació i ha complert i entusiasmat crítica i públic.
1: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
9: Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Cirat. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBI Plus a partir de la figura de Federico García Lorca.
10: Queríamos que fuese una película grande para reivindicar que las historias LGTBIQ+ pueden ser grandes y que no tienen por qué apelar a un nicho, que nicho es una tumba, sinó que, com sempre hemos hecho, queremos llegar con historias nuestras a todo el mundo.
9: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la càmera, i Miguel Bernardó, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz i Glenn Close. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Bad Bunny oferirà avui el primer dels dos concerts a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en l'inici de la seva gira europea de Debí tirar más fotos. Hoy te voy a dar una vuelta por la playita, te voy a enojar de besitos la carita.
8: El muntatge del concert fa dies que ha començat a Montjuïc i un dels seus elements centrals serà la Casita Rosa, on molt sovint apareixen personatges famosos durant l'espectacle. Els concerts de Bad Bunny a Barcelona, però no seran els primers que el cantant porto-riqueny fa a Catalunya. De fet, fa 9 anys va fer parada a Girona i dues vegades a Lleida, on ja va fer els seus primers sold-out. En aquell moment ja era famós, però no tant com ara. Xavier Bosch, que és el CEO del Biloba, que és la discoteca on va actuar a Lleida, i explicava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio què va demanar Bad Bunny en aquell moment.
11: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover, per només per ell, diguéssim. Yeah. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia, ja el segon any ja es veia vindre que era...
12: Més estrelleta.
11: Que tenia. Sí, més sí, estrelleta. Sí.
8: El d'avui serà el primer dels 12 concerts que Bad Bunny farà a Espanya, 10 dels quals seran a Madrid. En total hi ha 600.000 entrades venudes.
1: Al matí de Catalunya Ràdio anirem fins a l'estadi per parlar amb la directora de l'Anella Olímpica, Natàlia Garriga. També parlarem amb el periodista musical Jordi Biancotto sobre el fenomen en què s'ha convertit l'artista porto-riqueny i de Bad Bunny a Rosalía.
8: Que ha guanyat el Premi Ivor Novello a millor compositora internacional de l'any, que és un dels premis més prestigiosos de la indústria. És la primera artista espanyola que guanya aquest guardó i aquest premi, que es va entregar ahir al vespre a Londres, la situa al mateix nivell de Paul McCartney, Elton John o Adele.
1: I ahir a la sala Paral·lel 62...
8: La pianista i compositora Clara Peya va actuar ahir en el marc de la gira de presentació del seu últim disc, Nuca.
1: Barcelona, Mar Ruiz.
13: Clara Peya ha compartit la seva música amb el públic i amb les veus de Carmen Aciar, Henry o Will Mas. Ha aconseguit que cançons que són un cop de puny, com La pedra i el camí o Solo existe la verdad, sonin plenes de tendresa. Veu Incendios, Les flors prohibides o La nuca han servit per compartir vulnerabilitats amb un públic que ha abraçat Clara Peya aplaudint amb entusiasme.
14: Avui hem fet un ritual aquí compartint soledats. I tot i que jo tornaré a casa i em sentaré sola, perquè és un mal d'època i perquè jo em sento sola, avui ara, en aquest moment... La soledat s'ha compartit. Avui hem girat la nuca.
13: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I més música. Tot a punt perquè un altre estiu la sala Jazz Bach comenci un nou cicle de concerts a Menorca, al port de Ciutadella.
8: Su, Sidoní o la Ludwig Band són alguns dels caps de cartell d'una programació que durarà del 30 de maig al 25 de setembre. El seu programador, Francesc Martín, reivindica l'essència de la sala, que està a punt de complir 27 anys de vida en un context marcat pels macrofestivals.
15: El jazz va reivindicar el valor de la proximitat, de l'experiència i de la connexió amb els artistes i el públic. De fet, som una sala que, més enllà de fer concerts, creem una amistat amb els mateixos músics. L'objectiu és donar vida a l'aspecte cultural de Menorca durant els mesos d'estiu i que apostem per la qualitat artística i descobrint noves propostes i la diversitat musical.
1: I els esports, Robert Prat.
16: El Barça s'entrena aquesta tarda a l'Oleva, a l'Estadion, escenari demà de la final de la Champions, amb el dubte d'Irene Paredes. El sindicat d'àrbitres denuncia el Madrid per les crítiques al col·lectiu de Florentino Pérez. Hi haurà eleccions al Club Blanc si Riquelme presenta demà l'exigent aval econòmic que es necessita per ser candidat.
1: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
17: Estan a les portes d'aconseguir la quarta Champions femenina de la història del club. Des que van guanyar la Lliga, el focus ha sigut encara més Oslo, escenari de la final de demà contra l'Olímpic de Lió. La Copa guanyada la setmana passada pareixia més un pur tràmit per arribar a aquest objectiu final, que no és altre que seguir engrandint la llegenda en Europa. Veurem si Aitana pot jugar uns minuts, si Graham Hansen, que jugarà al costat de sa casa, arriba bé per seguir marcant la diferència, o si Mapi celebra un últim títol amb la samarreta blaugrana. Tothom espera veure Alexi alçant la Champions. Demà segurament la ciutat i el país quedarà mig paralitzat. Estes jugadores han aconseguit que l'afició estiga igual d'orgullosa d'ells que d'elles i que el que no és tan aficionat conega perfectament els seus noms. I això és un altre dels seus èxits, convertir-se en referents i exemples, quasi tan important com els títols.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
18: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
1: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 17 graus a Berga, 16 graus a Bellvei, al Baix Penedès, i 13 graus a Llagostera, al Gironès. Avui amb un dia de sol, un dia esplèndid, amb temperatures de fins a 28 o 30 graus a moltes comarques de l'interior, i a Ponent es podria arribar als 35 graus. En canvi, a la costa la temperatura quedarà més frenada, i tant avui com al cap de setmana es podien formar alguns bancs de núvols baixos o de boira, sobretot aquesta tarda entre la Costa Brava i la Costa Central, també de cara a demà, però serien molt puntuals i a primera línia de mar. A la resta, algun ruixadet de tarda molt puntual també al Pirineu Oriental i temps assolellat a les altres comarques.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: El balcó gastronòmic és un lloc...
20: que bo.
19: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
20: Parella, què us posem per aquí?
19: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
21: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
12: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
22: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Convidem la nostra companya Txell Feixas, realitzadora del podcast Dones en Lluita, que recorda el dia més difícil de la seva vida professional.
23: Per tant, si en aquell moment, en aquell terratrèmol, la sensació és no sé si sortiré d'aquí, perquè o em caurà sobre l'hotel o el que em passarà baix potser serà pitjor, no?
24: L'altre barri, amb Blai Mercè.
12: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
25: De nou, obrirem l'àgora i anirem a l'Estadi Olímpic per saber com van els preparatius dels concerts que Bad Bunny farà a Barcelona avui i demà. Parlarem amb la directora de l'Anella Olímpica, Natàlia Garriga, i analitzarem el fenomen de l'artista porto-riqueny amb el periodista Jordi Bianchotto.
26: A partir de les 9 analitzarem el bloqueig dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i també ens fixarem en la sentència del Suprem que prohibeix a Passapalabra continuar fent la prova del Rosco, Antena 3.
25: A un quart d'11 connectarem amb Oslo per veure quin ambient es respira el dia abans de la final de la Champions femenina i també parlarem de les opcions de permanència del Girona.
26: I a les 11, entrevista Maria del Mar Bonet, que demà oferirà el concert L'aigua no cansa, 60 anys de cançons, al Palau de la Música.
25: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jovany?
27: Ahir al Matí de Catalunya Ràdio vam parlar del vocabulari que fan servir els joves i per això a temes pendents va debutar Young Marius per presentar-nos un ànic Young Marius.
28: Marius, què fas amb una gorra del revés?
29: Ja! Els cabells blaus!
30: Avui dijous toca ànic Marius jove by Young Marius!
28: Young Marius? Ets Young Marius
30: no
28: a partir d'ara?
30: No et facis això. Avui Young Marius que us deixarà buguejat. 6-7, 6-7, 6-7.
28: Molt bé, ara mateix.
30: Atenció, val la pena que em treguis la brutícia de 5 lletres.
28: Bueno, no doncs ara mateix Young Marius. No sé, aquesta versió jove de l'ànic Marius.
29: Val la pena. Què li passa?
28: Renta, renta.
30: Oh. Exacte. Oh. La resposta renta, és no, renta. El truc estava en saber que sí, rentar, o sigui, treure la brutícia, sí, vol dir que val la pena sí, en el llenguatge.
27: Avui a partir de les 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
31: Bon dia. Avui és un bon dia per recordar-vos que aquest cap de setmana, si us agraden els llibres i si us agrada una mica la cultura i el pensament crític, teniu una cita ineludible a la Fabra i Coats de Barcelona. És la Fira Literal, és la 11a edició, és una edició superespecial. Hi haurà xerrades, hi haurà un mercat del llibre, hi haurà debats, hi haurà presentacions de llibres, hi haurà totes aquelles coses que voleu fer i que no teniu mai temps de fer, doncs totes juntes en un sol cap de setmana. I jo no, de lloc de vosaltres, no m'ho perdria, així que espavileu.
1: I el segon, la Maria Nicolau.
32: Durarà poc, però ara passem per aquells dies que ja se'n suma la calor, el vespre corre la fresca i encara no és tot farcit de mosquits. És l'hora de conèixer noves facetes dels nostres estimats veïns, sobretot la dimensió sonora, la fresa dels plats de l'aigüera, l'enrenou de les cisternes i els gustos musicals de l'adolescent del quart tercera. per unes setmanes, abans no arribin els aires acondicionats, obrir finestres ens farà sentir una mica poble. Avui és un bon dia per cridar «Què tal? Com va?» pel cel obert.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui el cap de setmana tindrem dies de sol amb temperatures estiuenques, excepte en alguns llocs de la costa. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, a primera línia de la costa es poden formar alguns núvols baixos, bancs de boira. Entre aquesta tarda i demà, per exemple, se'n preveuen alguns entre la Costa Brava i la Costa Central, però la resta de Catalunya el temps serà assolellat, les temperatures fregaran o superaran els 30 graus a molts llocs de l'interior, fins i tot podrien fregar els 35 graus a Ponent, i hi haurà algunes nuvolades de tarda també al Pirineu.
0: I avui és divendres 22 de maig, que el dia que arriba a Barcelona l'artista més escoltat del món, Bad Bunny.

0: El cantant porto-riqueny que arrenca avui la gira europea a l'Estadi Olímpic de Barcelona. A quarts de nou hi anirem en directe per veure si hi ha gent ja que hi ha passat la nit fent cua i parlarem també amb Natàlia Garriga, directora de l'Anella Olímpica. Bad Bunny, que ja s'ha deixat veure per la capital catalana.
1: Desde el 2018 que nos vimos, que es una emoción muy grande y creo que en este 2026 se puede volver a repetir. Y aquí estamos, Benito, esperándote, toda la gente de Barcelona está esperándote, toda la gente de Europa, Dios te bendiga, te amamos, está la que hay. Gracias.
0: Parlarem del fenomen Bad Bunny avui a partir de les 9 i del seu pas també per Barcelona amb el periodista del periódico Jordi Bianchotto, que ens acompanyarà a partir de les 9 del matí. I avui aquest diari també explica que s'allotja a la millor suite de l'hotel Mandarín del Passeig de Gràcia. Té 236 metres quadrats i pot costar 40.000 euros per dues nits. També ha anat al disfrutar i volia anar a la Sagrada Família, però s'ho va repensar després de veure la gentada que hi havia pendent dels seus moviments. I al matí de Catalunya Ràdio parlarem també d'un dels pressupostos que aprova avui el govern, parlarem de la nova reunió dels docents i parlarem també del cas Zapatero, també en plena guerra judicial per un dels concursos més icònics de la televisió.
2: Tiempo, empieza por A. Conjunto de granos procedentes de partículas separadas de las rocas.
3: Arena.
2: Si ve, remover...
0: El passapalabra. Atenció, perquè Antena 3 assegura que continuarà batent, com a mínim per ara, el Rosco, la prova final de passapalabra, tot i que el Suprem ha ordenat el contrari, que deixi d'emetre-ho. Ha sortit Mediaset, propietària de TV5, assegurant que fa un any que en va comprar els drets. Ho analitzarem tot plegat aquesta guerra comercial amb Mariola Cubells i l'advocada Cristina Saula. I parlant de televisió, als Estats Units, últim programa de The Late Show de Stephen Colbert.
4: Is the band right now playing the same Peanuts music that I just said people were being sued for using without permission?
5: Yeah.
4: Is that what they're doing?
5: Yeah, yeah.
4: Oh no, I hope this doesn't cost CBS any money.
0: Ha estat un programa amb convidats especials i gags com aquest que acabem de sentir, en què la banda toca música sense llicència i ell fa bromes sobre quants diners costarà això a la cadena. Oriol Serra, què tal? Washington, bon dia.
6: Bon dia, Ricard.
0: Com ha anat el programa?
6: Bé, el programa ha estat interessant, et diria que potser no ha estat tan incisiu com esperàvem. De fet, estem acostumats a que Stephen Colbert sigui molt crític, molt dur amb el govern, amb l'administració Trump. Avui potser, després d'11 anys i després de molts programes, són més de 3.000 programes al llarg de la història de Stephen Colbert, doncs avui ha optat per fer un humor potser una mica més simpàtic, una mica més tou. I en qualsevol cas, tots sabem, a ningú se li escapa, de fet, que el programa feia molta nosa a la Casa Blanca, amb aquestes crítiques constants a Donald Trump, i un Trump que se l'ha vist doncs, com constantment també atacava o contraatacava a Stephen Colbert. La cadena CBS, la CBS, justifica des del principi motius financers, manca d'ingressos publicitaris per a la cancel·lació d'un programa que, d'altra banda, és líder, ha estat líder fins ara en els late shows d'aquest país. Com a convidat especial en aquest darrer programa, havia de venir el papa, han fet broma amb això, un papa lleó que no volia sortir del camerino i finalment ha estat substituït en directe per Paul McCartney.
7: So that's what we thought America was, just the land of the free.
6: I aquest és Paul McCartney explicant el que diu que recorda que els van dir a l'escola que era Amèrica. Diu la terra de les llibertats, la gran democràcia del món, i diu bé, diu almenys ho era, i afegeix espero que encara ho sigui. Aquest ha estat potser el moment doncs, més crític, han aprofitat doncs, aquesta conversa Colbert i Paul McCartney per a criticar a un Donald Trump. Aquí també han dit que es maquillava com els Beatles, o que es maquilla com els Beatles, amb aquest color taronja brillant. I com tu has dit, han passat molts noms, molts personatges famosos que han aprofitat per acomiadar-se de Stephen Colbert, però el que diria que més m'ha cridat l'atenció ha estat que tots els seus competidors, tots els presentadors de late shows, han passat per aquest programa. És a dir, no han fet els seus propis programes i han anat a rendir homenatge a Stephen Colbert en el seu darrer show.
0: Doncs gràcies, Oriol, per aquesta crònica. Que vagi bé.
6: Adéu, bon dia.
0: A partir de les 10 anirem també avui cap a Oslo, perquè el Barça buscarà demà la quarta Champions femenina contra l'Olímpic de Lió. I també tornarem a Canes, on aquesta nit hi ha hagut una ovació, una de les ovacions més llargues, als Javis. Vint minuts ha durat els aplaudiments de la Bola Negra, que s'ha convertit en una de les grans candidates a la Palma d'Or. Tot això avui que Tarrés a les Garrigues el sol ha sortit a les 6:31 minuts i a la Serra d'Aró, al Baix Empordà, es pondrà a les 9:08 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la Hora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
3: Bon dia.
0: La segona és la bona.
5: El govern portarà avui els pressupostos al Parlament, ja ho va fer al febrer, però els va haver de retirar per falta de suports. Aquest cop sí que en té, garantida l'aprovació pels pactes amb Esquerra i els Comuns.
0: Albert Prat.
9: Sí, serà el segon cop que el govern dona llum verd al projecte de pressupostos, però aquesta vegada ho fa amb la garantia que els comptes arribaran fins al final i, per tant, entraran en vigor. A les 10, la consellera d'Economia, Alicia Romero, els entregarà al president del Parlament i a partir d'aquí començarà una tramitació express que, si no hi ha entrebancs ni sorpreses, acabarà amb la votació final la primera setmana de juliol. Illa ha preferit no deixar escapar els pressupostos d'aquest any perquè amb el cicle electoral que es presenta l'any que ve ja té coll avall que Esquerra i els Comuns difícilment li faran costat. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Reprovats.
10: El Parlament, amb els vots de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP, ha aprovat un text en què es demana el cessament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, pel cas de les infiltracions.
11: Per cert, que el PSC també ha votat a favor d'un altre text dels Comuns en què es prohibeixen aquestes infiltracions en entitats i moviments socials si no hi ha una autorització del jutge. És una moció, però, que no té cap vinculació jurídica.
0: Tercera reunió.
5: En tres dies, entre el Departament d'Educació i els sindicats. Després de la trobada d'ahir, el govern va demanar més temps per estudiar la contraproposta salarial dels sindicats, que consisteix en 500 euros més al mes per docent.
0: Maria Costa.
12: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia ahir que hi ha propostes econòmiques que no podran assumir, però que hi ha marge.
13: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant. Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu.
12: L'USTEC demana una proposta salarial concreta a la portaveu Yolanda Segura, però avisa...
14: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
12: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 300 dimissions.
10: El País Valencià avui afronten el desè dia de vaga indefinida dels docents. Les negociacions amb el govern estan absolutament trencades. En les últimes hores han anunciat la dimissió 120 directors d'escoles i unes 140 persones més que formen part dels equips directius.
0: El Hard Rock.
11: La trama investigada en la causa en què hi ha imputat l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va pactar una comissió d'un 3% per la construcció del macrocomplex turístic del Hard Rock a Tarragona. Ho expliquen avui mitjans com El Periódico i l'ABC. L'operació pujava fins als 2.000 milions d'euros.
5: Per tant, la trama, a través d'una de les empreses de Julio Martínez, amic de Zapatero, se n'hauria embutxacat 60. Això consta en la investigació del jutge Calama. L'ABC hi afegeix que el PSC hauria pressionat el govern aragonès perquè el projecte tirés endavant. El no dels Comuns, però, va deixar-ho en no res i va precipitar l'avançament electoral.
0: Bloquejats.
10: Parts dels comptes de Zapatero, en concret el jutge ha bloquejat 490.000 euros, que és la mateixa quantitat que Zapatero hauria cobrat presumptament per haver influït en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Madrid, Dani Senceaja.
15: El jutge José Luis Calama ordena retenir dels comptes de Zapatero la mateixa quantitat que va rebre d'anàlisi relevante l'empresa del seu amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar amb el soci del seu pare. El jutge creu que a través d'anàlisi relevante, Zapatero cobrava comissions per influir, per exemple, en el rescat de Plus Ultra, una operació que el govern espanyol defensa que va passar tots els filtres. A la Moncloa encara posen la mà al foc per Zapatero, això deia el ministre Óscar López.
16: Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada, lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
15: I a l'espera de conèixer el sumari, creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident. Des de Madrid, Dani Sainz deja pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Estudia.
11: El Suprem celebra avui 5 vistes per analitzar si paralitza cautelarment el procés de regularització d'immigrants engegat ara fa unes setmanes. Ho han demanat, entre d'altres, el govern de Madrid, d'Isabel Díaz Ayuso, Vox o Azteuir. Demanen que el procés quedi congelat fins que la justícia resolgui els recursos que s'han presentat contra el decret del govern espanyol.
0: No es fusionen.
5: Puig ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder i no hi ha hagut acord per combinar els seus models i era complicat encaixar els interessos de les famílies i els dels petits accionistes.
10: La integració de les dues empreses hauria creat un grup amb valor borsari d'uns 35.000 milions d'euros. S'hauria situat com el segon més gran en l'àmbit de la cosmètica.
0: Distància de seguretat.
11: Ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle que circula davant. Les col·lisions per darrere, de fet, representen 3 de cada 10 accidents en carreteres i el 8% en zones urbanes.
3: L'any passat, els Mossos de Trànsit van multar 6.200 conductors, 700 més que l'any 2024. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
17: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
3: La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Miquel Jarquep, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou tiroteig.
5: Ara a Sabadell, ahir a la nit, hi ha una persona ferida ingressada a l'Hospital per Taulí. Segons el diari de Sabadell i el Nacional, la vigilància policial s'ha extremat al voltant del centre hospitalari després que diverses persones s'han concentrat a les portes d'urgències.
10: Els fets haurien passat a la baixada de Can Puiggener. Un dels vehicles implicats seria un Citroën Berlingo de color blau que ha fugit i que també tenia dos impactes de bala a la porta posterior.
0: 14 tones.
11: De cargol són els que es menjaran a Lleida entre avui i diumenge en una nova edició de l'Aplec, una edició de rècord amb gairebé 17.000 collistes.
0: Lleida, Noelia Caselles.
18: I és que l'Aplec podria créixer perquè té colles en espera i gent que voldria formar part de les que ja hi participen, però l'espai no ho permet. Per això s'intenta que tothom que hi va però que no és penyista visqui la festa gairebé com si ho fos. Ferran Pèrdrix és el president de la Federació de Colles.
19: Pensar que l'Aplec és una festa tancada, una festa per collistes i que no aporta res amb algú que la vingui a veure, jo penso que ja ho hem de deixar de banda. L'Aplec és una festa oberta, una festa que la gent que ve s'ho passe bé.
18: Aquest any hi ha 124 colles i com l'any passat durant la nit es controlarà l'accés al recinte al tret de sortida a 7:45 del vespre amb lo Cargolasso. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nous mercats.
5: La Déu a Montsant és la primera del país que aposta per buscar alternatives davant la caiguda de vendes dels Estats Units i el nord d'Europa. Ha escollit l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi. La política arancelària de Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació del vi català.
0: Vaga indefinida.
10: Dels treballadors de Ficós a Viladecavalls, al Vallès Occidental, protesten contra un ERO que preveu l'acomiadament de 113 persones, una quarta part de la plantilla. La pròxima reunió amb l'empresa serà dimarts vinent.
0: Reunió.
11: Dels ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN. Se reuneixen a Suècia. De fet, es va començar aquesta reunió ahir a la tarda, però la part central se celebra avui. És una trobada que arriba enmig de l'anunci de Donald Trump d'enviar a Polònia 5.000 soldats dels Estats Units pocs dies després d'anunciar la retirada d'aquest mateix nombre de tropes d'Alemanya.
0: Vídeo satíric.
5: El règim de Cuba ha difós un vídeo satíric del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, fill de cubans que van marxar de l'illa quan hi va esclatar la revolució castrista.
20: Hoy vamos a aprender cómo hacer que un país pida ser invadido.
10: El vídeo hi surt Rubio en forma de titella fent un discurs a la Casa Blanca, que aquí s'anomena The Blonde House, la Casa Rubia en castellà, fent joc amb el cognom de l'implicat i on justifica la política de bloqueig i embargament de Washington contra l'Havana.
0: Que s'aturi.
11: El Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per parar el rodatge d'una pel·lícula que s'està fent en una zona forestal a Sant Cugat del Vallès i que és una zona restringida per la pesta porcina africana. La Generalitat havia donat els permisos oportuns en tractar-se d'una activitat econòmica, però ara hem vist que el tancament perimetral no garanteix la bioseguretat.
0: Lorca reivindicat.
21: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay.
22: A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+, conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
5: Lorca ha reivindicat pels Javis en la seva última pel·lícula, La Bola Negra, que ha entusiasmat crítica i públic i que ha rebut una ovació de 20 minuts.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
23: Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Cirat. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
24: Queríamos que fuese una película grande para reivindicar que las historias LGTBIQ+, pueden ser grandes, y que no tienen por qué apelar a un nicho, que nicho es una tumba, sinó que, com sempre hemos hecho, queremos llegar con historias nuestras a todo el mundo.
23: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la càmera, i Miguel Bernardó, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz i Glenn Close. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou premi.
10: Per a Rosalia, que ha guanyat el Premi Ivor Novello a millor compositora internacional de l'any, un dels premis més prestigiosos de la indústria, i que la situa al mateix nivell que Paul McCartney, Elton John o Adele.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: La millor frase.
1: Els dos millors equips del futbol europeu del moment s'enfronten demà a Oslo. El Barça tindrà el suport de 2.000 aficionats en aquesta final de Champions davant l'Olympique de Lió. Cata Coll, portera del Barça.
2: De lo que es capaç el Lyon, però sí de lo que es capaç el Barça, i intentarem pues, dissabte anar per totes i aconseguir-la.
0: Tot això avui, que és divendres 22 de maig del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zoé, quan faltaven 6 minuts per 3:45 de la matinada a l'Hospital del Mar, i la Neus amb 3,350 kg a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Jurado. Tenim 14 graus a Súria, 15 a Gelida i 17 a Sant Adrià de Besòs. Carreteres, Clàudia Serra.
12: Aquesta hora sense incidències destacades, matí de moment tranquil a les carreteres, té de trànsit una mica més dens en punts habituals a l'entorn de Barcelona i d'entrada cap a la capital.
10: Parlen de mobilitat a Barcelona. Les denúncies de robatoris de bicicletes es van multiplicar pràcticament per 5 entre el 2024 i el 2025, de 221 a 1046. La majoria de robatoris es van produir a la via pública i als districtes centrals.
12: Són dades dels Mossos d'Esquadra que ha donat el Bicicleta Club de Catalunya, que denuncia que no es corresponen a la xifra real de robatoris.
10: Anna Escura.
4: Cada 2 dies, 3 persones deixen de fer servir la bici a Barcelona perquè els hi han robat, i segurament són moltes més perquè molta gent no denuncia. Clement Tinsugó, del Bicicleta Club de Catalunya.
6: Falta de confiança en el sistema. La gran majoria de les persones pensen que no es farà res o que de totes formes no la trobaran, no volen perdre el temps a anar a fer una denúncia. Molts no es tramiten perquè no hi ha suficients dades.
4: Per poder denunciar calen fotografies i sobretot el número de vestidor de la bici. Anna Escura i Aixàs per al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Més notícies. Al Vallès Occidental, la discoteca Huaca Sabadell, al terme de Sant Quirze, continuarà obrint, tot i que la normativa municipal obliga el tancament.
5: Ahir havia de ser l'últim dia que obria, però el local manté la seva programació.
10: Sant Quirze, Marta Vallès.
7: L'alcaldessa de Sant Quirze, Elisabet Oliveres, diu que el temps s'ha acabat.
25: D'entrada, aixecar acte de que està obert i després el procediment administratiu. La llei és clara, 10 dies per buidar l'espai i el precinte directe. És una qüestió de compliment de normativa i aquesta normativa és vigent i s'ha d'acatar, no? No només el Huaca, tothom.
7: A Huaca Sabadell, avui actua Moncho Xavea, conegut com el rei del reggaeton gitano. Des de Sant Quirze del Vallès, Marta Vallès pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: El Bages Manresa allarga la tarifa plana per estacionar a l'aparcament de la Reforma.
12: Després de 6 mesos de proves, s'opta per donar continuïtat a la mesura, que implica un cost de gairebé 5 euros.
5: El ple ja ha aprovat la ratificació d'aquesta resolució de l'alcalde Marc Aloi.
10: Al Garraf han trobat una granada de la Guerra Civil al passeig de les botigues de Sitges.
12: Uns operaris que feien obres de reparació a la vorera la van trobar i van avisar els serveis d'emergències.
5: Els agents de la Guàrdia Civil i els Mossos van retirar el projectil d'uns 30 centímetres de llargada fins a una pedrera i allà el van fer explotar de manera controlada.
10: I cultura? Més enllà de Bad Bunny, avui hi ha altres concerts a les comarques de Barcelona. Per exemple, Buhos.
26: Per molt que mori i torni a néixer, cremaria 7 vides per tornar-te a conèixer.
10: Concert tant de Buhos com de Miquel del Roig al Festival Observa de Sabadell. A les 10 del vespre, entrades exaurides. I Andrea Motis.
27: El perfum de música.
10: Actua, entre d'altres, al Festival Floral de Vilassar de Mar a les 8 del vespre. Són les 7:20. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
28: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
29: Les notes del nen, les obres a casa...
28: El manteniment del cotxe...
29: Ah, no, això no és cap càrrega.
28: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Bonès.
30: Peugeot.
31: Catalunya Ràdio.
12: Són les 7:20 i ara des del quiosc repassem les portades de la premsa. La Vanguardia situa com a tema principal jutge bloqueja els comptes a José Luis Rodríguez Zapatero i els de l'empresa de les seves filles. L'Ara i el País també parlen d'un bloqueig en concret de 500.000 euros. I crida l'atenció la portada de l'ABC, no porta una foto de l'expresident espanyol, però sí que hi ha una caricatura en què les seves seus són dues masses de jutge i els seus ulls s'aguanten com si fos una balança de la justícia. Altres noms propis de portada, Enrique Riquelme, que
3: optarà a presidir el Madrid, diu l'Ara, que fa el salt, afegeix El Mundo, i que plantarà cara a Florentino, titula El País. I si hi ha una foto que destaca en diverses portades és la de la Sagrada Família, en concret de l'interior de la Basílica. L'Ara explica que 600 cantaires rebran el Papa a la Sagrada Família. El periòdico ho resumeix titulant La Sagrada Família a punt.
9: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
11: El 29 de desembre del 1933.
9: I el número de la sort, el...
11: L'11.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui volem explicar que la intel·ligència artificial ha fet saltar pels aires una tradició de 133 anys. Frederic Vincent, bon dia.
1: Bon dia. Universitat de Princeton, Nova Jersey, Estats Units, tenen un codi d'honor segons el qual ningú no vigila els exàmens finals. De fet, els professors marxen de l'aula. Els estudiants es comprometen per escrit a no fer trampa i si hi ha un sospitós, en el suposat trampós, el fa comparèixer davant d'un jurat d'estudiants. Això ha estat en vigor des del 1893, com deies, 133 anys, fins ara. Per cert, això és un dels himnes de Princeton, eh? Això no vull dir que no hem posat aquesta cançó perquè sí. En fi, aquest codi d'honor ha resistit fins i tot l'explosió d'internet o dels telèfons intel·ligents, però ara Princeton ha dit prou i els professors tornaran a vigilar els exàmens. No és l'únic canvi, eh? La Facultat d'Econòmiques del centre farà exàmens orals en els projectes de recerca, tot motivat perquè les trampes que han fet amb la intel·ligència artificial han començat a augmentar. Això també és una altra himna de Princeton, si algú està fent la playlist. En fi, Princeton diu que les trampes han augmentat en els últims 4 anys. El comitè de disciplina, que supervisi els treballs que es fan a casa, ha identificat en aquest últim curs 82 estudiants que haurien fet trampes, 82 infraccions. Dos cursos enrere en van ser 50. I això, evidentment, són els que enganxen. Els que no enganxen, doncs imagina't els que són.
0: Però al marge d'aquest cas, sabem si programes com ChatGPT realment fan que més estudiants facin trampa?
1: Aviam, no està del tot clar. Hi ha uns professors de la Universitat de Stanford que estan fent des de fa uns quants anys enquestes anònimes als alumnes d'edats diferents per detectar, entre d'altres coses, el grau de trampes. En un estudi als instituts, entre el 60 i el 80% dels alumnes, entre el 60 i el 80, deien que havien fet en algun moment alguna trampa. Després de l'esclat del ChatGPT, aquestes dades eren pràcticament iguals. Per exemple, abans del ChatGPT, entre el 20 i el 30% dels estudiants d'institut van copiar alguna cosa sense citar, sense posar que ho havien copiat. Després del ChatGPT, entre el 24 i el 31%. De nou, si fa no fa, pràcticament igual. Per tant, això indicaria que no és que es copiï més, senzillament que es copia diferent, que el que abans es copiava a Google, ara es copia del ChatGPT. Ara bé, aquest és el canvi. L'any passat, un 15% dels alumnes deien haver entregat un treball escrit totalment amb intel·ligència artificial. Per tant, ja no és allò de copiar un paràgraf, sinó dir-li al ChatGPT, fes-me un treball sobre tal de tantes pàgines. Alguns estudiosos diuen que això sí que és nou, que això sí que pot ser perillós. És per això que es demana un canvi de xip. Primer, perquè hi ha molts estudiants, sobretot als instituts, que diuen és que no ens ensenyeu què podem fer i què no podem fer amb intel·ligència artificial. No ens expliqueu què està prohibit i què no. I segon, hi ha molts estudis, molts, que han demostrat que els professors són pitjors del que ells es pensen a l'hora de detectar trampes amb la intel·ligència artificial.
13: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Ahir dijous l'Enigmàrius feia enteses per absorció i la resposta era compreses. Entendre és sinònim de comprendre i una compresa és un tros de tela que s'aplica sobre una part del cos per absorbir supuracions, per exemple. Acabem la setmana amb un Enigmàrius avícola. Pollets nascuts en plena canícula en un convent. De 8 lletres. Pollets nascuts en plena canícula en un convent. 8 lletres.
14: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I el més destacat a la televisió avui no és altre tema que el rosco de passapalabra, Mariola Cubells.
2: La notícia televisiva d'ahir va ser la sentència del Suprem per la que Antena 3 està obligada a deixar d'emetre en el seu concurs estrella, passapalabra, la prova final del rosco per una qüestió de drets. Però no ens alarmen, per favor, perquè els gabinets jurídics i econòmics de dos gegants, com A3Media i la productora holandesa que ha guanyat el litigi, ja estan posant-se d'acord, segur, i si no, Antena 3 pagarà o farà una prova pareguda, es pot dir el redolí, i tots tan contents.
0: I a la recomanació del dia amb motiu del tancament del Festival de Canes aquest dissabte i el reconeixement també a l'actriu Aina Clotet, Cristina Bordes en recomana la sèrie Això no és Suècia.
6: La primera sèrie com a cocreadora i codirectora de Clotet, amb altes dosis d'humor negre, l'ha descoberta d'una petita gran actriu, Violeta Sansivens, i una estructura que enganxa capítol a capítol. Tot plegat al voltant de les contradiccions de la criança moderna gràcies a la família protagonista, que aviat descobreix que mudar-se a un barri de muntanya per criar els seus dos fills envoltats de natura és un caramel enverinat. Teniu els 8 capítols títols d'Això no és Suècia a 3CAT.
16: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
17: Quan vulgui.
16: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
17: Tot el temps que vulgui.
16: I totes les bombolles que vulgui?
17: Totes les bombolles que vulgui.
16: I tot el relax que vulgui?
17: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
18: En pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes que el teu estiu es faci realitat a preus increïbles, com el de la Xina des de 1.000 euros, Egipte des de 596 euros i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
0: I quan falten 2:45 del matí, quin és el protagonista del dia, Gerard Jubany? Bon dia.
21: Bon dia. Les reunions amb els mestres.
22: Illa, illa, illa!
23: Humilitat.
21: Perquè avui al migdia a les 12 començarà la tercera reunió en 3 dies entre la Conselleria d'Educació i els sindicats per mirar de desbloquejar la situació des del sindicat USTEC, però avisen que si no es comencen a concretar coses es convocaran noves vagues.
24: Efectivament, així és. Sí. Bon dia, Rigal Estrell, i gràcies per invitar-me als matins, que em fa molta il·lusió conèixer el Pau Foradada, Sí. I gràcies, i sí, entrant en el que és el tema i de les contradiccions de la criança moderna...
0: Sergi, què estàs fent?
21: Sí,
24: una entrevista per lo nostre als col·les, no? Gràcies per venir... venir jo...
21: Sí, recordem que ets professor de...
24: De baixa, per un tema de salut mental que m'han trobat a l'esquena i, bueno, ho estem mirant, i encara que no pugui estar allà amb tot l'equip,
0: Escolta'm, avui torna a haver-hi reunió amb la conselleria, Sergi.
24: Per lo dels senglars?
21: Conselleria d'Educació amb els professors pel tema de la millora de les condicions. Sí.
24: És que portem ja tres reunions seguides en plan... Va, pagueu-nos més diners. I ells, no. I nosaltres, sí. I ells, no. I no estem avançant. I clar, els professors no podem perdre el temps d'aquesta manera. Perquè tenim uns alumnes allà fora, vale? Que necessiten que ens ensenyem coses.
21: Sí.
24: No s'ensenyaran sols, vale?
21: No. Però per concretar, què demaneu?
24: 400 o 500 pavos més al mes.
21: I prou.
24: Bueno, si volen 600 o...
21: No, dic que a part del sou, home.
24: No, ja està, és de l'escola incluïda, potser.
0: Són 8:15. A les 9 comença la reunió extraordinària de govern per aprovar els pressupostos. És el segon intent d'aquest any, però aquesta ha de ser la bona perquè aquesta vegada es portaran al Parlament amb el suport garantit d'Esquerra Republicana i els comuns. Més tard, a les 12, la Conselleria d'Educació, nova reunió amb els sindicats per intentar acabar amb l'onada de vagues. Però el nom del dia serà Bad Bunny, el cantant més escoltat del món. Comença avui a Barcelona la seva gira europea.
30: Desde el 2018 que nos vimos, que es una emoción muy grande y creo que en este 2026 se puede volver a repetir. Y aquí estamos, Benito, esperándote, toda la gente de Barcelona está esperándote, toda la gente de Europa, Dios te bendiga, te amamos, está la que hay.
0: El primer concert és avui a l'Estadi Olímpic a partir de les 8 del vespre. D'aquí una estona hi anirem a connectar en directe per saber si hi ha gent fent cua i ha dormit aquesta nit per ser els primers en entrar a l'Estadi Olímpic. I en l'àmbit econòmic, aquesta nit hem sabut que Puig ha renunciat finalment a fusionar-se amb la cosmètica Estée Lauder. Feia mesos que se'n parlava, la integració hauria creat un grup amb un valor borsari d'uns 35.000 milions d'euros. I a Canes, aquesta nit els Javis s'han emportat una de les ovacions més llargues que recorden el festival en la presentació de la seva nova pel·lícula, La bola negra, que reivindiquen la figura de Lorca.
4: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+, conseguidos, malas noticias.
0: 20 minuts han durat els aplaudiments, una rebuda que automàticament converteixen la pel·lícula en una de les grans candidates a la Palma d'Or. I pel que fa als esports, Robert Prat?
1: El Barça, que s'entrena aquesta tarda a l'Oleva a l'Estàdium, escenari demà de la final de la Champions, amb el dubte d'Irene Paredes, el sindicat d'àrbitres denuncia el Madrid per les crítiques al col·lectiu de Florentino Pérez, i hi haurà eleccions al Club Blanc si Riquelme presenta demà l'exigent aval econòmic que es necessita per ser candidat.
0: I pel que fa al temps, sembla que el cap de setmana serà gairebé estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, aquest matís de gairebé estiuenc està bé perquè tindrem un ingredient de temps de primavera, que són les boires que es podien formar arran de costa. Això és habitual que passi en aquesta època de l'any i se'n preveuen, sobretot entre aquesta tarda i demà, entre la Costa Brava i la Costa Central. Serien molt puntuals. A la resta, sol, temperatures altes de 28-30 graus en moltes comarques de l'interior, de 34-35 fins i tot a les zones més càlides de Ponent, i com a molt a la tarda, tant de dissabte com de diumenge, fins i tot avui també, podem tenir algunes nuvolades de tarda al Pirineu que deixarien algun ruixet al sector oriental.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals a les Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Aquest matí l'R2, l'R2 Nord, l'R8 i l'R11 han arrencat amb normalitat després que ahir al vespre s'interrompés la circulació entre Mollet Sant Fosc i Granollers Centre a causa d'una incidència al sistema d'electrificació a l'estació de Montmeló. Una normalitat que a Rodalies els últims mesos passa pels retards causats per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 hi ha retards d'uns 15 minuts, també endarreriments d'un quart d'hora a l'R15 de Reus a Barcelona, i a l'R14 a la línia de Barcelona a Lleida hi ha demores de més de mitja hora.
0: I a les carreteres, matí de moment sense incidències destacades. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, sí, de moment un matí tranquil, tret de trànsit una mica més dens en punts habituals, sentit Barcelona a la 2 i la B23 a Sant Vicenç dels Horts, C32 des de Gavà, C58 a Sabadell cap a la capital, i a Ripollet sentit Sabadell, i a la P7 a Barberà sentit Tarragona. Densitat també a les rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat.
0: Avui a l'Àgora del matí, a partir de 8:45, ens acompanyaran Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Forada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui un dia més, el cas Zapatero domina els articles d'opinió i editorials.
23: Per exemple, l'Ara, que diu que la imputació de Zapatero és plom per a les ales del PSOE, i assenyala que cada dia que passa el cas és més difícil de digerir per als socialistes i per als socis que els donen suport.
25: I exposa que la societat necessita que les explicacions de l'expresident espanyol arribin com més aviat millor.
23: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que el resultat de les eleccions andaluses hauria estat molt pitjor per al PSOE si la resolució judicial contra Zapatero hagués sortit a la llum uns dies abans.
25: Juan subratlla que l'expresident és l'última tanca per tirar a terra perquè el sanchisme es descompongui com un castell de cartes.
23: I trobem avui dos articles d'opinió que fan referència a les celles de Zapatero. Najat El Hajmi titula El País, l'últim de la cella, i a l'ABC, María José Fuente Álamo titula ZP de Bren fins a la cella.
25: El Hajmi considera que Zapatero encarna aquella esquerra que fa temps que va perdre el seu nom, i que sigui condemnat o no, la seva vida després de la política ja és un cop per l'esquerra.
23: Fuente Álamo remarca la contradicció que suposa que Zapatero impulsés l'agenda ecològica quan era al govern i després s'enriquís, diu, amb el petroli veneçolà.
25: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Bale titula el seu article La pertinaç corrupció.
23: Assegura que les trames corruptes a Espanya no són un fenomen atribuïble a un partit o una ideologia, sinó un problema sistèmic que travessa dècades, governs i institucions.
25: I al marge de Zapatero, el Mundo dedica l'editorial als pressupostos del govern de Salvador Illa. El titula Catalunya es desconnecta més.
23: El diari diu que el preu dels comptes catalans ha estat més nacionalisme i menys drets i llibertats, i afegeix que la factura la pagarà Catalunya, però també la resta d'Espanya.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
3: Llegeix que el país, que cada vegada té més èxit al turisme de luxe adreçat a dormir. Dormir semblava un dels darrers bastions a mercantilitzar, però això està canviant en una societat estressada, insomne, disposada a pagar per descansar. Se'n diu sleep tourism. Els hotels ofereixen tecnologia i teràpies perquè els clients dormin profundament i amb un son de qualitat. El fenomen no és nou. Els Alps fa dècades que ofereixen somiers i llits especials. I ara s'hi afegeixen massatges, programes de nutrició i exercici. Es calcula que la indústria d'aquest turisme de dormir ja mou més de 6.000 milions de dòlars cada any.
9: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
10: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
11: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
12: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
11: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
15: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
26: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Una proposta per les negociacions d'educació.
28: Sí, posar una xemeneia a la seu del departament per indicar al final de les reunions si hi ha fumat blanc o negre com es fa en l'elecció dels papes. Llegim a La Vanguardia que ahir un membre dels sindicats va fer aquesta proposta per posar-hi una mica d'humor. El diari es pregunta si en comptes de blanc podria ser groc, si hi ha acord.
0: I on sí que hi ha acord?
29: Per salvar el monestir de Sant Pere de Casserres, a Osona, veiem el 9-9 que la Generalitat hi aportarà 100.000 euros a l'any i es compartirà la gestió amb la Diputació de Barcelona. L'any passat el van declarar bé cultural d'interès nacional.
0: Què proposen per evitar el robatori de bicicletes?
28: Bicicletes, esquem GPS per veure si les roben i a quines zones les traslladen. L'objectiu és preveure futurs robatoris. La idea surt d'un informe del Bicicleta Club de Catalunya i l'ICTA UAB. La coordinadora de l'estudi explica que al voltant del 20% de les víctimes de robatoris de bicicletes deixen de fer-la servir. L'any passat es va denunciar el robatori d'un miler de bicicletes, un centenar més que l'any anterior.
0: I quan pot arribar a costar el turisme del somni de luxe?
29: $2.000 la nit. Llegim al País que s'està posant de moda l'anomenat Sleep Experience, habitacions d'hotel dedicades només a dormir en profunditat i qualitat. Els primers estudis apunten que aquesta indústria mou ja uns 6.000 milions de dòlars l'any, ho marquen en una societat on cada cop hi ha més gimnasos oberts a la nit, pistes de pàdel a prop dels habitatges, en definitiva, més soroll.
0: Una ciutat de cine.
28: Manresa. Els rodatges a la ciutat han reportat a la capital del Bages més de 5 milions d'euros. És el retorn econòmic de la filmació de 291 projectes audiovisuals des del 2017 al 2025. Són dades que veiem al Regió 7, que detalla que l'idili de Manresa amb el cinema va començar amb Netflix i H.
0: I la notícia que interessarà els que van al futbol amb un entrepà.
29: Un bioinformàtic aficionat del València s'ha fet un lloc a les xarxes preparant entrepans per endur-se als estadis. Es diu Íñigo de Martín i ja té milers de seguidors. Llegim la seva història al País. Diu que el que s'endurà demà més talla per veure el València-Barça és de xai rostit, ceba caramel, normalitzada, poma i pistatxos garrapinyats.
0: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia amb Frederic Pinsa i Lara García.
1: El Financial Times avui explica en portada a les imminents sortides a la borsa de SpaceX, OpenAI i Anthropic. Diu el diari que això podria encendre una bogeria inversora a Wall Street. Es preveuen xifres mai vistes, però a més hi ha hagut un canvi, una manera diferent de funcionar el Nasdaq que ho podria

0: Frankfurter Allgemeine Zeitung parla de tensions dins del govern per les pensions, bàsicament, segons diu, pot arribar a fer trontollar l'executiu.
1: A la premsa econòmica, 5 dies analitza la ruptura de negociacions entre Puig i Estée Lauder. Explica que la situació econòmica de la firma estatunidenca està lluny de ser idònia, cosa que podria haver influït en el fracàs de la fusió. L'any passat el grup va perdre 1.133 milions de dòlars i els ingressos van caure un 8,2%. Expansión destaca que Jonathan Andic podria perdre l'herència del seu pare, Isaac Andic, si finalment es declara culpable de delicte d'homicidi. Segons el Codi Civil català, podria adquirir la condició d'indignitat successòria. I avui l'ON Economia parla de les dones de les zones de Catalunya on més barat és comprar un habitatge. A la demarcació de Barcelona, el municipi més barat és Sallent, amb un preu mitjà de 990 euros per metre quadrat. I les comarques més assequibles, segons l'estudi que dissecciona el diari, són el Bages i Osona, lluny de la costa i dels principals pols turístics.
2: I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prat?
3: Aquesta gran final de la Champions amb un Barça que és referència. L'esportiu diu que ara mateix el Barça és model de futbol a tota Europa. 6 finals consecutives marquen l'hegemonia del club blaugrana. El Mundo Deportivo destaca que no hi haurà rua, però sí una festa a l'Avinguda Maria Cristina en cas que s'aconsegueixi el títol. El subdirector de l'esport, Javier Giraldo, escriu que és la millor final que es pot veure ara mateix, l'espectacle més gran del futbol. Giraldo aplaudeix l'afició del Barça per entendre que el Barça femení és senzillament el Barça.

0: El periòdico entrevista amb la blaugrana Patrick Guijarro, de qui diuen que és la millor migcampista del món, una líder al Barça. La Vanguardia parla amb Eva Pajor. Fa dos anys que és al Barça, ha jugat 5 finals i les ha perdut totes. El diari Ara remarca que el Lleida Club de Futbol està tocat de mort perquè el màxim inversor ha resultat ser un estafador. I El País destaca la denúncia del sindicat d'àrbitres contra Florentino Pérez i Real Madrid Televisió per les seves crítiques permanents, diu, a tot el col·lectiu arbitral.
1: Hi ha a la premsa del cor una ruptura sonada a l'Hisenda Pineda.
2: Rosa López, aka Rosa d'Espanya, i Iñaki García han posat fi a la seva relació amorosa després de 6 anys junts. Segons ha avançat la revista Semana, fa 2 mesos que la parella va decidir repartir-se la vaixella i els discos d'aquest ama. La ruptura ha colpit el populatxo, ja que la cantant es mostrava molt enamorada d'Iñaki, amb qui fins i tot es plantejava casar-se i formar una família. La mateixa cantant ha emès un comunicat a xarxes on confirma la notícia i on diu que la ruptura estat de mutu acord. Molts ànims a la fantàstica Rosa, que esperem que s'hagi quedat la vaixella i no els discos d'aquest ama.
1: I qui fa anys avui, Xavi Canalies?
3: Doncs,
1: bon dia.
3: Mira, bon dia de nou. Avui felicitem a Naomi Campbell.
1: 54.
3: 56. També el presentador de televisió Alfons Arús.
1: 63.
3: 65. També l'actor Willy Toledo.
1: 70.
3: 56. I l'actriu Antònia San Juan.
1: 70.
3: 65.
1: Sant Toral.
3: Avui és Santa Rita.
1: Home,
3: és coneguda popularment...
1: Aquesta no s'ha quita.
3: Exacte. Coneguda popularment com la santa de les causes impossibles i és considerada patrona dels casos difícils, dels matrimonis en conflicte, de les vídues, de les mares i de les persones que tenen malalties o situacions de violència. Segons la tradició, durant una oració davant d'un crucifix, l'any 1432, Rita va rebre al front una ferida produïda per una espina de la corona de Crist. Aquest episodi va ser interpretat com un estigma associat a la passió de Jesucrist i es va convertir en un dels trets més característics de la seva iconografia. A Catalunya hi ha 2.591 persones que es diuen Rita, Rita, Rita!
1: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 22 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
5: 22 de maig de 1976, el ministre de Governació d'Espanya, Manuel Fraga, ha decidit prohibir la Marxa de la Llibertat, que l'estiu de 1976 ha de recórrer tot Catalunya. Fraga creu que la mobilització podria alterar gravement la convivència cívica. La marxa es va acabar fent amb el lema «Poble català, posa't a caminar», però la forta repressió dels cossos policials va impedir que fos tan multitudinària com s'havia previst. Durant 72 dies, centenars de joves antifranquistes van caminar en diverses columnes d'una punta a l'altra del país per reivindicar amnistia i llibertat. I ara fa 50 anys un casament omplia les pàgines de la premsa del cor. Es casaven a Chipiona dues persones que sortien cada dia a la televisió de l'època. Una era una cantant folklòrica i l'altra un boxejador, campió d'Europa. Eren Rocío Jurado i Pedro Carrasco.
1: Avui és 22 de maig del 2026, és el 142è dia del calendari. Falten 30 dies per l'estiu

0: 33 per Sant Joan i 3 dies per segona Pasqua. I així sona el dia d'avui.
1: Els sons del matí.
2: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista. Crec que compartim moltíssimes prioritats, que això ens dona estabilitat.
4: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
5: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
6: El que cal és un canvi del director general de la policia.
7: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia.
8: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
9: Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. FOMO.
10: De l'anglès Fear of Missing Out, por de perdre's alguna cosa. Ansietat sorgida de la sensació d'estar-se perdent alguna cosa, com ara esdeveniments socials, tendències, etc. Els fans de Bad Bunny que no tinguin entrades pel show i passavolants que no volen perdre-se'n ni una, segur que tenen molt FOMO quan vegin el seu Instagram ple d'stories del cantant porto-riqueny.
0: Rosca.
10: Traducció al català de rosco, és a dir, el tortell, pasta seca de forma anular. I no menjar-se un torrat és l'expressió traduïda de no comer-se un rosco, que és fracassar. El rosco fa anys que no s'associa només a un tortell, sinó a la prova final de passapalabra. Antena 3, que durant anys ha assegurat el lideratge de la tarda amb aquest programa, corre el risc de no venjar-se un torrat si la resolució judicial el deixa sense el rosco i el torna a Telecinco.
0: Destronar.
10: Desposseir un sobirà del seu tron, i un sobirà és el que està per damunt de tots els altres. Verb molt encertat que, per exemple, llegim a l'Ara per definir el que intenta fer Enrique Riquelme, el candidat a destronar Florentino Pérez a la presidència del Real Madrid. Si algú dubta que Florentino Pérez està per damunt dels altres, que recordi com Emilio Butragueño el va definir com un ésser superior.
0: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 17.
11: Són els conductors que multen de mitjana cada dia els Mossos d'Esquadra per no respectar la distància de seguretat. Les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Us ho avancem avui al matí.
0: Un.
11: Només un de cada 4 joves amb feina es va poder emancipar el 2025 i el 20% dels joves ocupats estan en risc de pobresa. L'edat estimada per poder independitzar-se ja supera els 30 anys, la pitjor dada des del 2006.
0: 50%.
11: Encara sobre habitatge, la meitat de les persones que tenen Càritas a Girona queden en situació de pobresa severa després de pagar el lloguer. 6 de cada 10 atesos viuen en infrahabitatges i, a més, 3 de cada 4 tenen menors a càrrec. Càritas detecta que, arran de la crisi de l'habitatge, la majoria dels atesos queden en situació d'aïllament social.
0: I el veig tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig l'interior de la Sagrada Família. És una part de l'interior de la Basílica on s'hi veuen més d'una vintena de columnes que s'alcen fins a un sostre decorat amb colors groguencs i també ataronjats. Al terra, una espècie de graderia de ciment de 4 files i en forma d'amfiteatre.
12: És la sala creuer de la Sagrada Família a l'interior de la Torre Central, on ahir es va fer la presentació dels actes de la visita del Papa. La benedicció de la Torre de Jesús comptarà amb 8.000 assistents, 4.000 a dins, 4.000 a fora. Lleó XIV baixarà també a la cripta per visitar el sepulcre de Gaudí, l'arquitecte de Déu.
0: A la segona veig dos joves, dos nois que van molt elegants, amb vestit negre, camisa blanca i corbatí, i també de color negre, somriuen. Se'ls veuen nerviosos com mig aclaparats i al voltant molta gent en un pati de butaques que els aplaudeixen.
12: Una de les imatges de l'eterna ovació que s'han emportat aquesta nit el Javier Calvo i el Javier Ambrosi, els Javis, després de la presentació de la seva pel·lícula La bola negra sobre l'Orca al Festival de Canes. Una pel·lícula que ha entusiasmat crítica i públic, un aplaudiment de 20 minuts, una de les ovacions més llargues del festival i que situa el film com un clar favorit a la Palma d'Or.
0: I la tercera imatge ens arriba des dels Estats Units. I veig el presentador de televisió Stephen Colbert, al capdavant de l'últim episodi del Late Show, cancel·lat per la cadena CBS i tot i ser líder d'audiència. Washington, Oriol Serra, què més hi veus?
13: La imatge que us envio des de Washington és la de l'últim programa del Late Show de Stephen Colbert. Després d'11 anys en antena, la cadena CBS ha acomiadat el show argumentant que no ingressa prou diners en publicitat, però a ningú se li escapa que Colbert feia nosa a l'administració Trump. Es tracta d'un nou episodi de la preocupant amenaça contra la llibertat d'expressió als Estats Units. Paul McCartney ha estat el protagonista de l'última entrevista a Late Show.
1: Real o fals? amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Un cartell del govern d'Ucraïna titlla de covards els estudiants que no volen apuntar-se a l'exèrcit. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. La notícia diu que el cartell es pot veure a les parades d'autobús i a tanques publicitàries de tot el país. Mostra un soldat recolzat sobre un pupitre escolar on es veu un estudiant amb ulleres, samarreta de màniga curta i pantalons, també curts, ajupit, amagat fent la gatzoneta sota el pupitre. El text del cartell diu: el pupitre és un amagatall per a covards, apunta't a l'exèrcit. Al costat d'aquest text es veu un codi QR, que, segons diu la notícia, enllaça amb el programa oficial Contracte 1824. És una iniciativa del Ministeri de Defensa ucraïnès per incentivar l'allistament voluntari de joves.
0: I això és real o fals?
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
16: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
17: Conèixer de prop la universitat és essencial per prendre una bona decisió acadèmica. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva celebrarà el dissabte 30 de maig una nova jornada de portes obertes. Una oportunitat perquè futurs estudiants i les seves famílies s'informin sobre l'oferta de graus, resolguin dubtes sobre els estudis i descobreixin un model universitari basat en l'acompanyament personalitzat i la proximitat amb l'alumnat.
16: A la Universitat CEU Abat Oliva aprofitem la tecnologia per acostar les persones. Per això hem implementat un procés d'admissió completament online. Des de casa, sense necessitat de moure't, pots formalitzar la inscripció als nostres graus i postgraus. Canvia el teu present, crea el teu futur.
14: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un cartell del govern d'Ucraïna titlla de covards els estudiants que no volen apuntar-se a l'exèrcit és una notícia falsa. El cartell és en realitat una invenció de la propaganda russa. No s'ha penjat en cap lloc d'Ucraïna i només circula per xarxes socials. Cal remarcar que el cartell, a més, conté un error en una paraula. Els russos volien dir covards, però la traducció automàtica que han fet a l'ucraïnès és errònia. En lloc de covards diu roba interior.
0: Gràcies, Marc.
14: Adéu, bon dia.
18: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
19: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
20: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió? Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
15: Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7:53. Titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de José Luis Rodríguez Zapatero.
21: Un cop l'ha imputat per tràfic d'influències, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que l'expresident espanyol va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: I aquí el govern de Salvador Illa reuneix a les 9 per aprovar el projecte de pressupostos.
22: Tot seguit els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada amb Esquerra i els Comuns. Jessica Albiach, líder dels Comuns, i Alicia Romero, consellera d'Economia.
23: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. En la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
3: Demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos.
0: I nova reunió avui entre Educació i els sindicats. El que més s'allunya ara és el tema del sou.
21: Després d'acostar posicions en escola inclusiva, sentim el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura.
24: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant.
25: Si demà no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
0: I cada dia els Mossos multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat.
22: Són dades del 2025 que avança la policia aquesta emissora. Òscar Llatge, coordinador de mobilitat.
26: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen.
0: Mentre Canes es rendeix als Javis amb 20 minuts d'aplaudiments.
21: Per la seva primera pel·lícula, La bola negra, sobre Federico García Lorca, que entusiasmat i es situa entre les favorites a la Palma d'Or.
2: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, el cap de setmana serà assolellat i càlid, amb temperatures d'estiu a l'interior, però encara una mica frenades a la costa. I és que en alguns llocs de la costa podrien arribar-se a formar alguns núvols baixos o bancs de boira, sobretot entre aquesta tarda i demà se'n preveuen, per exemple, a la costa central i a la costa brava. D'altra banda, al Pirineu també hi haurà algunes nuvolades de tarda, amb algun ruixat al sector oriental, poca cosa, i a la resta, temps molt tranquil.
2: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil, per un aquí millor.
0: I pel que fa al trànsit, matí de moment sense incidències. Clàudia Serra.
5: Doncs sí, destaquem només trànsit dens, sentit Barcelona, a la 2 i la B23 a Sant Vicenç dels Horts, C58 a Sant Quirze i B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. Densitat també a la Ronda de Dalt, d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat, i a la litoral del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs. Retencions també a la P7, a Santa Perpètua, cap a Tarragona, però en general matí sense incidències.
0: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
6: Els nostres professors.
7: Em va marcar molt la professora de literatura catalana que vaig tenir a Bupicou.
6: Sílvia Soler, escriptora.
7: Jo aleshores estudiava a l'escola Badruna de Terrassa. Era una professora molt exigent, però que les seves classes eren molt gratificants. Em va fer estimar la literatura i recordo especialment que el premi, quan ens portàvem bé, és que l'últim moment, l'última estona de la classe, ens llegia en veu alta algun poema o algun fragment, i això ens agradava especialment. Es deia Carme Guasch i es dona la circumstància que també era la meva mare.
8: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Amb en Manu Guix, que... Manu Guix, que ens deixa la cançó gravada, però trucarem al Xavier, de part de la seva família, per dedicar-li aquesta cançó que ens demanen.
9: Oh, quins nervis.
0: Sí.
9: Portem uns dies...
0: A veure... Si diu xiripipi, s'endurà una llangonissa Ral d'Avinyó. Va, Xavier.
9: Xavier, sisplau.
27: Bon dia.
0: Bon dia, Xavier.
27: Bon dia.
0: Com estem, Xavier?
27: Bé, molt bé.
9: Molt bé.
0: Això és bo. Què fas? Mm. Què fas?
27: Ara estàs esbossant. Xiripipi.
0: Ah! Què esmorzaves, Xavier? Què estàs esmorzant? Bueno, espera, acaba tu, no t'ennueguis ara.
9: No, em passa.
0: Va.
9: Xavier, escolta'm una cosa, que truquem de part de la teva família, que t'estima molt, espera acompanyar-te en molts més concerts del Bruce. Ens han dit que tu ets l'autèntic boss, per tant, benvinguts als 65.
0: 65, ja, com la Rus.
9: Ah, mira, i et dediquen...
27: Molt bé.
9: Escolta'm, aquesta cançó que et toquen, no en directe, gravada, Manu Guix de Bruce Springsteen, que és Dancing in the Dark.

0: the dark. Xavier, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari.
1: Moltes gràcies, eh?
0: Que vagi molt bé, guapo. Adéu.
1: Va bé. Adéu, adéu.
2: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Matí de moment tranquil a les carreteres sense incidències destacades. Sí que hi ha trànsit dens en punts habituals a l'AP7 a Santa Perpètua, cap a Tarragona i sentit Barcelona a la 2 i la B23 a Sant Vicenç dels Horts, C58 a Sant Quirze i B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. Densitat també a la Ronda de Dalt, d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat i a la litoral del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat i a la Zona Franca, sentit Besòs. En general, però en punts habituals a aquesta hora.
0: El govern de Salvador Illa es reuneix avui a les 9 per aprovar el projecte de pressupostos per al 2026. Tot seguit, l'executiu els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i els comuns. El Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa als augments salarials. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, un cop l'ha imputat per tràfic d'influències. El jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen avui i demà una cimera d'urgència davant el brot d'Ebola, que ja ha fet 139 morts i en què hi ha uns 600 casos sospitosos. Des de Metges Sense Fronteres s'alerta de la situació de col·lapse en els hospitals de les zones més pròximes al focus. Cada dia de mitjana es multen 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle de davant. Són dades dels Mossos del 2025 que us avança aquesta emissora. Les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Puig i Estée Lauder trenquen negociacions i no es fusionaran. La companyia catalana de perfumeria i la nord-americana de cosmètica admeten dificultats insalvables i diuen que a partir d'ara se centraran en els seus respectius plans de negoci. S'avorta així la creació d'un grup que hauria sigut el segon més gran del sector, només per darrere de L'Oréal. Bad Bunny oferirà avui el primer dels 2 concerts a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a l'inici de la seva gira europea de Debí tirar más fotos. El d'avui serà el primer dels 12 concerts a Espanya, 10 dels quals seran a Madrid. En total, hi ha 600.000 entrades venudes. I la bola negra, dirigida pels Javis, s'ha col·locat directament entre les màximes favorites a la Palma d'Or del Festival de Cannes. Aquest film, els creadors de la sèrie Paquita Salas o La Messias, utilitzant Federico García Lorca com a excusa per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat.
2: Esports.
3: El Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevål a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. L'empresari Enrique Riquelme presentarà demà l'aval de 187 milions d'euros per poder-se presentar a la presidència del Real Madrid. Un cop validat, les eleccions serien el 7 de juny. I a la Lliga Sobal d'handbol, a la penúltima jornada, a les 9, Barça, Torre la Vega i Bidasoa a Granollers, en un duel per la tercera posició.
0: I el temps, ambient d'estiu, el mes de maig farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus, fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar de mar, la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26. A més, a partir de la tarda arriben al litoral boires costaneres.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem i ho fem parlant de política. El govern de Salvador Illa celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu a partir de les 9 d'aquest matí per aprovar els pressupostos. Aquest cop, sí, l'executiu els portarà automàticament, després cap al Parlament, amb la majoria assegurada amb els vots d'Esquerra i els Comuns. Albert Prat.
4: Sí, serà el segon cop que el govern dona llum verda al projecte de pressupostos, però aquesta vegada ho fa amb la garantia que els comptes arribaran fins al final i, per tant, entraran en vigor. A les 10, la consellera d'Economia, Alicia Romero, els entregarà al president del Parlament i a partir d'aquí començarà una tramitació express que, si no hi ha entrebancs ni sorpreses, acabarà amb la votació final la primera setmana de juliol. Mai abans un govern de la Generalitat havia registrat uns pressupostos tan tard, a mitjans de maig. Però Illa ha preferit no deixar escapar els d'aquest any perquè amb el cicle electoral que es presenta l'any que ve ja té coll avall que Esquerra i els Comuns difícilment li faran costat.
0: Doncs aquest matí estarem molt pendents d'aquesta qüestió. També un dia més del conflicte laboral al sector de l'educació. El departament i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa als augments salarials. Mestres i professors demanen un increment de 500 euros mensuals, una quantitat que el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, considera inassumible. Tot i això, veu marge per a l'acord.
5: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: El sindicat majoritari, USTEC, avisa que si no es concreta una proposta d'augment salarial, les mobilitzacions d'aquí a final de curs aniran a més. Yolanda Segura és la portaveu.
6: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament, els sindicats CGT, Intersindical i COS van marxar ahir a mitja reunió perquè no es va debatre a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. Ara marxem cap a Madrid per explicar-vos que l'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. A l'espera de conèixer el sumari del cas, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dani Sainz viaja.
7: El jutge José Luis Calama ordena retenir dels comptes de Zapatero la mateixa quantitat que va rebre d'anàlisi relevante l'empresa del seu amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar amb el soci del seu pare. El jutge creu que a través d'anàlisi relevante Zapatero cobrava comissions per influir, per exemple, en el rescat de Plus Ultra, una operació que el govern espanyol defensa que va passar tots els filtres. A la Moncloa encara posen la mà al foc per Zapatero, això deia el ministre Óscar López.
8: Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
7: I a l'espera de conèixer el sumari, creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident.
2: 3CAT Info.
9: 3CAT Info.
0: Els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN debatran aquest divendres com equilibrar les ajudes a Ucraïna. Alguns països, com Alemanya, portaran una proposta pròpia. També ho farà el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, que vol augmentar l'esforç fins al 0,25% del producte interior brut. Des d'Estocolm, Rutte ha posat l'exemple de Suècia per instar altres estats membres a posar-hi més.
10: El problema és que ara mateix no es distribueix de manera equitativa dins de l'OTAN. Aleshores, hi ha un nombre limitat de països, entre ells Suècia, que realment estan aportant per sobre del seu pes pel que fa al suport a Ucraïna. Hi ha altres països com el Canadà i Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca i Noruega i un parell més, però també n'hi ha molts que no estan destinant prou pel que fa al suport a Ucraïna.
0: I el Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera d'urgència avui i demà per intentar frenar el brot d'Ebola que ja ha causat 139 morts. Almenys hi ha 600 casos sospitosos. Burkina Faso, Elia Borràs.
11: La trobada reuneix els ministres de Salut de la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal del virus, el Sudan del Sud i Uganda, on ja s'han declarat dos casos, un dels quals mortal. L'objectiu és traçar les línies de contenció i coordinació transfronterera davant d'una crisi de salut pública regional. Trish Newport és portaveu de Metges Sense Fronteres.
12: Tots els centres de salut on vam trucar van dir estem plens de casos sospitosos, no tenim espai. Això serveix per fer-nos una idea de com és de caòtic tot ara mateix. El que és veritablement important és que aconseguim fer arribar el material sobre el terreny com més aviat millor.
11: El brot ja ha causat 139 morts i hi ha uns 600 casos sospitosos. Uganda ha suspès el transport des del Congo i s'ha posposat la cimera Índia-Àfrica prevista per aquest cap de setmana a Nova Delhi.
0: Més notícies. Avui arribaran a Barcelona els activistes catalans de la flotilla per Gaza que van ser detinguts per Israel en alta mar i traslladats i retinguts en condicions qüestionables al port israelià d'Ashdod. El portaveu Pablo Castilla ha explicat a aquesta emissora que una vintena dels 400 membres de la flotilla procedeixen dels Països Catalans.
13: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. Les participants de la delegació dels Països Catalans haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat.
0: L'equip legal que els assisteix denuncia casos de violència física i també sexual després de l'assalt naval d'Israel en aigües internacionals. La defensa de Jonathan Andy, que ha contractat l'agència de detectius Método 3 per intentar rebatre la tesi de la jutge del cas, que l'acusa d'haver matat el seu pare, Isaac Andy, el 2024 durant una excursió a Montserrat. Segons ha pogut saber 3Cat Info, la família Andy ha contractat, sota compromís de confidencialitat estricta, l'agència de detectius Método 3, que es va fer coneguda arran del cas d'espionatge polític de la Camarga. En paral·lel, la defensa de Jonathan Andy ha informat de la voluntat de demanar una nova declaració davant la jutge per donar explicacions. Recordem que quan va comparèixer davant la magistrada del cas, va mantenir silenci durant gairebé tota la declaració per no incórrer en contradiccions. En la nova declaració, en Dic intentarà desmentir el que la defensa qualifica de greus imprecisions dels investigadors dels Mossos. En critica les interpretacions que fan de missatges entre pare i fill i també que es basin en converses que l'acusat i la víctima van tenir, en algun cas, el 2018. Ara una notícia que us avancem a 3Cat Info. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025 que ens ha avançat la policia catalana. Segons el Servei Català de Trànsit, les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Miquel Jarque.
9: L'any passat, els Mossos de Trànsit van multar 6.200 conductors, 700 més que l'any 2024. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
14: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
9: Després de l'increment de xocs per darrere a l'AP7 l'any 2019, coincidint precisament amb l'alliberament de l'autopista, en els últims 4 anys aquesta xifra d'accidentalitat es manté entre el 25 i el 30%. Afortunadament és un accident que, tot i que acostuma a implicar diversos vehicles, provoca poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. Deixant de banda la minoria de conductors incívics que s'amorren i assetgen els vehicles que van al davant, l'alta accidentalitat a la carretera s'explica, segons Llatge, per no saber calcular la distància de seguretat.
14: La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. D'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en què el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física.
9: El codi de circulació no detalla de forma precisa quina és la distància de seguretat òptima perquè sempre dependrà de la velocitat. Com a orientació es recomana localitzar un punt a la carretera, com ara un arbre o un senyal, i calcular 3 segons des que hi passa el vehicle del davant. La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts, unes multes que aniran decaient a mesura que generalitzin els assistents de conducció a tots els cotxes i, sobretot, amb l'arribada en un futur del cotxe autònom.
0: I en economia, un parell de qüestions. La primera, Puig renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que ha trencat les negociacions que mantenia amb l'empresa nord-americana. Segons expliquen, no s'han posat d'acord per combinar els seus models i era complicat encaixar els interessos de les famílies i els dels petits accionistes. Puig afirma que se centrarà ara en el seu propi pla de negoci, que passa per augmentar la seva cartera de marques i continuar reforçant la seva posició en el sector de la bellesa premium. I Estée Lauder també ha emès un comunicat amb un missatge similar. La integració de les dues empreses hauria creat un grup amb un valor borsari d'uns 35.000 milions d'euros. S'hauria situat com el segon més gran en l'àmbit de la cosmètica i la perfumeria, només per darrere de L'Oréal. I els treballadors de Ficosa, Viladecavalls, al Vallès Occidental, han començat una vaga contra l'acomiadament de 113 persones, pràcticament una quarta part de la plantilla. La direcció d'aquesta companyia catalana del sector de l'automoció ha reduït l'ERO, que inicialment afectava 172 treballadors, però també planteja un expedient de regulació d'ocupació temporal per a 38 persones del Departament d'Enginyeria. Davant d'això, els treballadors han decidit en assemblea iniciar una vaga que el sindicat CGT dona per fet que tindrà continuïtat. Tot i això, alguns dels empleats esperen tornar a debatre la parada indefinida en les assemblees que hi haurà avui mateix. La propera reunió amb l'empresa està prevista per dimarts que ve. Un quart de nou, tornem a connectar amb el nostre equip viari, sapiguem com tenim carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora, un accident a la C33 a la Llagosta sentit Granollers talla un carril i genera congestió en aquest punt. Tret d'aquesta incidència, però, matí força tranquil a les carreteres, sí que hi ha trànsit una mica més dens en punts habituals a l'AP7, a Santa Perpètua, cap a Tarragona, sentit Barcelona a la 2 i la B23 a Sant Vicenç dels Horts, C58 a Sant Quirze i B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. Densitat també en diversos trams de les rondes de Barcelona, a la de dalt d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat, i a la litoral del Fòrum a la Barceloneta, també sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, tenim diverses demores a Rodalies i a retards destacats en diversos trens de la línia R14 per una incidència a la infraestructura entre Reus i Alcover. Els trens que han sortit de Lleida, Pirineus, i havien d'arribar a Sant Vicenç de Calders a 7:45 d'aquest matí, circulen amb 40 minuts de retard. I també tenim demores a la línia R2 Nord, circulació amb demores que poden superar els 15 minuts, en aquest cas a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de Granollers Centre. És tot.
2: El temps.
0: Jofre Genuer.
15: Divendres, que les temperatures toquen sostre i que esperem, en definitiva, que s'arribi per primer cop als 35 graus d'aquesta temporada, i es van arribar als 34 cap al Pla de Lleida. Avui, doncs, els vols més alts del que portem d'any, molt probablement amb una calor que s'intensifica una mica més, i amb molts valors que arribaran als 30-31 graus a l'interior del país, també en algunes valls del Pirineu, sempre el termòmetre una mica més frenat a la façana litoral per la influència marítima. No es pot descartar sempre algun banc de boira, algun núvol baix costaner, pel contrast de la temperatura superficial del mar, al voltant de la costa central ja arribant a prop dels 20 graus, i en general molta bonança i cel serè. Això sí, a la tarda pot créixer alguna nuvolada en el Pirineu, que si dona algun ruixadet serà molt poca cosa. No n'esperem, de fet, més aviat nuvolades per la mateixa calor, però inofensives. Potser al llarg del cap de setmana acabi generant alguns primers ruixats, sobretot més diumenge que no pas dissabte, però bàsicament molt puntual i a l'àrea del Pirineu, producte d'aquestes elevades temperatures que tindran continuïtat, perquè sembla que aquest ambient càlid, preestiuenc, ha de persistir també a l'inici de la setmana que ve.
2: Tresca Info.
16: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
17: Quan vulgui.
16: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
17: Tot el temps que vulgui.
16: I totes les bombolles que vulgui?
17: Totes les bombolles que vulgui.
16: I tot el relax que vulgui?
17: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
18: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
21: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
20: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Deus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
21: T'ho perdràs?
20: Més informació a futurfest.cat.
2: Tresca Info.
0: Passen 4 minuts d'un quart de nou, continuem ara Cultura. Bad Bunny oferirà avui el primer dels dos concerts a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a l'inici de la seva gira europea de David Terar Más Fotos.

0: El muntatge del concert fa dies que ha començat a Montjuïc i un dels seus elements centrals serà la Casita Rosa, on molt sovint apareixen personatges famosos durant l'espectacle. Els concerts de Bad Bunny a Barcelona no seran els primers que el cantant porto-riqueny fa a Catalunya. Fa 9 anys va fer parada a Girona i dos cops a Lleida, on ja va fer els seus primers sold out. En aquell moment ja era famós, no tant com ara, havia publicat només dos discos, però Xavier Bosch, CEO del Bilboba, la discoteca on va actuar, explicava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio què va demanar Bad Bunny en aquell moment.
1: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover, per només per ell, diguéssim. Yeah. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia, ja el segon any ja es veia vindre que era...
2: Més estrelleta.
1: Que tenia. Sí,
2: més
1: sí, estrelleta. Sí.
0: El d'avui serà el primer dels 12 concerts que Bad Bunny farà a Espanya, 10 dels quals seran a Madrid. En total hi ha 600.000 entrades venudes. Necesito sonriendo todo era más bonito. Per la mare del Festival de Canes, La Bola Negra, dirigida pels Javis, ha causat sensació, ha rebut una de les ovacions més llargues de la història d'aquest certamen. S'ha col·locat directament entre les màximes favorites a la Palma d'Or. El film, els creadors de les sèries com Paquita Salas o La Messias, utilitzen Federico García Lorca com a excusa per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
3: No intentes ocultar, és... possible.
4: Igual com l'any passat van viure l'efecte Cirat, aquest any La Bola Negra genera unes sensacions similars. És una pel·lícula complexa que combina tres trames en moments històrics diferents, abans i durant la Guerra Civil Espanyola i l'any 2017, que Javier Calvo i Javier Ambrosi fan confluir amb molta habilitat, amb un muntatge prodigiós d'Alberto Gutiérrez i la música i la fotografia excepcionals dels catalans Raúl Refri i Gris Jordana. És una pel·lícula carregada d'emoció i reivindicació, embolcallada de poesia, bellíssima i compacta, que vol combatre la intolerància i honorar tots aquells que han lluitat pels drets LGTBIQ+, com el mateix Federico García Lorca.
5: Lo bonito de la peli justo es eso, decir, oye, no, ya está. Vivimos en un presente en el que, para honrar a la gente que ha luchado y que ha muerto, tenemos por lo menos que intentar ser felices. O sea, por lo menos, cuanto menos, intentar disfrutar de nuestra libertad y reivindicar que no se puede dar ni un paso atrás y que no se va a dar.
4: Per això van decidir fer una pel·lícula gran, no de nínxol, diuen, on apareixen en papers secundaris Penélope Cruz i Glenn Close.
6: Todo lo que hemos hecho en esta película, digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué fuerza nos ha guiado para hacer esto? Y me doy cuenta de que lo que queríamos hacer era pues lo que hemos sentido viendo el cine que nos ha tocado, ¿no? Como el cine, las películas, lo que te hace soñar, lo que te lleva a lugares, lo contraviento, marea, todo tipo de climas, todo tipo de gente en la calle.
5: Cosas que te apetece ver como espectador, ver a Penélope, ver a Glenn, emocionarte. Yo eso que, o sea, hemos intentado hacer la peli que querríamos ser.
6: Ahí está Penélope Cruz, subida a un tanque rodeado de tíos que la quieren tocar y ya que no toques, hostia.
4: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la càmera, i Miguel Bernardo.

0: I del cinema a la petita pantalla, Antena 3 continuarà emetent el concurs Passapalabra després que el Tribunal Suprem obligui el canal a prescindir de la seva famosa prova final, coneguda com el Rosco. La sentència del Suprem impedeix a Antena 3 continuar amb aquesta part del programa, però els responsables de 3 Media asseguren que el concurs continuarà en antena, almenys mentre no rebin la notificació de l'alt tribunal. El Suprem considera que el Rosco és una obra protegida per la propietat intel·lectual que pertany a l'empresa holandesa MCF. I adéu al programa de The Late Show de Stephen Colbert als Estats Units, un espai d'entrevistes i gags que ha incomodat el president Trump fins al punt que es vincula el comiat a les seves pressions després d'una dècada d'emissions. La cadena responsable justifica per la caiguda dels ingressos publicitaris. Washington, Oriol Serra.
1: La cancel·lació d'un dels programes nocturns amb més audiència de la història de la televisió nord-americana és una nova mostra de l'amenaça que l'administració de Donald Trump suposa contra la llibertat d'opinió i d'expressió als Estats Units. Paul McCartney ha estat l'últim entrevistat al Late Show de Stephen Colbert i ha aprofitat per a ironitzar sobre el moment polític que travessen els nord-americans.
2: Això és el que pensàvem que era Amèrica. La terra de les llibertats. La democràcia més gran. Bé, almenys ho era. I confio que encara ho sigui.
1: La cadena CBS, filial de Paramount, argumenta manca d'ingressos publicitaris, però ningú se li escapa que els tentacles de Trump han aconseguit la supressió del programa. El Late Show de Stephen Colbert s'ha acomiadat després d'11 anys en antena.
3: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: 5 minuts i arribarem a 9:15.
4: Esports.
0: Ricard Isidro, molt bon dia.
5: Bon dia, Àngels. El Barça farà avui el primer entrenament de l'Ulevan Stadium d'Oslo, on demà jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. Hores d'ara es podria comptar amb Caroline Graham, que ja ha rebut l'alta mèdica, mentre que Irene Paredes és dubte. Laia Aleixandri, tot i estar de baixa per una lesió al genoll, ha format part de l'expedició blaugrana a Oslo. Cata Coll és la portera del Barça.
6: Sí que aquestes setmanes per estudiar-lo, per saber debilitats seves, i a partir d'allà pues fer-li mal. Òbviament sabem de lo que és capaç el Lyon, però sé de lo que és capaç el Barça i intentarem pues, dissabte anar per totes i aconseguir-la.
5: Uns 2.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip. Per cert, si el Barça guanyés la Champions, la celebració seria diumenge a partir de les 5 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
4: 3Cat Info.
5: El Barça masculí Marc Bernal, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, assegura que manté esperances de disputar el proper Mundial.
7: Anar a la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos jo ho firmaria ara mateix.
5: Mentrestant, al Madrid les eleccions de la presidència van prenent forma. L'empresari Enrique Riquelme va informar ahir a la Junta Electoral del Club Blanc les seves intencions de presentar-se a les eleccions i demà té previst presentar l'aval de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria aquest aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència, una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el Club i Real Madrid Televisión, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. A l'Espanyol, per la seva banda, un cop confirmada la permanència, ja fan valoracions de la temporada. Per exemple, Edu Expósito assegura que Manolo González continua sent la millor opció per la banqueta blanquiblava.
8: Para mí sí, yo creo que lo ha demostrado. Con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más y también es parte de ellos ese ascenso. Luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no? Que fue muy complicado. Y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser el que esté liderando este grupo.
5: Expósito beneix l'arribada de Monchi com a nou director esportiu. Monchi serà presentat dimarts. I nou contratemps per al Lleida Club de Futbol. Marc Torres, l'adjunt a la presidència del Club Lleidatà, admet que veu el futur de l'entitat molt compromès, ja que l'inversor que es va comprometre a fer-se'n càrrec hauria resultat ser un estafador.
9: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
5: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial.
4: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
5: El Lloret és nou equip de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. Ahir el Comitè Nacional de Competició va resoldre favorablement la reclamació presentada pel Club Lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc supera el Manlleu a la classificació i el conjunt usonenc haurà de disputar finalment la fase d'ascens contra el Vilafranca.
4: 3Cat Info.
5: A la Lliga Sobal, avui doble compromís català a les 9 del vespre, la 29a i penúltima jornada. El Granollers, quart, visita la pista del tercer, el Bidasoa. Tal com subratlla el tècnic dels granollerins, Antonio Rama, serà un duel d'alta volada.
10: Aquest és un partit que tothom vol jugar, on t'està jugant coses molt, molt positives, una classificació a la part més alta de la Lliga, un rival directe, un pavelló espectacular.
5: Mentrestant, el Barça, ja campió, rebrà el Torrelavega, que és cinquè. Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria del 7 de juny. El Giro d'Itàlia, mentrestant, avui es disputa la 13a etapa, seran 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. El portuguès Afonso Eulàlio es manté com a líder de la general i ara té 33 segons de marge respecte a Jonas Vingegaard. Ahir, triomf per al belga del Bahrain, Alex Segaert, després dels 175 quilòmetres de la 12a etapa des d'Imperia fins a Novi Liguri. En bàsquet, avui comença la Final Four de l'Eurolliga al pavelló OHKA d'Atenes, amb les semifinals Olympiacos Fenerbahçe a les 5 i València-Madrid a partir de les 8. I a l'NBA, els Knicks es posen 2-0 per davant dels Cleveland Cavaliers a la conferència est, a la final, després de guanyar avui per 109-93.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a fer un cop d'ull a la xarxa viària. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Un accident a la C33 a la Llagosta, sentit Granollers, talla un carril i genera congestió des de Montcada. Tret d'aquesta incidència, però matí força tranquil·la a les carreteres. A aquesta hora només hi ha densitat en punts habituals a l'entorn de Barcelona. Situació més complicada a Rodalies. Hi ha demores de 40 minuts en trens de la R14 i de més de 15 minuts a la R2 Nord.
1: El més destacat aquesta hora passa pels pressupostos, que avui iniciaran el seu recorregut al Parlament. El govern de Salvador Illa es reuneix a les 9 per aprovar el projecte. Tot seguit, l'executiu els entrarà a la Cambra Catalana, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i els Comuns. Es calcula que podrien quedar aprovats a mitjans de juliol. I nova reunió aquest migdia entre el Departament d'Educació i els sindicats per negociar un acord que pugui desencallar el conflicte al sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa als augments salarials. També és notícia que l'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, un cop l'ha imputat per tràfic d'influències. El jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des d'ara fins les 9 també us explicarem que les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau s'encallen. El líder suprem de la República Islàmica ha dictat una ordre perquè l'urani enriquit que Donald Trump vol que el lliuri als Estats Units no surti del país. L'altra qüestió que dificulta l'avenç de les negociacions és l'estret d'Hormuz, un pas clau per al comerç marítim que l'Iran vol mantenir sota control. També que investiguen un vessament al riu Ter, a Manlleu. A tota la ciutat es percep una forta pudor i el vessament és clarament visible a l'aigua. Aigües de Vic i Aigües d'Osona ha aturat temporalment les captacions d'aigua. Passarem per Lleida, on a partir d'avui es celebra una nova edició de l'Aplec del Cargol. S'hi esperen 17.000 collistes i se serviran 14 tones de cargols. I també avui als cinemes és dia d'estrenes. Torna a l'univers Star Wars, en pantalla gran 7 anys després. També arriben The Mandalorian a en Grogu, Cowgirl amb Carlos Cuevas i les franceses Assassinato en la tercera planta i Love Me Tender. Quan faltin 5 minuts per les 9, parlarem d'esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels.
1: Què ens explicaràs?
3: Doncs que el Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevål, a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions.
1: I el temps ambient d'estiu farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus. Fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar de mar la temperatura avui podrà quedar una mica frenada, no passarà dels 26, i a partir de la tarda arribaran al litoral boires costaneres. Passant 3 minuts de 8:45, el govern aprovarà aquest matí els pressupostos per aquest any i després la consellera Alícia Romero els portarà al Parlament. Aquest cop sí tindran els suports necessaris perquè quedin aprovats. Entraran en vigor cap a mitjans de juliol. Els comptes pugen a més de 49.000 milions i han incorporat més recursos per habitatge, educació, per reforçar el català, també per millorar la vida dels barris i dels pobles petits, i amb atenció posada també en la gent gran i els joves. Són mesures pactades els últims dies amb Esquerra i els Comuns. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
4: Sí, serà el segon cop que el govern dona llum verd al projecte de pressupostos, però aquesta vegada ho fa amb la garantia que els comptes arribaran fins al final i, per tant, entraran en vigor. A les 10, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els entregarà al president del Parlament i a partir d'aquí començarà una tramitació express que, si no hi ha entrebancs ni sorpreses, acabarà amb la votació final la primera setmana de juliol. Illa ha preferit no deixar escapar els pressupostos d'aquest any perquè amb el cicle electoral que es presenta l'any que ve ja té coll avall que Esquerra i els Comuns difícilment li faran costat.
1: I un dia més estarem pendents del conflicte dels docents. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli aquest conflicte en el sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes de docents i educació encara estan allunyades, especialment pel que fa als augments salarials. Mestres i professors demanen un increment de 500 euros al mes, una quantitat que el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, considera inassumible. Tot i això, veu marge per l'acord.
5: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant, perquè entenem que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
1: El sindicat majoritari USTEC, però, avisa que si no es concreta una proposta d'augment salarial, les mobilitzacions d'aquí a final de curs aniran a més. Iolanda Segura és la portaveu.
0: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
1: Precisament, els sindicats CGT, Intersindical i COS van marxar ahir a mitja reunió perquè no es va debatre a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. Pel que fa al País Valencià, desè dia de vaga indefinida a l'ensenyament, les negociacions entre la Conselleria d'Educació i els sindicats estan trencades i la pressió augmenta amb les dimissions d'uns 300 càrrecs directius. València, Alba Barbosa.
6: Han presentat la renúncia al càrrec i fan seves les reclamacions dels docents. Demanen que la conselleria escolti les reivindicacions i expliquen que la falta d'acord impacta en la gestió dels centres educatius. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
7: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
8: I que s'està veient aquests dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys a la vaga. Igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
6: Els sindicats també reclamen que es reprengui el diàleg i ahir es van concentrar a les portes de les Corts reclamant la dimissió de la consellera. L'última proposta d'acord la van rebutjar i per avui i demà hi ha previstes noves manifestacions.
1: I ara marxem cap a Madrid. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. A l'espera de conèixer el sumari del cas, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dani Sainz de Aja.
9: El jutge José Luis Calama ordena retenir dels comptes de Zapatero la mateixa quantitat que va rebre d'anàlisi rellevante l'empresa del seu amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar amb el soci del seu pare. El jutge creu que a través d'anàlisi rellevante Zapatero cobrava comissions per influir, per exemple, en el rescat de Plus Ultra, una operació que el govern espanyol defensa que va passar tots els filtres. A la Moncloa encara posen la mà al foc per Zapatero, això deia el ministre Òscar López.
10: Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada, lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
9: I a l'espera de conèixer el sumari, creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident.
11: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades. L'Iran es nega a lliurar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump. Just ahir, el líder suprem de la República Islàmica, Mujtaba Khamenei, va dictar una ordre perquè aquest material, imprescindible per fabricar una bomba nuclear, no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
12: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
1: L'altra qüestió que dificulta l'avenç de les negociacions és l'estret d'Hormuz, un pas clau per als petroliers que l'Iran vol mantenir sota control i implantar-hi un peatge. Vladimir Putin torna a treure l'espantall nuclear davant d'Europa. El president rus ha comandat a distància unes maniobres amb armes estratègiques conjuntament amb Bielorússia, aliat seu, on ha traslladat part de l'arsenal atòmic. Defensa que s'ha d'estar preparat.
13: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
1: Aquests exercicis amb més de 65.000 soldats russos i bielorussos en què s'han provat míssils balístics intercontinentals i també hipersònics no han agradat gens ni mica a Ucraïna, que s'ha posat en alerta. Moscou, Cristina Solias.
14: Ucraïna avisa que Putin vol arrossegar Bielorússia a la guerra i per això Kiev està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat al president bielorrus del perill que això suposa, però Alexander Lukashenko ho ha negat.
15: El lideratge de facto de Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si du a terme accions agressives contra Ucraïna.
16: No tenim cap intenció d'involucrar-nos en una guerra a Ucraïna. No n'hi ha cap necessitat.
14: Ara bé, Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus.
1: Cinc minuts i arribarem a 9:15.
17: El garrotín, el garrotán de la vera, vera, vera de Sant Joan. Aquest any cuien a la plec com no hi ha anat mai.
1: Doncs anem cap a Lleida, on es menjaran entre avui i diumenge 14 tones de cargols. És la xifra més destacada d'un aplec del cargol de rècord, que tindrà gairebé 17.000 collistes. La festa, que comença aquesta tarda amb lo cargolasso, potencia aquest any l'espai per a visitants. Lleida, Noelia Caselles.
18: I és que l'aplec podria créixer perquè té colles en espera i gent que voldria formar part de les colles que ja hi participen, però l'espai no ho permet. Per això s'intenta que tothom que hi va, però que no és penyista, visqui la festa gairebé com si ho fos. Ferran Perdrix és el president de la Federació de Colles.
19: Pensar que l'aplec és una festa tancada, una festa per collistes i que no aporta res amb algú que la vingui a veure, jo penso que ja ho hem de deixar de banda. L'aplec és una festa oberta, una festa que la gent que ve s'ho passa bé, que pot fer

0: Ara a 8:15 del vespre, avui amb Lo Cargolazo, aquest any amb l'actor Xavi Bertran, conegut, entre d'altres, pel seu paper de Lo Cartanyà com a convidat.
1: I ara anem cap al cinema. The Mandalorian and Grogu's, la primera pel·lícula de l'univers Star Wars en 7 anys, recupera els personatges de la sèrie de Disney Plus que viuen una nova aventura junts. És l'estrena destacada de la setmana, juntament amb la catalana Cowgirl i les franceses Assassinato a la tercera planta i Love Me Tender. Ho repassem amb en Marc Garriga.
2: I can use some information. Després d'uns anys de decisions desafortunades, Disney es recolza en el seu millor actiu dels últims anys per recuperar l'èxit de la franquícia creada per George Lucas. La sèrie de Mandalorian va sumar un nombrós públic jove nou, sobretot gràcies a un personatge que és la millor troballa de l'univers Star Wars des de la trilogia original, el simpàtic Grogu, conegut inicialment com a Baby Yoda, i aquest públic va dirigit sobretot una pel·lícula on els fans també trobaran picades d'ullet a personatges de pel·lícules anteriors. No cal ser un expert per gaudir-la, és un film d'aventures de ciència-ficció inofensiu, sense complicacions, com si fos un episodi ampliat de la sèrie, pura diversió de cinema de crispetes i doble sessió de tarda. L'únic que es troba a faltar és la música de John Williams i una miqueta més d'èpica.
3: Lui, c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
2: Vicky Krieps, una de les actrius europees més reconegudes dels últims anys, protagonitza Love Me Tender, un drama familiar sobre una dona que perd el fill quan el seu marit s'assabenta que ella té aventures amb altres dones i ell en reclama la custòdia absoluta. És un melodrama commovedor i elegant que brilla sobretot per les seves interpretacions.
4: El crime était presque parfait. C'était sans compter sur votre humble serviteur.
2: Des de França arriba també Assassinato en la tercera planta, una deliciosa comèdia d'intriga com homenatge als clàssics del cinema de misteri, amb ulls sobretot a la cinematografia d'Alfred Hitchcock. Un entreteniment lleuger, divertit, curiós i amb molt de suspens.
5: No pot anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
6: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
2: Completen les novetats dues estrenes en català. Cowgirl, una dramèdia rural catalana amb Isabel Rocat i Pep Moner i Carlos Cuevas, i el drama romàntic libanès Un món fràgil i meravellós. A més, arriben la cinta de terror sobrenatural El passajero nocturno, el thriller d'acció Beast, la bèstia, ambientada en el món de la lluita lliure, el drama italià basat en fets reals Les catadores de Hitler i la tunisiana Tres mujeres, que va competir aquest any a la Berlinale.
1: I encara abans d'obrir Àrea de Serveis una darrera qüestió, el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge d'una pel·lícula en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana i on s'han localitzat senglars infectats. A la zona de rodatge, l'antic camp de golf de Sant Joan, ja s'hi han construït escenaris de la pel·lícula i compta amb el permís de la Generalitat. Tot i això, segons ha informat TV3, els agents rurals s'han adonat que el tancament perimetral, que havia de garantir les mesures de bioseguretat, no és correcte i per això s'atura les feines de rodatge fins que no es compleixi la normativa. Sigui com sigui, el permís per rodar aquesta pel·lícula el consideren contradictori veïns de la zona.
7: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
8: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
1: La pel·lícula és una producció de Hollywood protagonitzada per l'actor Russell Crowe. Tres quarts de nou, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
9: Molt bon dia. Aquesta hora el punt més complicat segueix sent a la C33 a la Llagosta, sentit Granollers. Un accident encara obliga a tallar un carril i això genera congestió des de Montcada. Retencions també a la B10 entre el Prat i l'Hospitalet, sentit Trinitat, al punt on hi ha l'enllaç amb la C31. Precaució per si hi ha hagut alguna incidència en aquest punt. I en un punt habitual, a l'AP7, entre Santa Perpètua i Barberà cap a Tarragona, trànsit també força dens en aquest punt. Pel que fa el transport públic, hi ha incidències a Rodalies que generen retards més destacats del que és habitual, d'uns 40 minuts en trens de la R14 per una incidència a la infraestructura entre Reus i Alcover, i també a l'R2 Nord, circulació amb demores que poden superar els 15 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de Granollers Centre. És tot.
10: El temps.
1: Crònica del Jofre, Genuer.
10: Aquesta mateixa.

0: Matinada, les temperatures han pujat una mica més, però sobretot l'ascens més notable s'ha notat a alta muntanya, reflexa de l'arribada d'aquesta bombolla d'aire càlid que s'instal·la a sobre de casa nostra a partir d'avui, arribant al seu màxim, i que sembla que voldrà quedar-s'hi força dies, fins i tot també a l'inici de la setmana que ve. Per tant, aquestes temperatures que estem tenint tindran continuïtat. Avui, fins i tot, esperem que el termòmetre toqui sostre amb els primers valors de l'any de 35 graus a les zones més càlides de ponent del Pla de Lleida, i en general moltes temperatures de 30-31 a l'interior, fins i tot en algunes valls del Pirineu, i temperatures també doncs altes, però més frenades, òbviament, a la façana litoral per la influència de la temperatura del mar. Hi ha hagut mínimes entre els 18-19 graus al voltant de la costa central, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, i els valors més baixos, doncs aquests 5 graus a Das o 6 a Prades, amb aquests valors que no han baixat dels 9-8 graus a alta muntanya. Tarda amb alguna nuvolada en el Pirineu, difícilment amb precipitacions, potser al llarg del cap de setmana la mateixa calor ajudi a la formació d'alguna petita tempesta, algun ruixadet al Pirineu, bàsicament, i més probable a partir de diumenge.
1: Tresca Info.
2: Passen 2 minuts i mig de 3:15.
1: Catalunya al dia.
2: I ara un recorregut per les notícies de proximitat. Arrenquem a Lleida. Un pagès de Serós, al Segrià, concretament, ha denunciat que li han robat 6.000 quilos de cireres a les seves finques, amb un valor d'uns 20.000 euros, Estela Bosoms.
3: Segons Unió de Pagesos, la fruita s'estava a punt de collir i, de fet, estem en plena campanya de la cirera. El pagès ja ha interposat una denúncia als Mossos. Se sospita que els lladres van anar a la finca uns quants dies seguits, del 15 al 20 de maig, i van carregar les cireres en furgonetes, uns 1.000 quilos per dia. A tot això, el sindicat demana més coordinació amb la policia i lleis més dures per combatre aquest tipus de robatoris al camp i també a les granges. Néstor Serra és coordinador d'Unió de Pagesos a Lleida.
4: Qui la faci, qui la pagui. Si no, al final, nos encansarem i passarà alguna desgràcia. Home, pues que la gent està tipa, perquè a part de les cireres, hi ha hagut robatoris aquí al cantó de Lleida de coure en granges en producció.
3: Dimecres ja van denunciar que uns lladres es van emportar tot tipus de material de granges d'Artesa de Lleida, també al Segrià, com ara plaques solars, bateries i bombes de pressió, a més d'un altre robatori a l'horta de l'empresa familiar La Cistella de Montgai.
2: I us avançàvem en el sumari. Agents rurals i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua investiguen un vessament al riu Ter d'ahir al vespre a Manlleu. La pudor va ser molt intensa des de les 6 de la tarda a la 1 de la matinada. Encara es veuen restes del vessament a la zona de la Passera. Aigües de Vic i Aigües d'Osona va haver de parar durant unes hores les captacions d'aigua. Ara cap a Tarragona, la Deo Montsant és la primera del país que aposta per l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi durant la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa. La política aranzelària de Donald Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació de vi que produeixen els cellers de la Deo, al Priorat i a la Ribera d'Ebre. Ricard Buigas.
5: La Deo Montsant ha passat d'exportar el 40% de la seva producció al 25% actual. La saturació dels mercats tradicionals europeus, els aranzels dels Estats Units i l'estancament del mercat català han fet que el Consell Regulador hagi de decidit organitzar la primera missió a Mèxic i Costa Rica. La presidenta de la DO, Pilar Just, ha explicat a Tresca Info que és un mercat que dominen les DOs espanyoles i on la presència catalana és gairebé inexistent.
6: Aquests vins espanyols són els primers vins d'importació d'aquests països, però clar, també busquen ara coses noves, no? Estan una mica també cansats del de sempre, no? I busquen nous vins d'altres regions. I bueno, nosaltres hem entrat allà i bueno, l'acollida ha sigut perfecta.
5: Just diu que als importadors els ha sorprès la qualitat del vi i el discurs que el vincula amb la terra i el paisatge. El vi de la DO sempre ha estat preuat a l'estranger, al mercat dels Estats Units, i feien cap als vins més cars. Ara la situació és molt diferent.
6: Fins que no van arribar els arancels, el primer mig any tots els importadors van comprar el que no estava escrit, és a dir, van comprar més en 6 mesos que el que havien, van doblar el que havien fet l'any anterior. Però clar, ara des dels arancels és gairebé zero.
5: La DO Montsant també aposta pel mercat asiàtic, on dominen els vins francesos i italians. Fa temps que es poden trobar ampolles de la denominació d'origen a Xangai i Pequín. Al juny aniran a Seul, a Corea del Nord, on l'objectiu és tancar noves comandes.
2: La cooperativa Territori de Masies, que recupera varietats antigues de blat del Solsonès per fer farina ecològica, tindrà un molí propi. Una campanya de micromecenatge ha aconseguit recollir gairebé 20.000 euros per fer-ho possible. Solsona, Joaquim Albalater.
7: Es tracta d'un projecte que va arrencar el 2023 per potenciar i recuperar el cultiu de cereals al Baix Solsonès a través de la farina elaborada amb varietats de blat com la xeixa, l'espelta, el camut o el sègol. Marina Vilaseca és tècnica de Territori de Masies.
8: Estem parlant de varietats antigues amb un equilibri de glutin molt més coherent, unes varietats que també són molt interessants amb el context que ens trobem ara de canvi climàtic i tot. S'està veient que poden tenir més capacitat d'adaptar-se a aquest temps boig que tenim i que són molt sofertes, creixen amb sols més infèrtils.
7: Després d'aquests dos anys portant el gra a un molí del Berguedà, ara volen fer un pas més i posaran en marxa un obrador amb molí propi a Calaf, com explica Mercè Codina.
9: Estem en una campanya de mecenatge per poder tenir un molí propi per moldre les nostres farines, perquè és l'única peça del puzzle que ens falta per poder tancar el cicle.
7: L'objectiu inicial de la campanya eren 15.000 euros i ja en porten 20.000, que serviran per millorar encara més les noves instal·lacions. La producció prevista és de 8 tones, que surten de 4 productors a Pinós, La Molsosa i Torà, i que venen tant a forns i fleques com a una quinzena de botigues.
2: I ara anem cap a Tremp, que dona avui el tret de sortida a una nova edició del Tribulòcia, el Festival Poètic de les Arts, que fins diumenge omplirà la capital del Pallars, Jussà, de poesia, música, dansa i arts visuals. Pau Rovira.
10: El festival arrenca aquesta tarda amb l'espectacle de dansa poètica Imago, de la companyia Contemporànies, a l'espai cultural La Lira. La proposta explora la transformació de la identitat a través del cos i el moviment. I és que Tribulòcia, una paraula pallaresa que refereix a la rauxa, farà honor al seu nom. Durant el cap de setmana, el festival inclourà també tallers de poesia als instituts de Tremp, amb Josep Pedrals, cercaviles musicals pels carrers del municipi i un homenatge al poeta Antoni Fortuny i Feliu, amb música, lectures i molta participació de veïns i entitats locals. Josep Puiggròs, poeta i coordinador del Tribulòcia, remarca la importància d'acostar la poesia a la gent.
11: Hi ha vegades que molta gent potser se la trobarà, no vindrà després. El típic recital de poesia i vas després, quasi bé, és a dir, no te'l trobes, no? Doncs aquí volem donar aquesta possibilitat també de que te'l trobis, vas pel carrer i dius, ostres, què és això que estic veient, no? Que és, ens portem al carrer a, potser amb una altra disciplina, amb circ, amb dansa, amb música i amb poesia també.
10: Dissabte, cercavila poètica de la companyia La Dinamo, amb músics tocant funk sobre bicicletes pels carrers de Tremp. La programació es tancarà diumenge amb un vermut poètic i la inauguració d'un mural artístic inspirat en un poema de Meritxell Nus.
2: I acabarem a Girona. Us expliquem que gairebé 2 milions de persones han passat per l'Auditori Palau de Congressos de Girona, que des d'avui i tot el cap de setmana celebra 20 anys. S'hi han fet 2.400 concerts i més de 1.200 congressos i esdeveniments. Els actes comencen aquest matí. Clara Jordan.
3: El 2025 es van fer 83 congressos i esdeveniments, però la programació musical de l'Auditori és la més popular i ha ajudat a consolidar Girona en el mapa cultural del país, segons el director d'aquest equipament municipal, David Ibáñez.
12: És cert que fa 20 anys Girona era una ciutat més vinculada a les arts escèniques i ara doncs, penso que podem afirmar que Girona ja s'ha convertit en el segon hub de la indústria musical a Catalunya després de l'àrea de Barcelona.
3: Entre els actes d'aniversari, al vespre hi ha el concert de Miguel Poveda i demà de la soprano Licea Vicent. El programa La Tarda de Catalunya Ràdio es farà també avui des de l'Auditori Palau de Congressos de Girona.
1: Al Catalunya al dia, parlem de tu.
13: I de tu,
1: i de tu.
13: Sí, sí, i de tu també.
1: Ens interessa saber què passa al teu voltant.
13: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
14: I no quedarà pagesia i un dels...
1: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
15: 170.000 turistes.
16: El projecte ha reduït dimensions.
17: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
1: Cada dia, d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3Cat Info.
2: 5 minuts i arribem a les 9.
1: Esports.
2: Ricard Isidro, molt bon dia.
18: Bon dia, Àngels. El Barça farà aquesta tarda el primer entrenament a l'estadi Ullevan a Oslo, on demà jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. A hores d'ara es podria comptar amb Caroline Graham, que ja rebut l'alta mèdica, mentre que Irene Paredes segueix sent dubte. Laia Aleixandri, tot i estar de baixa per una lesió al genoll, ha format part de l'expedició blaugrana a Oslo. I una altra blaugrana, la portera Catacoll, diu que han après de la derrota de l'any passat contra l'Arsenal.
19: Sí, és vera que l'any passat va fer mal, no?, a part d'aquella final, que, bueno, al final, pues, a lo millor... creus que sí que la pots guanyar i no estàs jugant amb el futbol i no la guanyes. I igualment, com va acabar aquell partit, teníem clar que enguany volíem estar a una nova final i guanyar-la.
18: Uns 2.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip. Per cert, si el Barça guanyés la Champions, la celebració seria diumenge a partir de les 5 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
1: 3CAT Info.
18: El Barça masculí Marc Bernal, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, assegura que manté esperances de disputar no aquest, sinó el proper Mundial.
15: Anar a la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país. Des de ben petit, quan et criden a les inferiors, ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
18: Mentrestant, al Madrid les eleccions de la presidència van prenent forma. L'empresari Enrique Riquelme va informar ahir a la Junta Electoral del Club Blanc les seves intencions de presentar-se a les eleccions i demà té previst presentar l'aval de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria aquest aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. A l'Espanyol, per la seva banda, un cop confirmada la permanència, ja fan valoracions. Per exemple, Edu Expósito assegura i creu que Manolo González és la millor opció per la banqueta blanquiblava.
17: Para mí sí, yo creo que lo ha demostrado. Con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más y también es parte de ellos ese ascenso. Luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no? Que fue muy complicado. Y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser el que esté liderando este grupo.
18: Expósito beneeix l'arribada de Monchi com a nou director esportiu. Monchi serà presentat dimarts. I nou contratemps per al Lleida Club de Futbol. Marc Torres, l'adjunt a la presidència del Club Lleidatà, admet que el futur de l'entitat està molt compromès, ja que l'inversor que es va assegurar que se'n faria càrrec ha resultat finalment ser un estafador.
20: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
18: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
18: El Lloret és nou equip de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins. Ahir, el Comitè Nacional de Competició va resoldre favorablement a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit de l'última jornada que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc supera el Manlleu a la classificació i, per tant, ara el conjunt usonenc, que havia pujat inicialment de forma directa, ara haurà de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca.
1: 3CAT Info.
18: A la Lliga Sobal, avui doble compromís català a les 9 del vespre, la 29a i penúltima jornada. Els Granollers, el Granollers, que és quart a la classificació, visita la pista del tercer, el Bidasoa, en un duel d'alta volada, tal com subratlla el tècnic dels granollerins, Antonio Rama.
21: Aquest és un partit que tothom vol jugar, on t'està jugant coses molt, molt positives, una classificació a la part més alta de la Lliga, un rival directe, un pavelló espectacular.
18: Mentrestant, el Barça, que ja és campió matemàticament, rebrà el Torlavega, que és el cinquè. En motor, el Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda la setmana passada al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria el 7 de juny. El Giro d'Itàlia avui disputa la 13a etapa, 189 km entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria. El portuguès Afonso Eulàlio es manté com a líder de la general. I en bàsquet avui comença la Final Four de l'Eurolliga amb les semifinals Olympiacos Fenerbahçe a les 5 i València-Madrid a partir de les 8 del vespre.
1: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, trànsit dens encara a la C33 a la Llagosta, sentit Granollers, on un accident ha obligat a aturar la circulació durant uns minuts. Tot just ara acaben d'obrir ja tots els carrils. Precaució, però encara en aquest punt hi ha retencions. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, els trens que circulen entre Reus i la Plana Picamoixons tenen demores per una incidència en el sistema de senyalització entre Reus i Alcover.
0: El govern de Salvador Illa reuneix a aquesta hora per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat per aquest any. Tot seguit, l'executiu els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i els Comuns. El Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa a l'augment salarial. L'Audiència Nacional Espanyola bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, un cop l'ha imputat per tràfic d'influències. El jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 tropes addicionals a Polònia. El secretari general de l'Aliança Atlàntica, però, defensa també que l'objectiu segueixen que Europa redueixi la dependència militar dels Estats Units. Els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN es reuneixen avui a Suècia. Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau s'encallen. El líder suprem de la República Islàmica ha dictat una ordre perquè l'urani enriquit que Donald Trump vol que lliurin als Estats Units no surti del país. L'altra qüestió que dificulta l'avenç de les negociacions és l'estret Hormuz. Cada dia de mitjana es multen 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Són dades dels Mossos del 2025 que usaven ser Catalunya Ràdio. Les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Investiguen un vessament al riu Ter al Manlleu. A tota la ciutat es percep una forta pudor i el vessament és clarament visible a l'aigua. Aigües de Vic i Aigües d'Osona han aturat temporalment les captacions d'aigua. I Bad Bunny oferirà avui el primer dels dos concerts a Barcelona a l'estadi Olímpic Lluís Companys, a l'inici de la seva gira europea de Debí tirar más fotos.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevall a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. També en futbol, l'empresari Enrique Riquelme presentarà demà l'aval de 187 milions d'euros per poder-se presentar a la presidència del Real Madrid. Un cop validat, les eleccions serien el 7 de juny. I a la Lliga Sobal d'handbol, a la penúltima jornada, avui a les 9, Barça, Torrelavega i Bidasoa, Granollers, en un duel per la tercera posició.
0: Avui continuarà l'ambient preestiuenc amb temperatures de 30 graus a moltes poblacions. A la costa s'esperen valors lleugerament per sota i al Pla de Lleida es podrà arribar als 35 graus. Només s'esperen algunes nuvolades puntuals al Pirineu que difícilment deixaran pluja.
2: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. El govern aprovarà aquest matí els pressupostos de la Generalitat per aquest any i després la consellera Alícia Romero els portarà a la Cambra Catalana. I aquest cop sí, tindran els suports necessaris perquè s'aprovin. Entraran en vigor cap a mitjans de juliol. Els comptes pugen a més de 49.000 milions i han incorporat més recursos per habitatge, educació, per reforçar el català, millorar la vida dels barris i dels pobles petits i amb l'atenció posada també en la gent gran i en els joves. Són mesures pactades els últims dies amb Esquerra Republicana i els comuns. Anem al Palau de la Generalitat, Albert Prat.
4: Sí, serà el segon cop que el govern dona llum verd al projecte de pressupostos, però aquesta vegada ho fa amb la garantia que els comptes arribaran fins al final i, per tant, entraran en vigor. A les 10, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els entregarà al president del Parlament i a partir d'aquí començarà una tramitació express que, si no hi ha entrebancs ni sorpreses, acabarà amb la votació final la primera setmana de juliol. Illa ha preferit no deixar escapar els pressupostos d'aquest any perquè amb el cicle electoral que es presenta l'any que ve ja té coll avall que Esquerra i els comuns difícilment li faran costat.
0: El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa als augments salarials. Mestres i professors demanen un increment de 500 euros mensuals, una quantitat que el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, considera inassumible. Tot i això, veu marge per l'acord.
5: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: El sindicat majoritari, l'USTEC, avisa que si no es concreta una proposta d'augment salarial, les mobilitzacions d'aquí a final de curs aniran a més. Yolanda Segura és la portaveu d'aquest sindicat.
6: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament els sindicats CGT, Intersindical i COS van marxar ahir a mitja reunió perquè no es va debatre a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar.
2: 3CAT Info.
0: L'Audiència Nacional Espanyola bloqueja part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. A l'espera de conèixer el sumari del cas, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: El jutge José Luis Calama ordena retenir dels comptes de Zapatero la mateixa quantitat que va rebre d'anàlisi relevante l'empresa del seu amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar amb el soci del seu pare. El jutge creu que a través d'anàlisi relevante, Zapatero cobrava comissions per influir, per exemple, en el rescat de Plus Ultra, una operació que el govern espanyol defensa que va passar tots els filtres. A la Moncloa encara posen la mà al foc per Zapatero, això deia el ministre Óscar López.
8: Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
7: I a l'espera de conèixer el sumari, creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident.
9: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: 9 i 8, l'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 tropes addicionals a Polònia. El secretari general de l'Aliança Atlàntica, Marc Rutte, però, ha defensat també que l'objectiu continua sent que Europa redueixi la dependència militar dels Estats Units. Trump va justificar ahir l'enviament de més soldats a Polònia per la bona relació amb el president del país, de tendència ultraconservadora, setmanes després d'anunciar la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya. L'OTAN reuneix avui els ministres d'Afers Estrangers a Suècia. Anem a la capital comunitària, Brussel·les, Bruno Forteamira.
11: Rutte suggereix que les afinitats polítiques poden jugar un paper a l'hora de prendre decisions dins del marc de l'OTAN. Per això recorda que la seva és una aliança de països democràtics.
12: És la gran diferència amb la Xina o Rússia. Som una aliança democràtica i una aliança militar. I això vol dir que les decisions sempre estaran guiades per motius militars i polítics.
11: Garanteix que els Estats Units continuaran implicant-se en la seguretat d'Europa, mentre els aliats del vell continent persegueixen l'objectiu d'augmentar la despesa en defensa.
12: Els Estats Units tindran un paper clau a Europa pel que fa a la defensa nuclear i convencional, però el que estem veient és un procés gradual en què els europeus fan passos endavant.
11: I diu que cal reduir més la dependència militar dels Estats Units. En paral·lel, també ha criticat les diferències que diu que hi ha entre els aliats europeus a l'hora de, per exemple, ajudar Ucraïna. Diu que n'hi ha alguns que han gastat molt i d'altres que menys. Per fer-ho més equitatiu, ha proposat que cada aliat destini de forma fixa el 0,25% del seu PIB per comprar armes a Kíev.
0: Dues coses més de la crònica internacional. Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades. L'Iran es nega a lliurar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclamen Donald Trump. Just ahir, el líder suprem de la República Islàmica, Mojtaba Khamenei, va dictar una ordre perquè aquest material imprescindible per fabricar una bomba nuclear no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
13: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
0: L'altra qüestió que dificulta l'avenç de les negociacions és l'estret d'Hormuz, un pas clau pels petroliers que l'Iran vol mantenir sota control i implantar-hi un peatge. I Vladimir Putin torna a treure l'espantall nuclear davant d'Europa. El president rus ha comandat a distància unes maniobres amb armes estratègiques conjuntament amb Bielorússia, que és aliat seu, on ha traslladat part de l'arsenal atòmic. Defensa que s'ha d'estar preparat.
14: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
0: Aquests exercicis, a més de 65.000 soldats russos i bielorussos, en què s'han provat míssils balístics intercontinentals i hipersònics, no han agradat gens ni mica a Ucraïna, que s'ha posat en alerta amb Moscou. Cristina Solías.
15: Ucraïna avisa que Putin vol arrossegar Bielorússia a la guerra i per això Kiev està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat al president bielorrus del perill que això suposa, però Alexander Lukashenko ho ha negat.
16: El lideratge de facto del Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si du a terme accions agressives contra Ucraïna.
17: No tenim cap intenció d'involucrar-nos en una guerra a Ucraïna. No n'hi ha cap necessitat.
15: Ara bé, Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus.
18: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
19: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
20: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
21: Sóc el Risto Mejide.
22: Sóc l'Álvaro Morte.
18: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que setmana a setmana està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
23: Amb tots vosaltres, Jordi González.
18: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025 que avancen la Policia Catalunya Ràdio. Segons el Servei Català de Trànsit, les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Miquel Jarque.
25: L'any passat, els Mossos de Trànsit van multar 6.200 conductors, 700 més que l'any 2024. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
26: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
25: Després de l'increment de xocs per darrere a l'AP7 l'any 2019, coincidint precisament amb l'alliberament de l'autopista, en els últims 4 anys aquesta xifra d'accidentalitat es manté entre el 25 i el 30%. Afortunadament és un accident que, tot i que acostuma a implicar diversos vehicles, provoca poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. Deixant de banda la minoria de conductors incívics que s'amorren i assetgen els vehicles que van al davant, l'alta accidentalitat a la carretera s'explica, segons Llatge, per no saber calcular la distància de seguretat.
26: La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. D'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acabar en què el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física.
25: El codi de circulació no detalla de forma precisa quina és la distància de seguretat òptima perquè sempre dependrà de la velocitat. Com a orientació es recomana localitzar un punt a la carretera, com ara un arbre o un senyal, i calcular 3 segons des que hi passa el vehicle del davant. La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts, unes multes que aniran decaient a mesura que generalitzin els assistents de conducció a tots els cotxes i, sobretot, amb l'arribada en un futur del cotxe autònom.
0: Un quart de 10 del matí, fem una pausa per reconèixer la situació del trànsit i la previsió meteorològica. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. En general tenim una situació molt tranquil·la a les carreteres. Només hi ha un punt amb retencions més destacades del que és habitual a la C33, a la Llagosta, sentit Granollers, on un accident ha obligat a aturar la circulació durant uns minuts. Ara ja està oberta, però encara hi ha vehicles al voral i es genera trànsit dens des de Montcada. Pel que fa al transport públic, Renfe informa, recordem, que els trens que circulen entre Reus i la Plana Picamoixons tenen demores per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. Això afecta línies com la R14, on hi ha trens que circulen amb uns 40 minuts de retard. És tot.
0: El temps. Amb el Jofre Genuer.
3: Divendres, que les temperatures toquen sostre i que esperem, en definitiva, que s'arribi per primer cop als 35 graus d'aquesta temporada i es van arribar als 34 cap al Pla de Lleida. Avui, doncs, els vols més alts del que portem d'any, molt probablement amb una calor que s'intensifica una mica més i amb molts valors que arribaran als 30-31 graus a l'interior del país, també en algunes valls del Pirineu, sempre el termòmetre una mica més frenat a la façana litoral per la influència marítima. No es pot descartar sempre algun banc de boira, algun núvol baix costaner, pel contrast de la temperatura superficial del mar, al voltant de la costa central ja arribant a prop dels 20 graus, i en general molta bonança i cel serè. Això sí, a la tarda pot créixer alguna nuvolada en el Pirineu, que si dona algun ruixadet serà molt poca cosa. No n'esperem, de fet, més aviat nuvolades per la mateixa calor, però inofensives. Potser al llarg del cap de setmana acabin generant alguns primers ruixats, sobretot més diumenge que no pas dissabte, però bàsicament molt puntual i a l'àrea del Pirineu, producte d'aquestes elevades temperatures que tindran continuïtat, perquè sembla que aquest ambient càlid, prestiuenc, ha de persistir també a l'inici de la setmana que ve.
0: 3CAT Info. Agents rurals i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua investiguen un vessament al riu Ter d'ahir al vespre a Manlleu. La pudor va ser molt intensa, de les 6 de la tarda a la 1 de la matinada. Aigües de Vic i Aigües d'Osona van haver de parar durant unes hores les captacions d'aigua. Manlleu, Nati Adell.
4: L'ACA va rebre l'avís del SECAT a les 8 del vespre per gasoil o dissolvent al Ter, provinent possiblement de la canonada de pluvials del municipi, és a dir, de la xarxa que evacua la pluja, tot i que no se sap exactament quin és l'origen. Segons l'ACA, la depuradora no presentava cap anomalia. Durant unes quantes hores es va sentir una pudor molt forta a tota la ciutat, una pudor ofensiva. L'ACA va avisar les captacions d'aigua avall perquè prenguessin mesures. I també a l'Ajuntament per investigar i fer-ne el seguiment. Protecció Civil del consistori està actuant i ha enviat una cua per extreure del riu tot el carburant que sigui possible. La captació d'aigua es va haver de parar a la zona de Malàs amb el risc de deixar sense aigua diversos municipis, però no es va arribar a aquest extrem. Els tècnics han estat tota la nit en alerta, però ara la situació ja s'està normalitzant. S'han intensificat els controls tant aigües de Vic com aigües d'Osona per assegurar la qualitat de l'aigua.
0: I de la cultura, en concret de la música, un nom propi, Bad Bunny, oferirà avui el primer dels dos concerts a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a l'inici de la seva gira europea de Debí tirar más fotos.
19: Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a enojar de besito en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas.
0: El muntatge del concert fa dies que ha començat a Montjuïc i un dels seus elements centrals serà la Casita Rosa, on molt sovint apareixen personatges famosos durant l'espectacle. Els concerts de Bad Bunny a Barcelona no seran els primers que el cantant porto-riqueny fa a Catalunya. Fa 9 anys va fer parada a Girona i 2 cops a Lleida, on ja va fer els seus primers sold out. En aquell moment ja era famós, no tant com ara, això sí, havia publicat només 2 discos. Però Xavier Bosch, CEO del Biloba, la discoteca on va actuar, explicava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio què va demanar a Bad Bunny en aquell moment.
21: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover, per només per ell, diguéssim. Yeah. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia, ja el segon any ja es veia vindre que era...
22: Més estrelleta.
21: Que tenia. Sí,
22: més
21: sí, estrelleta. Sí.
0: El d'avui serà el primer dels 12 concerts que Bad Bunny farà a Espanya, 10 d'ells a Madrid. En total, hi ha 600.000 entrades venudes. La Bola Negra, dirigida pels Javis, ha causat sensació al Festival de Cinema de Cannes i ha rebut una de les ovacions més llargues de la història del certamen. S'ha col·locat directament entre les màximes favorites a la Palma d'Or. Al film, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias utilitzen Federico García Lorca com a excusa per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
5: No intentes ocultar. És impossible.
6: Igual com l'any passat vam viure l'efecte Cirat, aquest any La Bola Negra genera unes sensacions similars. És una pel·lícula complexa que combina tres trames en moments històrics diferents, abans i durant la Guerra Civil Espanyola i l'any 2017, que Javier Calvo i Javier Ambrosi fan confluir amb molta habilitat, amb un muntatge prodigiós d'Alberto Gutiérrez i la música i la fotografia excepcionals dels catalans Raúl Refri i Gris Jordana. És una pel·lícula carregada d'emoció i reivindicació embolcallada de poesia bellíssima i compacta que vol combatre la intolerància i honorar tots aquells que han lluitat pels drets LGTBIQ+, com el mateix Federico García Lorca.
7: Lo bonito de la peli justo es eso, decir, oye, no, ya está. Vivimos en un presente en el que, para honrar a la gente que ha luchado y que ha muerto, tenemos por lo menos que intentar ser felices. O sea, por lo menos, cuanto menos, intentar disfrutar de nuestra libertad y reivindicar que no se puede dar ni un paso atrás y que no se va a dar.
6: Per això van decidir fer una pel·lícula gran, no de nínxol, diuen, on apareixen en papers secundaris Penélope Cruz i Glenn Close.
8: Todo lo que hemos hecho durante, en esta película, digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué fuerza nos ha guiado para hacer esto? Y me doy cuenta de que lo que queríamos hacer era pues lo que hemos sentido viendo el cine que nos ha tocado, ¿no? Como el cine, las películas, lo que te hace soñar, lo que te lleva a lugares, contraviento, marea, todo tipo de climas, todo tipo de gente en la calle.
7: Cosas que te apetece ver como espectador, ver a Penélope, ver a Glenn, emocionarte. Yo eso que, o sea, hemos intentado hacer la peli que querríamos ser.
8: Ahí está Penélope Cruz subida a un tanque rodeado de tíos que la quieren tocar y ya que no te ves, hostia.
6: Las protagonistas son Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la cámara, y Miguel Bernardo.
0: Gairebé 2 milions de persones han passat per l'Auditori Palau de Congressos de Girona, que des d'avui tot el cap de setmana celebra 20 anys. S'hi han fet 2.400 concerts i més de 1.200 congressos i esdeveniments. Els actes comencen aquest matí, Girona, Clara Jordan.
9: El 2025 es van fer 83 congressos i esdeveniments, però la programació musical de l'Auditori és la més popular i ha ajudat a consolidar Girona en el mapa cultural del país, segons el director d'aquest equipament municipal, David Ibáñez.
22: És cert que fa 20 anys Girona era una ciutat més vinculada a les arts escèniques i ara doncs, penso que podem afirmar que Girona ja s'ha convertit en el segon hub de la indústria musical a Catalunya després de l'àrea de Barcelona.
9: Entre els actes d'aniversari, al vespre hi ha el concert de Miguel Poveda i demà de la soprano Licea Vicent. El programa La Tarda de Catalunya Ràdio es farà també avui des de l'Auditori Palau de Congressos de Girona.
0: Antena 3 continuarà emetent el concurs Passar Palabra després que el Tribunal Suprem hagi obligat el canal a prescindir de la seva famosa prova final, coneguda com El Rosco. La sentència del Suprem impedeix Antena 3 continuar amb aquesta part del programa, però els responsables de 3 Media asseguren que el concurs continuarà en antena, almenys mentre no rebin la notificació de l'alt tribunal. El Suprem considera que El Rosco és una obra protegida per la propietat intel·lectual que pertany a l'empresa holandesa MCF. La Renaixença de Catalunya Ràdio ha recollit el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. El jurat ha destacat la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio 3CAT i el Canal 33 per la qualitat tècnica i de so del programa, la música en directe i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. El seu creador i presentador, el Peyu, ha aprofitat la seva intervenció en la gala de lliurament dels premis per fer un crit d'alerta sobre la situació del català.
24: I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent. I crec que l'única manera de solucionar-ho és legislar i ja està, no ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia puta, és el 100% i ja està, no hi ha un altre.
0: El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música la cinta de Mòbius de la matemàtica i músic Laura Ferrer.
27: Evitem el soroll.
28: Ens allunyem de les estridències.
27: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
28: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
10: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
12: Bon dia, Carme. El Barça farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevan d'Oslo, on demà jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. A hores d'ara es podria comptar amb Caroline Graham, que ja ha rebut l'alta mèdica, mentre que Irene Paredes és dubte. Laia Alexandri, tot i estar de baixa per una lesió al genoll, ha format part de l'expedició blaugrana a Oslo. La defensa, Ona Batlle, explica com ho afronten.
13: Anem amb tot, tenim moltes ganes. Almenys jo tinc l'experiència de dues, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més. Tenim moltes ganes, la veritat, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que és una final més, és un partit més. Al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics. Però ja et dic que aquest també és un especial, un important, i volem emportar-nos una altra vegada cap a casa.
12: Uns 2.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip.
2: 3CAT Info.
12: El Barça masculí Marc Bernal, en declaracions del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, assegura que manté esperances de disputar el Mundial.
14: A la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos jo ho firmaria ara mateix.
12: Mentrestant, al Madrid, les eleccions a la presidència van prenent forma. L'empresari Enrique Riquelme va informar ahir a la Junta Electoral del Club Blanc les seves intencions de presentar-se a aquestes eleccions i demà té previst presentar l'aval necessari de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria aquest aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies a les últimes hores contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisión. Totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. A l'Espanyol, per la seva banda, un cop confirmada la permanència, ja fan valoracions. Per exemple, Edu Expósito assegura que Manolo González és la millor opció per la banqueta blanquiblava.
15: Para mí sí, yo creo que lo ha demostrado. Con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más y también es parte de ellos ese ascenso. Luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no?, que fue muy complicado, y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser el que esté liderando este grupo.
12: I no contratemps per al Lleida Club de Futbol. Marc Torres, l'adjunt a la presidència, admet que veu el futur de l'entitat molt compromès, ja que l'inversor que es va comprometre a fer-se en càrrec ha resultat ser un estafador.
16: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
12: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
12: A la Lliga Sobal avui tenim un doble compromís català a les 9 del vespre, la 29a i penúltima jornada. El Granollers, que és quart, visita la pista del Bidasoa, que és tercer, en un duel d'alta volada, tal com subratlla el tècnic dels granollerins, Antonio Ramà.
17: Aquest és un partit que tothom vol jugar, on t'està jugant coses molt, molt positives, una classificació a la part més alta de la Lliga, un rival directe, un pavelló espectacular.
12: Mentrestant, el Barça, que ja és campió matemàticament, rebrà el Torrelavega, que és cinquè. El Giro d'Itàlia avui disputa la 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. El portuguès Afonso Eulàlio es manté com a líder de la general i ara té 33 segons de marge respecte a Jonas Vingegaard. Ahir triomfa el belga del Bahrain, Alex Segaert, després dels 175 quilòmetres de la 12a etapa des d'Imperia fins a Novi Liguri. En tennis, les catalanes Marina Bassols i Guiomar Maristany es juguen aquest matí passar el quadre principal del torneig de Roland Garros. Jugaran dues de les finals de la prèvia. Bassols contra la bielorussa Aleksandra Sasnovich i Maristany contra l'espanyola nascuda als Estats Units, Caitlin Quevedo. També informar-vos que el Lloret és nou equip de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins. Ahir, el Comitè Nacional de Competició va resoldre favorablement a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per l'alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins a l'última jornada. Ara, el Lloret obté, per tant, els 3 punts que havia perdut a la pista i, de retruc, supera el Malleu a la classificació i el conjunt usonenc, que inicialment pujava directament, ara haurà de disputar finalment la fase d'ascens contra el Vilafranca.
0: Dos quarts de 10 del matí, estem pendents del govern de Salvador Illa reunit a aquesta hora per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat per aquest any. Tot seguit els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada. El Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, en especial pel que fa als augments salarials. I l'Audiència Nacional Espanyola bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, un cop l'ha imputat per tràfic d'influències. De tot això us hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara farem atenció al Congo, Uganda i al Sudan del Sud, que organitzen avui i demà una cimera d'urgència davant el brot d'Ebola, que ja ha fet 139 morts i en què hi ha uns 600 casos sospitosos. Des de Metges Sense Fronteres s'alerta de la situació de col·lapse en els hospitals de les zones més pròximes al focus. En parlarem amb Mercè Rocaspana, responsable mèdica de la Unitat d'Emergències de Metges Sense Fronteres a l'Estat espanyol. I Lleida celebra a partir d'avui una nova edició de l'Aplec del Cargol. S'esperen 17.000 collistes i se serviran 14 tones de cargols. La festa, que comença aquesta tarda amb lo Caragolasso, potencia aquest any l'espai pels visitants. En esports, recarga, destaquem
12: que el Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Uleva, a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions.
0: Avui continuarà l'ambient preestiuenc amb temperatures de 30 graus en moltes poblacions. A la costa s'esperen valors lleugerament per sota i al Pla de Lleida pot arribar als 35 graus de temperatura. Només s'esperen algunes núvolades puntuals al Pirineu que difícilment deixaran pluja. Dos quarts de 10 i 2 minuts, com us dèiem, atents al govern, que aprovarà aquest matí els pressupostos de la Generalitat per aquest any, i després la consellera Alicia Romero els portarà al Parlament. I aquest cop sí, tindran els suports necessaris perquè s'aprovin. Entraran en vigor cap a mitjans del mes de juliol. Els comptes pugen a més de 49.000 milions i han incorporat més recursos per habitatge, educació, per reforçar el català, millorar la vida dels barris i dels pobles petits, i amb l'atenció posada també a la gent gran i en els joves. Són mesures pactades els últims dies amb Esquerra Republicana i els Comuns. Però també estem molt pendents de la situació de l'Ebola. Al Congo, Uganda i al Sudan del Sud organitzen una cimera d'urgència avui i demà per intentar frenar el brot, que ja ha fet 139 morts, almenys ja 600 casos sospitosos. Burkina Faso, Elia Borràs.
1: La trobada reuneix els ministres de Salut de la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal del virus, el Sudan del Sud i Uganda, on ja s'han declarat 2 casos, un dels quals mortal. L'objectiu és traçar les línies de contenció i coordinació transfronterera davant d'una crisi de salut pública regional. Trish Newport és portaveu de Metges Sense Fronteres.
3: Tots els centres de salut on vam trucar van dir: estem plens de casos sospitosos, no tenim espai. Això serveix per fer-nos una idea de com és de caòtic tot ara mateix. El que és veritablement important és que aconseguim fer arribar el material sobre el terreny com més aviat millor.
1: El brot ja ha causat 139 morts i hi ha uns 600 casos sospitosos. Uganda ha suspès el transport des del Congo i s'ha posposat la cimera Índia-Àfrica prevista per aquest cap de setmana a Nova Delhi.
0: En podem parlar amb Mercè Rocaspana, que és responsable mèdica de la Unitat d'Emergències de Metges Sense Fronteres a l'Estat espanyol. Senyora Rocaspana, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Està en contacte amb els equips de Metges Sense Fronteres sobre el terreny. Quina és la situació ara mateix?
4: La situació és que el brot està en aquest moment en dues províncies, confirmat a dues províncies del Congo, en diferents zones de salut, i de moment doncs encara està fora de control.
0: Es comença a detectar algun cas al Sudan del Sud? El brot d'Ebola s'està estenent més del que estava previst?
4: Doncs ara el normal és que surtin alertes a diferents zones perquè tothom ara està molt, molt, molt pendent de que pugui haver persones que han tingut història de viatge, sobretot a la zona d'Ituri, que és la província més afectada, i és possible que surtin alertes i casos sospitosos a diverses zones que s'hauran de confirmar, òbviament.
0: Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera d'urgència avui i demà. Què és el que en podem esperar d'aquesta cimera?
4: Home, nosaltres esperem que es mobilitzin recursos, que es mobilitzin experts i que puguin arribar tots els materials necessaris, que es faciliti l'entrada de treballadors amb experiència prèvia perquè es pugui donar el més abans possible tota l'expertesa en una situació que és molt complexa. I esperem que també hi hagi acords per poder tenir laboratoris mòbils sobre terreny a les diferents zones afectades, perquè en aquest moment una de les dificultats més importants que té aquest brot en concret és la dificultat de diagnòstic.
0: Ens podria concretar quina és aquesta ajuda externa que els caldria o quina seria prioritària? Podríem concretar-la?
4: Sí, en principi el que es necessita és persones que tinguin experiència sòlida en context de febres hemorràgiques, perquè una de les coses més importants a tenir en compte és la protecció del propi personal, perquè molts contagis succeeixen precisament fent tota la cura dels pacients, no? Llavors, aquestes persones que tenen cura dels pacients a les estructures sanitàries han de tenir una protecció adequada amb protecció específica per febres hemorràgiques. Llavors, tot aquell material s'ha de poder mobilitzar en quantitats importants i que siguin de la qualitat adequada. I llavors s'ha de poder formar a tot el personal perquè pugui fer servir tot aquest material de protecció adequadament.
0: El risc que el brot es converteixi en una epidèmia global és realment baix? No sé si hi ha alguna possibilitat que arribi algun cas aquí a Catalunya.
4: Bé, a veure, no es pot descartar res, òbviament, però creiem que està bastant localitzat a la República Democràtica del Congo. Sí que és cert que hi ha hagut aquests casos ja confirmats a Uganda i pot haver sospitosos a altres llocs. El fet que l'Organització Mundial de la Salut hagi decretat que això és una alerta d'interès internacional farà que els països puguin posar les mesures que considerin, no? de control. Però en principi, a dia d'avui, on hi ha la necessitat i on hi ha realment les persones que estan patint aquesta epidèmia és sobretot a la província d'Ituri, al Congo, i la província del Nord Kivu.
0: Una última pregunta. La soca del virus que circula no és la més habitual, no? No sé quines característiques té respecte a d'altres brots.
4: Sí, nosaltres preferim no dir soca i diem espècie perquè són virus diferents. És una família de virus que es diu ortoebolavirus i dins d'aquesta família n'hi ha diversos. Llavors, un d'aquest és el que està produint aquesta epidèmia que es diu Bundibugyo. És diferent del que ha provocat les epidèmies més habituals al Congo, que és un que abans li dèiem Ebola Zaire i ara li diem Ebola. I el tercer que produïa epidèmies prèviament és un que es diu Sudan. I aquest Bundibugyo només havia fet dues epidèmies en la història i per això aquest problema de diagnòstic que us comentava és perquè en principi al Congo totes les seves mecanismes d'alerta que funcionen bastant bé perquè el Congo té experiència, és un país on ha tingut 17 epidèmies de malaltia d'Ebola. Els tests de diagnòstic que tenies estaven basats en el tipus Ebola, no en el tipus Bundibugyo, i per això al principi va haver una mica aquesta confusió de que els primers casos eren negatius, però clar, eren negatius, diguem, per l'espècie Ebola i no per l'espècie Bundibugyo, perquè no existia la manera de fer el test en el Congo en aquell moment.
0: Mercè Roca Espana, responsable mèdica de la Unitat d'Emergències de Metges Sense Fronteres a l'Estat espanyol. Li agraïm que ens hagi atès i esperem que rebin tots els mitjans que necessitin per fer front a la mesura possible a aquesta epidèmia. Gràcies, molt bon dia.
4: Molt bon dia, gràcies.
5: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
7: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
5: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
18: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
6: 3cat.info.
0: Més coses. El règim de l'Havana difós un vídeo satíric del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, fill de cubans que van marxar de l'illa quan hi va esclatar la revolució castrista. Una sàtira que apareix després que Rubio hagi amenaçat Cuba d'imposar-li un canvi de règim. El vídeo hi surt Rubio en format de marioneta Muppet, fent un discurs a la Casa Blanca, a qui s'anomena The Blonde House, és a dir, la Casa Rubia, i on justifica la política de bloqueig i embargament de Washington contra l'Havana.
8: Hoy vamos a aprender cómo hacer que un país pida ser invadido. El primer paso es cortar el combustible. Les dices a todos los países que si le venden petróleo a Cuba les va a ir muy, muy mal. ¿Cómo le llamamos a eso? Sanciones por la democracia.
0: El vídeo anomena el secretari d'Estat el gusano rubio. Gusanos és com es refereix al règim de l'Havana als exiliats cubans de Miami, la ciutat on va néixer Rubio el 1971. I a Irlanda hi ha un cas que recorda el de George Floyd als Estats Units, segur que ho tenen a la memòria. Un ciutadà d'origen africà va morir la setmana passada asfixiat per uns guardes de seguretat d'un centre comercial de Dublín que el retenien després d'una denúncia per robatori. El govern exigeix una investigació a fons després que s'hagi viralitzat el vídeo dels fets. Londres, Quim Olivares.
18: En el vídeo s'hi pot veure com personal de seguretat d'uns magatzems al centre de Dublín redueixen i li posen el genoll al coll al suposat autor d'un furt. És Ibs Sakila, d'origen congolès, que està de boca terrosa. Pocs minuts després acaba inconscient i declarat mort. Molts ho comparen amb l'asfíxia de l'afroamericà George Floyd a mans de la policia nord-americana. Sentim aquest universitari.
19: We call this George Floyd moment.
20: L'anomenem un moment George Floyd perquè ha passat en la mateixa situació el mateix. No puc creure que passés als Estats Units el 2020 i després hagi passat a Irlanda el 2026. És una imatge molt dolenta del poble irlandès.
18: Centenars de persones van protestar ahir davant del Parlament irlandès per demanar justícia. La policia ha obert una investigació i espera el resultat de l'autòpsia de la víctima.
0: Adeu al programa de...

0: Late Show de Stephen Colbert i ha aprofitat per a ironitzar sobre el moment polític que travessen els nord-americans.
1: Això és el que pensàvem que era Amèrica. La terra de les llibertats. La democràcia més gran. Bé, almenys ho era. I confio que encara ho sigui.
0: La cadena CBS, filial de Paramount, argumenta manca d'ingressos publicitaris, però ningú se li escapa que els tentacles de Trump han aconseguit la supressió del programa. El Late Show de Stephen Colbert s'ha acomiadat després d'11 anys en antena.
2: De retorn a casa, la Déo Montsant és la primera del país que aposta per l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi davant la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa. La política arancelària de Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació del vi que produeixen els cellers que la Déo té al Priorat i a la Ribera d'Ebre. Tarragona, Ricard Buigues.
3: La Déo Montsant ha passat d'exportar el 40% de la seva producció al 25% actual. La saturació dels mercats tradicionals europeus, els aranzels dels Estats Units i l'estancament del mercat català han fet que el Consell Regulador hagi decidit organitzar la primera missió a Mèxic i Costa Rica. La presidenta de la Déo, Pilar Just, ha explicat a 3cat.info que és un mercat que dominen les Déos espanyoles i on la presència catalana és gairebé inexistent.
4: Aquests vins espanyols són els primers vins d'importació d'aquests països, però clar, també busquen ara coses noves, no? Estan una mica també cansats del de sempre, no? I busquen nous vins d'altres regions. I, bueno, i nosaltres hem entrat allà i l'acollida ha sigut perfecta.
3: Just diu que als importadors els ha sorprès la qualitat del vi i el discurs que el vincula amb la terra i el paisatge. El vi de la Déo sempre ha estat preuat a l'estranger, al mercat dels Estats Units, i feien cap als vins més cars. Ara la situació és molt diferent.
4: Fins que no van arribar els arancels, el primer mig any tots els importadors van comprar el que no estava escrit, és a dir, van comprar més en 6 mesos que el que havien, van doblar el que havien fet l'any anterior. Però clar, ara des dels arancels és quasi bé zero.
3: La Déo Montsant també aposta pel mercat asiàtic on dominen els vins francesos i italians. Fa temps que es poden trobar ampolles de la denominació d'origen a Xangai i Pequín. Al juny aniran a Seúl, a Corea del Nord, on l'objectiu és tancar noves comandes.
2: El Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge d'una pel·lícula en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès restringida per la pesta porcina africana i on s'han localitzat sengles infectats. A la zona de rodatge, l'antic camp de golf de Sant Joan ja s'hi han construït escenaris de la pel·lícula i compta amb el permís de la Generalitat. Tot i això, segons ha informat TV3, els agents rurals s'han adonat que el tancament perimetral que havia de garantir les mesures de bioseguretat no és correcte i per això s'aturaran les feines del rodatge fins que es compleixi la normativa. Sigui com sigui, el permís per rodar aquesta pel·lícula el consideren contradictori veïns de la zona.
5: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
6: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
2: La pel·lícula és una producció de Hollywood protagonitzada per l'actor Russell Crowe. 9:45 del matí. Actualitzem la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. A hores d'ara tenim molta calma a les carreteres, sense incidències destacades. Normalitzada ja la situació a la C33 a la Llagosta, sentit Granollers, trànsit ja fluït en aquest punt, on, recordem-ho, hi ha hagut un accident. I pel que fa al transport públic, recordem que els trens que circulen entre Reus i la Plana Picabuixons tenen demores per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. Això afecta línies com la R14 i la R15, on hi ha trens que circulant amb uns 40 minuts de retard. És tot.
2: El temps. I això ofereix a Noé.
8: Aquesta matinada les temperatures han pujat una mica més, però sobretot l'ascens més notable s'ha notat a alta muntanya, reflexa de l'arribada d'aquesta bombolla d'aire càlid que s'instal·la a sobre de casa nostra a partir d'avui, arribant al seu màxim, i que sembla que voldrà quedar-s'hi força dies, fins i tot també a l'inici de la setmana que ve. Per tant, aquestes temperatures que estem tenint tindran continuïtat. Avui, fins i tot, esperem que el termòmetre toqui sostre amb els primers valors de l'any de 35 graus a les zones més càlides de ponent del Pla de Lleida i en general moltes temperatures de 30-31 a l'interior, fins i tot en algunes valls del Pirineu, i temperatures també doncs altes però més frenades, òbviament, a la façana litoral per la influència de la temperatura del mar. Hi ha hagut mínimes entre els 18-19 graus al voltant de la costa central, Baix Llobregat, Barcelona

0: és Garraf, i els valors més baixos, doncs aquests 5 graus a Das o 6 a Prades, amb aquests valors que no han baixat dels 9-8 graus a alta muntanya. Tarda amb alguna nuvolada en el Pireu, difícilment amb precipitacions, potser al llarg del cap de setmana la mateixa calor ajudi a la formació d'alguna petita tempesta, algun ruixadet al Pireu, bàsicament, i més probable a partir de diumenge.
1: Tresca Info.
2: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
3: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
4: 3 quarts de 10 i 3 minuts. A Lleida se menjaran entre avui i diumenge 14 tones de cargols. És la xifra més destacada d'un aplec del cargol de rècord que tindrà gairebé 17.000 collistes. La festa, que comença aquesta tarda amb lo Caragolasso, potencia aquest any l'espai pels visitants. Lleida, Noelia Caselles.
5: I és que l'aplec podria créixer perquè té colles en espera i gent que voldria formar part de les colles que ja hi participen, però l'espai no ho permet. Per això s'intenta que tothom que hi va, però que no és penyista, visqui la festa gairebé com si ho fos. Ferran Perdrix és el president de la Federació de Colles.
6: Pensar que l'aplec és una festa tancada, una festa per collistes i que no aporta res amb algú que la vingui a veure, jo penso que ja ho hem de deixar de banda. L'aplec és una festa oberta, una festa que la gent que ve s'ho passa bé, que pot fer moltes activitats culturals i gastronòmiques i que realment és molt més amigable i molt més una experiència molt més positiva pel visitant que moltes altres festes.
5: Per als visitants, aquest any s'estrena una gran carpa, com si fos una gran colla per a més de mig miler de persones. S'hi oferiran tastos de cargols i gastronomia lleidatana. Aquest any hi ha 124 colles i, com l'any passat, durant la nit es controlarà l'accés al recinte. Com a novetat, dissabte s'avança a les 7 de la tarda l'horari en què es controla l'accés. El tret de sortida es donarà a 7:45 del vespre, avui amb lo Caragolasso, aquest any amb l'actor Xavi Bertran, conegut, entre d'altres, pel seu paper de lo Cartanyà com a convidat.
4: El nombre de colles de l'aplec del cargol que venen de fora de la ciutat de Lleida ha anat creixent en els últims anys. Ja són una desena i molts dels seus membres ja hi havien participat abans de forma individual. N'hi ha una de la Catalunya Nord, l'única de fora de l'estat espanyol. Lleida, per Joan Álvarez.
7: La colla Tinc Cargols acull gent de Perpinyà, de Tolosa, de Montpellier i d'altres poblacions de França. La integren mig centenar de persones, tot i que hi participa des del 2017. Alguns dels seus membres viuen l'aplec des dels seus orígens. És el cas del Pere Gil, que diu que els francesos queden bocabadats.
8: Al·lucinen, perquè veure aquesta festa, aquesta impressió de gent, que aquí a França això no es veu. L'aplec del Caragol, jo per mi, és un model.
7: Aquest any s'estrena la colla La Piranaica amb veïns del Pallars, la Vall d'Aran i el Turgell. Són una setantena de membres que aprofitaran l'aplec per donar a conèixer els productes gastronòmics del seu territori. Jordi Camp és un dels integrants.
9: El dissabte, ja a les 12, fa una mica de vermut abans del dinar, amb l'allioli de Codony, amb el paté de Lladal, amb el formatge de Tupiques de Lladal, amb el xolís.
7: També hem parlat amb la colla Li farà el Carracina, que hi participa per segon any. La formen 180 persones procedents d'Alcarràs. Carme Mas n'és membre.
10: Ja venim d'esperit una mica penyista, perquè Alcarràs, sabeu que fa molts anys va néixer tot el tema de les penyes i ens feia gràcia viure-ho de dintre, no? Molta gent ho havia viscut de fora, vinguen de convidats.
7: Colles, en definitiva, que demostren com l'aplec és una festa que va més enllà de la ciutat de Lleida i fins i tot del país.
4: Doncs ja ho sabeu, per si no teniu plans aquest cap de setmana. I parlant de cinema, The Mandalorian, en Grogu és la primera pel·lícula de l'univers Star Wars en 7 anys. Recupera els personatges de la sèrie de Disney Plus que viuen una nova aventura junts. És l'estrena destacada de la setmana juntament amb la catalana Cowgirl i les franceses Assassinat a una tercera planta i Love Me Tender, Marc Garriga.
11: I can use some information. Després d'uns anys de decisions desafortunades, Disney es recolza en el seu millor actiu dels últims anys per recuperar l'èxit de la franquícia creada per George Lucas. La sèrie de Mandalorian va sumar un nombrós públic jove nou, sobretot gràcies a un personatge que és la millor troballa de l'univers Star Wars des de la trilogia original, el simpàtic Grogu, conegut inicialment com a Baby Yoda, I aquest públic va dirigit sobretot una pel·lícula on els fans també trobaran picades d'ullet a personatges de pel·lícules anteriors. No cal ser un expert per gaudir-la. És un film d'aventures de ciència-ficció inofensiu, sense complicacions, com si fos un episodi ampliat de la sèrie, pura diversió de cinema de crispetes i doble sessió de tarda. L'únic que es troba a faltar és la música de John Williams i una miqueta més d'èpica.
12: Lui, c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
11: Vicky Krieps, una de les actrius europees més reconegudes dels últims anys, protagonitza Love Me Tender, un drama familiar sobre una dona que perd el fill quan el seu marit s'assabenta que ella té aventures amb altres dones i ell en reclama la custòdia absoluta. És un melodrama commovedor i elegant que brilla sobretot per les seves interpretacions.
13: Le crime était presque parfait. C'était sans compter sur votre humble serviteur.
11: Des de França arriba també Assassinato en la tercera planta, una deliciosa comèdia d'intriga que homenatja els clàssics del cinema de misteri, amb ulls sobretot a la cinematografia d'Alfred Hitchcock. Un entreteniment lleuger, divertit, curiós i amb molt de suspens.
14: No pot anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
15: I si vaca és més rara que les merles blanques.
11: Completen les novetats dues estrenes en català. Cowgirl, una dramèdia rural catalana amb Isabel Rocati, Pep Moner i Carlos Cuevas, i el drama romàntic libanès Un món fràgil i meravellós. A més, arriben la cinta de terror sobrenatural El passajero nocturno, el thriller d'acció Beast, la bèstia, ambientada en el món de la lluita lliure, el drama italià basat en fets reals Les catadores de Hitler i la tunisiana Tres mujeres, que va competir aquest any a la Berlinale.
4: I Trem dona avui el tret de sortida a una nova edició del Tribulosi, el Festival Poètic de les Arts, que fins diumenge omplirà la capital del Pallars Jussà de poesia, música, dansa i arts visuals. Trem, Pau Rovira.
16: El festival arrenca aquesta tarda amb l'espectacle de dansa poètica Imago, de la companyia Contemporànies, a l'espai cultural La Lira. La proposta explora la transformació de la identitat a través del cos i el moviment. I és que Tribulosi, una paraula pallaresa que refereix a la rauxa, farà honor al seu nom. Durant el cap de setmana, el festival inclourà també tallers de poesia als instituts de Trem, amb Josep Pedrals, cercaviles musicals pels carrers del municipi i un homenatge al poeta Antoni Fortuny i Feliu, amb música, lectures i molta participació de veïns i entitats locals. Josep Puiggròs, poeta i coordinador del Tribulosi, remarca la importància d'acostar la poesia a la gent.
17: Hi ha vegades que molta gent potser se la trobarà, no vindrà després. El típic recital de poesia i vas després, que es ve, és a dir, no te'l trobes, no? Doncs aquí tenim, donem també, volem donar aquesta possibilitat també de que te ho trobis, vas pel carrer i dius, ostres, què és això que estic veient, no? Que és, ens portem al carrer a potser amb una altra disciplina, amb circ, amb dansa, amb música i amb poesia també.
16: Dissabte, cercavila poètica de la companyia La Dinamo, amb músics tocant funk sobre bicicletes pels carrers de Tremp. La programació es tancarà diumenge amb un vermut poètic i la inauguració d'un mural artístic inspirat en un poema de Meritxell Nus.
4: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
18: Bon dia. El Barça s'entrenarà avui a l'estadi Ullevan a Oslo, on demà jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. A hores d'ara es podria comptar amb Caroline Graham, que ja ha rebut l'alta mèdica, mentre que Irene Paredes encara és dubte. Una altra blaugrana, la defensa Aisha Cámara, exposa com afronta aquesta final en la seva temporada de debut al primer equip.
19: Al final és un gran partit i la motivació ve sola, però veig bastant bé a l'equip mentalment. Són jugadores que ja han jugat grans partits en grans escenaris i les veig molt preparades. Si guanyem la Champions, hauré complert un somni.
18: Laia Alexandri, tot i estar de baixa per una lesió al genoll, ha format part de l'expedició blaugrana a Oslo. Uns 2.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip. Per cert, si el Barça guanyés la Champions, la celebració seria diumenge, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
20: 3CAT Info.
18: El Barça masculí Marc Bernal, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, assegura que manté esperances de disputar el pròxim Mundial.
21: Anar a la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos jo ho firmaria ara mateix.
18: Mentrestant, a Madrid, les eleccions a la presidència van prenent forma. L'empresari Enrique Riquelme va informar ahir a la Junta Electoral del Club Blanc les seves intencions de presentar-se a aquestes eleccions i demà té previst presentar l'aval de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, Les eleccions serien el 7 de juny. A l'Espanyol, per la seva banda, un cop confirmada la permanència, ja fan valoracions. Per exemple, el migcampista Edu Expósito assegura que Manolo González és la millor opció per la banqueta blanquiblava.
0: Para mí sí, yo creo que lo ha demostrado. Con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más y también es parte de ellos ese ascenso. Luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no? Que fue muy complicado. Y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser el que esté liderando este grupo.
18: Expósito també beneeix l'arribada de Monchi com a nou director esportiu. Serà presentat dimarts.
20: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
18: El Lloret és nou equip d'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins. Ahir, el Comitè Nacional de Competició va resoldre favorablement a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins a l'última jornada. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i supera el Manlleu a la classificació. El conjunt usgrenc, que inicialment pujava de forma directa, ara haurà de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca.
20: 3CAT Info.
18: A la Lliga Sobal, avui doble compromís català a partir de les 9 del vespre a la 29a i penúltima jornada. El Granollers, que és quart, visita la pista del tercer, el Bidasoa. El tècnic Antonio Rama, del Granollers, creu que serà un duel d'alta volada.
2: Aquest és un partit que tothom vol jugar, on t'està jugant coses molt, molt positives, una classificació a la part més alta de la Lliga, un rival directe, un pavelló espectacular.
18: Mentrestant, el Barça, ja campió, rebrà el Torrelavega, que és cinquè.
20: 3CAT Info.
18: En tennis, les catalanes Marina Bassols i Guiomar Maristany juguen a les 11 a passar el quadre principal del torneig de Roland Garros. Jugaran dues de les finals de la prèvia. Bassols contra la bielorussa Alexandra Sasnovich i Maristany contra l'espanyola nascuda als Estats Units Caitlin Quevedo. Per cert, una altra catalana, Paula Badosa, ha anunciat la seva reaparició en la competició després de quasi 50 dies d'absència obligada per un bloqueig mental. La de Begú tornarà en un torneig menor, un 8 a 250 a Den Bosch, als Països Baixos, que serà un torneig sobre herba. També en tennis, la jugadora d'origen rus Oksana Selekmeteva, de 23 anys i que resideix a Barcelona des dels 14 anys, amb la família, ha rebut la nacionalitat espanyola i podrà ser convocada per a la Billie Jean King Cup defensant a Espanya. Selekmeteva és actualment la número 89 del món. I afegirem que el Giro d'Itàlia avui es disputa la 13a etapa, seran 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. El portuguès Eulàlio es manté com a líder de la general, amb 33 segons de marge sobre Jonas Vingegaard. Ahir triomf per al belga del Bahrein, Alex Segaert, a la 12a etapa. En bàsquet, avui comença la Final Four de l'Eurolliga al pavelló OHK d'Atenes, amb les semifinals. A partir de les 5, Olympiacos-Fenerbahçe, i a les 8, València-Madrid.

0: 3Cat Info.
1: Viu la ràdio.
2: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

0: el cotxe, primer clac i després rum.
1: Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
2: Ràdio Argentona.
3: Els millors èxits.

0: Ràdio Argentona.
1: Energia positiva per les teves orelles.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

Ràdio Argentona. Sen quadra, 104.6.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Passa bé, passa bé, passa bé.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Ràdio Argentona.
1: Allò que et sona bé.
0: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Repicat, el podcast pel català de Ràdio Argentona, amb Xavier Peguera.
3: Bon dia, amics i amigues de Ràdio Argentona i internautes d'arreu dels països catalans. Dimarts 26 de maig, a les 7 de la tarda, al Saló de Pedra, el Centre d'Estudis Argentonins ens convida a la primera sessió per donar a conèixer el projecte Veus del Record. La sessió porta per títol Píndoles del Record. Amb la direcció escènica de Cristina Navarro, 6 testimonis ens parlaran de temes diferents. Aquest dimarts 26, Quique Albert ens parlarà de la represa del català a l'escola, en Pep Duran, de la Joventut d'Acció Catòlica i la Caputxinada, la Carme Hernández, dels inicis de la Velcro, en Joan Grau, de la Pagesia i el sindicat Unió de Pagesos, l'Assumpció Mínguez, de la solidaritat amb els presos polítics i, finalment, en Joan Major, recordarà la transició entre Barcelona i Argentona. Aquests testimonis els podreu trobar en els propers números de la revista Fons i en l'espectacle que estan preparant i que s'estrenarà en el Festival Sense Portes. Escoltem-ho amb les paraules de la Cristina Navarro, la directora d'escena.
4: Un cop presentades aquestes píndoles, que seran petites històries de records, d'anècdotes, de 13 persones grans del poble, un cop s'hagi presentat això, que serà el 26 de maig i el 2 de juny a la tarda al Saló de Pedra, s'iniciarà més endavant un projecte que serà un espectacle artístic multidisciplinar i intergeneracional que plasmarà, que explicarà, que ens acostarà a aquestes anècdotes i aquests records que ens han explicat aquests 13 avis i àvies o aquestes 13 persones més grans del nostre poble. Ells seran testimonis orals, però també formaran part de l'espectacle com a actors i actrius, juntament amb joves d'Argentona, nens i nenes d'Argentona. També volem que hi participin actors, actrius, cantants, ballarins, músics, professionals del nostre poble, que en tenim un munt. I això, tot el mes de setembre, es anirà fent tot el procés de creació i acabarem amb presentant aquest espectacle dins el marc del Festival Sense Portes.
3: VilaWeb analitza la reacció de les entitats en defensa del català en relació al primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua. Òmnium, la CAL, Plataforma per la Llengua i la Intersindical fan un balanç agredolç i lamenten la manca d'ambició política del govern. Hi ha poca col·laboració del govern per empènyer definitivament les mesures que vol dur a terme el Departament de Política Lingüística del conseller Francesc Xavier Vila. El pacte ha estat ineficaç a l'hora de protegir i enfortir el català en els àmbits on està tan malmès com el laboral, el de la sanitat o el de l'educació. Les entitats renoven el seu vot de confiança perquè es tracta d'una eina que sí que ha permès alguns avanços, com l'impuls del Consorci de Normalització Lingüística i l'augment de cursos d'aprenentatge al català. Però no hi ha hagut avanços per tal que els empresaris permetessin que els treballadors aprenguessin català en horari laboral. Les joves protagonistes del perfil d'Instagram Sos Català, que han publicat més de 420 vídeos des del desembre de 2023, aquesta setmana parlen del cas del Quebec i de com l'acció decidida del govern està salvant la llengua francesa en aquesta regió del Canadà. Escoltem-les.
0: Ens volen fer creure que una llengua perd força perquè la societat canvia. Però hi ha casos al món, com el francès al Quebec, que demostren que les polítiques lingüístiques sí que canvien el futur d'una llengua. Breu context. Durant segles, el Quebec va ser colònia francesa. Però després de la derrota militar, Battle of the Plains of Abraham, va passar a mans de l'imperi britànic. Tot i això, la majoria de la població continuava sent francòfona. El problema no era demogràfic, era de poder. Les grans empreses, les universitats prestigioses, el poder polític i moltes institucions funcionaven en anglès. Els francesos es sentien frustrats i poc representats. Us sona? I és lògic. Si el francès era la llengua majoritària del carrer, també havia de ser-ho del poder i de la vida pública. Davant d'això, el Quebec no va esperar que el temps ho arreglés. El 1977 va aprovar la Charter of the French Language, on es va establir que el francès passa a ser la llengua de l'administració i del govern. És la llengua normal de treball a les empreses. La retolació comercial ha de ser principalment en francès. L'escolarització serà en francès pels fills dels immigrants. I es crea un organisme de control lingüístic. L'objectiu era inequívoc. Que el francès passés a ser la llengua comuna de la vida pública i, sobretot, assegurar que els nouvinguts s'integressin lingüísticament. I ha funcionat. Molts sociolingüistes coincideixen en que aquestes polítiques van ser decisives per frenar l'assimilació cap a l'anglès. I això no va acabar aquí. Les polítiques lingüístiques no són estàtiques, s'ajusten, es reforcen i s'actualitzen. És el que s'ha fet recentment amb la Bill 96. Aquesta reforma s'endureix i amplia el model, dient que el francès és la única llengua comuna i oficial del Quebec. Els nouvinguts han de comunicar-se amb l'administració en francès a partir dels 6 mesos, sí o sí. Es limiten les places en les escoles anglòfones. La retolació comercial ha de garantir una presència clarament dominant del francès. Les comunicacions laborals i de màrqueting han de ser en francès i, si no, sanció econòmica. L'etiquetatge dels productes en venda i dels envasos ha de ser també clarament en francès. Es garanteix accés ampli i real a cursos de llengua. Bé, doncs el cas del Quebec demostra que les llengües no només depenen dels parlants, depenen sobretot del marc polític que la sosté. I també que quan hi ha voluntat i el poder decideix que la llengua és prioritària pels parlants del seu país, si s'apliquen polítiques concretes per protegir-la i consolidar-la, funciona.

0: Tal com us vam anunciar la setmana passada, el cantautor Narcís Peric ens oferirà les seves noves cançons del 12è disc que ha titulat Cançons d'amor i lluita, convidat per la coral Lles d'Amistat de la que n'és el director. Serà el divendres 29 de maig a les 8 de la tarda, al Saló de Pedra. Li hem demanat que ens expliqui com ha preparat aquest concert.
1: Aquest divendres 29, a les 8 del vespre, seré al Saló de Pedra d'Argentona presentant el meu nou disc Cançons d'amor i lluita. És un disc que conté una selecció de cançons força emblemàtiques de, no només de la música folk, sinó del rock, del pop, que sempre m'havien cridat l'atenció perquè eren unes lletres molt boniques i les he volgut traduir al català. Aleshores, és un disc de traduccions, també hi ha un parell de cançons meves, que sobretot posen la lletra davant, el significat. Per tant, les interpreto de manera molt austera, una mica a l'estil folk, amb guitarra, veu i alguna cosa més. I en el concert doncs, tocaré aquestes peces, que segurament que les coneixeu totes, però descobrireu les lletres, que són molt interessants, i algunes cançons meves. Vindré jo sol amb la guitarra, però faig una... Bé, ja veureu això, perquè hi haurà més coses que la guitarra. I bé, crec que ens ho passarem molt bé. És un concert íntim, però també és un concert alegre, diria. Una mica reivindicatiu, una mica poètic. I, en definitiva, que penso que ens ho passarem bé. Gràcies i espero veure'ns-hi.

Ahir dijous, la CAL va fer l'acte inicial del Correllengua 2026, el 30è que organitza. Enguany, s'homenatjarà la figura d'en Josep Maria Espinàs, periodista, escriptor, cantant i autor de la lletra de l'himne del Barça. És llegir el manifest del Correllengua que ha escrit el reconegut periodista Antoni Bassas. Ell, juntament amb Isabel Martí, editora dels llibres de l'Espinàs, i Lluís Gendrau, el director de la revista Enderroc de Música Catalana, ens aproparen el personatge en una taula rodona molt amena. Ars Entona i estem escalfant motors per a l'acte central del Correllengua d'enguany, en el marc de la Festa Major d'Estiu.

La revista On The Rock ens informa que la cantautora i productora sabadellenca Valeria Núñez Saurí, que es fa dir Venus, publica el seu segon llarg durada, Mai vista trista, un àlbum que sorgeix de l'impuls de desprendre's del relat imposat i recuperar la veu pròpia després d'haver estat mirada, interpretada i desitjada des de fora. El disc parla de créixer, de marxar, de trencar amb el personatge, de fugir del victimisme i de deixar de mostrar la tristesa com una identitat pública. Les seves lletres no dibuixen un personatge polit ni immune, sinó una identitat viva, canviant, vulnerable i lúcida alhora. A través de 14 cançons, Venus transita entre el pop d'autor, l'indie experimental, l'electrònica i l'hiperfolk. Tot i el caràcter col·laboratiu del projecte, que ha comptat amb els músics que l'acompanyen en directe i amb diversos productors, aquest és el treball on Venus ha assumit més protagonisme en la composició i la producció. Ens acomiadem amb la cançó Qui s'enamori, perd, de Venus. Qui s'enamori, perd. Bon cap de setmana i fins al proper programa.

0: Els teus moments a Ràdio Argentona.
1: Argentona és xarxa.
2: Connecta't amb el teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
1: La web
2: argentona.cat.
1: Busca'ns al Facebook.
2: facebook.com/Ajuntament Argentona.
1: Segueix-nos al Twitter.
2: twitter.com/AJArgentona.
1: També trobaràs les millors imatges del municipi a Flickr.
2: flickr.com/fotos/Argentona.

L'Ajuntament ha suspès el ple ordinari previst per dimarts per la manca de la figura de la secretària municipal. La sessió, prevista, com dèiem, per dimarts, s'ha hagut de desconvocar perquè no s'ha trobat cap substitució temporal. Un dia més parlarem del tren orbital a l'informatiu. Ahir ens fèiem ressò de l'escepticisme amb el que ha rebut el projecte al govern d'Argentona i avui ens fixarem en l'oposició. Hi ha diferents visions, des d'Unitat hi veuen oportunitats, des del Partit Popular demanen escoltar els veïns abans de posicionar-se. Argentona tornarà a vestir-se de colors i aromes primaverals amb la celebració de la Diada de la Flor, que tindrà lloc del 5 al 7 de juny. El municipi acollirà un ampli ventall d'activitats culturals, artístiques i participatives que un any més convertiran els nostres carrers en un espai de trobada i celebració comunitària. I el temps, aquesta tarda tot continuarà igual, el temps estable i assolellat a tota la comarca, dissabte com avui, i diumenge tindrem núvols que seran més abundants durant el matí, però a mesura que avanci el dia, les clarianes aniran guanyant protagonisme i el sol s'imposarà. Comencem.

0: L'Ajuntament s'ha vist obligat a suspendre el ple ordinari previst per dimarts vinent. El motiu és la manca de disponibilitat d'un funcionari d'habilitació nacional que pugui assumir les funcions de secretaria imprescindibles perquè la sessió es pugui celebrar amb normalitat. Des del consistori expliquen que s'han esgotat totes les vies possibles per cobrir aquesta plaça de manera temporal. En concret, ja no es pot fer cap habilitació occidental d'un altre treballador municipal i tampoc ha estat possible trobar secretaris d'altres ajuntaments que poguessin assumir la funció de forma puntual. La secretària municipal és una figura clau dins l'administració local, ja que dona validesa legal als acords de ple i a bona part de la gestió municipal, com ara pagaments o llicències. Aquest problema no és exclusiu d'Argentona. Molts ajuntaments catalans denuncien des de fa temps la dificultat per cobrir places de secretaris, interventors i també tresorers. Segons dades de la Generalitat, actualment prop del 60% d'aquests llocs a Catalunya no estan ocupats per funcionaris habilitats. En aquest context, el Consell de la Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat aquesta setmana una nova oferta pública de 540 places per reforçar aquests perfils a les administracions locals. L'Ajuntament d'Argentona lamenta les molèsties que aquesta situació pugui ocasionar i treballa per poder recuperar la normalitat en la celebració dels plens el més aviat possible. La reactivació del projecte del tren orbital ferroviari ha reobert el debat sobre l'impacte que podria tenir Argentona. El govern municipal s'ha posicionat clarament en contra de la futura línia entre Mataró i Granollers i alerta de les conseqüències territorials, urbanístiques i socials que podria comportar. El regidor d'Urbanisme, Xavi Collet, assegura que el projecte tindrà un impacte molt gran sobre el municipi i adverteix que podria crear una barrera física dins el poble i condicionar-ne el creixement futur. També recorda que el consistori ja va aconseguir modificar el traçat inicial fa més de 15 anys per preservar el marge esquerre de la Riera.
1: El projecte de tren orbital arribés a executar-se i per Argentona doncs, tindrem una estació d'aquesta línia, l'impacte per Argentona i les conseqüències serien molt grans. Per tant, hem d'analitzar-ho molt bé, molt fredament, intentar veure tots els pros i els contres, fer-ho amb el màxim consens, perquè aquest és un projecte que marcarà un abans i un després en el desenvolupament en tots els àmbits, en el desenvolupament d'Argentona.
0: Collet també alerta de possibles expropiacions en zones agrícoles i industrials i de l'impacte ambiental i poblacional que podria tenir una millor connexió ferroviària amb l'àrea metropolitana. El projecte preveu una futura estació a l'entorn de la plaça del Molí. Doncs bé, per la seva banda, l'alcaldessa d'Argentona, Montse Capdevila, també rebutja frontalment que la línia tingui parada a Argentona. En declaracions al digital Capgros, Capdevila assegura que no vol estació a la vila perquè canviaria el paradigma i del poble que tenim. L'alcaldessa defensa prioritzar el manteniment de les infraestructures actuals abans de construir noves línies ferroviàries i considera que el projecte podria posar en risc la identitat pròpia del poble. I què hi diu l'oposició? Doncs els grups de l'oposició a l'Ajuntament d'Argentona han reaccionat també a la reactivació del projecte del tren orbital ferroviari amb visions diferents, però amb el comú denominador de demanar més debat i participació. Des del grup d'unitat, el regidor Isidre Vinyes defensa que les grans infraestructures s'han de llegir com una oportunitat de transformació per al municipi, més enllà dels impactes que puguin generar. Segons Vinyes, el projecte podria suposar un canvi profund en l'estructura urbana d'Argentona, especialment a l'entorn de la Ronda de Llevant, que planteja que deixi de ser una carretera per convertir-se en un espai urbà integrat.
2: Ha de deixar de ser una carretera i ha de passar a ser un carrer. Ha de passar a ser una ronda, un passeig d'Argentona. El passeig de Ronda d'Argentona ben equipat, és a dir, evidentment, amb carrils bicis, amb espais de joc, amb connexions importants amb l'altre cantó de la Riera. És a dir, aquest és un tema fonamental que haurem de treballar amb la Generalitat i a la vegada ens permet, d'alguna manera, plantejar una nova façana en aquesta ronda que podria també incloure habitatge, podria incloure transformació d'usos, és a dir, inclouria, evidentment, una modificació del POU important per donar una cara nova a Argentona.
0: El regidor d'Unitat també defensa que el projecte pot obrir la porta a una millor connexió del municipi amb diverses àrees metropolitanes sense haver de passar per Barcelona, fet que considera estratègic per al futur econòmic d'Argentona. Amb tot, reclama que el govern municipal s'impliqui des del primer moment per poder influir en el disseny del projecte. I per la seva banda, des del Partit Popular, Fran Fragoso recorda que el projecte ja es va plantejar fa gairebé dues dècades i expressa dubtes sobre la seva viabilitat real. Fragoso considera que cal prudència Valencia i que abans de fixar cap posicionament polític s'ha d'escoltar la ciutadania.
3: Esto ya se habló en el 2007 y la verdad que lo veía un poco como muy complicado de que llegara el tren a Argentona. Ahora ha vuelto a salir la noticia, no lo sé, que si va con la idea de que se haga o será lo mismo, pasarán otros 20 años y el municipio estará igual. Yo, mi opinión, es verdad que ha sido ahora reciente, tengo que hacer una reunión con nuestro grupo, pero yo, para mí, lo primero, yo quiero una reunión que lo más importante para mí es con todos los vecinos del pueblo. ¿Qué opinión tienen los vecinos? Yo creo que es un tema muy importante en el cual ni yo ni nadie de los regidores estamos en decir si estamos en contra o estamos a favor. Yo creo que hay que escuchar al municipio, que al final serán o los beneficiarios o los perjudicados, y entonces hay que escuchar a todos.
0: Segons defensa Fran Fragoso, el tren orbital pot generar oportunitats però també conseqüències que cal analitzar de manera compartida abans de prendre decisions. Argentona tornarà a transformar-se en un gran espai de creativitat i convivència amb la Diada de la Flor, que s'ha de celebrar del 5 al 7 de juny, tres dies en què el municipi combinarà art, tradició i participació veïnal per omplir els carrers de flors, activitats i propostes per totes les edats. La regidora de festes, Montse Cervantes, destaca que és una cita que es viu amb intensitat cada any, especialment per la implicació de la ciutadania.
4: Cada any la Diada de la Flor és especial, principalment per la quantitat de persones que hi participen, famílies, nens, AFAs, entitats, veïns, veïnes i molts voluntaris que ens ajuden a fer els muntatges florals i a fer-ho més maco. Per tota la gent implicada serà especial.
0: La programació de la Diada de la Flor arrencarà el divendres 5 de juny amb la inauguració de diverses exposicions, com la mostra de bonsais, el Saló de Pedra, la presentació del jardí remodelat del Museu del Càntic creat per l'alumnat de PFI d'Argentona i la inauguració de la decoració floral a Cal Guardià. El dissabte sí serà el dia més intens al carrer, amb demostracions d'oficis artesans a la plaça Nova, jocs de fusta, gegants, l'Avinguda Puig i Cadafalc i la preparació de les tradicionals catifes florals que aniran omplint Argentona fins al vespre. Diumenge 7 arribarà amb activitats familiars i culturals com la catifa comunitària Fes la teva, instal·lacions interactives, un concert vermut i la tradicional trepitjada de les catifes per part dels geganters i grallers que posarà punt i final a la celebració. Més enllà del programa central, la Diada de la Flor també inclou exposicions, espais oberts, la fira d'artesania, activitats infantils i el concurs de paradors impulsat pel comerç local. Cervantes també ha fet una crida a la participació, activar el veïnat tant en la creació de catifes com en els muntatges previs per viure la festa des de dins i entendre tota la feina que hi ha darrere d'una de les cites més emblemàtiques del calendari argentoní. Ara obrim bloc de serveis. L'Ajuntament informa que la Diputació de Barcelona està fent aquests dies enquestes telefòniques del Diveròmetre. Es tracta d'un estudi anual que recull l'opinió dels veïns i veïnes sobre la vida local. Els resultats serveixen tant a la Diputació com als ajuntaments per planificar actuacions i millorar les polítiques públiques. Des del consistori es recorda que les trucades són confidencials, que no es demanen dades sensibles i que la participació ciutadana és fonamental per obtenir una imatge fidel de la realitat d'Argentona. L'Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Es poden presentar sol·licituds fins al 16 de juny a la seva electrònica. Divendres de la setmana vinent, 29 de maig, s'obrirà el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona adreçada a persones majors de 65 anys. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. A més, els dies 1, 2 i 4 de juny hi haurà suport presencial al Casal d'Avis d'11 del matí a 1 del migdia per ajudar les persones que no puguin fer el tràmit telemàticament. Per cert, que el sorteig de places es farà el 12 de juny. És obert el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs 2026, la mostra gastronòmica de la Festa Major. Hi ha temps per apuntar-s'hi fins al 29 de maig a través de la seva electrònica. El Festival Sense Portes d'Argentona obre convocatòria per a companyies i artistes de carrer que vulguin participar en l'edició d'aquest any. El festival busca projectes innovadors pensats per a l'espai públic amb disciplines com el teatre, la dansa o el circ o les performances. Les propostes es poden presentar fins al 24 de maig. El Sense Portes es celebrarà del 2 al 4 d'octubre. I la Diputació de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions adreçades a particulars dins l'àmbit de la xarxa de parcs naturals, que inclou el Parc de la Serralada Litoral, del qual forma part Argentona. Els ajuts van dirigits a persones o empreses que desenvolupin projectes d'interès públic o social vinculats a la conservació i millora dels espais naturals. Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juny a la seva electrònica de la Diputació.
5: Els esports.
0: En esports avui parlem de futbol sala perquè el sènior femení del futbol olímpic Argentona s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya després d'imposar-se per 3-1 al Camp de Bànol en la final disputada al pavelló municipal Carme Femades. Les jugadores dirigides per Iu Claus van completar així un torneig molt exigent, superant abans el Montsant Sala 5 a les semifinals. L'entrenador argentoní ha destacat el mèrit del títol tenint en compte les nombroses dificultats que ha arrossegat l'equip durant tota la temporada. Les lesions, la falta de efectius i una plantilla molt curta van obligar diverses jugadores a disputar pràcticament tots els minuts, tant a la semifinal com a la final. Tots i els condicionants, l'Olímpic Argentona va dominar la final des del primer minut i va acabar aixecant un títol que posa la cirereta una temporada complicada però competitiva. I ara l'informatiu, és moment d'obrir agenda cultural. Amb dos apunts, començant per la ruta modernista d'estiueig, la visita començarà a les 11 del matí des del Museu del Canti aquest diumenge i permetrà recórrer alguns dels espais modernistes més emblemàtics d'Argentona. Les entrades es poden reservar al web municipal. I aquest cap de setmana tenim cinema.
6: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
0: Aquesta setmana el Centre Parroquial ens proposa un èxit absolut de taquilla. La segona part del Diablo se vistre de Prada amb Meryl Streep i Anne Hathaway al capdavant. Podreu veure aquesta comèdia divertidíssima avui divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada i doblada la projecten dissabte i diumenge a 5:15 del vespre i també dilluns a 6:15 de la tarda.
7: Yo no te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases. Cógelme.
0: A les portes d'un llarg cap de setmana per molta gent, ens interessa molt el temps. Aquí a Argentona aquesta tarda tot continuarà igual, temps estable i assolellat, no s'esperen pluges, temperatures màximes que es mantindran sense canvis i oscil·laran, atenció, entre els 23 i els 27 graus. Dissabte s'ha de mantenir el temps estable i assolellat a tota la comarca amb alguns núvols que augmentaran durant la tarda i sense rastre de pluges, temperatures si fa no fa com avui. Diumenge, alguns núvols més abundants durant el matí, però a mesura que avanci el dia, les clarianes aniran guanyant protagonisme i el sol s'imposarà a tot el Maresme. Per tant, no hi haurà pluges diumenge, temperatures que baixaran un pèl les mínimes, mentre que les màximes oscil·laran entre els 22 i els 25 graus. Busquem ara la previsió arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
8: Hola, molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest divendres ha començat amb el cel força serè arreu del país. Tenim, però, algun estrat baix o banc de boira local a la zona del litoral, sobretot més nombrosos aquests núvols baixos a les Terres de l'Ebre. Persistiran de manera més extensa fins a mig matí. A partir de llavors s'aniran trencant, però de fet avui aquests estrats baixos o bancs de boira podrien aparèixer en qualsevol moment del dia a la zona costanera. A la resta, domini del cel més asserenat. A la tarda també, però, amb algunes nuvolades a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu i no descartem algun ruixat al sector més oriental. Temperatures més altes, temperatures màximes que esperem que superin els 30 graus a punts de l'interior a la zona de Ponent i també a les valls del Prepirineu fins i tot podran arribar fins als 34 o 35 graus. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres abans d'acabar repassem els titulars d'aquest divendres 22 de maig.

L'Ajuntament s'ha vist obligat a suspendre el ple ordinari previst per dimarts vinent. El motiu és la manca de disponibilitat d'un funcionari d'habilitació nacional que pugui assumir les funcions de secretaria municipal, funcions imprescindibles perquè la sessió es pugui celebrar amb normalitat. Un dia més us hem parlat del tren orbital i les reaccions a la notícia de la represa del projecte. Ahir ens fèiem ressò de l'escepticisme amb el que ha rebut el projecte el govern d'Argentona i avui ens hem fixat en l'oposició. Hi ha diferents visions. Des d'Unitat hi veuen oportunitats, mentre que des del Partit Popular demanen escoltar el veïnat abans de posicionar-se. I també ens hem fixat en el que ha de passar d'aquí a una setmana, i és que Argentona tornarà a vestir-se de colors i aromes primaverals amb la celebració de la Diada de la Flor, que tindrà lloc del 5 al 7 de juny. El municipi acollirà un ampli ventall d'activitats culturals, artístiques i participatives, que un any més convertiran els nostres carrers en un espai de trobada i celebració comunitària. Aquí ho deixem. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Res més, bona tarda i bon cap de setmana.

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.

0: són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El govern ha enviat avui els nous pressupostos al Parlament amb la previsió que puguin entrar en vigor el mes de juliol, Joan Bota.
2: Freguen els 50.000 milions d'euros i no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació. En percentatge, dins dels departaments amb més pressupost, destaca l'increment del 35% de la Conselleria de Territori i Habitatge i del 34% de la d'Interior i Seguretat Pública.
0: Parlament, Albert Prat.
3: El govern s'ha guardat 900 milions d'euros per complir els acords pactats amb Esquerra i els Comuns, i si cap partit de l'oposició retarda els terminis, el Parlament validarà els primers comptes de Salvador Illa el 2 de juliol. Entraran en vigor a la meitat de la legislatura, però el president ja podrà respirar tranquil fins al final del mandat. Alícia Romero, consellera d'Economia.
4: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar.
0: En paral·lel a l'aprovació dels pressupostos, govern i sindicats han acabat ara mateix l'última reunió per mirar de resoldre el conflicte a l'educació, amb les posicions encara molt allunyades.
2: L'última proposta del departament d'aquest mateix matí descarta pujades generals a tots els docents i vincula els increments a complements per tasques concretes com ensenyar en centres de màxima complexitat o tutoritzar treballs de recerca. És una novetat d'avui.
0: Mataró, Sara Canyete.
5: Sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que la proposta que van presentar i els sindicats està fora de l'abast del departament, però valora l'esforç que continuen fent les parts per acostar posicions. Avui el departament ha presentat una nova proposta on vincula la millora de sou a complements per tasques a les que podria accedir pràcticament tota la plantilla, però descarta una pujada de sou general.
0: Al Catalunya migdia d'avui també us explicarem que els Mossos d'Esquadra posen cada dia 17 multes de mitjana a conductors que no respecten la distància de seguretat amb el vehicle que tenen al davant.
2: Són dades que us avancem a Catalunya Ràdio. Els xocs per embestida estan darrere de 3 de cada 10 accidents a les carreteres del país. Sentiu Òscar Llatge, coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
6: Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en què el que va darrere no pot reaccionar, i és així de clar, és pura física.
0: De la crònica internacional, els moviments de les tropes que els Estats Units tenen a Europa són protagonistes de la reunió d'avui dels ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN. Brussel·les, Bruno Fortea.
7: Els aliats europeus de l'OTAN celebren que Donald Trump hagi decidit enviar 5.000 soldats més a Polònia. És la mateixa quantitat que en vol treure d'Alemanya. Washington nega que sigui un càstig contra Berlín per haver dit que l'Iran estava humiliant els Estats Units a les negociacions de pau. El líder de l'OTAN diu que els nord-americans continuaran vetllant per la defensa d'Europa.
0: I tot això el dia en què milers de catalans estan pendents, bàsicament, d'això.
8: Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo la beso.
0: És el cantant porto-riqueny Bad Bunny, que actua aquest vespre a Barcelona en l'inici de la seva gira europea. D'això que sentiu l'àlbum Debí tirar-me fotos. Estadi Olímpic, mis companys, Marta Vives.
9: Nervis i emoció a aquesta hora a les portes de l'Estadi Olímpic. Centenars de nois i noies molt joves amb entrepans, cartes, paraigües que fan de parasols, esperen que les 5 s'obrin aquestes portes.
10: Jo tenia moltes ganes de poder venir aquí. Fa molt de temps que vam comprar les entrades i portàvem temps esperant aquest dia. Així que...
11: aquí és ara o mai. O sigui, jo estic complint un somni, no és broma, eh? Sí.
12: Per mi és una locura perquè és el meu primer concert.
9: A les 5 obriran les portes i a partir de les 8 el concert.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
0: Amb un dissabte que arriba demà carregat d'emocions per l'esport català.
13: Perquè demà el Barça juga a la final de la Champions amb l'Olímpic de Lió. Anirem a Oslo per saber l'última hora d'aquesta final. Més tard, demà, el Girona juga el partit contra l'Elx, que és una final per la permanència a primera divisió. El Girona només li serveix la victòria per salvar-se. I ja és oficial. Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades. Marxa amb 20 títols, entre ells 6 Premier Leagues i una Champions.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia, doncs som a les portes d'un cap de setmana llarg de 3 dies per moltes persones. De fet, Trànsit espera que 600.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà al migdia, i a aquesta hora les dues rondes de Barcelona molt carregades, especialment complicada la circulació en tots dos sentits. A la ronda de dalt, entre Pedralbes i Horta, on hi ha hagut un accident sentit Llobregat que talla un carril. I un últim apunt, en aquest cas sobre transport públic, perquè s'han desconvocat les dues jornades de vaga a Rodalies previstes pels dies 27 de maig i 5 de juny.
0: Tot això a les portes d'un cap de setmana que, pels habitants de Barcelona i algunes altres ciutats, és llarg. A veure com serà el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
16: Bon dia.
0: A veure, què ens espera?
16: Està la cosa molt calenta, francament. Estem ja fregant per primer cop aquest any els 35 graus de Tàrrega. 34,7. A Torroja del Priorat, 34. Vinebre, 34. Al Montmell, al Baix Penedès, 32. Falset, 32. Per tant, la calor és notícia. I, a més, això durarà aquest llarg cap de setmana, com bé deies, de dilluns a la segona Pasqua, la Pasqua Granada. I tot això, doncs, amb sol, nuvolades al Pirineu cada tarda. Avui pot caure alguna gotellada al Ripollès, a la Cerdanya, molt poqueta cosa. Demà creiem que no. I probablement, de cara a diumenge, algun ruixadet a l'Alt Pirineu, la zona nord del Pallars Sobirà. Per últim, direm que tota aquesta bonança, aquesta calor preestiuenca, com si fos pràcticament la segona quinzena del mes de juny, doncs tindrà petites excepcions. Arran de mar no arribarem a 30, estarem entre 22 i 26 aproximadament, i la possibilitat d'alguna boira o núvol baix que frenaria aquesta calor exagerada de l'interior.
0: Doncs aquells afortunats que tinguin 3 dies de festa, que ho aprofitin, que arriba temps de...
16: Exacte, pràcticament el temps acompanya, però podem quedar escaldats, eh?
0: Bé, escolta'm, els que treballarem dilluns no ho patirem, això, veus?
16: Exacte.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
16: Bon dia, bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2 i 7 minuts. El Parlament de Catalunya donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa a principis del mes de juliol si no hi ha cap entrebanc fins llavors. El president de la cambra, Josep Rull, ha anunciat el calendari per la votació definitiva després que el govern els hagi tornat a registrar, avui sí, amb els vots assegurats.
17: Se celebrarà un darrer ple que acollirà el debat final i, si escau, l'aprovació dels dos projectes de llei. Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol.
0: Doncs ja tenim l'agenda. Anem al Parlament. Albert Prat, bon dia.
18: Què tal, Òscar? Bon dia.
0: L'executiu ha reiniciat aquest matí la tramitació parlamentària dels seus comptes després d'una setmana maratoniana per tancar el suport d'Esquerra i dels Comuns.
18: Sí, el govern no les tenia totes, patia perquè el conflicte amb els mestres retardés algun dels acords amb Esquerra i els Comuns, però finalment ha acabat sortint-se amb la seva i ha aconseguit comprimir en 5 dies una operació planificada des del març. Aquest matí el president Salvador Illa i la consellera d'Economia, Alícia Romero, han entrat plegats a la reunió extraordinària del govern amb el dossier dels números a sota el braç i amb cara de satisfets, perquè amb tots els vots assegurats, ara el debat parlamentari ja fa baixada.
4: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar en la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
18: I en el millor dels casos entraran en vigor el 2 de juliol. A partir d'aleshores, Salvador Illa tindrà els primers pressupostos dissenyats a la seva manera. Els haurà aconseguit més tard del que va prometre, sí, però amb aquests ja en tindrà prou, perquè estan pensats per arribar fins al final del mandat.
0: Les grans xifres d'aquests pressupostos renovats són similars a les que el govern va presentar el mes de febrer.
18: Sí, en total, gairebé 50.000 milions d'euros de despesa i partides pràcticament calcades abans i després de negociar amb Esquerra i els Comuns. Les àrees que s'emporten la major part del pastís són Educació i Salut, i creix, atenció, un 34% la partida pel Departament d'Interior.
0: De tots aquests diners, el nou pressupost també inclou 900 milions d'euros per complir els acords amb Esquerra i amb els Comuns. No es reserva cap partida per un hipotètic acord amb els mestres per apujar-los el sou, però la consellera assegura que si hi ha una entesa, es trobaran els diners. Seguim al Parlament ara, però, amb la Sara Riera. Sara, bon dia.
19: Bon dia. El govern ha explicat que al febrer, quan va presentar el primer pressupost, es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per dedicar aquests acords amb els socis i que ara hi sumarà 500 milions més que la Generalitat ha ingressat via impostos aquests últims mesos. Això són aquests 900 milions en total per respondre als pactes amb Esquerra i els Comuns, que no preveuen, però, ni un euro a pujar als salaris dels mestres. Alicia Romero, consellera d'Educació.
4: Sí, hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot els recursos tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
19: Aquest any Educació rebrà 135 milions més per aquests acords, però la consellera ha aclarit que estan compromesos per millores als centres. És un projecte de pressupostos calcat pràcticament al del febrer, bàsicament perquè tampoc hi ha gaire marge de maniobra. El pressupost de la Generalitat se'n va en un 80% sempre a pagar els sous dels funcionaris. En tot cas, la novetat és que incorpora una projecció, són diners que ara mateix la Generalitat no té, per invertir 3.700 milions d'euros més fins al 2030 en aquests projectes que dèiem pactats amb els socis. El govern aspira a treure'ls d'uns nous pressupostos l'any que ve, tot i que admet que és fàcil que acabin sortint de suplements de crèdit. Per cert, que el govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte.
0: Bé, doncs el Partit Popular i Vox ja han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat a aquests pressupostos. Junts per Catalunya acusa el govern de Salvador Illa, Esquerra i els Comuns d'haver fet perdre al país 3 mesos. Parlament, Jordi Corbalan.
20: Bon dia. Junts per Catalunya retreu al govern i els seus socis que ara vulguin aprovar els mateixos pressupostos que es van haver de retirar per falta de suport polític. Salvador Vergés n'és el portaveu parlamentari.
21: Què es demostra aquí? Doncs que ens han fet perdre el temps. Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer.
20: El replica des del PSC Ferran Pedret.
22: Una línia orbital ferroviària, 5.200 milions, 120 quilòmetres, 40 estacions. No sé, sembla quelcom que li podria cridar l'atenció a qualsevol que fes una lectura atenta del pressupost i dels acords. No sé si han tingut poc temps per pensar-la, però em sembla una crítica no molt fonamentada.
20: Des d'Esquerra emplacen el govern a tancar un acord amb els docents. El portaveu adjunt, Jordi Albert, veu marge pressupostari.
23: La tramitació parlamentària d'aquests pressupostos també ha de permetre donar resposta a les necessitats per tal que es tanqui un acord. No s'hi valen excuses. La disposició econòmica hi és.
20: Encara no ho han decidit, però els populars veuen base sòlida per portar els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, fet que en retardaria unes setmanes l'aprovació. De moment, el portaveu Juan Fernández anuncia una esmena a la totalitat als comptes.
24: Anem pas a pas. Avui estem anunciant aquesta esmena a la totalitat que presentarem de forma immediata i després analitzarem i estudiarem totes les accions que podem emprar.
20: I la CUP creu que s'ha perdut una oportunitat per millorar la vida dels catalans.
0: Bé, doncs, precisament, el Departament d'Ensenyament ha fet arribar una nova proposta als sindicats on insisteix a vincular les millores de sou a complements en funció de la dedicació i descarta, per tant, una pujada de sou universal per tots els mestres i professors. La nova proposta està sobre la taula en una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats que hauria acabat a aquesta hora. Mentrestant, a Mataró, la consellera Esther Niubó ha subratllat aquest migdia que l'última proposta sindical està fora dels marges que poden assumir. Ahir els sindicats van fer arribar un document al Departament que plantejava un increment salarial de 500 euros fins l'any 2029 i un augment de plantilla a les aules de més de 6.000 efectius, uns 4.000 més dels que ofereix el govern. Esther Niubó no ho veu factible. Unitat Mòbil a Mataró, Raül Orgales i Sara Canyete, bon dia.
25: Hola, bon dia, Òscar. Doncs comencem per aquesta nova proposta que el departament ha posat sobre la taula amb els sindicats i on descarta aquesta pujada de sou universal. Insisteix a millorar les retribucions a través de complements pels docents que assumeixin més tasques. Calcula que se'n poden beneficiar més de 104.000 mestres i professors, si tenim en compte que la plantilla són 121.000 docents. Això seria pràcticament el 85% dels efectius. Sobre la proposta que van fer arribar ahir els sindicats, la consellera Esther Niubó diu que està fora de l'abast del departament.
26: Bé, en aquests moments, doncs, la contraproposta que es va fer arribar, doncs, per part d'alguns sindicats, doncs, fa un parell de dies, s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast, doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment, doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme.
25: Si ens fixem en aquests comuns complements per tasques, Educació proposa augmentar en un 50% els dos complements que ja existeixen, el de tutors i el de coordinadors digitals, i crear-ne tres de nous per cotutors per tots els docents que treballin a centres de màxima complexitat, són més de 17.000, i per tutoritzar els treballs de recerca.
0: Bé, doncs aquests són els punts de la negociació. Als sindicats no els ha agradat gens aquesta nova proposta del govern. L'USTECH amenaça d'augmentar encara més el to de les protestes i fer-les coincidir a més amb la visita del Papa els dies 9 i 10 de juny a Catalunya. El principal escull continua sent l'augment salarial. Anem al Departament d'Educació. Cristian Roldán, bon dia.
1: Bon dia, Òscar. Doncs sí, just acabat la reunió entre sindicats i govern. Ha començat a les 12 del migdia. S'espera que les parts surtin d'aquí pocs minuts, pocs instants. Però de moment, pel que sabem, els sindicats consideren, com deies, que la proposta de la Generalitat no respon ni d'un tros a les demandes de mestres i professors. Reconeixen que els complements salarials que posa el departament sobre la taula són positius, però consideren que són millores mínimes i no permeten revertir el principal problema, que és...
0: Ens arriba moltes dificultats aquesta connexió. En tot cas, donem constància que s'ha acabat la reunió, que de moment les posicions continuen allunyades, veuen positiu aquestes ofertes del departament, però encara estan lluny perquè consideren que l'augment de sou hauria de ser universal per tots els mestres i professors. Si hi hagués reaccions després de la reunió, òbviament les sentiríem al Catalunya Migdia, fins i tot a la segona hora del programa. Però tornem a Mataró, perquè allà la consellera d'Educació ha anunciat que oferirà el curs que ve més de 86.000 places d'FP i introdueix canvis en la preinscripció. Retalla de 3 a 2 les tandes d'assignació de places i oferirà una plaça d'ofici a aquells estudiants que no entrin a cap de les opcions que han sol·licitat. Anem a Mataró de nou, Sara.
25: Sí, doncs la meitat d'aquestes 86.000 places, una mica més, el 55%, són de grau mitjà i 37.000 són de grau superior. El curs que ve es crearan 5.000 places noves, però només 1.000 són de nou accés, perquè el departament diu que el gruix, les 7.500, les va crear el curs passat i que aquest any el que ha de fer és treballar per consolidar-les. I com ja avançaves, doncs introdueix nous canvis en aquesta preinscripció que els darrers anys ha donat tantes voltes. De cara a aquest curs, retallen de 3 a 2 les tandes d'assignació, que es tornaran a concentrar el mes de juliol, i oferirà una plaça d'ofici als alumnes que no obtinguin cap de les places que han sol·licitat. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
26: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes, un 30%, ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
25: El departament calcula que el curs vinent més de 177.000 persones faran estudis professionalitzadors a Catalunya.
0: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els investigadors del cas Zapatero posen el focus en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama del tràfic d'influències. En les últimes hores i des de la presó, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
2: Què tal, bon dia. Ábalos diu que el rescat de Plus Ultra no era pertinent, que ho va advertir a Pedro Sánchez i assenyala Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte de maniobrar saltant-se al Ministeri de Transports. Són declaracions que fa per escrit en una entrevista a Televisió Espanyola, on Ábalos també critica els socialistes per tenir una doble vara de mesurar. A ell, diu, se'l va condemnar abans del judici. En canvi, a Zapatero se'l defensa. I si el govern espanyol manté el pla, defensarà la innocència de l'expresident, excepte que apareguin proves sòlides contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
3: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
2: Mentrestant, el soci de la coalició no fa sang i Yolanda Díaz, alineada amb els socialistes, desafia el PP a presentar una moció de censura.
5: Llevamos desde el 23 de julio esperando por esa moción de censura que nunca llega. Que el señor Feijóo, por una vez en su vida, desde que ha llegado a Madrid, dé un paso adelante.
2: I Junts descarta la moció de censura, però Salvador Vergés reclama més explicacions a Pedro Sánchez.
21: Perquè ja són molts i molts els casos que s'acumulen de corrupció al voltant d'aquest partit, al voltant del PSOE.
2: La Moncloa està a l'expectativa de les proves que surtin als informes policials que previsiblement es faran públics la setmana que ve. La policia ara estreny el cercle sobre la secretària de Zapatero a través de les agendes i e-mails per trobar proves que demostrin reunions de l'expresident amb els implicats a la trama.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida més coses.
6: Catalunya migdia.
7: Des de 1879, als peus del Montsec, Mel Alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
8: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
9: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
10: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
11: D'acord.
10: Quin és l'autèntic operador 100% català?
11: Vera.
10: I el més ben valorat pels usuaris?
11: Vera.
10: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
11: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
10: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
11: Vera.
10: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
12: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
11: Ostres.
12: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
11: Uf.
12: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
13: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
27: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
28: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
27: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
28: També a la web i l'app.
27: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
28: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
29: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
30: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
31: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
32: Sóc el Risto Mejide.
33: Sóc l'Álvaro Morte.
29: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
34: Amb tots vosaltres, Jordi González.
29: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
35: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
36: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
35: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
36: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
37: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Els Mossos d'Esquadra multen cada dia de mitjana 17 conductors perquè no respecten prou la distància amb el vehicle que tenen al davant. Són dades que us avança Catalunya Ràdio. L'any passat van ser 6.200 conductors sancionats per anar massa enganxats al vehicle que circulava al seu davant. Els accidents que provoca aquesta actitud provoca 3 de cada 10 accidents, però causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat, Miquel Jarque.
38: La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges de les autopistes on hi va haver un esclat. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
39: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
38: Deixant de banda la minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant, l'alta accidentalitat a la carretera s'explica per no saber calcular la distància, que tampoc ve detallada en el codi de circulació. Recordem que la sanció és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
0: I dels cotxes o furgonetes al transport públic. Atenció a aquestes dades perquè durant els 4 primers mesos d'aquest any a la xarxa d'autobusos de la ciutat de Barcelona s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven, atenció, fins a 628 antecedents per furts. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i TMB, els delictes s'han reduït quasi en un 41% entre el 2025 i el 2026. Anna Escura, bon dia.
40: Bon dia.
0: Aquestes dades són el resultat del desplegament del Pla Campai als autobusos de la ciutat de Barcelona, oi?
40: Efectivament. Recordem, el Pla Campai és un dispositiu dels Mossos que lluita contra la multireincidència i que en aquest cas s'ha tirat endavant en un equip conjunt d'investigació format pels Mossos, la Guàrdia Urbana i TMB. En l'any que fa que s'ha desplegat als autobusos de Barcelona, els delictes, la gran majoria furts, han baixat molt. El primer trimestre del 2025 n'hi va haver més de 600 i el mateix període del 2026 han baixat a poc més de 350. Durant aquest període s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, sotscap de l'àrea d'investigació criminal de Barcelona, ha destacat que uns quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
1: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
40: La gran majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumaven a operar en grups organitzats. Pel que fa a les víctimes, en general eren dones d'edat avançada amb problemes de mobilitat.
0: A la informació internacional, l'OTAN celebra que els Estats Units hagin decidit enviar 5.000 tropes més a Polònia. L'Aliança Atlàntica ha reunit a Suècia els ministres d'Afers Estrangers l'endemà de l'anunci de Donald Trump que, en canvi, fa unes setmanes havia decidit retirar soldats d'Alemanya. Els Estats Units neguen que els moviments de tropes siguin per castigar ningú i han tornat a retreure la falta de suport aliat a la guerra contra l'Iran. Brussel·les, Bruno Forte, bon dia.
3: Hola, bon dia. El cap de la diplomàcia nord-americana i home fort de Donald Trump, Marco Rubio, s'ha vist avui les cares amb tots els aliats europeus que tan sovint critica. Rubio ha desmentit que l'anunci de retirar tropes d'Alemanya sigui una represàlia contra el canceller alemany per haver dit que l'Iran estava humiliant els Estats Units a les negociacions de pau.
4: Els Estats Units tenen compromisos globals que han de complir amb el desplegament de forces i això requereix que constantment haguem de reexaminar on posem les tropes. No és una qüestió punitiva, ja estava prevista abans d'aquest aquestes tensions recents.
3: Però Trump ha admès que si ara vol enviar més soldats a Polònia és perquè té una bona relació amb el president ultradretà del país. El líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que el component polític també juga un paper en les decisions que es prenen dins de l'aliança.
5: És la gran diferència amb la Xina o Rússia. Som una aliança democràtica i una aliança militar. I això vol dir que les decisions sempre estaran guiades per motius militars i polítics.
3: Rutte ha tret pit de l'augment de la despesa militar dels aliats europeus i garanteix que els Estats Units continuaran implicant-se en la defensa del continent. Marco Rubio, però, no ha estat tan explícit, tot i que el nord-americà sí que ha estès la mà per col·laborar amb els europeus en la fabricació de més armament.
0: Però avui, als Estats Units, sobretot, es parla d'això.
14: Tonight is our final broadcast from the Ed Sullivan Theater, where...
0: És Stephen Colbert, un dels presentadors més populars i més crítics amb Donald Trump a la televisió dels Estats Units i que ha posat punt final al seu programa The Late Show, que ha conduït durant més d'una dècada. La cadena CBS justifica la supressió d'un dels seus programes més emblemàtics per la caiguda de publicitat, però Donald Trump no ha amagat la seva satisfacció per la sortida del presentador. En una publicació a la seva xarxa social, a Truth Social, ha qualificat d'idiota sense talent i ha donat gràcies a Déu perquè ja no estarà més en antena. Washington, Oriol Serra, bon dia.
15: Bon dia. Stephen Colbert i el seu equip han sabut acomiadar-se de l'audiència de manera intel·ligent, amb ironia i elegància, en el que ha estat l'últim Late Show després d'11 anys en antena, d'ençà que va rellevar David Letterman. El programa de Colbert, cancel·lat per la cadena CBS per motius financers oficialment, ha estat víctima de la campanya de l'administració Trump contra els mitjans de comunicació crítics. El Late Show era el programa nocturn líder a la televisió nord-americana. La CBS forma part del conglomerat de la Paramount, la qual hauria cedit a les amenaces de Trump de posar pals a les rodes en els plans expansionistes del gegant audiovisual. L'últim convidat de Colbert, després d'11 anys en antena, ha estat Paul McCartney. Tots dos han aprofitat l'entrevista per a ironitzar sobre el moment polític que travessen els nord-americans. Així és com el músic britànic s'ha referit als Estats Units que li van descriure el primer cop que hi va actuar amb els Beatles, curiosament al mateix Ed Sullivan Theater de Nova York, des d'on s'ha emès l'últim Late Show.
16: Això és el que pensàvem que era Amèrica, la terra de les llibertats, la democràcia més gran. Realment ho era. I confio que encara ho sigui.
15: Per l'últim programa de Stephen Colbert hi han passat diversos actors de Hollywood i fins i tot els seus competidors, és a dir, els altres tòtems de la televisió satírica nocturna dels Estats Units. El show s'ha acabat amb Paul McCartney i el públic entonant un clàssic molt adient.
0: Doncs ahir va tocar dir adeu a Stephen Colbert. D'aquí un minut i mig seran dos quarts. Una pausa i ara de seguida tornem.
2: Catalunya migdia.
6: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
7: Catalunya migdia.
0: D'aquí un minut seran dos quarts. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars dels fons d'emergència per fer front a la crisi de l'Ebola a la República Democràtica del Congo per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Avui demà hi ha una cimera entre aquest país, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Elia Borràs.
8: El brot de Bundibugyo va circular durant dos mesos a la província d'Ituri abans de ser detectat. El govern de la República Democràtica del Congo ha elevat a més de 670 els casos sospitosos i a 160 el nombre de morts. Mercè Rocaspana, responsable mèdica de la Unitat d'Emergències de Metges Sense Fronteres de l'Estat espanyol, per 3CAT Info.
9: En principi, al Congo, totes les seves mecanismes d'alerta, que funcionen bastant bé, perquè el Congo té experiència, és un país on ha tingut 17 epidèmies de malaltia d'Ebola, els tests de diagnòstic que tenies estaven basats en el tipus Ebola, no en el tipus Bundibugyo, i per això al principi va haver una mica aquesta confusió de que els primers casos eren negatius, però clar, eren negatius per l'espècie Ebola i no per l'espècie Bundibugyo.
8: Avui se celebra el primer dia de la cimera convocada pel Centre Africà per al Control i la Prevenció de les Malalties a Kampala, capital d'Uganda, amb l'objectiu de controlar la propagació del virus.
9: L'entrada de treballadors amb experiència prèvia. Esperem que també hi hagi acords per poder tenir laboratoris mòbils sobre terreny a les diferents zones afectades, perquè en aquest moment una de les dificultats més importants que té aquest brot en concret és la dificultat de diagnòstic.
8: La zona més afectada pel brot és la petita ciutat congolesa de Mongbualu, a la província d'Ituri, epicentre de la pandèmia, on s'han detectat almenys la meitat dels casos sospitosos. Per contra, el Ministeri de Salut ugandès ha declarat a la xarxa social X que el país està lliure del virus després que un pacient sospitós donés negatiu en Ebola als laboratoris.
0: I tornem a Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra s'incorporen a l'ORGA. És l'Oficina de Recuperació i de Gestió d'Actius. És un organisme estatal que localitza i gestiona béns i diners confiscats en activitats criminals. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, han signat aquest matí el conveni al Departament d'Interior de Barcelona, Toni Fortesa.
10: L'acord integra els Mossos als sistemes i espais de coordinació de l'ORGA per reforçar la investigació patrimonial. Fins ara ja hi col·laboraven la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que aquest conveni és molt beneficiós per al cos dels Mossos d'Esquadra.
11: El cos de Mossos d'Esquadra forma part de l'ORGA, que treballa amb mecanismes de formació i informació i intel·ligència, i és un valor afegit a la tasca de la policia de Catalunya i, òbviament, també beneficiar-nos no només de la capacitat investigadora i de la formació, sinó també a disposar de mitjans per part del cos.
10: El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ha destacat que aquesta incorporació reforça la coordinació entre cossos policials de diferent titularitat.
17: Una bona notícia per als Mossos, que podran tenir major capacitat d'investigació, majors tècniques, que esto beneficiarà, sin duda, a la ORGA i també a los Mossos d'Esquadra en altres investigacions que estén llevando i que nada tengan que ver con la ORGA. Siempre es una buena noticia reforzar la cooperación institucional entre gobiernos y hoy damos otro ejemplo de ello.
10: Només el 2025 es van localitzar béns en investigacions desenvolupades a Catalunya per un valor de 4,5 milions d'euros. Segons les administracions, aquest conveni permetrà ara millorar l'eficàcia de les investigacions a Catalunya.
0: Passen gairebé 3 minuts de dos quarts, una pausa i la cultura.
2: Catalunya migdia.
18: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
19: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
20: Evitem el soroll.
21: Ens allunyem de les estridències.
20: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
21: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
7: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
7: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
23: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
24: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
25: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
24: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
26: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
25: Per darrere espera i pam, pam, pam.
24: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
27: I també disponible a la plataforma 3CAT.
28: Catalunya migdia.
0: El que dèiem, avui molta gent pendent d'això.
29: Debí tirar-me foto de cuando te tuve. Debí darte más beso y abrazo la peso.
0: L'Estadi Olímpic es prepara pel concert de Bad Bunny aquesta nit. Des de primera hora del matí, centenars de fans del cantant porto-riqueny fan cua per entrar els primers al recinte. Amb les actuacions d'avui i de demà a Barcelona, Bad Bunny comença la seva gira a Europa. Estadi Olímpic, Marta Vives.
30: Centenars de nois i noies a aquesta hora, de totes les edats, molts menors, han fet un autèntic desplegament al voltant de l'estadi de Montjuïc, amb grups diversos, per exemple els de les files VIP, que precisament els deixen entrar abans, els deixen entrar ara al migdia.
31: La VIP 4, que és de pista, per entrar abans.
30: I això vol dir que heu pagat quant?
31: Ui, doncs 300 euros cadascuna.
32: Crec que sí, et donen una acreditació que t'acredita, sí, aquests VIP, i després també et donen sí, algun regal, que et donen una bateria.
30: També els que porten hores fent cua i han aconseguit les primeres posicions per quan obrin el recinte a les 5. N'hi ha que fins i tot han acampat.
33: Nosaltres dos des de dijous per la nit.
30: Des de dijous per la nit? Sí. Aquí en aquesta tenda de campanya?
33: Sí.
34: Doncs nosaltres hem vingut cap allà a les 8, quarts de 9, sí.
35: Hem sortit de Balaguer a les 8 o així amb el bus, llavors hem arribat aquí cap a les 10 i des de llavors fent cua.
30: Aquest és el furor que causa un artista que és el més escoltat a Spotify i el seu últim disc, Debí tirar més fotos, ha aconseguit ser el més reproduït. Per aquests joves, l'important és la música, sí, però també el missatge.
32: Sí, ell en aquest últim disc està defensant doncs, tot el que seria la cultura de Puerto Rico i tots els problemes que hi ha, estan havent. Exacte, i llavors també és com que ens sentim molt identificats, saps, en Catalunya.
30: Els concerts d'avui i demà de Bad Bunny són els primers de la gira europea del cantant de Puerto Rico. Dos concerts a l'Estadi Olímpic i Lluís Companys plens de vessar amb les entrades exaurides en tan sols 24 hores.
0: I ara, un públic totalment diferent.
36: El garrotín, el garrotant de la vera, vera, vera de Sant Joan.
0: I és que la ciutat de Lleida és a punt de viure un dels caps de setmana més esperats de l'any. Avui comença l'Aplec del Cargol, que arriba a xifres rècord. Fins diumenge s'hi menjaran 14 tones de cargols. Oficialment la festa es posa en marxa aquest vespre, però al recinte de l'Aplec ja hi ha molt moviment a aquesta hora. Allà hi tenim el Ramon Dalmau i la Noelia Caselles.
37: Hola, sí, i tant. Ja hi hem trobat moltes colles que estan dinant o que estan a punt de fer-ho. I és que preparar els 3 dies d'Aplec comporta molta feina. Albert Vicente, de l'Ordre del Cargol.
38: Hi ha moltíssima feina, però és que per nosaltres aquest cap de setmana és vital, és el millor cap de setmana de l'any.
37: En aquest aplec hi participen 124 colles, 3 més que l'any passat, i gairebé 17.000 collistes. D'aquestes colles, una desena arriben de fora de Lleida Ciutat. Una d'elles s'estrena aquest any, és la Pirenaica, amb veïns del Pallars, la Vall d'Aran i l'Alt Urgell. Jordi Camps n'és un dels integrants.
39: El dissabte, ja a les 12, fa una mica de vermut abans del dinar, amb l'allioli de cony, amb el paté d'allà dalt, amb el formatge de tupiques d'allà dalt, amb el xolís.
37: Una pleca que s'allarga fins diumenge, que tornarà a fer control d'accés mitjançant polseres i que aquest any enforteix l'espai per als 70.000 visitants que rep.
0: I ara, cinema.
41: ¿Cómo está?
42: Bien. ¿Está bien?
0: La pel·lícula La bola negra, dels Javis, s'ha col·locat definitivament entre les pel·lícules favorites per entrar al palmarès del Festival de Cannes. La gran ovació d'ahir a la nit ha marcat la presentació d'un film que parla de la llibertat per viure l'homosexualitat a partir dels textos de Federico García Lorca. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
1: Javier Calvo i Javier Ambrosi, responsables de sèries com Paquita Salas o La Messias, han dit que està sent màgic, un somni fet realitat. Al seu costat, l'actriu Penélope Cruz, que té un petit paper al film i que ja ha vingut aquí una desena de cops, també ha confessat que està especialment emocionada.
2: Tengo muchos buenos recuerdos porque siempre aprendes algo aquí, pero es verdad que el pase de anoche me recuerda a los momentos más fuertes que yo he vivido en el festival y me emocionó mucho por ellos siendo tan jóvenes. Sí, y entonces ahí me aparece mi parte de, como maternal, que tampoco tengo edad para ser vuestra madre, tampoco os equivoquéis, pero me aparece esa parte como protectora y de ver Khan con los ojos de alguien que llega la primera vez a presentar su película.
1: A tot això, la producció catalana de Black Mirror Experience s'ha endut el Premi Especial del Jurat de la secció de cinema immersiu.
0: Però abans que La Bola Negra arribi als cinemes, queden encara més de 4 mesos. Per tant, parlem de les estrenes d'aquest cap de setmana. I comencem, Marc, amb The Mandalorian and Grogu.
1: És la primera pel·lícula de l'univers Star Wars en 7 anys i vol portar al cinema els joves fans que s'hi van acostar gràcies a la sèrie de Disney Plus The Mandalorian. Al títol hi afegeixen el nom d'en Grogu perquè és el personatge més famós de la franquícia dels últims anys, conegut inicialment com a Baby Yoda. No cal ser un expert per gaudir-la, és un film d'aventures de ciència-ficció inofensiu, com si fos un episodi ampliat de la sèrie, pura diversió de cinema de crispetes i doble sessió de tarda, i l'únic que es troba a faltar és la música de John Williams i una mica més d'èpica. A tot això hi ha dos títols francesos interessants, Love Me Tender, un melodrama familiar sobre una dona que perd la custòdia del seu fill quan el seu marit s'assabenta que té aventures amb altres dones, amb la gran Vicky Creeps, i la deliciosa comèdia d'intriga Assassinato en la tercera planta, un homenatge a Hitchcock, lleuger, divertit i curiós. A banda d'altres pel·lícules de terror i acció, també hi ha dues estrenes en català, Cowgirl, amb Isabel Rocati, Pep Monner i Carlos Cuevas, i el drama romàntic libanès, Un món fràgil i meravellós.
0: I una cosa més abans dels esports. Perquè el Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes, Montse Mas.
3: De fet, del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% era públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva empremta a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això assegura la nova directora del museu passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
4: Tengo ya una lista de obras que podríamos comprar y después encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania per a interpel·lar-la.
3: La historiadora de l'art valenciana, fins ara responsable de col·leccions del Reina Sofia, presentarà la seva primera programació al febrer del 2028 i preveu renovar la col·lecció de cara al 2030.
0: Catalunya migdia. Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Molt centrada en la final de la Champions femenina de demà.
5: Que juga el Barça amb l'Olímpic de Lió, també demà final a la Lliga, amb el partit que té el Girona, i avui s'ha anunciat l'adeu de Pep Guardiola.

0: atents pel que fa a les informacions esportives amb aquesta última hora de la confirmació que Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades, ara en parlarem, però a Catalunya Ràdio aquest cap de setmana viurem dos grans partits, dues finals pràcticament, i comencem per la gran final, la que pot donar un títol al Barça. Demà a la tarda juga la final de la Champions, Barça-Olympique de Lió. L'equip, ja ho sabeu, va viatjar ahir fins a Oslo, allà hi tenim també des d'ahir la Ruth Vilà. I Ruth, quina és l'última hora de l'equip?
1: Doncs un matí de xerrades tècniques a l'hotel de concentració del Barça, que han combinat amb una mica de temps lliure que algunes futbolistes han aprofitat per sortir de l'hotel i estirar les cames. L'equip s'entrena aquesta tarda a l'Ullevål Stadium a 4:45 i abans sentirem en roda de premsa Alexia Putellas, Caroline Graham i Pere Romeu. L'Olímpic de Lió s'entrenarà després que ho faci el Barça. Les franceses han arribat aquest matí a Oslo.
0: I és una final, Ruth, que pot ser l'última amb la samarreta blaugrana d'algunes jugadores d'aquest Barça.
1: Com és el cas de Mapi León o Dona Batlle, que acaba contracte i té plantejat marxar a Anglaterra. Ona va tornar al Barça fa 3 temporades per jugar Champions i amb la de demà sumarà 3 finals.
2: Anem amb tot, tenim moltes ganes, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que és una final més, és un partit més. Al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics. Però ja et dic que aquest també és un especial, un important, i volem emportar-nos una altra vegada cap a casa.
1: La primera Dona Batlle a Bilbao contra l'Olímpic de Lió també la va començar a la banqueta i va ser una de les sorpreses a l'alineació de Giraldez, que va optar per jugar amb Brons i Rolfo als laterals. A Lisboa va ser titular i demà contra l'Olímpic es veurà les cares probablement en Jul Brandt, que sol jugar a l'extrem esquerre de les lioneses.
2: A mi m'encantaria acabar en porteria a 0, òbviament. Crec que seria important per l'equip i, bueno, al final, com a jugadora, no?, com a defensora, seria un punt clau. I després, doncs això, sobretot el defensar abans d'atacar. Per mi és el que penso primer en aquests partits per ajudar l'equip a tirar endavant.
1: Pels carrers d'Oslo, a poc, cada vegada s'hi veuen més aficionats culers.
0: I aquesta tarda, especial tot Costa des d'Oslo, amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, també la Ruth, el Ramon Salmurri, el Marc Andrés, amb les rodes de premsa prèvies a la final i entrevista amb el director esportiu Marc Vives. Doncs ja ho dèiem que pràcticament hi ha dues finals aquest cap de setmana. Una és la final de la Champions, l'altra no és una

0: aquest migdia.
1: Queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra, gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
0: El Girona afronta el partit de demà després de 7 jornades sense guanyar, havent sumat només 3 punts dels últims 21 possibles, però davant un rival que és el pitjor equip visitant i que només ha guanyat un partit a fora en tota la temporada.
1: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
0: Mitchell ha dit que recupera Abel i que Hugo Rincón i Lemar, que van tenir problemes la setmana passada a Madrid, estaran a punt. Estuani, Francesc i Blin són dubte.
2: I una mostra de amb quins nervis es viuen tots aquests partits, com aquest Girona-Elx, doncs la trobem també en el tècnic de l'Elx, Eder Sarabia, que s'ha emocionat a la roda de premsa prèvia al partit de Montilivi.
3: Cuando uno se siente tan querido, cuando uno... Bueno, eso tiene la conexión con la ciudad, con la gente. Eso, mi hija es andorrana, pero ha vivido aquí prácticamente siempre y hoy me decía, Aita, tú eres el portero, yo soy el Elche. Entonces, bueno, son cosas que van mucho más allá del fútbol y bueno...
2: Les notícies del dia, fa dies que se'n parlava, avui s'ha fet oficial, Pep Guardiola plega del Manchester City quan acabi aquesta temporada, aquest cap de setmana, de fet, en 10 anys el tècnic de Santpedor ha guanyat 20 títols, entre ells 6 Premier Leagues i una Champions, Montserraia, i a més ha revolucionat el futbol anglès.
4: No va tenir un inici gaire dolç, però Guardiola marxa com el més exitós i el millor entrenador en la història del Manchester, ho diu el mateix club, que destaca aquests 20 títols aconseguits per l'entrenador català en 10 anys i quasi 600 partits disputats.
5: Don't ask me the reasons I'm leaving.
6: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Etern serà el sentiment, la gent, els records, l'amor que tinc al meu Manchester City. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
4: En un emotiu vídeo publicat pel City, Guardiola també ha recordat moments durs, com quan va morir la seva mare durant la pandèmia i com l'afició i el club li van donar suport, i té paraules d'agraïment per a tothom.
7: So as many time comes to an end, be happy.
6: Mentre la meva etapa arriba al final, sigueu feliços. Oasis ha tornat. Per tant, senyores i senyors, gràcies per confiar en mi, gràcies per exigir-me, per estimar-me. Tony Walsh diu en el seu inoblidable poema, aquest és el lloc. Ho sento, Tony. Aquest és el meu lloc. I Noel, jo tenia raó. Ha estat molt divertit. Us estimo a tots.
7: Love you all.
4: Pep Guardiola continuarà lligat al club anglès com a ambaixador global del grup Citizen. El president del City, Khaldun Al-Mubarak, té clar que el tècnic català ha canviat el futbol anglès per sempre, i per recordar-lo per sempre, el City ha anunciat que la tribuna nord del Etihad Stadium, recentment ampliada, es batejarà com a The Pep Guardiola Stand i tindrà també una estàtua al camp.
2: Doncs gran reconeixement el que ha preparat i el que ha fet el Manchester City per Pep Guardiola. És una de les notícies, com dèiem, del dia. Se'n fa ressò tot el món del futbol i, evidentment, també ha arribat al Barça. Concretament, ha arribat a la roda de premsa que avui ha fet Hansi Flick, Marcos García.
8: Doncs sí, diu Flick que està bé que Guardiola descansi una mica, però que torni el més aviat que pugui, perquè diu Flick que, sens dubte, Guardiola és el millor entrenador del món. I li hem dit, escolta, Hansi, tu et veus com Pep Guardiola 10 anys al Barça? Aquesta és la resposta plena d'ironia.
9: 10 years, I think you will not see me.
10: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. El Pep és una mica més jove que jo. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble. És realment increïble.
9: It's unbelievable performance, so it's unbelievable.
8: Encara sobre el seu equip,

0: En aquesta roda de premsa ens quedem amb un missatge sobre Ferran. Diu que Ferran Torres en aquest tram final de temporada li ha demostrat l'actitud i el rendiment que ell volia a la gespa. Floretes interminables cap al Barça femení. Diu que és impressionant el que està fent l'equip de Pere Romeu i ha dit dits encreuats pel que passi demà perquè guanyin. Koundé no s'ha entrenat, és per precaució de cara al Mundial, diu Flick que és normal que el vol tenir ben cuidat perquè Koundé pugui jugar al Mundial, i Thiago ha rebut aquell passadís de calbots. Thiago Alcántara ha informat a l'equip que marxa, que deixa de ser membre de l'estaf de Hansi Flick per motius personals.
1: Doncs demà el Barça, que jugarà l'últim partit de la Lliga al camp del València, per tant toca ja pensar en la pròxima temporada i en aquest mercat. Marcos, tenen una prioritat molt clara.
0: Sí, la davantera. L'àrea esportiva del club està d'acord amb un davanter que participi. Volen un davanter no només que faci gol, sinó que intervingui en el joc. De fet, ens consta que en voldrien dos de davanters. Per tant, la percepció és que en termes econòmics estan convençuts que l'esforç caldrà fer-ho a la davantera. I per què caldrà fer-ho a la davantera i no a la defensa? Perquè estan encantats de la vida amb el rendiment de la parella Gerard Martín Cubarsí. Aquesta parella els ha encantat i tenen la percepció que en defensa poden tirar molt i molt dels jugadors de casa. És veritat que si arriba un jugador extraordinari i hi ha una oportunitat per un defensa, no la descartaran, l'analitzaran, però hauria de ser un jugador que marqués molt i molt les diferències, però perquè en principi els ous aniran al cistell de la davantera.
1: I encara parlant del Barça, avui Joan Laporta, president electe del Club Blaugrana, ha parlat per primera vegada des de la roda de premsa que va fer Florentino Pérez uns dies, on va tornar a parlar de Negreira. Ho ha fet a la prèvia del torneig de golf, la Koeman Cup.
2: Penso que fue esperpéntica, pero que tenía estrategia, la que os he dicho, la de desviar la atención de que llevan dos años sin ganar nada, y esto pues les tiene pues muy preocupados, y de alguna manera tienen que justificar lo injustificable, y la mejor manera es tirar, encender el ventilador de las miserias y tirar para el Barça todo lo que sea, ¿no? Y esto pues no lo vamos a permitir, y seguro que el club reaccionaremos, ¿eh?
1: I ara parlem d'un altre comiat, perquè Álvaro Arbeloa ha confirmat el que ja sabia tothom, que deixa el Madrid. Ho ha fet Maria Chacén en una roda de premsa de menys de 15 minuts, on després de moltes voltes li han acabat preguntant en la penúltima intervenció pel seu futur.
3: Sí, la compareixença del tècnic blanc davant els mitjans ha tingut des de l'inici un to de comiat, però en cap moment s'acaba de confirmar el que tothom ja intuïa, que no seguirà al capdavant de l'equip. Ha estat gairebé al final de la roda de premsa quan Arbeloa ha admès que ja no serà l'entrenador del Madrid la pròxima temporada, i ho ha fet donant una resposta contundent y sin explicaciones.
4: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
5: Sí.
3: Arbeloa també s'ha referit a José Mourinho, gairebé confirmant que serà el seu substitut. L'actual tècnic, però, ha descartat la possibilitat d'acompanyar el portuguès a la banqueta.
5: De posibilidades, pues tampoco estoy aquí para hablar. En el caso del míster de Mou, creo que tiene un cuerpo técnico fantástico, tan bueno como él, y creo que está muy bien rodeado, y si llega aquí al Real Madrid, creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser, y bueno, pues no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él.
1: I a l'Espanyol aquesta tarda a les 4 Manolo González farà la seva última roda de premsa aquesta temporada. Ja veurem què passa en un futur. Demà l'Espanyol tanca la temporada contra la Reial Societat amb poca pressió. Sergi Andreu.
6: Sí, amb la permanència ja assegurada i amb opcions remotes, diríem, de classificar-se per a la Conference, l'equip vol tancar la temporada regalant la tercera victòria consecutiva a l'afició, la qual cosa permetria a l'equip acabar amb 48 punts entre els 10 primers. Seria la manera de maquillar una temporada amb una segona volta molt dolenta. Serà també un dia de comiats a Cornellà al Prat. Jugadors com Romero i Terrats tanquen les seves sessions i molt probablement no continuaran, almenys Romero. Amb Terrats ja veurem. Calero acaba contracte i no seguirà. I l'altra gran incògnita serà veure què passa amb Manolo González. Té el suport majoritari de l'afició, però l'última paraula la té Monchi i la direcció esportiva. Ara per ara, però, tot fa pensar que Manolo serà l'entrenador la temporada que ve.
1: Una mica més de 5 minuts i seran les 3 de la tarda. Pausa i seguim.
7: Catalunya migdia. Vols estudiar una enginyeria?
8: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
7: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
8: Participa en la jornada de sessió informativa del 27 de maig. EUS.cat.
9: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. Tres dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
10: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
11: Quina raó mou el teu món?
12: Lo futur del Pere.
13: Algun dia tenir el meu propi piset.
14: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
15: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
17: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlles sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
1: Bàsquet, Atenes acull des d'avui i fins diumenge la Final Four de l'Eurolliga amb una semifinal entre dos equips de la Lliga ACB i amb un tècnic català, Ernest Macià.
20: Sí, Pedro Martínez a la banqueta del València, el pivot gironí Jan Kubasima també serà a la pista vestint de cura, en aquest cas amb el València, però bé, el València té una oportunitat increïble per passar a la final perquè el Madrid té les baixes d'Edi Tavares i Àlex Lent, els seus dos pivots, i Pedro Martínez sap que davant hi té l'oportunitat de la seva vida.
21: Creo que nuestra confianza no tiene que depender de si hemos ganado o si hemos perdido el último partido. Creo que tiene que venir la confianza de nuestro día a día, de nuestra identidad, de creer en ella y confiar en nosotros mismos, mucho más importante que si hemos ganado o hemos perdido el último partido que hemos jugado.
1: I l'Uni Girona incorpora per a les dues pròximes temporades Iliana Martín, la base asturiana que ha estat MVP de la Lliga aquesta temporada. I amb Ulica, que fa fora la temporada regular de l'hoquei patins, tant a la màxima categoria, l'hoquei lliga, com a la lluita per l'ascens per arribar-hi. S'han impugnat partits que incideixen en aquesta lluita per la classificació final, Jan Ortuzar.
22: Sí, l'última polèmica és als quarts de final de l'hoquei lliga, on el primer partit entre el Calafell i el Reus, que havia guanyat el Reus, s'ha acabat emportant el Calafell, ja que han impugnat una alineació indeguda dels reusencs. Això provoca que el Reus hagi de remuntar aquests quarts de final, que són el millor de tres. D'altra banda, a l'hoquei lliga plata, la segona divisió, hi ha polèmica entre el Lloret i el Manlleu. Els usonecs van quedar primers i ascendien de forma directa, però una alineació indeguda al Mataró un partit anterior ha provocat que al final el que pugi directe sigui el Lloret. Igualment, els de Manlleu portaran aquesta decisió fins a últimes instàncies per tractar de revertir-la.
1: I agenda del cap de setmana. Demà el Barça de Futbol Sala disputarà la final a 4 de la Copa. El rival, Maria, a les semis, és el Jaén.
3: Sí, un Jaén que ja va privar el Barça del primer títol de la temporada quan es va endur la Copa d'Espanya a la tanda de penals. I el Barça ve amb ganes de revenge en aquestes semifinals a Càceres. Després d'aquest duel de semifinals, si el Barça aconsegueix la victòria, disputaria la gran final contra el guanyador del Valdepeñas Cartagena diumenge amb l'objectiu de portar la seva novena Copa del Rei cap a Barcelona.
1: Doncs això per una banda, i de l'altra la Lliga Sobal d'handbol. Jan, avui es disputa la penúltima jornada amb el Barça campió des de fa setmanes i el Balomano Granollers, que s'afronta un rival directe per les places europees.
22: S'enfronta el Bidasoa Irún a les 9 del vespre, que va col·locat a la tercera posició de la Lliga a Sobal. està un joc per sobre els vallesans, llavors si guanya avui el Granollers, afiançaria aquesta plaça a Europa. El Barça, com has comentat, ja són campions de Lliga, però igualment avui aixecaran el títol al Palau, el que és l'últim partit de temporada a casa.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7, tot costa, des d'Oslo, especial prèvia, final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
0: Són les 3.
2: Catalunya Migdia.
19: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

L'Ajuntament ha suspès el ple ordinari previst per dimarts per la manca de la figura de la secretària municipal. La sessió, prevista, com dèiem, per dimarts, s'ha hagut de desconvocar perquè no s'ha trobat cap substitució temporal. Un dia més parlarem del tren orbital a l'informatiu. Ahir ens fèiem ressò de l'escepticisme amb el que ha rebut el projecte al govern d'Argentona i avui ens fixarem en l'oposició. Hi ha diferents visions, des d'Unitat hi veuen oportunitats, des del Partit Popular demanen escoltar els veïns abans de posicionar-se. Argentona tornarà a vestir-se de colors i aromes primaverals amb la celebració de la Diada de la Flor, que tindrà lloc del 5 al 7 de juny. El municipi acollirà un ampli ventall d'activitats culturals, artístiques i participatives que un any més convertiran els nostres carrers en un espai de trobada i celebració comunitària. I el temps aquesta tarda tot continuarà igual, el temps estable i assolellat a tota la comarca, dissabte com avui, i diumenge tindrem núvols que seran més abundants durant el matí, però a mesura que avanci el dia, les clarianes aniran guanyant protagonisme i el sol s'imposarà. Comencem.

0: L'Ajuntament s'ha vist obligat a suspendre el ple ordinari previst per dimarts vinent. El motiu és la manca de disponibilitat d'un funcionari d'habilitació nacional que pugui assumir les funcions de secretaria imprescindibles perquè la sessió es pugui celebrar amb normalitat. Des del consistori expliquen que s'han esgotat totes les vies possibles per cobrir aquesta plaça de manera temporal. En concret, ja no es pot fer cap habilitació occidental d'un altre treballador municipal i tampoc ha estat possible trobar secretaris d'altres ajuntaments que poguessin assumir la funció de forma puntual. La secretària municipal és una figura clau dins l'administració local, ja que dona validesa legal als acords de ple i a bona part de la gestió municipal, com ara pagaments o llicències. Aquest problema no és exclusiu d'Argentona. Molts ajuntaments catalans denuncien des de fa temps la dificultat per cobrir places de secretaris, interventors i també tresorers. Segons dades de la Generalitat, actualment prop del 60% d'aquests llocs a Catalunya no estan ocupats per funcionaris habilitats. En aquest context, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat aquesta setmana una nova oferta pública de 540 places per reforçar aquests perfils a les administracions locals. L'Ajuntament d'Argentona lamenta les molèsties que aquesta situació pugui ocasionar i treballa per poder recuperar la normalitat en la celebració dels plens el més aviat possible. La reactivació del projecte del tren orbital ferroviari ha reobert el debat sobre l'impacte que podria tenir Argentona. El govern municipal s'ha posicionat clarament en contra de la futura línia entre Mataró i Granollers i alerta de les conseqüències territorials, urbanístiques i socials que podria comportar. El regidor d'Urbanisme, Xavi Collet, assegura que el projecte tindrà un impacte molt gran sobre el municipi i adverteix que podria crear una barrera física dins el poble i condicionar-ne el creixement futur. També recorda que el consistori ja va aconseguir modificar el traçat inicial fa més de 15 anys per preservar el marge esquerre de la riera.
1: El projecte de tren orbital arribés a executar-se i per Argentona doncs, tindrem una estació d'aquesta línia, l'impacte per Argentona i les conseqüències serien molt grans. Per tant, hem d'analitzar-ho molt bé, molt fredament, intentar veure tots els pros i els contres, fer-ho amb el màxim consens, perquè aquest és un projecte que marcarà un abans i un després en el desenvolupament, en tots els àmbits, en el desenvolupament d'Argentona.
0: Collet també alerta de possibles expropiacions en zones agrícoles i industrials i de l'impacte ambiental i poblacional que podria tenir una millor connexió ferroviària amb l'àrea metropolitana. El projecte preveu una futura estació a l'entorn de la plaça del Molí. Doncs bé, per la seva banda, l'alcaldessa d'Argentona, Montse Capdevila, també rebutja frontalment que la línia tingui parada a Argentona. En declaracions al digital Capgros, Capdevila assegura que no vol estació a la vila perquè canviaria el paradigma i del poble que tenim. L'alcaldessa defensa prioritzar el manteniment de les infraestructures actuals abans de construir noves línies ferroviàries i considera que el projecte podria posar en risc la identitat pròpia del poble. I què hi diu l'oposició? Doncs els grups de l'oposició a l'Ajuntament d'Argentona han reaccionat també a la reactivació del projecte del tren orbital ferroviari amb visions diferents, però amb el comú denominador de demanar més debat i participació. Des del grup d'unitat, el regidor Isidre Vinyes defensa que les grans infraestructures s'han de llegir com una oportunitat de transformació per al municipi, més enllà dels impactes que puguin generar. Segons Vinyes, el projecte podria suposar un canvi profund en l'estructura urbana d'Argentona, especialment a l'entorn de la Ronda de Llevant, que planteja que deixi de ser una carretera per convertir-se en un espai urbà integrat.
2: Ha de deixar de ser una carretera i ha de passar a ser un carrer. Ha de passar a ser una ronda, un passeig d'Argentona. El passeig de ronda d'Argentona ben equipat, és a dir, evidentment, amb carrils bicis, amb espais de joc, amb connexions importants amb l'altre cantó de la Riera. És a dir, aquest és un tema fonamental que haurem de treballar amb la Generalitat i a la vegada ens permet, d'alguna manera, plantejar una nova façana en aquesta ronda que podria també incloure habitatge, podria incloure transformació d'usos, és a dir, inclouria, evidentment, una modificació del POU important per donar una cara nova a Argentona.
0: El regidor d'Unitat també defensa que el projecte pot obrir la porta a una millor connexió del municipi amb diverses àrees metropolitanes sense haver de passar per Barcelona, fet que considera estratègic per al futur econòmic d'Argentona. Amb tot, reclama que el govern municipal s'impliqui des del primer moment per poder influir en el disseny del projecte. I per la seva banda, des del Partit Popular, Fran Fragoso recorda que el projecte ja es va plantejar fa gairebé dues dècades i expressa dubtes sobre la seva viabilitat real. Fragoso considera que cal prudència Catalunya i que abans de fixar cap posicionament polític s'ha d'escoltar la ciutadania.
3: Esto ya se habló en el 2007 y la verdad que lo veía un poco como muy complicado de que llegara el tren a Argentona. Ahora ha vuelto a salir la noticia, no lo sé, que si va con la idea de que se haga o será lo mismo, pasarán otros 20 años y el municipio estará igual. Yo, mi opinión, es verdad que ha sido ahora reciente, tengo que hacer una reunión con nuestro grupo, pero yo para mí lo primero, yo quiero una reunión que lo más importante para mí es con todos los vecinos del pueblo. ¿Qué opinión tienen los vecinos? Yo creo que es un tema muy importante en el cual ni yo ni nadie de los regidores estamos en decir si estamos en contra, estamos a favor. Yo creo que hay que escuchar al municipio, que al final serán o los beneficiarios o los perjudicados, y entonces hay que escuchar a todos.
0: Segons defensa Fran Fragoso, el tren orbital pot generar oportunitats, però també conseqüències que cal analitzar de manera compartida abans de prendre decisions. Argentona tornarà a transformar-se en un gran espai de creativitat i convivència amb la Diada de la Flor, que s'ha de celebrar del 5 al 7 de juny, tres dies en què el municipi combinarà art, tradició i participació veïnal per omplir els carrers de flors, activitats i propostes per totes les edats. La regidora de festes, Montse Cervantes, destaca que és una cita que es viu amb intensitat cada any, especialment per la implicació de la ciutadania.
4: Cada any la Diada de la Flor és especial, principalment per la quantitat de persones que hi participen, famílies, nens, AFAs, entitats, veïns, veïnes i molts voluntaris que ens ajuden a fer els muntatges florals i a fer-ho més maco. Per tota la gent implicada serà especial.
0: La programació de la Diada de la Flor arrencarà el divendres 5 de juny amb la inauguració de diverses exposicions, com la mostra de bonsais, el Saló de Pedra, la presentació del jardí remodelat del Museu del Càntic creat per l'alumnat de PFI d'Argentona i la inauguració de la decoració floral a Cal Guardià. Arrapi els teus genolls amb ungles brutes. El dissabte sí serà el dia més intens al carrer, amb demostracions d'oficis artesans a la plaça Nova, jocs de fusta, gegants, l'avinguda Puig i Cadafalch i la preparació de les tradicionals catifes florals que aniran omplint Argentona fins al vespre. Diumenge 7 arribarà amb activitats familiars i culturals com la catifa comunitària Fes la teva, instal·lacions interactives, un concert vermut i la tradicional trepitjada de les catifes per part dels geganters i grallers que posarà punt i final a la celebració. Més enllà del programa central, la Diada de la Flor també inclou exposicions, espais oberts, la fira d'artesania, activitats infantils i el concurs d'aparadors impulsat pel comerç local. Cervantes també ha fet una crida a la participació, activar el veïnat tant en la creació de catifes com en els muntatges previs per viure la festa des de dins i entendre tota la feina que hi ha darrere d'una de les cites més emblemàtiques del calendari argentoní. Ara obrim bloc de serveis. L'Ajuntament informa que la Diputació de Barcelona està fent aquests dies enquestes telefòniques del Diveròmetre. Es tracta d'un estudi anual que recull l'opinió dels veïns i veïnes sobre la vida local. Els resultats serveixen tant a la Diputació com als ajuntaments per planificar actuacions i millorar les polítiques públiques. Des del consistori es recorda que les trucades són confidencials, que no es demanen dades sensibles i que la participació ciutadana és fonamental per obtenir una imatge fidel de la realitat d'Argentona. L'Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Es poden presentar sol·licituds fins al 16 de juny a la seu electrònica. Divendres de la setmana vinent, 29 de maig, s'obrirà el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona adreçada a persones majors de 65 anys. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. A més, els dies 1, 2 i 4 de juny hi haurà suport presencial al Casal d'Avis d'11 del matí a 1 del migdia per ajudar les persones que no puguin fer el tràmit telemàticament. Per cert, que el sorteig de places es farà el 12 de juny. És obert el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs 2026, la mostra gastronòmica de la Festa Major. Hi ha temps per apuntar-s'hi fins al 29 de maig a través de la seva electrònica. El Festival Sense Portes d'Argentona obre convocatòria per a companyies i artistes de carrer que vulguin participar en l'edició d'aquest any. El festival busca projectes innovadors pensats per a l'espai públic amb disciplines com el teatre, la dansa o el circ o les performances. Les propostes es poden presentar fins al 24 de maig. El Sense Portes es celebrarà del 2 al 4 d'octubre. La Diputació de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions adreçades a particulars dins l'àmbit de la xarxa de parcs naturals, que inclou el Parc de la Serralada Litoral, del qual forma part Argentona. Els ajuts van dirigits a persones o empreses que desenvolupin projectes d'interès públic o social vinculats a la conservació i millora dels espais naturals. Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juny a la seu electrònica de la Diputació.
5: Els esports.
0: En esports avui parlem de futbol sala perquè el sènior femení del futbol olímpic Argentona s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya després d'imposar-se per 3-1 al Camp de Bànol en la final disputada al pavelló municipal Carme Femades. Les jugadores dirigides per Iu Claus van completar així un torneig molt exigent, superant abans el Montse en sala 5 a les semifinals. L'entrenador argentoní ha destacat el mèrit del títol tenint en compte les nombroses dificultats que ha arrossegat l'equip durant tota la temporada. Les lesions, la falta d'efectius i una plantilla molt curta van obligar diverses jugadores a disputar pràcticament tots els minuts, tant a la semifinal com a la final. Tots i els condicionants, l'Olímpic Argentona va dominar la final des del primer minut i va acabar aixecant un títol que posa la cirereta a una temporada complicada però competitiva. I ara l'informatiu. És moment d'obrir agenda cultural. Amb dos apunts, començant per la ruta modernista d'estiueig, la visita començarà a les 11 del matí des del Museu del Canti aquest diumenge i permetrà recórrer alguns dels espais modernistes més emblemàtics d'Argentona. Les entrades es poden reservar al web municipal. I aquest cap de setmana tenim cinema.
6: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
0: Aquesta setmana el Centre Parroquial ens proposa un èxit absolut de taquilla. La segona part del Diablo se vistre de Prada amb Meryl Streep i Anne Hathaway al capdavant. Podreu veure aquesta comèdia divertidíssima avui divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada i doblada la projecten dissabte i diumenge a 17:45 del vespre i també dilluns a 6:45 de la tarda.
7: Yo no te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases.
0: A les portes d'un llarg cap de setmana per molta gent, ens interessa molt el temps. Aquí a Argentona aquesta tarda tot continuarà igual, temps estable i assolellat, no s'esperen pluges, temperatures màximes que es mantindran sense canvis i oscil·laran, atenció, entre els 23 i els 27 graus. Dissabte s'ha de mantenir el temps estable i assolellat a tota la comarca amb alguns núvols que augmentaran durant la tarda i sense rastre de pluges, temperatures si fa no fa com avui. Diumenge, alguns núvols més abundants durant el matí, però a mesura que avanci el dia, les clarianes aniran guanyant protagonisme i el sol s'imposarà a tot el Maresme. Per tant, no hi haurà pluges diumenge, temperatures que baixaran un pèl les mínimes, mentre que les màximes oscil·laran entre els 22 i els 25 graus. Busquem ara la previsió arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
8: Hola, molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest divendres ha començat amb el cel força serè arreu del país. Tenim, però, algun estrat baix o banc de boira local a la zona del litoral, sobretot més nombrosos aquests núvols baixos a les Terres de l'Ebre. Persistiran de manera més extensa fins a mig matí. A partir de llavors s'aniran trencant, però de fet avui aquests estrats baixos o bancs de boira podrien aparèixer en qualsevol moment del dia a la zona costanera. A la resta, domini del cel més asserenat. A la tarda també, però, amb algunes nuvolades a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu i no descartem algun ruixat al sector més oriental. Temperatures més altes, temperatures màximes que esperem que superin els 30 graus a punts de l'interior, a la zona de Ponent i també a les valls del Prepirineu fins i tot podran arribar fins als 34 o 35 graus. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest divendres 22 de maig.

L'Ajuntament s'ha vist obligat a suspendre el ple ordinari previst per dimarts vinent. El motiu és la manca de disponibilitat d'un funcionari d'habilitació nacional que pugui assumir les funcions de secretaria municipal, funcions imprescindibles perquè la sessió es pugui celebrar amb normalitat. Un dia més us hem parlat del tren orbital i les reaccions a la notícia de la represa del projecte. Ahir ens fèiem ressò de l'escepticisme amb el que ha rebut el projecte el govern d'Argentona i avui ens hem fixat en l'oposició. Hi ha diferents visions. Des d'Unitat hi veuen oportunitats, mentre que des del Partit Popular demanen escoltar el veïnat abans de posicionar-se. I també ens hem fixat en el que ha de passar d'aquí a una setmana, i és que Argentona tornarà a vestir-se de colors i aromes primaverals amb la celebració de la Diada de la Flor, que tindrà lloc del 5 al 7 de juny. El municipi acollirà un ampli ventall d'activitats culturals, artístiques i participatives, que un any més convertiran els nostres carrers en un espai de trobada i celebració comunitària. Aquí ho deixem. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Res més, bona tarda i bon cap de setmana.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1. 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa, ja la vam visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
2: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. De nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia, amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer i d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor, o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
1: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena, n'hi ha de ben variats.
2: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot, de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litres, el que seria avui una garrafa, forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una dueria de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
1: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
2: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar. i nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida en el món de l'atracció animal. El carro ha d'anar equitatiu amb el cavall i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, el cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
1: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges, en dos torns, a 11:45 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció, perquè canvien, a 11:45 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'Hora Daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
2: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable pel turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grups d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
1: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer l'estrès.
2: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
1: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran dos. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adarnats Vinícola de Nulles, un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
2: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el per què és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? De pràctica, en la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
1: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
2: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens freina les boires i el fred de l'hivern, i està tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar. Tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
1: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles, de nom suggeridor, Casa Fort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
2: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble. I el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del que el propietari de les terres, doncs es van a construir cases i casetes per la gent que treballava amb el senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina, anys 60-70, el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. Quasi que no hi vivia ningú, es podria dir. I a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc i s'ha recuperat.
1: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
2: Tothom de la comarca i província coneix el forn de Nulles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot, un pa d'un verd bastant radioactiu, com és el que diu, que fa impressió al veure'l i que quan te'l poses a la boca doncs recorda aquell gust del calçot fumat a la flama. El calçot cuit, amb redoltes, que en diem aquí, a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
1: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
2: És una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que, per imposició de mans, diguem-ne així, bellugava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris i aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
1: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
2: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs, puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs, de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa amb molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
1: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
0: Sendes.
1: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, guard, com anem?
1: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar als tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1 fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que, després de baixar al Coll de la Canal Veridana, ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
1: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al Coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí. I aquí agafem els senyals del GR150.1 cap a nord, per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil, fins a assolir, 600 metres més amunt, els Planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du al primer dels cims del dia i també primer cent cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
1: Una sifonada.
3: Sí, i remuntar-ne llavors uns 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglereta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil perquè, després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres, tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al Coll de Jovell on ens espera el cotxe.
1: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final de entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
3: No, hem d'anar amb cura.
1: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
3: I claríssim. I no anar amb presses.
1: I tant que no. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
1: Grau de dificultat?
3: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
1: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
3: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Jerca.
1: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
3: Exigents.
1: Exigents, clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
1: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara, tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
4: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gant és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment doncs s'olora la ciutat. O sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Babó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà. Que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot, en la seva esplendor. Els Belforts aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable i val la pena doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant doncs, val molt la pena i, evidentment, també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grasley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra. Perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I a més us aconsello fer-la a la nit perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea perquè bueno, estan espectacularment ben il·luminades perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn i avui funciona com a restaurant i, bueno, si us ve de gust, mereix la pena doncs, seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que, a més, la fan molt bona perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa i està molt bona, eh? El carreró, aquest petitó, que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis i ella pues, està permès i la gent va a assajar, no?, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I bueno, quan està ple, pues, tapen i ala, pintem a sobre. Mm. Però bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si sou amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dolegriet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones i és també el títol d'una pintura de Bruegel al Vell. tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no? L'estrella per dir de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis, després quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors puja en el sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no el retornes, doncs no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, bueno, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbona de flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlant flamenc, cagant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava doncs, que era una mica com Catalunya, no? Que parlem català però que sabem castellà. Doncs no, allà no saben francès, o sigui, parlen només flamenc. I sí, bueno, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? Doncs no m'estaven entenent. Si esteu pel diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el Mercat de Flors. I, bueno, està bé, no?, veure el Mercat de Flors, perquè, bueno, és xulo, i, a més, ells el que solen fer, els locals, és anar a veure el mercat, a comprar flors i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
1: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
5: Viu la ràdio.
6: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.
7: Potser aquest no és el lloc indicat.

0: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Argentona és xarxa.
1: Connecta't amb els serveis del teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
0: El Facebook del Servei de Promoció Econòmica.
1: facebook.com/sempreajuntamentargentona.
0: A la pàgina web del Museu del Càntic.
1: museucanti.org.
0: El Museu del Càntic al Facebook.
1: facebook.com/museu.d'Argentona.
0: I segueix el museu al Twitter.
1: twitter.com/museudelcantic.

0: Radio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Radio Argentona.
0: 104.6 FM.

Radio Argentona. Se enquadra Publicis.

0: El cotxe, primer clac i després rum.
1: Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
2: Ràdio Argentona.
3: Els millors èxits.

L'Ajuntament ha suspès el ple ordinari previst per dimarts per la manca de la figura de la secretària municipal. La sessió, prevista, com dèiem, per dimarts, s'ha hagut de desconvocar perquè no s'ha trobat cap substitució temporal. Un dia més parlarem del tren orbital a l'informatiu. Ahir ens fèiem ressò de l'escepticisme amb el que ha rebut el projecte al govern d'Argentona i avui ens fixarem en l'oposició. Hi ha diferents visions, des d'Unitat hi veuen oportunitats, des del Partit Popular demanen escoltar els veïns abans de posicionar-se. Argentona tornarà a vestir-se de colors i aromes primaverals amb la celebració de la Diada de la Flor, que tindrà lloc del 5 al 7 de juny. El municipi acollirà un ampli ventall d'activitats culturals, artístiques i participatives que un any més convertiran els nostres carrers en un espai de trobada i celebració comunitària. I el temps aquesta tarda tot continuarà igual, el temps estable i assolellat a tota la comarca, dissabte com avui, i diumenge tindrem núvols que seran més abundants durant el matí, però a mesura que avanci el dia, les clarianes aniran guanyant protagonisme i el sol s'imposarà. Comencem.

0: L'Ajuntament s'ha vist obligat a suspendre el ple ordinari previst per dimarts vinent. El motiu és la manca de disponibilitat d'un funcionari d'habilitació nacional que pugui assumir les funcions de secretaria imprescindibles perquè la sessió es pugui celebrar amb normalitat. Des del consistori expliquen que s'han esgotat totes les vies possibles per cobrir aquesta plaça de manera temporal. En concret, ja no es pot fer cap habilitació occidental d'un altre treballador municipal i tampoc ha estat possible trobar secretaris d'altres ajuntaments que poguessin assumir la funció de forma puntual. La secretària municipal és una figura clau dins l'administració local, ja que dona validesa legal als acords de ple i a bona part de la gestió municipal, com ara pagaments o llicències. Aquest problema no és exclusiu d'Argentona. Molts ajuntaments catalans denuncien des de fa temps la dificultat per cobrir places de secretaris, interventors i també tresorers. Segons dades de la Generalitat, actualment prop del 60% d'aquests llocs a Catalunya no estan ocupats per funcionaris habilitats. En aquest context, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat aquesta setmana una nova oferta pública de 540 places per reforçar aquests perfils a les administracions locals. L'Ajuntament d'Argentona lamenta les molèsties que aquesta situació pugui ocasionar i treballa per poder recuperar la normalitat en la celebració dels plens el més aviat possible. La reactivació del projecte del tren orbital ferroviari ha reobert el debat sobre l'impacte que podria tenir Argentona. El govern municipal s'ha posicionat clarament en contra de la futura línia entre Mataró i Granollers i alerta de les conseqüències territorials, urbanístiques i socials que podria comportar. El regidor d'Urbanisme, Xavi Collet, assegura que el projecte tindrà un impacte molt gran sobre el municipi i adverteix que podria crear una barrera física dins el poble i condicionar-ne el creixement futur. També recorda que el consistori ja va aconseguir modificar el traçat inicial fa més de 15 anys per preservar el marge esquerre de la Riera.
1: El projecte de tren orbital arribés a executar-se i per Argentona doncs, tindrem una estació d'aquesta línia, l'impacte per Argentona i les conseqüències serien molt grans. Per tant, hem d'analitzar-ho molt bé, molt fredament, intentar veure tots els pros i els contres, fer-ho amb el màxim consens, perquè aquest és un projecte que marcarà un abans i un després en el desenvolupament, en tots els àmbits, en el desenvolupament d'Argentona.
0: Collet també alerta de possibles expropiacions en zones agrícoles i industrials i de l'impacte ambiental i poblacional que podria tenir una millor connexió ferroviària amb l'àrea metropolitana. El projecte preveu una futura estació a l'entorn de la plaça del Molí. Doncs bé, per la seva banda, l'alcaldessa d'Argentona, Montse Capdevila, també rebutja frontalment que la línia tingui parada a Argentona. En declaracions al digital Capgros, Capdevila assegura que no vol estació a la vila perquè canviaria el paradigma i del poble que tenim. L'alcaldessa defensa prioritzar el manteniment de les infraestructures actuals abans de construir noves línies ferroviàries i considera que el projecte podria posar en risc la identitat pròpia del poble. I què hi diu l'oposició? Doncs els grups de l'oposició a l'Ajuntament d'Argentona han reaccionat també a la reactivació del projecte del tren orbital ferroviari amb visions diferents, però amb el comú denominador de demanar més debat i participació. Des del grup d'unitat, el regidor Isidre Vinyes defensa que les grans infraestructures s'han de llegir com una oportunitat de transformació per al municipi, més enllà dels impactes que puguin generar. Segons Vinyes, el projecte podria suposar un canvi profund en l'estructura urbana d'Argentona, especialment a l'entorn de la Ronda de Llevant, que planteja que deixi de ser una carretera per convertir-se en un espai urbà integrat.
2: Ha de deixar de ser una carretera i ha de passar a ser un carrer. Ha de passar a ser una ronda, un passeig d'Argentona. El passeig de Ronda d'Argentona ben equipat, és a dir, evidentment, amb carrils bicis, amb espais de joc, amb connexions importants amb l'altre cantó de la Riera. És a dir, aquest és un tema fonamental que haurem de treballar amb la Generalitat i a la vegada ens permet, d'alguna manera, plantejar una nova façana en aquesta ronda que podria també incloure habitatge, podria incloure transformació d'usos, és a dir, inclouria, evidentment, una modificació del POB important per donar una cara nova a Argentona.
0: El regidor d'Unitat també defensa que el projecte pot obrir la porta a una millor connexió del municipi amb diverses àrees metropolitanes sense haver de passar per Barcelona, fet que considera estratègic per al futur econòmic d'Argentona. Amb tot, reclama que el govern municipal s'impliqui des del primer moment per poder influir en el disseny del projecte. I per la seva banda, des del Partit Popular, Fran Fragoso recorda que el projecte ja es va plantejar fa gairebé dues dècades i expressa dubtes sobre la seva viabilitat real. Fragoso considera que cal prudència denúncia i que abans de fixar cap posicionament polític s'ha d'escoltar la ciutadania.
3: Esto ya se habló en el 2007 y la verdad que lo veía un poco como muy complicado de que llegara el tren a Argentona. Ahora ha vuelto a salir la noticia, no lo sé, que si va con la idea de que se haga o será lo mismo, pasarán otros 20 años y el municipio estará igual. Yo, mi opinión, es verdad que ha sido ahora reciente, tengo que hacer una reunión con nuestro grupo, pero yo para mí lo primero, yo quiero una reunión que lo más importante para mí es con todos los vecinos del pueblo. ¿Qué opinión tienen los vecinos? Yo creo que es un tema muy importante en el cual ni yo ni nadie de los regidores estamos en decir si estamos en contra, estamos a favor. Yo creo que hay que escuchar al municipio, que al final serán o los beneficiarios o los perjudicados, y entonces hay que escuchar a todos.
0: Segons defensa Fran Fragoso, el tren orbital pot generar oportunitats, però també conseqüències que cal analitzar de manera compartida abans de prendre decisions. Argentona tornarà a transformar-se en un gran espai de creativitat i convivència amb la Diada de la Flor, que s'ha de celebrar del 5 al 7 de juny, tres dies en què el municipi combinarà art, tradició i participació veïnal per omplir els carrers de flors, activitats i propostes per totes les edats. La regidora de festes, Montse Cervantes, destaca que és una cita que es viu amb intensitat cada any, especialment per la implicació de la ciutadania.
4: Cada any la Diada de la Flor és especial, principalment per la quantitat de persones que hi participen, famílies, nens, afes, entitats, veïns, veïnes i molts voluntaris que ens ajuden a fer els muntatges florals i a fer-ho més maco. Per tota la gent implicada serà especial.
0: La programació de la Diada de la Flor arrencarà el divendres 5 de juny amb la inauguració de diverses exposicions, com la mostra de bonsais, el Saló de Pedra, la presentació del jardí remodelat del Museu del Càntic creat per l'alumnat de PFI d'Argentona i la inauguració de la decoració floral a Cal Guardià. Arrapi els teus genolls amb ungles brutes. El dissabte sí serà el dia més intens al carrer, amb demostracions d'oficis artesans a la plaça Nova, jocs de fusta, gegants, l'Avinguda Puig i Cadafalch i la preparació de les tradicionals catifes florals que aniran omplint Argentona fins al vespre. Diumenge 7 arribarà amb activitats familiars i culturals com la catifa comunitària Fes la teva, instal·lacions interactives, un concert vermut i la tradicional trepitjada de les catifes per part dels geganters i grallers que posarà punt i final a la celebració. Més enllà del programa central, la Diada de la Flor també inclou exposicions, espais oberts, la fira d'artesania, activitats infantils i el concurs d'aparadors impulsat pel comerç local. Cervantes també ha fet una crida a la participació, activar el veïnat tant en la creació de catifes com en els muntatges previs per viure la festa des de dins i entendre tota la feina que hi ha darrere d'una de les cites més emblemàtiques del calendari argentoní. Ara obrim bloc de serveis. L'Ajuntament informa que la Diputació de Barcelona està fent aquests dies enquestes telefòniques del Diveròmetre. Es tracta d'un estudi anual que recull l'opinió dels veïns i veïnes sobre la vida local. Els resultats serveixen tant a la Diputació com als ajuntaments per planificar actuacions i millorar les polítiques públiques. Des del consistori es recorda que les trucades són confidencials, que no es demanen dades sensibles i que la participació ciutadana és fonamental per obtenir una imatge fidel de la realitat d'Argentona. L'Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Es poden presentar sol·licituds fins al 16 de juny a la seu electrònica. Divendres de la setmana vinent, 29 de maig, s'obrirà el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona adreçada a persones majors de 65 anys. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. A més, els dies 1, 2 i 4 de juny hi haurà suport presencial al Casal d'Avis d'11 del matí a 1 del migdia per ajudar les persones que no puguin fer el tràmit telemàticament. Per cert, que el sorteig de places es farà el 12 de juny. És obert el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs 2026, la mostra gastronòmica de la Festa Major. Hi ha temps per apuntar-s'hi fins al 29 de maig a través de la seva electrònica. El Festival Sense Portes d'Argentona obre convocatòria per a companyies i artistes de carrer que vulguin participar en l'edició d'aquest any. El festival busca projectes innovadors pensats per a l'espai públic amb disciplines com el teatre, la dansa o el circ o les performances. Les propostes es poden presentar fins al 24 de maig. El Sense Portes es celebrarà del 2 al 4 d'octubre. I la Diputació de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions adreçades a particulars dins l'àmbit de la xarxa de parcs naturals, que inclou el Parc de la Serralada Litoral, del qual forma part Argentona. Els ajuts van dirigits a persones o empreses que desenvolupin projectes d'interès públic o social vinculats a la conservació i millora dels espais naturals. Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juny a la seu electrònica de la Diputació.
5: Els esports.
0: En esports avui parlem de futbol sala perquè el sènior femení del futbol olímpic Argentona s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya després d'imposar-se per 3-1 al Camp de Bànol en la final disputada al pavelló municipal Carme Femades. Les jugadores dirigides per Iu Claus van completar així un torneig molt exigent, superant abans el Montsant Sala 5 a les semifinals. L'entrenador argentoní ha destacat el mèrit del títol tenint en compte les nombroses dificultats que ha arrossegat l'equip durant tota la temporada. Les lesions, la falta de actius i una plantilla molt curta van obligar diverses jugadores a disputar pràcticament tots els minuts, tant a la semifinal com a la final. Tots i els condicionants, l'Olímpic Argentona va dominar la final des del primer minut i va acabar aixecant un títol que posa la cirereta a una temporada complicada però competitiva. I ara l'informatiu. És moment d'obrir agenda cultural. Amb dos apunts, començant per la ruta modernista d'estiueig, la visita començarà a les 11 del matí des del Museu del Canti aquest diumenge i permetrà recórrer alguns dels espais modernistes més emblemàtics d'Argentona. Les entrades es poden reservar al web municipal. I aquest cap de setmana tenim cinema.
6: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
0: Aquesta setmana el Centre Parroquial ens proposa un èxit absolut de taquilla. La segona part del Diablo se vistre de Prada amb Meryl Streep i Anne Hathaway al capdavant. Podreu veure aquesta comèdia divertidíssima avui divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada i doblada la projecten dissabte i diumenge a les 5:15 del vespre i també dilluns a 6:15 de la tarda.
7: Yo no te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases.
0: A les portes d'un llarg cap de setmana per molta gent, ens interessa molt el temps. Aquí a Argentona aquesta tarda tot continuarà igual, temps estable i assolellat, no s'esperen pluges, temperatures màximes que es mantindran sense canvis i oscil·laran, atenció, entre els 23 i els 27 graus. Dissabte s'ha de mantenir el temps estable i assolellat a tota la comarca amb alguns núvols que augmentaran durant la tarda i sense rastre de pluges, temperatures si fa no fa com avui. Diumenge, alguns núvols més abundants durant el matí, però a mesura que avanci el dia, les clarianes aniran guanyant protagonisme i el sol s'imposarà a tot el Maresme. Per tant, no hi haurà pluges diumenge, temperatures que baixaran un pèl les mínimes, mentre que les màximes oscil·laran entre els 22 i els 25 graus. Busquem ara la previsió arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
8: Hola, molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest divendres ha començat amb el cel força serè arreu del país. Tenim, però, algun estrat baix o banc de boira local a la zona del litoral, sobretot més nombrosos aquests núvols baixos a les Terres de l'Ebre. Persistiran de manera més extensa fins a mig matí. A partir de llavors s'aniran trencant, però de fet avui aquests estrats baixos o bancs de boira podrien aparèixer en qualsevol moment del dia a la zona costanera. A la resta, domini del cel més asserenat. A la tarda també, però, amb algunes nuvolades a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu i no descartem algun ruixat al sector més oriental. Temperatures més altes, temperatures màximes que esperem que superin els 30 graus a punts de l'interior, a la zona de Ponent i també a les valls del Prepirineu fins i tot podran arribar fins als 34 o 35 graus. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest divendres 22 de maig.

L'Ajuntament s'ha vist obligat a suspendre el ple ordinari previst per dimarts vinent. El motiu és la manca de disponibilitat d'un funcionari d'habilitació nacional que pugui assumir les funcions de secretaria municipal, funcions imprescindibles perquè la sessió es pugui celebrar amb normalitat. Un dia més us hem parlat del tren orbital i les reaccions a la notícia de la represa del projecte. Ahir ens fèiem ressò de l'escepticisme amb el que ha rebut el projecte el govern d'Argentona i avui ens hem fixat en l'oposició. Hi ha diferents visions. Des d'Unitat hi veuen oportunitats, mentre que des del Partit Popular demanen escoltar el veïnat abans de posicionar-se. I també ens hem fixat en el que ha de passar d'aquí a una setmana, i és que Argentona tornarà a vestir-se de colors i aromes primaverals amb la celebració de la Diada de la Flor, que tindrà lloc del 5 al 7 de juny. El municipi acollirà un ampli ventall d'activitats culturals, artístiques i participatives, que un any més convertiran els nostres carrers en un espai de trobada i celebració comunitària. Aquí ho deixem. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Res més, bona tarda i bon cap de setmana.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.
1: Vet aquí que una vegada...

0: cucut! Prepara't perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agradaran. Començar amb molta alegria. Benvinguts a l'hora del conte. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, Aran. I hola, Lluís.
1: Tornem a ser-hi una setmana més a l'hora del conte per compartir amb tots els nens i nenes més històries màgiques i encantadores.
3: I és que cada setmana portem relats que ens transportaran a mons fantàstics plens d'aventures i personatges inoblidables.
1: I no només això, també tenim aquella paraula que diuen que està perduda, que nosaltres ara la recuperem perquè vosaltres les utilitzeu al dia a dia.
3: I no deixem de banda la lectura, Lluís, perquè remenarem els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes, perquè gaudiu sols o en companyia d'una bona aventura màgica.
1: I després de tot això, acabarem el programa amb bona música per ballar. Ja sabeu que ens podeu escoltar cada setmana a la vostra emissora local arreu de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local.
3: Així doncs, engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 571 i ens ha sortit...
1: Doncs ens ha sortit un conte fet aquí, a casa. Ah. Es tracta de La Violeta i el caçador de contes, dedicat precisament a La Violeta, una nena de 6 anys que ens escolta des de Barcelona i a la que li dediquem aquest conte.
3: Alguna vegada us heu preguntat on van a parar els contes quan ningú els explica? Es queden adormits a les prestatgeries? O bé es desfan com el fum d'una espelma?
1: En aquesta aventura coneixerem a la Violeta, una nena amb els ulls plens de preguntes, i al seu pare, que és el caçador de contes, que no caça animals ni tresors, sinó paraules, emocions i finals feliços que han quedat perduts.
3: Aquest conte és un homenatge a la imaginació. Ens ensenya que les històries són fràgils. Si no les mimem, si no les compartim, corren el perill d'esvair-se per sempre més. Però també ens recorda que, mentre hi hagi algú com la Violeta, disposada a escoltar amb el cor obert, la màgia mai s'aturarà.
1: Prepareu-vos per viatjar a un lloc on les xarxes es fan servir per atrapar somnis i on cada pàgina és una porta oberta, perquè, al cap i a la fi, tots som una mica caçadors de contes, oi?
3: Si algú de vosaltres que ens escolta voleu ser protagonista com la Violeta d'un conte, només heu d'enviar un correu electrònic a onavitlles@gmail.com dient quina història voleu i el vostre nom. I amb molt de gust nosaltres us ho farem. Ara obriu bé les orelles i deixeu volar la ment, perquè el viatge de la Violeta comença ara mateix.

0: En un poble on les cases tenen teulades de color de mel, hi viu la Violeta. La Violeta té 6 anys i uns ulls que brillen com dues llunes quan arriba el moment més esperat del dia. L'hora del conte. No és una hora qualsevol. És el moment en què el món s'atura, el llit es converteix en un vaixell i la veu del seu pare és el vent que mou les veles. A l'habitació de la Violeta hi ha una llum tènua i l'olor de llençols nets. El pare seu a la vora del llit, amb un llibre vell a les mans.
1: Papa, avui no vull un conte de princeses, ni de dracs que treuen foc.
2: Ah, no? I doncs, quina aventura busquem avui, senyoreta Violeta? Vols que anem a la lluna a buscar formatge?
1: No, avui vull saber d'on venen els contes. Com arriben al teu cap abans de sortir per la teva boca?
0: El pare va deixar el llibre sobre la tauleta de nit i va fer una cara de gran misteri. Es va inclinar cap a la Violeta i li va parlar gairebé en un murmuri, com si les parets tinguessin orelles.
2: Escolta'm bé, Violeta. Has de saber que jo no invento els contes. Jo sóc un caçador de somnis. Cada nit, quan tu t'estàs raspallant les dents, jo surto un moment al balcó amb una xarxa invisible feta de fils de seda.
1: Una xarxa? Què caces, papallones?
2: Caço paraules voladores. Són unes paraules brillants que surten de les estrelles. N'hi ha de color blau, que tenen sabor a mar, i de color taronja, que fan olor de bosc. Les guardo totes en aquesta butxaca. I quan m'assec amb tu, les paraules comencen a pessigar-me perquè les deixi sortir.
1: Jo també vull ser caçadora. Jo també tinc les paraules.
2: I tant que sí, Violeta, tu tens les més boniques de totes. Les teves paraules són de color lila, com el teu nom. Són paraules que parlen de rialles, de llocs i de la màgia de tenir 6 anys.
0: La Violeta va tancar els ulls i va imaginar que la seva habitació s'omplia de paraules de colors, surant com bombolles de sabó. Es va sentir segura i feliç, sabent que cada nit, passés el que passés, hi hauria una història nova esperant-la.
1: Papa, demà caçarem una paraula molt gran, tan gran com un elefant.
2: Més encara, Violeta, i tan alta com un castell. Però ara toca tancar els ulls i deixar que les paraules et bressolin fins al món dels somnis. Bona nit, petita caçadora. Bona nit, amor.
1: Bona nit, papa.
0: I així, amb el cor ple de colors i la mà agafada a la del seu pare, la Violeta es va adormir. Aquella nit va somiar que volava per sobre del poble, caçant amb la seva pròpia xarxa de seda les històries més boniques que mai s'han explicat.
2: Quan em disposo a veure una pel·lícula a la tele, intento que no em faltin mai les crispetes. Ai, Mercè, i saps per què dic això?
3: Per què?
2: Doncs perquè el proper conte que us portem és la llegenda del blat de moro, imprescindible per fer unes bones crispetes.
3: I que bones que estan.
2: Ai, que sí.
3: Doncs, un conte que ens explica la procedència del blat de moro. Fa molts anys, les tribus índies estaven en guerra entre elles. Una pobra velleta i el seu net anaven de campament en campament buscant una tribu que els acollís perquè és que no tenien família.
2: Finalment van arribar al país d'uns indis on els van acollir de bon grat. El cap de la tribu els va dir que es podien quedar, però segurament passarien gana perquè les collites eren escasses i no tenien gaire menjar.
3: Ai, pensava que explicaries més, Lluís.
2: Pues no, mira.
3: Ai... Segur que la senyora Velleta i el seu net tenen molt a fer en aquesta història. Seran ells que inicien el conreu del blat de moro?
2: Pot ser, Mercè. Ah, vinga, no xerrem més. Escoltem la llegenda del blat de moro.
3: I tant, escoltem-la.

0: Fa molt de temps, les tribus índies van entrar en guerra les unes contra les altres i va fer-se molt difícil de circular perquè cadascú sospitava que els viatgers eren espècies de les tribus adverses. Malgrat això, una pobra vella i el seu net anaven de campament en campament tot buscant una tribu que els acollís de bon grat, perquè no tenien ningú de família, però per tot arreu els rebutjaven. Finalment, un dia van arribar al país d'uns indis que els van convidar a seure a prop del foc i menjar amb ells. El cap de la tribu va dir a la velleta:
1: «Us podeu quedar amb nosaltres si no teniu por de la fam. No hi ha massa collita a les nostres terres, però el poc menjar que tenim ens el repartirem amb vosaltres a molt de gust».
0: I l'àvia va contestar:
2: «No necessitem gran cosa, i jo treballaré per vosaltres. M'ocuparé dels nens mentre els seus pares van a buscar menjar».
0: L'endemà, com sempre, els homes van marxar de cacera. Les dones se'n van anar a collir fruita, plantes i a buscar l'aigua. Els nens es van quedar sols. Quina sort que tenien de poder jugar tot el dia sense que ningú no els hi digués res. Sí, però no tenien res per menjar. Els pares tornaven de caçar o de la collita cap al vespre i els seus petits estómacs trobaven el dia molt llarg. Aquell dia, doncs, els nens van jugar molta estona i, quan ja començaven a estar cansats, la velleta els va cridar. S'hi van acostar estranyats. Un d'ells va preguntar:
3: «Què fas, àvia?»
2: «Us preparo un puré de blat de moro»,
0: va contestar la velleta, remenant un puré espès dins d'una olla immensa. Els nens no n'havien vist mai, però quan el van tastar, en van demanar més. Quan tots van estar ben tips, van seure al voltant de la velleta arrupits com pollets al voltant de la mare gallina i ella va començar a explicar-los històries meravelloses. I a partir d'aquell moment, cada dia va ser igual. Gràcies al blat de moro de la velleta, els nens ja no van conèixer més la gana i, a més, aprenien tota mena de contes. Van passar els mesos i cada dia la velleta semblava més cansada, però preparava, com sempre, el menjar dels nens. Un dia ja no va tenir prou força per aixecar-se, però al migdia el nen va trobar al seu costat l'olla plena de puré. Ella li va dir:
2: «He sembrat blat i ha crescut molt bé, però s'ha de regar i segar. Te n'hauràs de cuidar tu i els altres nens».
0: Aquestes van ser les seves últimes paraules, però va continuar fent el puré fins que les noves espigues van ser madures. Aquell dia, quan el seu net va entrar a la tenda, no la va trobar. Ningú no la va veure mai més. S'havia transformat en blat de moro. Encara avui, si mireu una espiga embolicada amb les seves fulles, li veureu fils de plata. Són els cabells de la velleta que ha portat el blat de moro perquè els nens indis no pateixin més de gana.

0: Per explicar-vos el darrer conte d'avui, hem triat un conte popular del folclorista català Joan Amades, La filla del sol i de la lluna, a on trobem aventura, màgia i molt d'amor.
1: Els contes tradicionals són rics en metàfores i els més xics s'identifiquen amb els personatges tal com fan en el joc simbòlic. Escolten de manera activa, interpreten, senten, viuen i reaccionen davant dels conflictes que els planteja la història.
0: Com tots els adolescents, la filla del sol i la lluna volia veure món. La seva mare li dona consells, però ella no els acaba d'acceptar. Escoltem el conte de Joan Amades, La filla del sol i la lluna.

0: Vet aquí que el Sol i la Lluna tenien una filla molt polida, que sempre deia que volia anar amb ells a córrer món. Els seus pares li deien que no podia ser, que es cansaria. Però un dia es va agafar les faldilles de la Lluna quan aquesta volia sortir de casa i de cap manera no la va voler deixar anar si no se l'enduia. La mare li va dir...
1: Et cansaràs, no em podràs seguir i, com que no em puc aturar, allà on et cansis t'hauré de deixar.
0: Però la noieta, tossuda, de totes formes va voler anar amb la seva mare. Camina que caminarà sempre al mateix pas. I a la fi va començar a cansar-se. La Lluna va dir...
1: Veus, dona? Com jo t'ho deia. Mira, et deixaré en aquesta platja i podràs viure en aquella caseta. El teu pare et vindrà a veure cada dia i jo, cada 3 setmanes, vindré a passar durant 8 dies les nits amb tu.
0: La filla del Sol i de la Lluna va viure molts anys en aquella platja sense veure ningú. I vet aquí que un dia el rei va anar a passejar per aquella platja. Va veure aquella caseta i s'hi va acostar perquè tenia molta set. La filla del Sol i de la Lluna estava filant al peu de la porta i així que el va veure li va dir...
2: Segui, senyor rei, i veurà una miqueta, que deu tenir set amb aquest sol que fa. Galleda, vés a buscar aigua fresca al pou. Botet, deixa't omplir per la galleda i vés-te'n a les mans del senyor rei. I si veus que té més set, omple't de nou i torna-hi.
0: I la galledeta i el got van fer el que la noia els havia manat. El rei no sabia el que passava de tan sorprès, perquè mai no havia vist una cosa semblant. La filla del Sol i de la Lluna va tornar a dir...
2: Senyor rei, de segur que de tant caminar us ha vingut gana i voldreu berenar. Llenya, vés al fogó i encén-te. Paella, corre a posar-te damunt del foc. Peixets, sortiu del mar, poseu-vos a la paella i deixeu-vos fregir. Tovalles, esteneu-vos. Tovalló, got, plat i forquilla, correu ben de pressa per a taula.
0: Tot va passar tal com la noia va manar. I el rei, que ja estava tot enamorat, va berenar i li va dir...
3: Oh, amb tu em casaré, si em dius el teu nom.
2: Tinc el pare Ros i la mare Blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran i han estat, són i seran.
0: El rei se'n va anar pensant en aquella noia que no sabia qui era. En arribar al palau ho va explicar a totes les dames de la cort. I una que es volia casar amb el rei va dir...
4: El que fa una pescadora també ho fa una gran senyora.
0: I se'n va anar a la cuina i va començar a manar a la llenya, a la paella i als peixos i a les tovalles que es disposessin pel berenar del rei. Però res, no es va moure del seu lloc. Del disgust tan gros, la dama es va morir. Llavors els consellers van dir al rei...
5: El senyor rei no té fills, ni fills ni dona. I si mor, per qui serà la corona?
0: El rei prou s'hauria casat amb la pescadora, però allò de no saber qui era el seu pare no podia ser per tot un rei, i es va casar amb la dama més polida de tota la ciutat.

0: El rei li va tornar a dir:
1: si sapigués el teu nom, jo sí que t'estimaria.
2: Tinc el pare ros i la mare blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran, i han estat, són i seran.
0: El rei va tornar a anar-se'n altra vegada, trist, pensant de qui devia ser filla aquella pescadora. Ho explica tota la reina, que va dir:
3: oh, el que fa una pescadora també ho fa la reina i senyora.
0: Es va treure l'anell de reina i el va llançar un pou, i tot seguit va manar-li que sortís tot sol. Però l'anell ja va ser perdut per sempre, i la reina, com la primera dama, va morir del disgust. Altra vegada van venir els consellers i van dir al rei:
4: el senyor rei no té fills ni dona. Senyor rei, busqui una altra dona.
0: El rei va dir que es casaria, però que havia de ser amb la pescadora, i que aquest cop sí que sabria el seu nom. Aquell mateix vespre va anar a la caseta de vora al mar, va agafar el setrill de l'oli i es va amagar. La noia havia de sopar i no trobava el setrill, i tot era dir:
2: vine, setrill, i aboca oli a la paella.
0: Però el setrill deia:
5: no puc, no puc, que em tenen agafat.
2: Calla, malparlat, si aquí no hi ha ningú, com et poden tenir agafat? Per filla del sol i de la lluna que sóc, creuràs o me la pagaràs?
0: El rei ja no va necessitar res més, ja sabia que la seva enamorada era filla del sol i de la lluna. De seguida va deixar anar el setrill, va sortir i va demanar perdó a la donzella, amb la qual es va casar les poques setmanes. I van viure sempre feliços i van tenir tres fills, que l'un era blanc, l'altre era ros i l'altre pelat. I vet aquí el conte acabat.
6: Tornem a la secció de les paraules oblidades després d'una pausa per parlar de la importància dels contes, novel·les i tota mena de llibres en el context de Sant Jordi. Tot i que, més que una paraula oblidada o perduda, avui parlarem d'una imatge trobada. Parlarem de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat, i de la llegenda que envolta la seva troballa, Santa Montserrat. Així doncs, crec que es mereix que la recordem. Tu saps, Lluís, com va ser trobada la Moreneta?
7: Si no tinc mal entès, la llegenda explica que la primera imatge de la Mare de Déu de Montserrat fou trobada per uns pastors a l'any 880 abans, això, eh?
6: Sí, tant.
7: Després de veure una llum a la muntanya, els pastors van trobar la imatge de la Mare de Déu a l'interior d'una cova. Quan el bisbe s'assabentà de la notícia, va intentar traslladar la imatge fins a la ciutat de Manresa, però el trasllat resultà impossible, ja que l'estàtua pesava massa. El bisbe ho va interpretar com el desig de la Mare de Déu de quedar-se al lloc on se l'havia trobat i ordenar la construcció de l'ermita de Santa Maria, que és l'origen de l'actual monestir.
6: Doncs una història molt bonica, Lluís. I saps que aquesta imatge de la Mare de Déu de Montserrat és coneguda popularment com la Moreneta?
7: Mm-hmm.
6: Això és així per la seva tonalitat fosca que ha anat agafant a conseqüència de la transformació del vernís de la seva cara i de les mans a causa del pas del temps. Aquesta és la versió que jo conec. No sé si tu en saps una altra.
7: Doncs, Mercè, és curiós perquè la imatge de la Moreneta està feta de fusta d'àlber, que és una fusta que és molt clara. I una altra de les llegendes diu que va ser trobada pels pastorets a la Santa Cova, com dèiem abans, el 880,
6: sí.
7: I que, de fet, ja era negra quan la van trobar, i que cap esforç per netejar-la va funcionar, ja que el seu color era una senyal divina de la seva presència a la muntanya, que estava vinculada a la terra i a la humitat de la cova.
6: Doncs ja veieu que la Moreneta és una barreja d'història, de ciència, de llegenda. Bé, la propera setmana us portarem una altra curiositat més. Ara ens n'anem cap a la biblioteca.

0: Continuem recordant la Moreneta i el seu entorn. A mi, Montserrat, em recorda també un personatge molt entranyable. Aquest personatge és el Patufet. I això és així perquè quan les meves filles eren petites i visitàvem el monestir, mai marxàvem sense comprar un conte per a cada filla, per a cada nena, doncs d'aquest nen, del Patufet. És que ens despertava molta tendresa el Patufet, la veritat.
1: Em sembla que no sou els únics.

0: No,
1: segurament que no. Per això avui porto un conte molt clàssic i molt bonic, que és El Patufet, el timbaler del Bruc. Ens el vols explicar una miqueta? Lluís, només una miqueta, que et conec.
0: Vale, d'acord. Mira, en aquest conte El Patufet, un gran expert en tradicions catalanes, però també en llegendes, ens n'acosta una de ben singular, la del timbaler del Bruc. Enmig de combats ferotges, un noiet va demostrar la seva valentia i va derrotar un exèrcit amb l'ajuda del seu timbal. Atenció, que comença l'acció. I fins aquí puc explicar? Segons diu la llegenda, el timbaler del Bruc era un personatge anomenat Isidre Llussà, que va néixer a Sant Pedor. A Sant Pedor, al poble del Guardiola.
1: Del Pep Guardiola, sí.
0: Vinga. Segons diuen, va ser capaç d'aconseguir guanyar l'exèrcit francès, gràcies a la seva valentia i a l'ajuda del seu timbal i de la natura.
1: Doncs sí, exacte. Sembla ser que el ressò d'aquell so del tambor, en xocar amb les parets de les muntanyes de Montserrat, va fer creure que el nombre de soldats catalans era molt superior al que realment hi havia.
0: I així se la van jugar els francesos.
1: Exacte.
0: No hem fet cap conte, La que prometem a la gent que ens escolta que farem aviat.
1: Sí, senyor.
0: Un conte del timbaler del
1: Bruc. Sí, senyor. Així doncs, recomanem aquest conte, El Patufet, el timbaler del Bruc, de Roger Roig César, il·lustrat per Hugo Prades Martínez i editat per Coetània Edicions. Aquest conte està recomanat per a totes les edats, perquè ni els contes del Patufet ni les llegendes que l'acompanyen tenen edat.
0: Evidentment. Mercè, arriba l'hora d'acomiadar-se. T'ho has passat bé?
1: Ai, Lluís, què t'he de dir? És que sempre em sap molt de greu quan arriba aquest moment, i t'ho dic de veritat,
0: és
1: perquè
0: molt curtet, és molt curtet.
1: És que és així, sí, clar, doncs, que m'ho he passat bé, i tant.
0: Perfecte, i esperem que els nens, nenes, pares, ja vistiets, que escolten l'hora del conte, també s'ho hagin passat molt bé. Ai, ens acomiadem per avui des d'una granja de gallines. Marxem amb la música dels Pot Petit i de la seva gallina Tica.
1: Doncs ens veiem la propera setmana, així que esteu atents a aquesta hora i no falteu a la cita. Mentre no arriba l'hora, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte molt, però que molt bonic.

0: em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Les tortugues enterrem els ous a la sorra de la platja i diria que les gallines això no ho heu de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que segur que una solució trobaràs.

0: pallasso, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Els peixos posem els ous a dins del mar i tu això no ho has de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que alguna solució trobaràs.

0: Coc-coc-coc! Hola, vaca! Em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Ah, hola, gallina! Ui, les vaques no em ponem pas d'ous, així que jo no et puc pas ajudar.
0: Oh!
1: Però no et desanimis, que segur que

0: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
1: Una ràdio més pròxima.
2: Més pròxima.
1: Una ràdio més d'aquí.
2: Més d'aquí.
1: Ràdio Argentona.
2: Ràdio Argentona.
1: La que més sona, clar que sí.

Bon dia a tothom. Comencem ara i aquí el programa número 140 del Maresme Jan. Sigueu tots molt benvinguts. Aquesta setmana, abans de començar, voldria recordar-vos que el Futbol Club Barcelona, després de guanyar el partit contra el Real Madrid, s'ha declarat campió de la Lliga Espanyola. No ho sabíeu, eh? Ningú us ho havia dit. Doncs bé, ara que tots ja en som conscients, jo voldria fer una pregunta. Bé, dues. La primera, és necessari fer una rua pels carrers de la capital de Catalunya amb un autocar descobert, carregat amb tots els jugadors, com un general entrant a la Roma després d'haver conquerit Hispània? Comencem a fer números. Carrers tallats, policia desplegada, des de les 5 de la tarda fins a les 7 del vespre. I tu, que vas per al carrer i resulta que no trempes amb el futbol, per què has d'aguantar la bogeria col·lectiva? A casa seva tothom pot celebrar el que vulgui, però al carrer que és de tothom. No ho sé, nois. No ho veig clar. Com moltes altres coses, eh? I la segona qüestió a considerar. L'equip femení també guanyà la Lliga i per setena vegada consecutiva. On eren? Posats a envair l'espai públic, tan sols ho pot fer l'equip masculí? O és que les noies són menys campiones que els nois? No ho sé. I parlant d'invasions de l'espai públic, aquesta setmana hem tingut també la vaga del sector de l'ensenyament. Mestres de primària i professors de secundària han tingut que tornar a sortir al carrer per reivindicar les seves mancances. Mancances salarials, de medis, de recursos davant de l'alumnat. Pregunta del milió. Una vaga anunciada des de feia mesos, no es podien asseure en una taula per negociar i pactar una solució abans que tingués que arribar la vaga? I això va per als polítics per una banda i els sindicalistes per l'altra també, eh? En primer lloc, la ineptitud dels polítics que negocien amb uns sindicats minoritaris, però que com que són afins al règim, donen la negociació per tancada. Ximpum! I com deia el màgic Andreu, medalla de la Generalitat. Però clar, l'altra banda, atac de banyes de la resta de sindicats, no ens han tingut en compte i resulta que som majoritaris. Doncs vinga, vaga al cantó. Algú ha tingut en compte els alumnes? El Departament de la Generalitat responsable de la qüestió de l'ensenyament, què fa? O és que al final haurem d'anar a parlar amb els amos de Madrid, o potser amb els Mossos, que això d'ensenyament es veu que també ho trepitgen? Que els mestres i professors han de guanyar-se la vida amb la seva feina és cosa sabuda per tothom. Però també voldria dir que seria necessari que els docents també fessin un acte de contrició, perquè alguna cosa també han de posar de la seva part a aconseguir que els alumnes assoleixin els coneixements. Quan resulta que, per exemple, les proves PISA no arriben als mínims demanats, alguna part de responsabilitat també deu tindre els mestres i professors, dic jo. Res, deixem-ho aquí que encara prendré mal, però el que sí demanaria és que s'asseguin i negociïn i ho arreglin, uns i els altres. Vinga, va, som-hi. Al programa d'avui parlarem d'igualtat, parlarem d'animals de companyia, ens anirem de viatge i acabarem amb una altra lliçó d'història, tot amanit amb una mica de música. Us sembla? Comencem, doncs.

Aquesta sintonia ens diu que ha arribat el moment de repassar l'agenda cultural del Maresme. Normalment aquí donàvem sempre entrar a Doña Virtudes, però avui no la tenim de cos present. Bé, no tenim de cos present perquè està de festa no sé on, eh? Però la setmana que ve igual torna, per desgràcia nostra, i tornarà. Doncs vinga, comencem amb l'agenda cultural i demà dissabte, dia 23 de maig, al Teatre del Cafè Nou de Mataró, Carpe Diem, taller de l'aula de teatre, taller de final de curs, és l'època dels finals de curs, de l'aula de teatre a càrrec del grup de teatre del nivell mig de 15 anys. Tenim tota la relació de tots els artistes, però són molts, són molts. És un grup d'adolescents que arriba a Londres disposat a cremar la ciutat. Nits sense límits, música massa alta, carrers que no dormen i decisions preses sense pensar gaire. Què els podria sortir malament? Carpe diem, aquesta és l'obra que veureu. I continuem en teatre musical. Peter Pan i Wendy, també demà dissabte 23 de maig a les 7 de la tarda a la Sala Cabanyes de Mataró. Adaptació de la famosa obra teatral a càrrec de la Sala Cabanyes. En Peter Pan i la Campaneta visiten una nit a la Wendy. Vinga, l'obra dura 95 minuts amb entreacte. Està recomanada a partir de 5 anys. Direcció Esther Ariño, Alba Carbonell, Cristina Castellà i Clàudia Lahoz. Direcció musical Georgina Blanc. Organitza la Sala Cabanyes, però no ens posen els actors. Es veu que és més important els directors que no pas els actors. Els actors no surten. Més coses. Demà, diumenge 24 de maig, La Ratera. És una obra també del taller de l'aula de teatre. És l'obra de final de curs del nivell bàsic de 14 anys, que tindrà lloc també al Teatre del Cafè Nou, a les 12 del migdia del diumenge 24 de maig. I continuem, diumenge 24 de maig, a 6:45 de la tarda, al Teatre Monumental, Que no surti d'aquí. És un programa de ràdio posat a l'escenari, amb el Roger Carandell, la Juliana Canet i la Marta Montaner. És un programa de Catalunya Ràdio que ara fan córrer pels teatres de Catalunya. Que no surti d'aquí. Vinga, més coses. I dilluns 25 de maig, que és festa, que és el dilluns de Pasqua. No sé quina Pasqua és, però es veu que és una Pasqua. La segona Pasqua. Bé, però té un nom. No sé si és Granada o Florida. Granada. Per aquí m'estan apuntant que... És que jo aquests temes no els toco gaire per això. Doncs dilluns, dia 25 de maig a les 7 de la tarda, al Teatre Monumental, Caos. Gent corrent fent coses extraordinàries. També és un taller de l'aula de teatre. És el taller de final de curs de l'aula de teatre a càrrec del grup de taller d'integració teatral. Caos ens parla de nosaltres mateixos, de com hauríem de ser, del sentir real i proper de les coses, sentiments i d'essència, d'existència i de la plena normalitat. Vinga, tots els tallers de teatre que van acabar la temporada. I també, diumenge 24 de maig, de 10 a 12, a diversos indrets de Mataró, Explora la natura a Mataró, la Riera d'Argentona. Seguiment de la biodiversitat de Mataró, descoberta de les plantes i animals característics de les rieres del Maresme i reconeixement de com les actuacions del projecte Renatura Mataró ha transformat aquesta riera. És una visita guiada que podreu fer per tots aquells que estimeu la natura. I de Mataró saltem, pujant cap a Argentona. Diumenge 24 de maig, visita guiada Ruta Vila Modernista d'Estiueig. Se surt del Museu del Canti a les 11 del matí i es fa aquesta visita guiada. D'Argentona, ens anem a Cabrils. A Cabrils hi ha teatre. Eugenio by Gerard. Aquest és més,
És més tard, és l'altra setmana, el 31 de maig, a les 7 de la tarda, però us ho dic perquè aneu preparant i aneu fent boca. Gerard Jofre és el fill de l'Eugenio, que puja als escenaris per explicar a la seva manera el que ha viscut al llarg d'aquests anys, les seves pròpies vivències, i donar a conèixer la seva filosofia de vida, l'humor. I baixem cap a Vilassar de Mar, teatre amateur amb la tropa teatre, les noies del calendari, dissabte 23 de maig a les 7 de la tarda, a la sala La Tropa del carrer Sant Ramon 125 de Vilassar de Mar. I dissabte també 23 de maig, més teatre al cop a l'Ella, la senyora Florentina i el seu amor Homer. És el grup d'amics del Teatre de l'Ella que en l'espai d'arts escèniques interpreten aquesta obra que organitza l'Ajuntament de l'Ella. És una obra en tres actes de la Mercè Rodoreda que es va estrenar el 1993 sota la direcció de Mario Gas i que més tard Sergi Belbel va portar a escena al TNC. És la senyora Florentina, els actors importants. La senyora Florentina és la Marisol Vilà, l'Homer el Lluís Navarro, la Soila la Roser Rebella, la Júlia la Maria Font, la Perpètua la Montserrat Anguera, la Serafina la Mònica Pérez, el nen, sense especificar, Teo Arròs, el noi, sense especificar, Pau Valderrama i en Micaló l'Arnau Pairot. Doncs ja ho sabeu. I d'allà, ara pugem cap a Arenys de Mar, diumenge 24, jam d'impros teatrals. Posa a prova la teva creativitat d'actor. El Teatre Seràfics d'Arenys de Mar, a les 6 de la tarda de diumenge. I diumenge també a les 7 de la tarda, aquí una hora més tard, a Arenys de Mar, continuem, al Teatre Principal, música, a capella en femení, amb el cor femení Vox Alba. Us ho hem dit, a les 7 de la tarda. I Arenys de Mar, també dintre de... Hi ha l'altra setmana, el dissabte i el diumenge, 30 de maig i 31 de maig, 13è concurs Espais Florits d'Arenys de Mar. Estem al mes de maig, estem al mes de les flors, doncs vinga. I, per acabar, recordar-vos una cosa. El 3 i el 7 de juny, 98è Aplec Pairal de Catalunya, l'Aplec de la Sardana de Calella de la Costa. Si sou bons per anar a la Fèria d'Abril, sou bons per anar a l'Aplec de la Sardana de Calella, que és el 98è Aplec que es fa. Si fa 98 anys, aquest any farà 98 anys, quin interrompudament que es fa l'Aplec. D'acord? Doncs vinga, fins aquí l'agenda cultural del Maresme.

0: Arribat en aquest punt, que us volem presentar una companyia teatral. Una companyia teatral ubicada a Argentona, o sigui, aquí, a casa. La companyia es diu 4 més 1. Aquí a l'estudi no n'hem portat 4 més 1, perquè no hi cabríem, perquè tenim l'estudi petit, però n'hem portat 2. Hem portat per un costat a la Dolors Pérez, bona tarda, benvinguda.
1: Bona tarda.
0: I per l'altre costat, el Toni Aranyó. Bona tarda, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
0: Vosaltres heu començat un projecte que és la companyia 4 més 1, una companyia de teatre.
2: Sí.
0: I què voleu fer?
2: Home, doncs volem fer teatre, bàsicament.
0: No.
2: No, però vull dir que, bueno, 4 més 1 va començar com una idea i ara ja és més realitat, en el sentit de que ens hem federat com a companyia de teatre. Tenim un NIF perquè li interessi li puguem facturar. I
0: important, això.
2: Sí, sembla que no, però clar, si tu vas a fer un bolo amb algun ajuntament et demanen factura, per tant has de poder tindre un NIF i poder respondre a tot el tema. I ara, bueno, ja és una realitat perquè vam poder estrenar la primera obra, que es diu Dani, que si després vols et comentaré de com va,
0: sí.
2: I a partir d'aquí el que ens interessa més és, després de tot l'esforç que ha costat muntar aquesta obra, a nivell d'assajos, a nivell de a nivell de tot, el que ens interessa més és, d'alguna manera, amortitzar-la. No amortitzar-la econòmicament, sinó amortitzar-la fent...
0: Esforç.
2: Actuant. Nosaltres, com hem dit, és una companyia amateur, per tant, el que no podem pretendre ser professionals d'això, però el que sí volem és actuar.
0: I quan dius no volem pretendre ser professionals d'això, per què no?
2: Sí, a veure, no, clar, sempre hi ha la possibilitat, no? El que passa és que les coses són com són
0: i és molt difícil.
2: Hi ha molta gent bona, i ficar-te a tot això no és fàcil.
0: La companyia 4 més 1, com la definiries? Esteu especialitzats en comèdies, musicals, drames?
1: Bueno, musicals no, en principi no.
2: Millor que no.
1: En principi no. Però sí que, bueno, l'obra que hem fet era, no és una... Podríem dir-li una tragicomèdia, no? Però no és una... És una obra molt maca, en la qual passen moltes coses, però amb aquestes coses, vull dir, hi ha una part d'humor, entre cometes, i una part d'un sentiment d'una família que li passa amb un fill un accident, i en fi. Però vull dir, en comèdia també en podem fer, no? En comèdia també.
2: Però quan la Dolors diu humor, no és que la gent
1: rigui, no,
2: sinó que potser pot somriure. Però tampoc és el que busquem, o sigui... El que busquem és que la gent vibri amb el que estem fent, que es posi
0: que
2: en el lloc del personatge, que hi hagi un fons, i que empatitzin amb l'obra. Perquè, home, tal com deia la Dolors, no és una comèdia, tampoc és un dramón, però és una comèdia, o sigui, és una obra seriosa, podríem dir.
0: Crec que això deixa de la comèdia, perquè en aquests moments sembla que hi ha dos tipus de teatre que estan funcionant. Un és el musical, no sé per què, però vull dir, s'ha passat molts anys que era,
2: sí.
0: era el contrari, i ara funciona molt bé, i després l'altre, la comèdia. Suposo que també perquè ja tenim prou problemes cada dia que anem al teatre i volem passar-nos-ho bé.
2: Sí, jo suposo que de anar per aquí la cosa, però en aquest cas particular ha sigut perquè jo fins ara havia fet bastanta comèdia, o teatre de comèdia, i ara volia canviar una mica el registre, no estar a la zona de confort del intentar fer riure i tal, sinó fer una cosa ja amb més sensibilitat, o sigui, a veure, tot i que fer riure és molt difícil,
0: sí,
2: però arribar una mica més a la gent en el sentiment, no només en el riure, sinó en el sentiment, en l'empatia amb el que representa l'obra.
0: Molt bé. Entenc que llavors que feu obra, o sigui, representareu obres de 4 o 5 personatges, o la companyia podeu ampliar?
2: Aquí està el problema una mica, perquè sí que, clar, evidentment la companyia es diu 4 més 1 i t'he explicat el per què, però, clar, això és molt relatiu. Jo suposo que encara que siguem 2 es continuarà dient 4 més 1,
0: clar,
2: o encara que siguem 50 continuarà sent 4 més 1.
0: 50 no ho sereu per una qüestió de pressupost.
2: Sí, exactament, exactament. I menys si jo sóc el director, t'ho ben asseguro, eh? Però sí, la idea és el que t'he comentat abans, doncs poder amortitzar aquesta obra i arribar a on te puguem.
0: Aquesta primera obra, Dani, m'heu dit que es deia?
2: La primera, Dani.
0: Dani. On te la vau
2: representar? La vam estrenar el març passat al Teatre del Cafè Nou, que és un teatre
0: de Mataró,
2: que depèn de l'Ajuntament de Mataró, que des d'aquí vull donar super gràcies perquè es van portar molt, molt bé amb nosaltres, molt bé a tots nivells. Tant és així que quan ho teníem que estrenar uns mesos abans i una de les actrius, l'actriu principal, va tindre un problema de salut i ho vam tindre que aplaçar. A més, sine die, perquè, clar, teníem que trobar una altra persona, en fi. Però, bueno, ho vam poder arreglar amb la gent mateix dintre de la companyia i la vam poder representar, o sigui, ens van buscar unes dates més endavant, pensa que van tindre que tornar tots els diners a la gent que havia comprat entrades, o sigui, va haver-hi una mica de follon, sí. Vale? I per això des d'aquí el meu agraïment, perquè va ser una passada com es van portar, ojalà en altres llocs, a tipus Argentona, es poguessin portar així.
0: Per què?
2: Bueno, ai, ara em fotrem un jardí, tu, però, esclar, és el lloc
0: clar,
2: de dir-ho.
0: M'ho has posat...
2: A veure, tu saps, a Argentona hi ha 2 teatres.
0: Sí.
2: Que un és el Centro Parroquial,
0: sí,
2: i l'altre és la sala d'Argentona, que és una sala que va costar un fortunón, no sé dir-te quan, però es veu que va triplicar, quadriplicar, triplicar el pressupost inicial i amb anys també. I llavors em trobo que... desgraciadament, allà, pel que sembla, només hi poden actuar gent ja, companyies consolidades,
0: professionals,
2: molt professionals...
0: amb caché.
2: Sí, exacte, clares, segures, Pere Arquillués, el Lluís Omar, tota aquesta gent, evidentment, omplen. Està clar,
0: molt bé.
2: Jo ho entenc, però clar, també haurien de tindre un espai reservat per a la gent del poble, perquè segurament part de tota aquesta infraestructura l'hem pagat entre tots, entre la gent del poble. Llavors, crec que també tindríem a la gent del poble una cosa amb cara i ulls, jo no t'estic dient d'anar a fer allà una xarlotada i dir obriu tot això per mi i que jo que faré el pallasso i ja està. No, estic dient presentar una cosa amb cara i ulls com considero que és lo nostre. Vale. Aquesta és la part de la sala. La part del centre ja és que és... Puc dir per cagar-s'hi?
0: Sí, evidentment.
2: Va, doncs és per cagar-s'hi. Perquè jo en aquest, en la, allà a la junta, en la, el, perdó, a la centro, hi vaig fer moltes obres. Vaig fer Els Pastorets. Puc dir que me la pelen, Els Pastorets?
0: També.
2: Doncs me la pelen. Vaig fer la Passió. Encara me la pela més. Vale? Jo vaig fer-ho perquè m'ho van demanar. I jo podia dir que sí, dir que no, vale? Però ho vaig fer-ho. Vale? Llavors, jo he fet diverses obres en allà, he portat coses de tretzo, he portat coses de vestuari, i mai he reclamat res, ho he deixat en allà per les altres que vinguin a darrere, que ho puguin aprofitar i tal. Molt bé. Llavors arriba el moment que jo els hi demano per fer una obra. Això va començar des d'abans. L'obra, la que estem parlant, la de Dani.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Això va començar des d'abans de la pandèmia. En ma vida m'havien dit tantes tonteries per no poder fer l'obra. Des de que no hi ha lloc, aquí toquen la flauta, allà juguen escacs, en l'escenari fan ioga. Vale. Fantàstic, no? O sigui, jo no puc fer teatre en l'escenari, però en canvi poden fer ioga. Per què? Doncs perquè suposo que els del ioga pagaven. Vale? Ja t'estic que m'estic ficant en un jardí, vale? Però ja me la pela també. Llavors, aquí, doncs la junta aquesta, per mi ja estan una mica caducats i no tenen el nivell que haurien de tindre per portar una associació d'aquest tipus.
0: Fem un canvi de...
2: Fem el canvi, perquè si no...
0: 4 més 1, 4 actrius, un actor i director.
2: Sí, senyor.
0: Però una companyia de teatre hi ha tècnics, hi ha tema d'il·luminacions, sí. Tema de so... Això com ho feu entre tots vosaltres?
2: No, no, gènes? Això, quan es va fer l'obra aquí al Teatre del Cafè Nou, vam contractar un tècnic de so, perquè l'Ajuntament et posa tot el que és la part tècnica, llums, so, sí. Tot, però tu has de portar-te el tècnic.
0: Llavors, sí.
2: Nosaltres no teníem ningú, l'Ajuntament ens va dir, mira, que hi ha aquest noi, total. Que llavors ara el tema de llums i so i tot això ja està tot gravat. Està amb un pen, sí. I llavors allà on te vagis, només has d'enxufar el pen i ja saps com va la cosa.
0: I normalment hi ha sales que ja tenen el seu tècnic.
2: Sí, clar, clar.
0: I el que te manen és el rider.
2: Sí, sí, sí, exacte, exacte, és això. A nivell d'escenografia ho vam intentar-ho simplificar al màxim, per no tindre que anar amb un camion amb mobles i sofasses i armaris i penjadors i tot això.
0: I vestuaris.
2: Exacte. Ho vam simplificar-ho al màxim perquè considero, primer, per un tema pràctic, i segon, perquè considero que tot el tema sonogràfic, almenys en aquesta obra, és bastant annexa. O sigui, lo important, des del meu punt de vista, són els diàlegs, la nostra interpretació, i això per mi és el bàsic. A més, si hi ha un quadre, hi ha un cendrer o hi ha una paperera, no és massa significatiu.
0: Anem acabant. Una qüestió. Per tota aquella gent que ens estigui escoltant, a part dels d'Argentona, que
2: Sí, ja m'escoltaran, ja.
0: Ja t'escoltaran. Si algú es vol posar en contacte amb vosaltres, com ho pot fer?
2: Home, doncs es pot entrar a la nostra pàgina web.
0: Si teniu pàgina web,
2: sí. Que és 4 més 1... Perdó, senyors i senyores, és Instagram. Instagram, que és Dani.
0: Vale.
2: D-A-N-N-Y. Vale. I llavors allà pot tindre tota la informació que necessiti. Vale. I nosaltres encantats d'entendre.
0: Per poder contactar amb
2: vosaltres. Sí, sí, tant.
0: Fantàstic. És una qüestió perquè vull dir, diguéssim, a veure... No deixa de que estem obrint aquesta porta, perquè si algú està interessat, contacti amb
2: sí, nosaltres. Sí, sí, fantàstic, i tant.
0: I llavors la meva pregunta és, Dani, és una obra que ja la teniu, que ja l'heu representada i que voleu sí. Continuar, i esteu preparant més obres?
2: No, de moment considero que és una mica absurd preparar una altra obra, en el sentit de que pensa que si nosaltres ara ens sortissin bolos o funcions sí. A on sigui, necessitaríem ara unes setmanes per posar-nos al dia un altre cop, perquè, clar, fa temps que no la representem, llavors s'ha de refrescar tot. Nosaltres no som professionals, has de buscar hores d'on sigui per poder assajar i tal, no és fàcil. Vale? Llavors necessitem un temps. Llavors, clar, jo tornar a començar una altra obra tenint aquesta en bolquers, pues...
0: Una cosa que... Perquè per gent que ha passat per aquí pel Maresmejant, del vostre ram,
2: sí.
0: Una cosa que sempre ens han dit que per aconseguir bolos el més important és tindre pues, unes gravacions de l'obra
2: sí.
0: Per poder-la ensenyar al regidor de l'Ajuntament de no sé on, de dir, mira, veus, hem fet això.
2: Sí, sí, nosaltres de fet tenim un com se diria això?
1: Un dossier,
2: exacte. Un dossier on està absolutament tot explicat, hi ha fotografies, hi ha tota l'obra gravada en vídeo, haig de reconèixer que el so no és el millor del món, però és el que hi ha, i hi ha tots els currículums de tots nosaltres, dels actors, del per què, de què va l'obra, o sigui, tota la informació que es pugui necessitar està en el dossier.
0: Dels 4 més 1, dels 5... Dos esteu aquí, els altres tres, qui són?
1: Ah, els altres tres, doncs són tres noies, que, bueno, és que realment som amateurs, però elles també han treballat de trios, també d'amateur, vull dir que no és la primera vegada que fan una obra. També, bueno, són tres noies que actuen molt bé, la veritat és que són molt bones actrius, I, bueno, és que no sé que, quina pregunta em fas. Em dius, qui són? No, no, no, qui no, no. Són?
0: Jo el que et deia de que teniu el director, actor,
1: sí, director Antoni,
0: que és el Toni Aranyó, una de les actrius, que és la Dolors Pérez, Pérez. I les altres, com es diuen?
1: L'altra es diu...
2: La Betty Manau.
1: La Betty.
2: Betty Manau. La... la Cris Prats.
1: La Cris.
2: Que li agrada que li posin Cris amb K. Cris Prats. I l'altra és la... Margarita,
1: la Margarita Quiroga. Quiroga. Margarita
2: és una noia que té molt de mèrit perquè és una noia que és colombiana i l'obra és en català.
1: I ho parla molt bé el català.
2: I, sí, sí, i llavors... Sí, no recordo la primera vegada que van representar l'obra, però una anècdota petita, petita, ens van perdre.
0: Com a totes les obres.
2: Com a tot arreu. I llavors ella, com que no li sortia en català, es va posar a parlar en castellà amb mi, enmig de l'obra, saps? I a mi només em va ocórrer dir-li, ¿por qué me hables en castellano a mi ahora?
1: Una improvisació.
2: Sí, però sí, ho vam poder, ens en vam sortir, saps? Com bé. Tothom.
0: Que,
2: com sempre, vaja.
0: Totes les obres de teatre, hi ha moment en què algun actor es perd.
2: Sí, i tant.
0: La gràcia està en que l'espectador que està a baix...
2: No se n'enteni.
1: No se n'endoni.
2: No, no, clar, clar. A mi posa'm el primer de la llista d'aquests que es perd. Eh? Sí. Sí. Un desastre.
0: Bueno, perquè els actors també sou humans, eh?
2: Totalment.
0: Que moltes vegades, pregunto jo, dic, com sou capaços els actors d'aprendre's de memòria tota l'obra que dius... Perquè, esclar, abans jo, la meva experiència com a actor ha sigut ser pastor als pastorets sense diàleg, eh? O sigui que...
2: Feies d'arbre.
0: No feia d'arbre, però feia de poble.
2: Vale.
0: Però veies que hi havia uns apuntadors.
2: Sí, sí.
0: Que ara aquesta funció de l'apuntador ha desaparegut.
2: Ja, allà al centre encara ho fèiem, eh?
0: Sí?
2: Sí, i jo em passava sempre l'obra en un extrem de l'escenari, que és on hi havia l'apuntador. Però bueno, jo sóc un desastre per estudiar.
1: Però hi ha sistemes, per poder memoritzar.
2: Sí, però abans tu, quan anava jo, per exemple, no he estudiat a la vida. No. I llavors et deien que eres tonto. Ara et diuen que tens TDAH i que tens VHS i que tens una sèrie de coses. Jo ho tinc,
0: I Betafilm.
2: Exacte, sí, ho tinc tot. Ho tinc tot, desgraciadament. Perquè em costa molt.
0: Bueno, però, a veure, avui dia, abans, tens raó això de que i si no aprenies les coses et fotien un
2: moment. Sí, clar, clar. Aquest era jo, eh?
0: No ets l'únic.
2: Sí, bueno, gràcies.
0: No ets l'únic. Avui dia sí, avui dia et porten el psicòleg i...
2: Sí, et diuen, vostè el que té és això, sí. Ella.
0: Però
2: allà venia el capellà o el profe, el mestre, que en dèiem a l'època, i et fotia un capó en el cap.
0: I a més, quan arribaves a casa no ho explicaves, perquè si no, si ho explicaves, te'n fotien un altre, no?
2: Ja et pagava tot Déu.
0: Molt bé. Doncs res, escolta'm, queda dit... Companyia 4 més 1, heu començat un camí que és dur,
2: sí.
0: Que és dur, però crec que no us explicarem res que no sapigueu ja.
2: I potser no ens ho esperàvem que fos tan dur, també t'ho haig de dir. O sigui, esperàvem més recolzament o més oportunitats i tal, i està costant molt. I tot que ja et diec que considero que la nostra obra no és una xarlotada, o sigui, és una cosa amb cara i ulls.
1: De fet, va ser una obra que va tindre molt d'èxit, eh? Vull dir, van sortir les dues representacions que vam fer, van sortir supercontents, la gent ens va felicitar, vull dir, a més que era un teatre que és molt proper a l'espectador,
2: sí,
1: no? Llavors l'espectador va poder parlar amb nosaltres, vull dir, vam veure que vam tindre molt bona acollida.
2: Jo inclús vam tindre amics meus que són autèntics garrulos amb el tema teatre i havien dit, hòstia, m'ha agradat molt. O sigui que...
0: I l'he entès?
2: Sí, sí. Sí, sí, jo els hi vaig dir, dic, el que no enteneu m'ho dieu després, que jo us ho explico. Però mentrestant no us adormiu i ja està.
1: L'obra, l'important és que enganxi. I l'obra en si enganxava.
2: Algun dia t'explicaré de què va.
0: Perfecte, doncs res, moltes gràcies.
2: No, moltíssimes gràcies.
0: Dir-vos que aquí al Mar Esmejant teniu una porta oberta per el que vulgueu.
2: Fantàstic, t'ho agraeixo moltíssim.
0: I que estarem atents perquè segurament que tireu endavant i fareu moltes coses.
2: Vale, la teva porta de conya que estigui oberta, ara només falta que s'obri la del centre parroquial, per exemple.
0: Per exemple.
2: Ahí lo dejo.
0: Gràcies, adéu-siau. Gràcies.

0: arribat en aquest punt, hem de parlar d'igualtat. Qui ens ve a parlar d'igualtat és la Rosa Calderón, una dona molt ocupada, ho acaba de dir ella.
1: Sí, sí.
0: Bona tarda i benvinguda.
1: Bona tarda, gràcies. Moltes gràcies. Doncs, a veure, ja estem acabant la temporada.
0: Sí, ens falta un mes, pràcticament.
1: Això, i dic, ostres, de què podríem parlar? He pensat una miqueta en reformular una miqueta la teoria, és a dir, repassar paraules, potser les paraules... No, però no aquelles paraules rares, no. Anem a repassar les paraules més comunes una altra vegada perquè quedi...
0: Ha tirat enrere com no. Ha vist la cara que he fet jo, eh?
1: No, aquelles no, sinó les paraules que utilitzem molt, però a vegades ens oblida una miqueta. Res, són 3-4 paraules, és... Perquè la propera temporada, que jo m'imagino que estaré per aquí, no, Jordi?
0: Sí,
1: d'acord.
0: Mare de Déu.
1: I que així ja començarem ja, saps?
0: Sí.
1: Bé,
0: sí, això,
1: a sapiguent.
0: Sona amenaça, que diu, la propera temporada
1: com ja
0: començarem ja...
1: Això ja forts, perquè ara ja fem el repàs final, d'acord?
0: Vinga,
1: repàs. Recordem que era gènere, que és la construcció social, cultural i històrica que assigna els rols, els comportaments i les expectatives a les persones en funció del seu sexe biològic. És a dir, si tu ets home, doncs si tu neixes home, tens uns rols d'home. En principi, dintre de la societat, ja ho hem dit, per sort tot això està canviant, però encara ets home i significa que has de sortir a guanyar calés, de portar més calés a casa, si has nascut dona... D'acord, potser la gent que nosaltres coneixem no tant, però puc dir-te que es parlem del món i vull dir... I la dona, doncs, és cuidadora, es queda a casa, cuida la família i tal.
0: A cuidar els fills.
1: Exactament. I això significa que les dones, pues, són més sensibles, els homes són més valents i totes aquestes coses. Això estaria dintre del que diem gènere, d'acord? O sigui que tu, com a home, tens un rol, el gènere et dona uns rols i jo, com a dona, uns altres, no? O sigui, no és natural, sinó que la societat, la construcció social, ens dona aquests rols.
0: Perquè això ve de...
1: Exactament, de anys, de anys. Després està la part, o sigui, una altra paraula que queda clar, que és el sexe, que això sí que va en referència de lo que són les característiques biològiques i anatòmiques, és a dir, mascle, femella, o intersexualitat. És a dir, hi ha persones que neixen que tenen els dos òrgans, tant tenen les obres de mascle com de femella, d'acord? I llavors, doncs això, bueno, seria un altre programa perquè és un món totalment que s'han fet...
0: Amb un programa crec que no tindríem prou, eh?
1: Seria, o sigui, en la gent que té, que han nascut en els dos òrgans anatòmics, que són molts més dels que podem imaginar-nos, s'han fet realment barbaritats. Perquè han decidit, quan eren ben petits, quan eren bebès, si seria home o seria dona. I vull dir, i sense... A ningú, a raó que si sortia més la vulva per dir alguna cosa o més el penis, saps? O sigui, i potser allò no corresponia a quan després s'han anat fent grans. Vull dir, per això, si algun dia volem parlar, podem parlar de la intersexualitat.
0: I qui ha decidit?
1: Això mateix, aquest és el problema, que decidia el metge, ni tan sols les famílies. Era el metge, a partir de lo que ell veia, veia, per exemple, una... Tenia penis i vulva, no? Però veia que, jo què sé, que el penis sobresortia una mica...
0: És mascle.
1: És mascle. O creia que el penis estava molt cap a dintre i pràcticament no, pues, és femella. Llavors, clar, tot això, quan després aquestes persones intersexuals són grans, potser no correspon a el que el metge va dir, només perquè li surti més o menys, vull dir, saps? Però ja et dic, ara ja tot això ha canviat, per sort, o sigui, per sort, no a tot arreu. Aquí a Catalunya, per sort, ha estat un dels puestos que primer va començar a canviar. A la resta d'Espanya sé que a poc, però que és un món que si vols algun dia podem fer un problema perquè hi ha molta més gent que és intersexual del que ens podem imaginar, que ha nascut en els dos genitals. És molt curiós. Després, a veure, què tenia més per aquí? Després també tenim el que és la heterosexualitat. Que aquí vam dir que, clar, aquí aquesta és la bossa on estem pràcticament tothom, que és l'orientació sexual que està, o sigui, que tu tens una atracció romàntica, afectiva, cap a una persona que no és del teu gènere, és a dir, tu cap a les dones i jo, en el meu cas, cap als homes. Parlem de tots dos.
0: Sí, en aquest cas sí.
1: En aquest cas sí, vale? O sigui, i llavors recordo que en l'últim programa vaig dir-te, i recorda aquesta paraula, Jordi, i em vaig dir, dissidència sexual, que te la vas apuntar.
0: Sí, i que no tinc clar encara què vol dir, eh? No tinc clar encara què vol dir.
1: D'acord, doncs la dissidència sexual, que és aquesta nova paraula que avui aprendrem, això es defineix com un conjunt d'orientacions sexuals i d'identitats de gènere que no tenen cabuda en el model social. O sigui, en el model que hem parlat abans, no tenen cabuda. Mira, m'he apuntat aquí les característiques principals d'aquesta dissidència sexual. És que aquest terme de dissidència s'utilitza com una intenció política, o sigui, va més allà, d'acord? I ells el que diuen és que rebutgen totes les normes establertes fins a aquest moment, o sigui, tot el que està establert de el que és sexe, gènere, tot el que hem parlat abans, que per això volia fer una mica de repàs, tot això no creuen. O sigui,
0: i en què creuen?
1: El que ells el que qüestionen totalment és aquest binarisme, o sigui, no creuen ni en el gènere, ni, o sigui, ells diuen que això de home-dona no és així. O sigui que el que creuen és que és a veure com ho explico bé, que el que volen fer és que és com que el que volen és com transformar tot el sistema. Llavors no creuen que s'han de posicionar cap a una banda com a dona o cap a una altra banda ni cap a home, ni cap a dona, ni cap a res, sinó que ells creuen que, bueno, que són identitats fluides, és a dir, que potser un dia et sents més com una dona, per dir alguna cosa, i en un altre moment et sents més, d'acord? Com més home. O sigui, són formes canviants, són variables, fluides.
0: Molt fluida.
1: No creuen ni en l'homosexualitat, ni en la heterosexualitat, ni en les categories fixes d'home i dona, no creuen res d'això. Creuen que tot això és una construcció social. Llavors, com a persona, pots fluir.
0: Tu has definit, per exemple, que deies, tu ets un home que t'agrada el sexe contrari a les dones, tu ets una dona que t'agraden els homes. També tenim homes que t'agraden els homes i també tenim dones que li agraden les dones. Penses aquí, ho tenim clar, nítid.
1: Vale.
0: Això de que els dilluns, dimecres i divendres sóc home i els dijous...
1: No sóc home, o sigui, ni sóc dona, sinó que tu no tens una categoria clara. O sigui, per tu, ells, per començar, les etiquetes...
0: Això ho he sentit amb els cargols. Això ho he sentit amb els cargols, tu.
1: No. Ells, el que diuen és que... O elles, vaja, el que... O elles, el que volen és que...
0: O elles...
1: És que...
0: La ella és una lletra, eh?
1: Ells el que volen és trencar totes aquestes etiquetes. Sí, que no exist... O sigui, no existeixen les etiquetes.
0: Molt bé.
1: Escolta, i per això t'he portat aquesta nova paraula.
0: Jo hi ha una cosa, és que a vegades la neurona, abans ho dèiem, eh? Tinc una neurona i la tinc de vacances estones, vull dir que llavors és difícil. Però... No ho entenc.
1: Ja, perquè és molt complicat d'entendre nosaltres que estem dintre d'unes normes i d'una societat...
0: Però és que em sembla que els que no s'entenen són ells.
1: No, ells s'entenen perfectament.
0: No.
1: Sí. Per elles, o sigui...
0: Per elles?
1: Per elles, o per ells, o per el que sigui, ells tenen una teoria que li diuen la teoria queer. Ho rebutgen tota classe d'etiquetes per això, perquè ells el que diuen i tenen molt clar que tot això és una construcció social i no volen estar dintre d'aquesta construcció. Llavors, per nosaltres, que estem dintre d'aquesta construcció social, ens resulta molt complicat d'entendre.
0: Sí,
1: però per aquestes persones, per exemple, que pensen totalment diferents, no? Perquè, per exemple, un altre... El que també volia dir és que crec que

0: cosas que diuen és, i que no estan d'acord és que aquesta diversitat sexual, per exemple, de, diguem, dona a dona, per dir alguna cosa, no? Doncs es construeixen una altra vegada un patró exactament igual com el que pot ser home a dona, d'acord? En un
1: Molt
0: matrimoni,
1: bé, molt
0: en
1: bé.
0: una parella
1: I què? I llavors
0: tancada, amb
1: què? Llavors
0: fills.
1: què?
0: Això simplement és el que diuen és que has de fluir. No has d'etiquetar-te,
1: Vale.
0: Jordi.
1: Però si
0: Sí,
1: resulta...
0: ara, perquè no veieu la cara del Jordi en aquest moment, mirant-me, en
1: Però és que...
0: qualsevol moment li surt
1: Clar,
0: fum
1: no, no,
0: del
1: és que
0: cap.
1: m'explotarà el cervell perquè...
0: Per això m'agrada portar-te aquestes paraules.
1: Però resulta de que dius, bé, la relació dona-home-dona o dona-home,
0: Sí.
1: no, fora. La relació home-home-dona-dona, fora. Llavors què? Home-dona-taula?
0: No, no hi ha cap patró, Jordi. No hi ha cap patró.
1: Perdona, però en el moment en què en la vida un agafa i diu, doncs, avui, avui, faig això, estàs imitant un patró establert.
0: No,
1: Demà
0: perquè ells no
1: pots...
0: tenen cap patró. Ells el que no volen és que posis cap
1: A
0: etiqueta ni cap
1: i si
0: patró.
1: la meva àvia tingués roda seria una bicicleta, no et fot?
0: No, no, no, no.
1: Clar.
0: No, és que és una... I a més, hi han llibres, hi han teories, hi han autores que ho, o sigui, que ho plasmen amb unes idees pensades, molt
1: També hi ha
0: repensades.
1: gent que escriu llibres que ha vist ovnis i que ha vist
0: Bueno,
1: extraterrestres.
0: això ja és pensar o no pensar en aquesta construcció social, però que hi ha una part de la població que pensa, com jo acabo de dir-te, i sobretot gent jove, molt jove,
1: Sí, sí, sí.
0: que és la que realment està dintre d'aquest món i que comença bueno, a veure la vida d'una manera diferent, Jordi, com que la veiem nosaltres.
1: Evidentment, no, no, amb això estem d'acord. Que veuen la vida diferent de com la veiem nosaltres, estem d'acord. Però hi ha...
0: Molt més, o sea, molt més diferent o...
1: Sí, però jo ho sento molt, però vull dir, dos i dos fan quatre. Clar, vull dir,
0: No, no, no, però
1: no,
0: no,
1: dos i
0: no,
1: dos no fan quatre.
0: no, perquè no és així. Perquè tu estàs dient una construcció social, d'acord?
1: Sí.
0: I ells el que t'estan dient és que no creuen en la construcció social.
1: En què
0: O
1: creuen?
0: sigui,
1: En què creuen?
0: creuen això, en que una persona pot decidir en qualsevol moment del dia o en qualsevol moment de la vida per on vol fluir. I pot, i, o sigui, i pot canviar, i pot moure's, i pot variar. I pot dir que ara se sent d'una forma i li agraden les dones o tal, o pot passar-se a l'altra
1: Sí,
0: banda.
1: no, perfecte, si això ho entenc.
0: Però no, no, no ha de dir, o sigui, no ha de posar-se una etiqueta. Pues és el que t'està dient és que deixem aquestes etiquetes, les deixem i fluïm.
1: Mira, això de fluir encara no ho he entès. Això de fluir encara no ho he entès bé. Mira, mira que t'estava entenent, eh? Però al moment en què hi poso això del fluir,
0: Clar,
1: a mi el fluir és que
0: has de fluir.
1: és que he deixat de fumar fa anys, saps?
0: Ah, sí?
1: I
0: Jo
1: llavors
0: també.
1: suposo que és això, no?
0: Costa, costa. A mi també em va costar molt, d'entendre,
1: El què,
0: però
1: el fluir
0: el fluir.
1: o el deixar de
0: No,
1: fumar?
0: les dues, bueno, no sé què em va costar més. Jo crec que deixar de fumar, desgraciadament. Doncs res, doncs això és el que he portat per avui.
1: Però que sàpigues que m'has deixat una cosa aquí dintre que va donant voltes, això del fluir, que no acabo de veure
0: No, no,
1: clar.
0: acaba... no, home, costa, costa, costa. O sigui, això de la teoria queer, que és aquest fluir, d'acord?
1: Ah,
0: És la teoria queer.
1: mira, ja hem aclarit una cosa. I ara ja sé, jo era
0: Clar,
1: LGTBI queer, ara ja sé el
0: clar.
1: queer, fluir. Rosa, m'ho poses difícil. Jo això de
0: No.
1: fluir no, no,
0: No,
1: no.
0: no ho veus, però jo t'ho he de portar, Jordi,
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: cada
1: sí.
0: vegada anem una miqueta més.
1: Sí.
0: Ara he de buscar una mica més que el fluir. A veure què, ara que, a veure què trobo.
1: Més que el fluir.
0: Ara, a veure què trobo més que
1: No
0: el fluir.
1: fotis.

0: No fotis. Bueno, escolta'm, has de... Jo crec que hi ha gent a casa seva que està ara donant-li voltes això del fluir, que no ho ha entès tampoc, eh? Jo no,
1: A veure, s'ha de donar una miqueta més de voltes. 3-4 voltes més i ho entens.
0: Bé.
1: Teoria queer.
0: Tota aquesta setmana
1: busqueu.
0: Li donarem voltes.
1: Això, el que heu de buscar és la teoria queer i el fluir, i ja està.
0: Vale.
1: Vale.
0: El fluir, que és una cosa...
1: Etèria. És canviar, variable, moure's.
0: Gas. Vale, vale.
1: És això, va per aquí, ja l'has agafat. No.
0: Em sembla que no l'he agafat, eh? I si l'he agafat el deixaré anar. Rosa, fluirem.
1: Fluirem, molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: De res, que vagi molt bé.
0: Adéu.

0: Vinga, va. Una nova entrega d'animals de companyia amb la Noemí Mayoral, la nostra veterinària de capçalera. Bona tarda i benvinguda.
1: Hola, bona tarda, gràcies.
0: He sonat bé, això, de la nostra veterinària de capçalera.
1: Sí, ha sonat maco, eh? Com si tinguéssim seguretat social, seria meravellós. Els veterinaris.
0: Ara hi ha algun anunci que fan que diuen és com la seguretat social dels animals.
1: Ah, sí, un d'aquests
0: locos. Les assegurances d'aquestes,
1: bueno,
0: que dius...
1: Ja veurem on arriba.
0: Sí, a la cartera.
1: Sempre.
0: A la cartera, sempre.
1: No arriba tot.
0: A veure, de què parlarem avui, va?
1: Avui parlarem d'animals que no són de companyia, encara que visquin amb nosaltres. Però no ens fan gaire companyia. De fet, a la majoria de gent no li agraden gaire. Els senglars.
0: Fan companyia, eh?
1: Sí, fan a la nit, amb les brosses,
0: nit,
1: no?
0: Eh?
1: Sí, que anava a dir, no tenen veterinari, però sí que en tenen. Passa que el tenen post-mort, amb els senglars. Perquè una part de la feina dels veterinaris, que això ho saben tots els caçadors, és decidir si aquell senglar es pot menjar o no.
0: Sí.
1: Per tant, una mica de relació tenim amb el senglar. Però avui no vinc a parlar del test de la triquina que s'ha de fer al senglar, sinó de com regulem la superpoblació de senglar, que evidentment hi és.
0: Tenim una superpoblació de senglars.
1: Des del moment en què porten problemes i no tenen depredadors naturals, no hi ha un equilibri, sí.
0: A veure. Però els depredadors naturals del senglar, qui és? Perquè el senglar és un animal que déu-n'hi-do, vull dir que...
1: Els humans, no? No sé si és molt natural, però som els depredadors.
0: Els humans amb escopeta.
1: Sí, ens els mengem, no? Bé,
0: sí,
1: jo no,
0: sí,
1: però...
0: Sí.
1: Clar, amb escopeta, sí. I l'altre depredador natural que tindria és el llop. Però com que aquí fem fora tot el que no ens agrada, per desgràcia no en tenim de llop.
0: A veure, per desgràcia no en tenim de llop. Això jo crec que necessitaria alguna explicació. Perquè, és clar, jo no m'imagino, per exemple, aquí al municipi de Dosrius, que tenim senglars.
1: Bastants.
0: I que no tenim llops.
1: Cap ni un.
0: No m'imagino tenir llops. O sigui, vols dir que si tinguessin llops no tindríem dos problemes, el senglar i el llop?
1: No. Vaja, el futur no el veig, eh? Però si mires dinàmica de poblacions i ecosistemes, segurament no. Perquè el llop el que té molt avantatge és que caça de qualitat. El que ara no fan els caçadors amb escopeta, el llop sí que ho faria perquè és capaç de fer una caça de qualitat. Què vol dir?
0: Què vol dir això de caça de qualitat?
1: Clar. Quin problema tenim ara? Que estem eliminant senglar a base de caça. Bueno, matem-los tots, que té lògica. Si tu mires així sense donar-hi gaires voltes, dius, bueno, n'hi ha molts, doncs els matem. Problema solucionat. Realment no, perquè estem matant molt poc percentatge com perquè sigui efectiu. De fet, matem un 29% de la població i hauríem d'estar matant només perquè es mantingués entre un 60-70%. Per tant...
0: Només per mantenir.
1: Per mantenir. Segons estudis, amb 60-70 es manté. Llavors no arribem.
0: A veure, perdona. Llavors, si aquesta conclusió arribes tu, això que
1: jo
0: ve...
1: Jo no, estudis científics,
0: Perdó, estudis científics. Vull dir, la Generalitat, que és qui pren decisions referent a això, no té aquests estudis que tens tu.
1: Sí, els té. De fet, fan una cosa que es diu la taula del senglar, on hi ha gent especialitzats en ecologia que els explica, però ells decideixen que gaire no. De fet, ara mateix estan pagant 50 euros per senglar, més...
0: Pagant aquí?
1: Els caçadors.
0: Els caçadors.
1: Sí. Més 10 euros per portar-los a l'escorxador, i això la Generalitat ho justifica segons un estudi de l'Agència Europea de Seguretat Alimentària, que es dedica a avaluar les possibles mesures per prevenir tota la superpoblació i sobretot per la pesta porcina que tenim ara el problema. I la Generalitat diu, tal com diu aquest estudi de l'Agència Europea de Seguretat Alimentària, hem de matar tots els senglars i pagar la gent perquè els mati. Llavors jo vaig decidir, vaig mirar què diu l'estudi. I si tu et mires l'estudi original, el que diu literalment és que la caça radical no és una eina per reduir el risc d'introducció o dispersió de la malaltia, que és el que estem fent ara aquí. I una altra cosa que diu, literal, l'estudi, que els intents de reduir dràsticament les poblacions de senglar poden fins i tot augmentar el risc de transmissió i facilitar la dispersió geogràfica del virus, ja que la caça radical porta a la dispersió dels grups i dels individus. Jo aquí veig una contradicció, Gran, no seré gran. Jo qui li expliqui al senyor Illa el que ha de fer i el que no, però jo he vist una contradicció.
0: I gran, una contradicció gran. Llavors, una pregunta. Imaginem-nos per un moment que no s'hagués detectat cap cas de pesta porcina.
1: Sí.
0: Què haguessin fet, llavors?
1: Què haguessin fet o què
0: s'hauria de fer? Superpoblació, no. Què hagués passat amb la superpoblació? Perquè fins que no es va detectar la pesta porcina, que em sembla que els caçadors no feien aquestes batudes que fan ara.
1: Sí, les batudes sí. És el sistema de caça que hi ha, fer batudes. El que passa és que ara n'estan fent molt més, han ampliat l'època en què es poden fer batudes. Sempre que fan el que veiem els gossos, les campanes dels gossos, els pitos, tot això són batudes, és el sistema de caça que tenen. Clar, el que passa quan fan això és que els senglars, que intenten sobreviure, es dispersen.
0: Perquè sords no són.
1: Que sapiguem, no.
0: I llavors, quan senten aquest garbull,
1: diuen, me'n vaig, perquè la meva vida viurà d'estar viu.
0: Clar.
1: Clar, llavors arriben a llocs que igual abans no arribarien. I a més, cada vegada que matem senglars, els que matem són els grossos i els lents. És a dir, matem les mares i matem els pares. Per tant, deixem els fills sense figura materna i el que s'ha vist és que el senglar és una espècie extremadament plàstica i adaptable i quan tu elimines la mare, les filles es reprodueixen abans. Per tant, a l'eliminar la mare, el que fas és que les filles tinguin fills més d'hora. El que fas és augmentar la població. I com que és una espècie tan espectacular en aquest sentit, s'adapten i quan tu estàs caçant, realment l'espècie s'adapta i encara reprodueix més i genera més individus, amb la qual augmenta el problema.
0: I llavors què hauríem de fer?
1: Què hauríem de fer? Hi ha opinions, hi ha estudis científics. Llavors, el que sí que se sap és que si tu simplement poses fils elèctrics per protegir conreus...
0: Com els que es posen per les vaques.
1: Sí, pastors elèctrics d'aquests de tota la vida. Es redueix fins a un 70% l'entrada de senglars i la destrucció de conreus, que és una de les coses que més ens importen. A més, tu els estàs traient els senglars en matèria orgànica, espai, recursos, i quan tu a una població li treus recursos, el que fa és adaptar-se i reduir el nombre d'individus. Per tant, estàs aconseguint que el no tenir accés a tant de menjar no et molesten, no t'espanyen els conreus i, a més, automàticament la població es redueix.
0: Això passa amb els senglars i passa amb els humans, també.
1: També, amb tot, sí, sí.
0: A la que ens treuen recursos, baixa la natalitat.
1: Dius, no tinguis nens, que no està la cosa per tenir nens. Doncs els senglars també ho fan. Per tant, seria molt més fàcil i més segur, també, perquè també hi ha accidents de caça. Que les dades no són fàcils d'aconseguir, però n'hi ha d'accidents de caça. Per tant, una cosa, t'està provocant accidents de caça, molèstia, està sent poc efectiu, està augmentant la població en realitat al final, i l'altra cosa és tan senzill com posar valles i cuidar una mica que no se surtin d'allà. L'altra cosa que passa quan cacen és que el senglar es dispersa, el que dèiem, corres per la teva vida. I el que s'ha vist és que hi ha molts accidents de trànsit que coincideixen amb els dies de batuda, els dijous i els diumenges. Que és una casualitat.
0: Els dijous em sembla que només era dijous paella i prou.
1: I paella ara i senglar.
0: Paella i senglar.
1: Com l'Obèlix i l'Obèlix. Ara fem els dos. Senglar i paella.
0: Mira, però no, una cosa que s'aprèn cada dia, veus? Sí, sí, no sabia que els dijous hi havia batuda, jo.
1: Paella i batuda, sí. Sí, sí, ara han ampliat els dies, però sí, és molt típic els dijous i els diumenges.
0: I llavors ara, tot això de que hi ha, doncs, sí, home, els senglars de Collserola, es veu que el problema és que han arribat a Collserola, els senglars. Clar. Coses que hi ha altres llocs que també en tenim, de senglars, i es veu que no són tan problemàtics com els de Collserola. Perquè quan les coses passen a Barcelona,
1: clar,
0: són importants.
1: Clar, és quan la gent els veu.
0: Quan passen a altres llocs, no tenen tanta importància.
1: No, perquè Barcelona és la capital de tots. Sí, clar, és un problema. A veure, realment els senglars a la ciutat és una mica de pànic, nervis, perquè el senglar realment on fa mal és a les carreteres i als conreus. A la ciutat sí que et pot destrossar els contenidors, però això és tan fàcil com penjar-los.
0: No, els contenidors no. Els bòtils del porta a porta.
1: Els bòtils del porta a porta. Si els contenidors no arriben.
0: També es tomben, eh? També
1: sí.
0: Els tomben.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí.
1: Ah, no ho he vist, això.
0: Clar, hi han de ser senglars
1: Senyor Senglars.
0: Senyor Senglars,
1: sí.
0: Perquè tombar un contenidor de 3.000 litros pesa, però es tomben. Si oloren que hi ha dintre és el d'orgànica, més són llestos. El de vidre no el tomben, no.
1: No.
0: Tomben el d'orgànica.
1: No ens agrada el vi encara.
0: No. No, ja saben que les botelles estan buites.
1: Clar, diuen, no, per quatre gotes que hi ha no ens hi posarem.
0: No ens hi posarem. Però en canvi els d'orgànica sí que els acaben tombant. No tots, però en tomben, en tomben. I esclar, els bòtils, si els deixes a la cera...
1: Home, allò va...
0: Han après a obrir-los i
1: són
0: llestos.
1: Sí, sí, aquí que fem porta a porta els hem vist com ho fan. Però és tan senzill com posar mesures passives de control. Clar, és això o tenir gent tirant trets al mig del carrer, no sé, què preferim?
0: Clar, si fóssim als Estats Units, que tots portem una pistola a la butxaca, el senyor Trump estaria content i...
1: I ja hi estaríem acostumats.
0: Ja estaríem acostumats, però aquí encara... Alguns, no tots, però alguns, quan sentim un tret a la muntanya, ens esparverem i diem, ostres, què passa?
1: Sí.
0: I aquí bastant sovint, un dels dijous no ho havia controlat, però els caps de setmana sí que se senten,
1: Els diumenges.
0: Se senten, els diumenges se senten.
1: Sí.
0: Però, bueno, és el que hi ha.
1: Clar.
0: Jo crec que l'estudi aquest que has revisat tu l'hauries de fer arribar al senyor Illa,
1: Al senyor Illa li arriba aquest estudi.
0: I en el conseller, ara no me'n recordo com se diu, el del RAM aquest. És igual.
1: No sé. Em consta que el saben,
0: Ordeig,
1: aquest estudi.
0: Ordeig.
1: Em consta Ordeig. Que el saben.
0: El saben?
1: Sí.
0: I llavors per què no el posen en pràctica?
1: Això és una pregunta que una veterinària simple de Mataró no te la pot.
0: Per què? Perquè resulta que si m'estàs dient que per cada senglar mort amb escopeta... Els hi costa 60 euros, no? Mm. 50 més 10.
1: Sí.
0: Quants diners paguen al cap de l'any?
1: Home, això, aquest any no ho sabem quan ens portem, perquè devem portar més. Hi ha dades del 2024, mira, tio, que van ser 66.000 senglars, quan no hi havia tant incentiu. Si fas el càlcul per 66.000 senglars, et surt 1.500.000, 2. Que tot això, aquest any, que segurament es mati el doble, doncs és... És una multiplicació senzilla.
0: I doncs això, posar els fils elèctrics i aquestes coses, costaria molt més que això?
1: Ostres, no ho sé. Però segur que pots posar molt fil elèctric d'aquest senzill,
0: Treballar,
1: 3 milions d'euros.
0: 3 milions d'euros pots
1: posar. No tinc pressupostos jo ara, però...
0: Clar, altra cosa seria el problema de dir, bueno, llavors què fem els caçadors? A què tiraran?
1: Tirar el plat, no? Fan...
0: Però no és el mateix. No sé, jo no sóc caçador,
1: però intueixo
0: que els caçadors que els agrada tirar doncs amb alguna cosa que es mou el plat.
1: Home, el que sí que s'ha vist és que va haver la caça marc i fletxa. Es podrien reinventar i anar a caçar marc i fletxa.
0: I pintar-se la cara de colors.
1: Si volen que es pintin la cara. Però això aniria bé, això és efectiu. La caça marc i fletxa no provoca dispersions.
0: Per què? Perquè no fa soroll?
1: Perquè no fa soroll, no t'espantes tant, has d'anar amagat, clar, sí, sí. Llavors aquesta seria una opció. No sé si volen renovar-se i dedicar-se a l'arc i a la fletxa.
0: No, el de l'arc i la fletxa ho trobo una miqueta home espasa.
1: Estaria bé, estaria entretingut. L'altra cosa que sempre es comenta quan he començat a investigar això del senglar, perquè m'interessava i ho he mirat, una altra cosa que també moltes vegades la gent que li sap greu que les coses es facin així una mica primitives, d'anem a matar-ho tot, diuen, home, i mètodes anticonceptius.
0: Sí.
1: Que això és una bona idea, et prevé el problema de la reproducció excessiva, i el que he estat mirant jo els estudis, el problema que tenen els mètodes anticonceptius és que només funcionen amb ecosistemes tancats. Llavors...
0: Què vols dir, això?
1: Que al final hi ha una valla i que els animals no entren ni surten. Clar, que al final el nostre no és tancat, perquè cada vegada hi ha més boscos, com que perdem conreus, cada vegada hi ha més boscos. Per tant, cada vegada hi ha més accessibilitat, es connecten els boscos, hi ha passadors de fauna... Llavors, la contracepció d'entrada no seria un mètode efectiu. El mètode més efectiu són les valles.
0: I els repel·lents?
1: Els repel·lents, els estudis demostren que no funciona. És a dir, no funciona millor que el repel·lent, si ho compares amb aigua del Carme que li posis.
0: Aigua del Carme seria... L'aigua del Carme ha sigut un invent que ha funcionat molt bé durant
1: molt de temps. Ha arreglat de tot, l'aigua del Carme.
0: Ho solucionava tot,
1: les depressions, les ansietats, tot ho arreglava l'aigua del Carme. Igual també arregla els senglars.
0: Seria qüestió de provar-ho.
1: Doncs sí. Pues tu proves i dius, aneu a posar un repel·lent, aneu a posar aigüeta beneïda. I no funciona millor el repel·lent que això. És a dir, no té sentit. El que has de fer és limitar l'accés a recursos, que és del que ells es nodreixen. I posar tanques és el més fàcil. I a més aquí és molt curiós, perquè segons estudis científics, el que més funciona és posar tanques, és una solució pacífica que et conté les malalties, si hi ha malalties no es dispersen, no tens accidents de caça, la gent pot gaudir del bosc, que moltes vegades els diumenges no sortim al bosc perquè patim, perquè sents caçadors. És a dir, científicament sembla ser una solució molt més efectiva, barata i segura per tots, les tanques. I la caça sembla ser que a llarg termini no és una solució que funcioni. Llavors, amb aquestes evidències, tu dius, bueno, què estem subvencionant aquí?
0: Sí.
1: Tu em diré, home, les tanques, no? Sembla que és el més efectiu. I les tanques es subvencionen, però subvencionen un 80%, que està bé. Però clar, tu ets un pagès i tu arriba el cap de setmana i dius, tinc dues opcions per acabar amb el senglar. Anar a caçar senglars, que això em reporta un guany de 60 euros per senglar, o dedicar-me a construir una tanca que encara que em subvencionin el 80%, em costa diners.
0: Em tinc que pagar el 20%.
1: Clar, que està molt bé, que et subvenciona el 80%, però al final et costa diners. Llavors, si tu poses una mola balança, què farà la gent? Home, agafar l'escopeta i anar a caçar, que a més és divertit, diuen.
0: Diuen. Sí. Diuen. Deixem-ho així.
1: Sí.
0: Bueno, però és el que et deia abans. Vull dir, s'hauria de posar amb un platet a la balança els 60 euros multiplicat per la quantitat de caces que hi ha.
1: Sí.
0: I a l'altre costat de la balança, a l'altre platet de la balança, posar-hi què ens costen les tanques. Potser igual resultaria que podríem subvencionar el 100% de les tanques.
1: Podria ser.
0: I això facilitaria que el pagès doncs, diria, doncs home, si em subvenciona el 100%, ja hi poso jo la mà d'obra, però vinga, va.
1: O inclús podríem pagar per posar tanques. Jo sospito que inclús podria sortir a guanyar posar tanques. Però no ho sabrem mai. I això se sap, eh? Vull dir, són estudis científics. Res del que he dit és una opinió meva, eh? Tot està molt estudiat i se sap el que funciona i el que no. L'altra cosa és que el del llop és una cosa que no es pensa gaires vegades, però aporta un turisme de qualitat, que ja que som un país que anem cap al turisme, podem anar cap a un turisme que sigui gent que ve a veure animalets, que gaire folloneros no són, la gent que ve a veure animalets. I si t'hi fixes, hi ha molts llocs on hi ha molta gent, jo inclosa, que paguen diners per anar a veure ossos, per anar a veure llops. I això és un avantatge que tindríem aquí. I la por del llop, que és com una por molt atàvica, no? Sempre que ve el llop,
0: que ve el llop. Que ve el llop, això, els contes.
1: Sempre ve el llop, i el llop és dolent. Clar, això realment... Jo vaig sentir una entrevista que li feien a un forestal, que li preguntaven, i què hem de fer si veiem un llop pel bosc? I el forestal va contestar, asseure't i gaudir de l'espectacle perquè segurament no tornaràs a veure mai més. I això és el que hem de pensar. El llop, si et veu, el que farà és fugir. La imatge dels llops atacant nens i menjant-se'ls està molt lluny de la realitat. El que passa és que el llop abans era un bitxo que se'n menjava les ovelles i la gent li havia de tenir por, però perquè et treia el pa de la boca.
0: Però tenim, no. Tenim ovelles?
1: Que no gaires, no. Alguna vaca, por ahí.
0: Vull dir que depèn, hi ha zones que, per exemple, al Pallars i també és que les vaques pasturen soltes, diguem-ne que han de tindre unes mesures X, no sé quines, per protegir el seu bestiar, però hi ha altres zones, com la nostra...
1: Que el bestiar ja s'ha perdut bastant.
0: Bestiar en tenim molt poc, eh? I si el tenim en granges, eh?
1: Sí, per desgràcia, sí. Sí,
0: que... sí. No sé, jo... Pensa tu això d'enviar-li encara que sigui una carta certificada al conseller Ordeig amb l'estudi.
1: Podem fer-ho, però el coneix.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno. Perfecte, doncs res,
1: deixem
0: avui,
1: aquí avui.
0: Avui no ens has explicat cap anècdota.
1: No, bueno, mira, si vols... M'ha passat una cosa que m'ha fet, bueno, entre gràcia una mica de que m'ha sabut greu, i és que m'agradaria deixar clar que els xips que posem als animals no porten GPS.
0: Ah, no?
1: No.
0: Ai, em pensava que sí, tu.
1: No, perquè m'ha passat aquesta setmana una persona que ha perdut el gat i ens va trucar, que sap greu, perquè pobra, ho estava passant molt malament, i ens va trucar per demanar-nos que activéssim el GPS i truquéssim el gat. I em va saber molt greu, però... i no en tenen.
0: Tinc un creuament de cables, doncs, perquè jo veig la gent que surt a passejar amb el gos i van amb el mòbil d'aixins i dic que això és perquè el segueixen.
1: S'han controlat. Crec que no,
0: No
1: crec
0: és això.
1: Que... No.
0: Doncs res, ja, els que teníeu animal domèstic, sapigueu que si porta xip...
1: No porta GPS.
0: No
1: porta. Ens encantaria, però no.
0: Perfecte, Noemi, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per aquesta dissertació que ens has fet sobre el tema dels senglars.
1: Sí, avui monotemàtic, Bueno.
0: Gràcies.
1: Salut. A vosaltres. Adéu.

0: Avui ens n'anem de ruta, ens n'anem, com normalment diem, de viatge amb l'Àlex Genó, perquè és que s'acosta a les vacances. Bona tarda, benvingut, Àlex.
1: Hola, bona tarda a tots i a totes, com esteu?
0: Bé, bé. Un dia al dematí fa sol, a la tarda plou, però a part d'això estem bé, estem molt bé. I tu?
1: Jo també.
0: Tu també?
1: Sí.
0: I anem de viatge?
1: Anem de viatge i... Anem de viatge i avui us he fet una llista de llocs. Avui no anem només a un lloc, anem a...
0: Per això que dèiem que s'acosten les vacances.
1: S'acosten les vacances i, bueno, he pensat que anem a fer una llista de llocs.
0: Bé, doncs agafem, com sempre, encara que avui no ho tenim, com sempre, Doña Virtudes, agafeu paper.
1: Agafeu, exacte, perquè...
0: O alguna cosa per apuntar o al mòbil. O...
1: No serà a molts llocs, són 5 llocs, perquè ens doni temps... a la secció de parlar d'aquests llocs, perquè si no, no ens donaria temps. Anem a parlar de 5. Jo crec que 5 ens dona temps.
0: 5 ens dona temps, vinga, va.
1: I si no, bueno, si ens sobra temps, donarem algun altre.
0: És més fàcil que ens falti temps.
1: Doncs vinga, anem a... A veure, el que us proposo són llocs sortint d'aquí, del país, sortint d'Espanya, també, i anem a llocs que no estiguin gaire lluny, llocs que siguin econòmics.
0: Atreveu a dir assequibles.
1: Siguin assequibles. He buscat llocs assequibles. Llocs que no siguin tan coneguts o no siguin tan turístics, que sigui, sortint del que és més típic. Sortint del París, Londres, Praga, Budapest, els llocs més... No, llocs
0: aquests, ja, mica... aquests ja els tenim coneguts.
1: Aquests que ja estan, que no són tan coneguts, podríem dir que són segones opcions, els que us proposo, però que trobo que són interessants, econòmiques, indrets petitons o ciutats petitones, assequibles, que es poden recórrer un cap de setmana, 3 dies. I he pensat que, bueno, que és una llista que pot, a la gent li pot semblar interessant. I són llocs que he visitat i que, bueno, com que les conec, les puc recomanar.
0: I que tenen el seu encant.
1: Tenen el seu encant. I us diré, bueno, algunes pinzellades, el que està bé, el que recomano de cada lloc i el que potser no està tan bé d'aquests llocs.
0: Això és important, perquè moltes vegades només parem atenció amb el que està bé,
1: sí,
0: però ningú ens explica què no està tan bé.
1: Sí, que és el que, bueno, que és
0: el que no està tan bé. I llavors caiem de dues potes.
1: Sí, segur que hi caurem, eh?
0: Segur. Vinga, doncs.
1: Vinga, ho farem, anirem de les meves opcions de menys a més, o sigui, la menys favorita de les 5, farem 5, 4, 3, 2, 1.
0: I la 1 és la espectacular.
1: La 1 és la, bueno, la...
0: Molt bé.
1: La millor, segons la meva opinió, eh?
0: Perfecte, doncs la cinquena.
1: La cinquena. La cinquena és Bratislava. Bratislava, la capital d'Eslovàquia. Una ciutat petitona, amb molt d'encant, un centre històric molt maco, molt... Podríem dir que és una petita Viena. Molt, molt petita. Realment, és una ciutat, podríem dir, diminuta. I no és una ciutat cara, és una ciutat assequible. És una ciutat molt amable, en el sentit de que es pot passejar pel seu centre històric. No és un centre històric excessivament ple de turistes. Té bastants allotjaments, diferents tipus de preus, es menja molt bé i està a menys d'una hora de Viena, en tren.
0: Tu ara acabes de dir una cosa, que és una ciutat petita, no està plena de turistes, resulta que tots ara reneguem del turisme, però nosaltres som turistes. Formem part d'aquest col·lectiu que ara s'anomina turisme,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Bueno, però és cert que quan estem viatjant hi ha coses que ens molesten i és trobar-nos amb altres, com nosaltres.
0: Llavors, ara tu has dit altres com nosaltres.
1: Sí, sí. Llavors hi ha indrets que encara no estan o no estan tan massificats com d'altres. I Bratislava és un d'aquests indrets.
0: Mm? Val. Llavors...
1: Aquí, jo... Quins punts a favor té? O coses que ens interessarien, no?
0: Sí.
1: Els punts positius, que són comuns als altres i que ja no repetiré, seran, doncs, això, bones comunicacions, és a dir, bon preu, bona oferta hotelera, però després un centre històric molt ben cuidat, molt, molt maco, bones comunicacions, sobretot bones comunicacions amb Viena, que és una bona opció després per fer una excursió i anar a Viena, es menja molt bé i la gent molt agradable, realment. Punts negatius, potser és una ciutat que es queda una mica curta. Per dos dies està bé, tres dies i el cap de setmana és una mica llarg, és que se'ns queda una mica curta. Però bueno, per altra part tenim l'opció aquesta, com que està al costat de Viena, sempre es pot fer la...
0: I podem volar, si és que la manera d'arribar-hi és via avió?
1: Sempre aquestes cinc ciutats que us estic dient estan pensades per anar amb avió en companyies low cost.
0: I pots anar fins a Bratislava?
1: Sí. Són llocs que tenen vol directe.
0: Vol directe,
1: sí, val. Sí. Aquesta seria la meva número 5. La número 4, Colònia, Alemanya.
0: Home, Colònia.
1: Colònia.
0: Colònia és una 4, però vols dir, amb aspiracions a poder ser una 3, no?
1: Bueno, espera't a veure la 3, quina és. Bueno, dintre del que és Alemanya no té el reconeixement d'altres, com per descomptat Berlín o com Múnich, no? Serien o Hamburg o d'altres que tenen més anomenada. Colònia és una ciutat que té molt de patrimoni artístic interessant. La seva catedral és impressionant, tant des de l'exterior com dins. El seu interior és maquíssim. Després també la part de la on està la plaça de l'Ajuntament, tot el nucli antic és petitó, però també és molt, molt maco. La gastronomia, bueno, típica alemanya, sobretot la cervesa, tenen una cervesa típica d'allà, pròpia de Colònia, que si us agrada la cervesa segur que us agradarà.
0: A qui no li agrada
1: la cervesa?
0: A qui no li agrada? Jo crec que, jo quan has dit Colònia, jo tinc en la meva memòria tinc gravada Múnich. Uh-huh. El mes d'octubre,
1: sí.
0: L'Oktoberfest a Múnich. Ho he dit algunes vegades, vull dir, és la concentració de borratxos per metro quadrat millor que he trobat. Però vull dir, és que lo difícil és no anar borratxo, potser no és la paraula, però vull dir, anar una miqueta passat de copes,
1: sí.
0: De cervesa, que costa anar passat de copes de cervesa, eh? Imagina't. Però Colònia també té la seva.
1: Té una cervesa típica d'allà i la part la serveixen amb uns gots especials, amb una mida especial. I no, al contrari del que pensem, no és una mida gran, eh? És una mida...
0: Ah, estava pensant no, això, una no, gerra d'aquelles...
1: No, no. Tenen el seu got i és una mida més petitona i demanes la cervesa típica d'allà i t'ho serveixen amb un got especial.
0: Que és una rossa.
1: Sí, és bastant suau, no és una cervesa forta, però que passa molt bé, val molt la pena. A mi m'agrada la cervesa i és una de les coses que disfruto quan he estat allà i he disfrutat de veure la cervesa en allà. Una altra cosa que recomano molt de Colònia és visitar la que és la casa, una mena de museu, bueno, on estava la presó el que siguin les oficines de la Stasi.
0: Hombre.
1: Sí, és molt esculpidor, però com a memòria històrica val molt la pena.
0: És com si parléssim, no, com si parléssim, no, pitjor, de la Via Laietana de Barcelona.
1: Sí,
0: no?
1: Sí. És bueno, l'Estàcia, que si, suposo que tothom ho sap o ho sabeu, els que ens esteu escoltant, era la policia secreta de l'Alemanya de l'Est.
0: Repressiva.
1: Sí, que feia era, doncs, això vigilava tot el que era la possible insurgència, no? O tot el que anava contra el govern de l'Alemanya democràtica, no? Que es deia democràtica, que democràtica no tenia res.
0: Tothom posa el nom
1: tothom
0: que vol.
1: Tothom
0: posa el nom que vol.
1: Que vol, no?
0: Actualment també passa això, eh?
1: Sí. I el que... Què és el que podríem dir que és, no, no és tan... Jo no faria colònia. No faria seria anar a veure el museu, que li diu un museu, de la colònia. De l'aigua de Colònia.
0: Ah, sí.
1: L'aigua de Colònia, que el seu origen, és, lògicament, és a Colònia, jo no aniria perquè no és, no és un museu, és una botiga i no té res, res d'interessant.
0: És clar, és anar a vendre el producte, no? Sí, és anar a vendre sí, el producte.
1: Sí, sí.
0: Doncs bé, ens ho apuntem, ens ho apuntem. Aquells que, ara que se m'anava a fer l'acudit fàcil, jo, aquells que us beveu fins i tot l'aigua de Colònia, no aneu al museu.
1: No, aneu a veure cervesa, no aneu a veure l'aigua de Colònia perquè no val la pena.
0: Molt bé, tenim la quarta.
1: El número 3, Liverpool.
0: Mira, avui llàstima que no ha vingut la, la Teresa Parera, que està fent un monogràfic dels Beatles, dic, mira, oh. Llavors aquí...
1: Liverpool, pels amants de, dels Beatles, un lloc que, bueno, els hi encantarà. Si no us agrada tant els Beatles, hi ha molts altres llocs per interessants dins de la ciutat. Sobretot la part dels, del, del moll, el que ells anomenen els docks, que està tot reformat, és una part maquíssima, tot molt nou, que val molt la pena per passejar, molts establiments, molts llocs per menjar, per prendre alguna cosa, molta vida. També val molt la pena, si us agrada el futbol, anar a veure l'estadi del Liverpool, Anfield.
0: 8.
1: Si teniu sort i podeu aconseguir una entrada i anar a veure un partit, però ja és quasi impossible.
0: Per això et dic, anar a veure l'estadi 8.
1: Però es pot visitar 8 i visitar el museu. I, bueno, és una experiència perquè li agradi el futbol que es pot fer. La catedral anglicana, impressionant, el barri xinès, la biblioteca també, molt maca, tota la part de la façana del, de lo que és el, la, el front del riu, molt, molt interessant. Anar a menjar, si esteu un diumenge, anar a dinar un Sunday roast, o sigui, el dinar típic dels diumenges, que és la carn rostida anglesa.
0: O sigui, no és el fish and chips.
1: Bueno, sempre podeu menjar un fish and chip, però això es pot menjar qualsevol,
0: qualsevol
1: dia.
0: Qualsevol dia, qualsevol hora.
1: Sí, però un diumenge, el típic dels diumenges és anar a menjar la carn rostida al forn, amb salsa.
0: Molt bé.
1: Val, val molt, però s'ha de reservar, perquè està tots els llocs que ho preparen,
0: està a tope.
1: Està a tope.
0: I Liverpool està net perquè... Alguna informació de que Liverpool és una capital que està una miqueta...
1: Tota la zona del... Bueno, en general, Regne Unit o Anglaterra no té els estàndards de neteja que estem acostumats nosaltres. Però sí, la part aquesta que us dic dels docks està bé. La part més del centre d'on està la zona del pub de Cavern, on tocaven sí. Els Beatles, tot això... potser no està tan curiós, no està tan net. Però bueno, és una, de tota manera és una ciutat molt, molt interessant. Jo el que us diria que no anéssiu seria veure, per exemple, la catedral catòlica, perquè és una de catedral feta amb un estil dels anys 70 i sembla un ovni. És un ovni.
0: Una catedral moderna.
1: Una catedral moderna. Que dius, bueno, això que és, no? És una cosa lletjíssima, lletjíssima. I és una de les coses que jo us diria, no aneu aquí,
0: I tenim vol directe a Liverpool.
1: També hi ha vol directe. Tots els llocs que us estic dient,
0: teniu
1: vol directe. Potser a Liverpool també un altre inconvenient que té és el clima, El clima és un lloc que acostuma a ploure molt sovint. És la... Bueno, però si...
0: Però
1: això us heu d'adaptar allà on aneu.
0: Anar a les Illes Britàniques normalment.
1: Ja sabeu que...
0: És aigua,
1: Sí, aneu on aneu, us heu d'adaptar al clima.
0: Hi ha punts que diuen, és que està tot verd. Sí, saps per què està tot verd? Perquè plou molt sovint.
1: Exacte, és això. És això.
0: Vinga, va.
1: Com anem de temps?
0: Anem al provig, anem al provig. Ens en queden dos.
1: Ens en queden dos,
0: Sí, ens en queden al provig.
1: Vinga, ara anem a Itàlia. El número 2, Verona. Verona.
0: Los Capuleto y los Montesco.
1: Exacte. A veure, aquí És una ciutat que no és de les més visitades d'Itàlia si ho comparem amb les grans destinacions turístiques d'Itàlia, però aquesta és, ja és més coneguda, no?
0: També. Sí.
1: Aquí, per descomptat, tenim tota la zona també del casc històric, centre històric, tenim l'arena, que si podeu anar a veure algun espectacle dintre, algun concert, alguna obra, val molt la pena. Normalment a l'estiu es fan molts espectacles dins de l'arena i l'interior és impressionant, eh? És impressionant, és enorme, i veure un espectacle a dins és una experiència que colpeix molt. Després també el que és la part del que voreja el riu, també és molt maco veure la ciutat des del riu. És un paisatge amb unes imatges molt, molt maques. El menjar, sempre que estàs a Itàlia, saps que menjaràs bé. Des de plats de pasta, els gelats, ja sabem.
0: La pizza no?
1: Bueno, la pizza també. Sí.
0: Però...
1: Passa que has de saber triar també. Clar, sí. Aquí jo evitaria anar als restaurants que estan a la mateixa plaça de on està l'arena o les places més cèntriques que estan, que ja sabem que són només per turistes i que pagaràs molt i no menjaràs.
0: Això passa com a segons quins llocs, sí. Que amb la paella, no?
1: Exacte.
0: Que dius, les pitjors paelles del món, on te les has menjades? Pues en els llocs turístics, a València, a Barcelona, són els llocs on te menges la pitjor paella.
1: Sí.
0: Doncs aquí passa el mateix.
1: Aquí passarà el mateix. I un lloc que no aniria és a la Casa de Julieta. Perquè la Casa de Julieta, bueno, segons la novel·la de Shakespeare, no? L'obra de Shakespeare,
0: sí.
1: Com que està a Verona, doncs bueno, hi ha un lloc habilitat que diuen que és la casa de...
0: Si no n'hi era ben trobat, no?
1: Exacte, i allà, bueno, cues, aglomeracions i per res, per veure un balcó i...
0: Bueno, però era el balcó on sortia la Julieta,
1: sí,
0: home.
1: Sí, sí, sí. I dius, bueno, que m'estan prenent el pèl, no? Casa de Julieta,
0: i dius... I s'ha de pagar per entrar.
1: S'ha de pagar per entrar.
0: No t'estan prenent el pèl, no? T'estan fent obrir la cartera.
1: Sí, sí. Potser és de totes les ciutats que comentem en aquest rànquing de 5, també és la que més turistes trobarem. Més aglomeracions, sí. Sobretot si coincideix d'algun creuer que ha portat autocars fins allà, ens podem trobar amb més turistes, potser. I ens queda l'última.
0: Ens queda el... Bueno, ara les fanfàrries, posarem les fanfàrries. Quina és la
1: per
0: número 1?
1: Per mi la número 1 és Oporto.
0: Oporto?
1: Oporto. Per mi sí.
0: No ho hagués dit mai.
1: Doncs, per mi sí, reuneix totes les condicions per ser la número 1, perquè primer és, potser de totes, és la més econòmica, tant en tema de vols com de hospedatge.
0: Però a Oporto podem anar-hi pràcticament amb cotxe, no?
1: Està lluny, eh? Està lluny. A veure, es pot anar amb cotxe, també pots anar amb cotxe a Verona, eh?
0: Sí.
1: Sí.
0: O amb tren s'hi pot anar a Oporto? No ho sé,
1: no,
0: pregunto,
1: és més difícil,
0: eh?
1: Jo crec que amb tren seria més difícil, sí. El menjar també és econòmic, moltes... i un menjar que és molt gustós, moltes activitats que es poden fer, no? com anar a veure les bodegues, si us agrada el vi, tens les bodegues tant de lo que seria el vi d'Oporto com els vins més de... vins més tranquils o vins del que són vins blancs, també d'aquella zona, que són molt, molt, molt bons. Després tenim també pastisseries o coses així, cafès.
0: Pastisseries.
1: Tota la part de...
0: És el pitjor que li pots recomanar a un diabètic, home.
1: Bueno, tu pots anar i et prens un cafè o un te i mires...
0: I mires com els altres mengen els pastissos, no?
1: Ja està, home.
0: És un consell una miqueta enverinat.
1: I per mi és la... És el, el lloc que més recomano. I el que sí que us diria que no anéssiu a la llibreria Lelo. Si busqueu a tots els llocs del Porto, segur que us apareix i surten fotos, la llibreria Lelo. Lelo.
0: Per què?
1: La llibreria Lelo és famosa perquè per tot l'univers de Harry Potter. Val? Segons sembla, es va inspirar l'autora de Harry Potter, es va inspirar en aquesta llibreria.
0: J.K. Rowling.
1: Sí, la Rowling. Doncs es va inspirar per les seves obres i bueno, és, realment l'interior és maco, unes escalinates molt maques, però s'ha de pagar entrada, s'ha de fer molta cua, s'ha de reservar amb antelació, és una bogeria el que hi ha i...
0: Per l'expectativa que han creat, no val la pena.
1: No val la pena i, bueno, no sé que sigueu molt, molt fanàtics de Harry Potter, però tampoc... Ella ha dit que no és cert, fins i tot ella...
0: Sí, però...
1: Però bueno, ja s'ha creat tota aquesta...
0: Ara, crea't la fama i sí, no sé què, sí. Posa't a dormir. I ara és... Hi ha una dita que diu alguna cosa així.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs escolta, tenim 5 destinacions. Recordem, la primera que has dit, Bratislava, la segona, Colònia. Liverpool, Verona
1: i Oporto. Número 1, segons el meu pare, Oporto, ara vosaltres, si esteu d'acord o no.
0: I aquí podem afegir una plus, que és a dir, i els que no, si no teniu pressupost, quedeu-vos a Barcelona.
1: Sempre us podeu quedar on estigueu.
0: Doncs ja ho sabeu, si voleu més informació, allà on altres.
1: Ho trobareu, exacte.
0: Doncs Àlex, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Salut.
1: Adéu.

el Palós i la seva muller, la Guinilda, un nom així, del qual nom deriva Guilla o Guineu, d'un nom germànic, de persona germànica. Aleshores, aquesta tomba es trobava al pòrtic, no a la intempèrie. N'hi ha molts que diuen que això s'ho va inventar el rei Pere III, el cerimoniós. No, no es va inventar res. Ell, per això es diu el cerimoniós, perquè va escriure un manual d'urbanitat i de com s'havia de comportar a la cort, de relació amb els reis i amb tota la noblesa. Per tant, no s'ho podia haver inventat. Ell era estricte. Si era això, és el que feia, ho sabem per altres exemples. Doncs va fer uns sepulcres de marbre més grans i els antics els va posar a dintre. Llavors va pintar l'escut amb les quatre barres. Els sepulcres originals, la pintura, es fan estudis, els pigments encara quedaven. Hi havia 15 barres vermelles. També fins que el mateix Pere III no va establir que la cosa havia de ser quatre barres, doncs posaven les que cabien en l'escut. I en el taüt, clar, com que és llarg, doncs van anar posant barres vermelles fins a 15, perquè quedés. Clar, era el senyal heràldic de la família. I llavors això, en contra del que diuen molts, els aragonesos principalment, diuen que les quatre barres són aragonesa. No, mentida. Són el senyal heràldic dels comtes de Barcelona. I quan es va casar el comte Ramon Berenguer IV amb la princesa, perquè era filla de rei, Petronila o Peronella, doncs es va crear un nou estat, que ja ho explicaré en un altre moment. Aleshores, posaré un exemple perquè es vegi una autoritat, com el Jerónimo de Zurita, del segle XVI, finals del XVI, era l'historiador oficial del rei d'Aragó, del regne d'Aragó, del rei Felip II de Castella, primer d'Aragó i primer de Catalunya, que la numeració és diferent. Clar, si era el cronista oficial, no podia, en certa manera, no podia mentir. Seguia la tradició. Ho diu perfectament, que el senyal del regne d'Aragó, les quatre barres, és perquè era el símbol heràldic del comte Ramon Berenguer de Barcelona, que es va casar amb Peronella, i llavors va esdevenir príncep d'Aragó, i per aquesta raó Aragó fa servir les quatre barres, perquè l'escut d'Aragó anterior era el que diuen la creu d'Insa, una creu, i després hi van afegir quatre caps de moro tallats a la creu. Això sona molt, molt, molt malament, però és històric, no? Doncs, per tant, això. Després, el nom de la bandera catalana. Això de la senyera és recent. En temps del franquisme, com que estava prohibit, i una cançó, el cant de la senyera, que és l'himne, allò que dèiem, hi ha molts himnes, el Barça també té un himne, de l'Orfeó català, de finals del XIX, doncs, ara no me'n recordo que és el compositor, vam fer un himne i unes lletres que és el cant de la senyera. I la senyera era la bandera catalana. I està clar, aleshores, doncs, el cant de la senyera va esdevenir, com que era prohibit, doncs va esdevenir una mena d'himne nacional per identificar-s'hi, i és clar, com que eren les quatre barres, doncs llavors la senyera ja ha quedat, el que era bandera o senyera és el mateix, el que era un nom comú ha quedat identificat com a nom propi per la bandera nacional i prou. En l'origen no era això, així, però ha anat esdevingut així perquè, doncs, per una necessitat històric,

0: social que es va fer. Doncs, per tant, no són les barres aragoneses, sinó que és, tot és català. I aquests historiadors, sobretot els espanyolistes, per dir-ho d'alguna manera, volen fer desaparèixer tot el que sigui català, llavors doncs, tot això és aragonès, però en origen no, no, no ho era i no podia ser-ho. I a més, els contemporanis, els savis de l'època ho sabien clar, Zurita ho va dir, no, és això. Després, hi ha un altre tipus de bandera, que és l'estelada, que també es va inventar, doncs el ballester, en base, era, no, exiliat no, era, havia anat a Cuba i aleshores va copiar la bandera cubana, l'estel i tal. Ah, fa més de 100 anys, el 1908, em sembla que es va donar a conèixer, la bandera separatista o independentista, que fa molta urticària als que són muy españoles i mucho españoles, es veu que això els posa histèrics. No?
1: Doncs, i fins i tot hi ha alguns que se'n diuen catalans que també els hi fa urticària.
0: De boquilla, aquests no, ho diuen però no exerceixen de catalans.
1: Però tampoc n'hi ha per tant, eh?
0: No.
1: Tampoc n'hi ha per tant, perquè en definitiva tornarem allà al punt de sempre. El que volíem era contar-nos i no ens van deixar, i no es van voler contar. Mm-hmm. Per una qüestió. Perquè si ens haguéssim contat i els que defensàvem la independència haguéssim perdut, haguéssim reconegut i no passava res. Si en contra haguéssim guanyat l'opció independentista...
0: Que va guanyar,
1: però avui es hagués pogut recomptar amb normalitat, si hagués guanyat aquesta opció, els tancs per la Diagonal haguessin entrat.
0: Sí, i déu-n'hi-do l'enrenou que s'hauria provocat, mira, ara a Iran, a Venezuela, tots aquests llocs, déu-n'hi-do.
1: Doncs llavors és una pura qüestió de democràcia.
0: Doncs això de la Unió també una cosa relacionada, no? La Unió amb Aragó, igual com els Reis Catòlics, no és l'origen d'Espanya, perquè és una unió, un matrimoni personal del príncep Ferran d'aquell temps i la aspirante a reina de Castella, la princesa Isabel i tal. Doncs, Peronella i Ramon Berenguer IV, doncs també és el mateix, és una unió dinàstica. La cosa és que el que era rei d'Aragó, Alfons, doncs va morir sense descendència, és el que va conquistar Saragossa i va crear doncs, un regne potent. I s'havia casat amb la reina de Lleó, Urraca, però no va anar bé el matrimoni i tal, en fi, problemes. Tenia problemes amb Castella. El rei, aquest era Alfons XI, doncs, aquest tenia aspiracions a conquistar Saragossa i aleshores doncs, va arribar a invadir-ho i tot això. Aprofitant la mort del bataller, Alfons I d'Aragó. Aleshores, doncs, la noblesa aragonesa i van triar el germà monjo del rei i de Ramir, el van fer casar i tenir una descendència, una hereva. I aleshores, doncs, hem de casar-la, una nena acabada de néixer. Però, esclar, això era una activitat política, diplomàtica. El matrimoni havia de ser, era això, en aquell temps funcionava així. El que tenia, els hi anava més bé era Ramon Berenguer, el comte de Barcelona, perquè de Castella no se'n fiaven, els hi feia por. Aleshores, Ramon Berenguer era tot un personatge, un home d'estat, i va saber-s'ho muntar bé. I llavors aquí està l'origen de la Corona d'Aragó, maldita Corona d'Aragó, és un altre tema aquest, Ramir, doncs, signa un contracte matrimonial d'esponsalles de la seva filla amb el Ramon Berenguer, i arran d'això li fa una donació, li dona el regne a Ramon Berenguer, comte de Barcelona, comte sobirà de Barcelona. I ho diu el paper, i després tres documents més posteriors que el rei va anar, Ramir va anar emetent, té tota la, com un rei, té tota la potestat i jurisdicció i sobirania d'un rei. El que passa que no es va voler anomenar rei d'Aragó per evitar problemes amb la noblesa. Es va fer dir príncep. Recordem el llibre El príncep de Maquiavel. Príncep és el sobirà, el monarca, el rei, emperador, el que sigui, aquest és el príncep. Ell era príncep d'Aragó i és el que manava i tenia tota la sobirania i potestat que tenen els reis. I aquest és l'origen de la corona d'Aragó. No és reina d'Aragó, sinó és un altre...
1: Ens ho apuntem, això és de Sixena, ho saben?
0: Sí, però no ho volen reconèixer.
1: Ja, molt bé, doncs, professor Chauvet, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, i salutacions a tots els oïdors.
1: Gràcies. Salut. Nois, fins aquí. Nosaltres marxem. L'equip avui ha estat format per a Lluís Blanc, els controls de so i muntatge musical, Marga Silvestre, la producció, Rosa Calderón, Noemí Mayoral, Àlex Genó, Josep Chauvet i qui us parla, Jordi Renyer. Fins la propera setmana a la mateixa hora. Però recordeu, sobretot, sigueu molt feliços. Salut!

L'Ajuntament ha suspès el ple ordinari previst per dimarts per la manca de la figura de la secretària municipal. La sessió, prevista, com dèiem, per dimarts, s'ha hagut de desconvocar perquè no s'ha trobat cap substitució temporal. Un dia més parlarem del tren orbital a l'informatiu. Ahir ens fèiem ressò de l'escepticisme amb el que ha rebut el projecte al govern d'Argentona i avui ens fixarem en l'oposició. Hi ha diferents visions. Des d'Unitat hi veuen oportunitats. Des del Partit Popular demanen escoltar els veïns abans de posicionar-se. Argentona tornarà a vestir-se de colors i aromes primaverals amb la celebració de la Diada de la Flor, que tindrà lloc del 5 al 7 de juny. El municipi acollirà un ampli ventall d'activitats culturals, artístiques i participatives que un any més convertiran els nostres carrers en un espai de trobada i celebració comunitària. I el temps aquesta tarda tot continuarà igual, el temps estable i assolellat a tota la comarca, dissabte com avui, i diumenge tindrem núvols que seran més abundants durant el matí, però a mesura que avanci el dia, les clarianes aniran guanyant protagonisme i el sol s'imposarà. Comencem.

0: L'Ajuntament s'ha vist obligat a suspendre el ple ordinari previst per dimarts vinent. El motiu és la manca de disponibilitat d'un funcionari d'habilitació nacional que pugui assumir les funcions de secretaria imprescindibles perquè la sessió es pugui celebrar amb normalitat. Des del consistori expliquen que s'han esgotat totes les vies possibles per cobrir aquesta plaça de manera temporal. En concret, ja no es pot fer cap habilitació occidental d'un altre treballador municipal i tampoc ha estat possible trobar secretaris d'altres ajuntaments que poguessin assumir la funció de forma puntual. La secretària municipal és una figura clau dins l'administració local, ja que dona validesa legal als acords de ple i a bona part de la gestió municipal, com ara pagaments o llicències. Aquest problema no és exclusiu d'Argentona. Molts ajuntaments catalans denuncien des de fa temps la dificultat per cobrir places de secretaris, interventors i també tresorers. Segons dades de la Generalitat, actualment prop del 60% d'aquests llocs a Catalunya no estan ocupats per funcionaris habilitats. En aquest context, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat aquesta setmana una nova oferta pública de 540 places per reforçar aquests perfils a les administracions locals. L'Ajuntament d'Argentona lamenta les molèsties que aquesta situació pugui ocasionar i treballa per poder recuperar la normalitat en la celebració dels plens el més aviat possible. La reactivació del projecte del tren orbital ferroviari ha reobert el debat sobre l'impacte que podria tenir Argentona. El govern municipal s'ha posicionat clarament en contra de la futura línia entre Mataró i Granollers i alerta de les conseqüències territorials, urbanístiques i socials que podria comportar. El regidor d'Urbanisme, Xavi Collet, assegura que el projecte tindrà un impacte molt gran sobre el municipi i adverteix que podria crear una barrera física dins el poble i condicionar-ne el creixement futur. També recorda que el consistori ja va aconseguir modificar el traçat inicial fa més de 15 anys per preservar el marge esquerre de la Riera.
1: El projecte de tren orbital arribés a executar-se i per Argentona doncs, tindrem una estació d'aquesta línia, l'impacte per Argentona i les conseqüències serien molt grans. Per tant, hem d'analitzar-ho molt bé, molt fredament, intentar veure tots els pros i els contres, fer-ho amb el màxim consens, perquè aquest és un projecte que marcarà un abans i un després en el desenvolupament, en tots els àmbits, en el desenvolupament d'Argentona.
0: Collet també alerta de possibles expropiacions en zones agrícoles i industrials i de l'impacte ambiental i poblacional que podria tenir una millor connexió ferroviària amb l'àrea metropolitana. El projecte preveu una futura estació a l'entorn de la plaça del Molí. Doncs bé, per la seva banda, l'alcaldessa d'Argentona, Montse Capdevila, també rebutja frontalment que la línia tingui parada a Argentona. En declaracions al digital Capgros, Capdevila assegura que no vol estació a la vila perquè canviaria el paradigma i del poble que tenim. L'alcaldessa defensa prioritzar el manteniment de les infraestructures actuals abans de construir noves línies ferroviàries i considera que el projecte podria posar en risc la identitat pròpia del poble. I què hi diu l'oposició? Doncs els grups de l'oposició a l'Ajuntament d'Argentona han reaccionat també a la reactivació del projecte del tren orbital ferroviari amb visions diferents, però amb el comú denominador de demanar més debat i participació. Des del grup d'unitat, el regidor Isidre Vinyes defensa que les grans infraestructures s'han de llegir com una oportunitat de transformació per al municipi, més enllà dels impactes que puguin generar. Segons Vinyes, el projecte podria suposar un canvi profund en l'estructura urbana d'Argentona, especialment a l'entorn de la Ronda de Llevant, que planteja que deixi de ser una carretera per convertir-se en un espai urbà integrat.
2: Ha de deixar de ser una carretera i ha de passar a ser un carrer. Ha de passar a ser una ronda, un passeig d'Argentona. El passeig de ronda d'Argentona ben equipat, és a dir, amb evidentment, amb carrils bicis, amb espais de joc, amb connexions importants amb l'altre cantó de la Riera. És a dir, aquest és un tema fonamental que haurem de treballar amb la Generalitat i a la vegada ens permet, d'alguna manera, plantejar una nova façana en aquesta ronda que podria també incloure habitatge, podria incloure transformació d'usos, és a dir, inclouria, evidentment, una modificació del POU important per donar una cara nova a Argentona.
0: El regidor d'Unitat també defensa que el projecte pot obrir la porta a una millor connexió del municipi amb diverses àrees metropolitanes sense haver de passar per Barcelona, fet que considera estratègic per al futur econòmic d'Argentona. Amb tot, reclama que el govern municipal s'impliqui des del primer moment per poder influir en el disseny del projecte. I per la seva banda, des del Partit Popular, Fran Fragoso recorda que el projecte ja es va plantejar fa gairebé dues dècades i expressa dubtes sobre la seva viabilitat real. Fragoso considera que cal prudència i que abans de fixar cap posicionament polític s'ha d'escoltar la ciutadania.
3: Esto ya se habló en el 2007 y la verdad que lo veía un poco como muy complicado de que llegara el tren a Argentona. Ahora ha vuelto a salir la noticia, no lo sé, que si va con la idea de que se haga o será lo mismo, pasarán otros 20 años y el municipio estará igual. Yo, mi opinión, es verdad que ha sido ahora reciente, tengo que hacer una reunión con nuestro grupo, pero yo para mí lo primero, yo quiero una reunión que lo más importante para mí es con todos los vecinos del pueblo. ¿Qué opinión tienen los vecinos? Yo creo que es un tema muy importante en el cual ni yo ni nadie de los regidores estamos en decir si estamos en contra o estamos a favor. Yo creo que hay que escuchar al municipio, que al final serán o los beneficiarios o los perjudicados, y entonces hay que escuchar a todos.
0: Segons defensa Fran Fragoso, el tren orbital pot generar oportunitats però també conseqüències que cal analitzar de manera compartida abans de prendre decisions. Argentona tornarà a transformar-se en un gran espai de creativitat i convivència amb la Diada de la Flor, que s'ha de celebrar del 5 al 7 de juny, tres dies en què el municipi combinarà art, tradició i participació veïnal per omplir els carrers de flors, activitats i propostes per totes les edats. La regidora de festes, Montse Cervantes, destaca que és una cita que es viu amb intensitat cada any, especialment per la implicació de la ciutadania.
4: Cada any la Diada de la Flor és especial, principalment per la quantitat de persones que hi participen, famílies, nens, afes, entitats, veïns, veïnes i molts voluntaris que ens ajuden a fer els muntatges florals i a fer-ho més maco. Per tota la gent implicada serà especial.
0: La programació de la Diada de la Flor arrencarà el divendres 5 de juny amb la inauguració de diverses exposicions, com la mostra de bonsais, el Saló de Pedra, la presentació del jardí remodelat del Museu del Canti, creat per l'alumnat de PFI d'Argentona, i la inauguració de la decoració floral a Cal Guardià. Arrapi els teus genolls amb ungles brutes. El dissabte 6 serà el dia més intens al carrer, amb demostracions d'oficis artesans a la plaça Nova, jocs de fusta, gegants, l'avinguda Puig i Cadafalch i la preparació de les tradicionals catifes florals que aniran omplint Argentona fins al vespre. Diumenge 7 arribarà amb activitats familiars i culturals com la catifa comunitària Fes la teva, instal·lacions interactives, un concert vermut i la tradicional trepitjada de les catifes per part dels geganters i grallers que posarà punt i final a la celebració. Més enllà del programa central, la Diada de la Flor també inclou exposicions, espais oberts, la fira d'artesania, activitats infantils i el concurs d'aparadors impulsat pel comerç local. Cervantes també ha fet una crida a la participació, activar el veïnat tant en la creació de catifes com en els muntatges previs per viure la festa des de dins i entendre tota la feina que hi ha darrere d'una de les cites més emblemàtiques del calendari argentoní. Ara obrim bloc de serveis. L'Ajuntament informa que la Diputació de Barcelona està fent aquests dies enquestes telefòniques del Diveròmetre. Es tracta d'un estudi anual que recull l'opinió dels veïns i veïnes sobre la vida local. Els resultats serveixen tant a la Diputació com als ajuntaments per planificar actuacions i millorar les polítiques públiques. Des del consistori es recorda que les trucades són confidencials, que no es demanen dades sensibles i que la participació ciutadana és fonamental per obtenir una imatge fidel de la realitat d'Argentona. L'Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Es poden presentar sol·licituds fins al 16 de juny a la seu electrònica. Divendres de la setmana vinent, 29 de maig, s'obrirà el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona adreçada a persones majors de 65 anys. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. A més, els dies 1, 2 i 4 de juny hi haurà suport presencial al Casal d'Avis d'11 del matí a 1 del migdia per ajudar les persones que no puguin fer el tràmit telemàticament. Per cert, que el sorteig de places es farà el 12 de juny. És obert el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs 2026, la mostra gastronòmica de la Festa Major. Hi ha temps per apuntar-s'hi fins al 29 de maig a través de la seva electrònica. El Festival Sense Portes d'Argentona obre convocatòria per a companyies i artistes de carrer que vulguin participar en l'edició d'aquest any. El festival busca projectes innovadors pensats per a l'espai públic amb disciplines com el teatre, la dansa, el circ o les performances. Les propostes es poden presentar fins al 24 de maig. El Sense Portes es celebrarà del 2 al 4 d'octubre. La Diputació de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions adreçades a particulars dins l'àmbit de la xarxa de parcs naturals, que inclou el Parc de la Serralada Litoral, del qual forma part Argentona. Els ajuts van dirigits a persones o empreses que desenvolupin projectes d'interès públic o social vinculats a la conservació i millora dels espais naturals. Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juny a la seu electrònica de la Diputació.
5: Els esports.
0: En esports avui parlem de futbol sala perquè el sènior femení del futbol olímpic Argentona s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya després d'imposar-se per 3-1 al Camp de Bànol en la final disputada al pavelló municipal Carme Femades. Les jugadores dirigides per Iu Claus van completar així un torneig molt exigent, superant abans el Montse en sala 5 a les semifinals. L'entrenador argentoní ha destacat el mèrit del títol tenint en compte les nombroses dificultats que ha arrossegat l'equip durant tota la temporada. Les lesions, la falta d'efectius i una plantilla molt curta van obligar diverses jugadores a disputar pràcticament tots els minuts, tant a la semifinal com a la final. Tots i els condicionants, l'Olímpic Argentona va dominar la final des del primer minut i va acabar aixecant un títol que posa la cirereta a una temporada complicada però competitiva. I ara l'informatiu. És moment d'obrir agenda cultural. Amb dos apunts, començant per la ruta modernista d'estiueig, la visita començarà a les 11 del matí des del Museu del Canti aquest diumenge i permetrà recórrer alguns dels espais modernistes més emblemàtics d'Argentona. Les entrades es poden reservar al web municipal. I aquest cap de setmana tenim cinema.
6: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
0: Aquesta setmana el Centre Parroquial ens proposa un èxit absolut de taquilla. La segona part del Diablo se vistre de Prada amb Meryl Streep i Anne Hathaway al capdavant. Podreu veure aquesta comèdia divertidíssima avui divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada i doblada la projecten dissabte i diumenge a les 5:15 del vespre i també dilluns a 6:15 de la tarda.
7: Yo no te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases.
0: A les portes d'un llarg cap de setmana per molta gent, ens interessa molt el temps. Aquí a Argentona aquesta tarda tot continuarà igual, temps estable i assolellat, no s'esperen pluges, temperatures màximes que es mantindran sense canvis i oscil·laran, atenció, entre els 23 i els 27 graus. Dissabte s'ha de mantenir el temps estable i assolellat a tota la comarca amb alguns núvols que augmentaran durant la tarda i sense rastre de pluges, temperatures si fa no fa com avui. Diumenge, alguns núvols més abundants durant el matí, però a mesura que avanci el dia, les clarianes aniran guanyant protagonisme i el sol s'imposarà a tot el Maresme. Per tant, no hi haurà pluges diumenge, temperatures que baixaran un pèl les mínimes, mentre que les màximes oscil·laran entre els 22 i els 25 graus. Busquem ara la previsió arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
8: Hola, molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest divendres ha començat amb el cel força serè arreu del país. Tenim, però, algun estrat baix o banc de boira local a la zona del litoral, sobretot més nombrosos aquests núvols baixos a les Terres de l'Ebre. Persistiran de manera més extensa fins a mig matí. A partir de llavors s'aniran trencant, però de fet avui aquests estrats baixos o bancs de boira podrien aparèixer en qualsevol moment del dia a la zona costanera. A la resta, domini del cel més asserenat. A la tarda també, però, amb algunes nuvolades a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu i no descartem algun ruixat al sector més oriental. Temperatures més altes, temperatures màximes que esperem que superin els 30 graus a punts de l'interior, a la zona de Ponent i també a les valls del Prepirineu fins i tot podran arribar fins als 34 o 35 graus. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest divendres 22 de maig.

L'Ajuntament s'ha vist obligat a suspendre el ple ordinari previst per dimarts vinent. El motiu és la manca de disponibilitat d'un funcionari d'habilitació nacional que pugui assumir les funcions de secretaria municipal, funcions imprescindibles perquè la sessió es pugui celebrar amb normalitat. Un dia més us hem parlat del tren orbital i les reaccions a la notícia de la represa del projecte. Ahir ens fèiem ressò de l'escepticisme amb el que ha rebut el projecte el govern d'Argentona i avui ens hem fixat en l'oposició. Hi ha diferents visions. Des d'Unitat hi veuen oportunitats, mentre que des del Partit Popular demanen escoltar el veïnat abans de posicionar-se. I també ens hem fixat en el que ha de passar d'aquí a una setmana i és que Argentona tornarà a vestir-se de colors i aromes primaverals amb la celebració de la Diada de la Flor, que tindrà lloc del 5 al 7 de juny. El municipi acollirà un ampli ventall d'activitats culturals, artístiques i participatives que un any més convertiran els nostres carrers en un espai de trobada i celebració comunitària. Aquí ho deixem. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Res més, bona tarda i bon cap de setmana.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Són les 11, el 22 de maig li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una segona hora del programa en què traurem el cap als Estats Units per saber com ha anat l'última missió del Late Show de Stephen Colbert, que és un programa històric que ha estat en antena 33 temporades i que ara s'ha acabat a causa de la pressió política de Donald Trump. Amb el corresponsal als Estats Units, l'Oriol Serra, repassarem com ha estat aquest últim programa envoltat de cares conegudes, Stephen Colbert, i explicarem també com Donald Trump busca acabar amb el contrapoder que exerceixen alguns mitjans de comunicació.
1: I parlarem de Rabalejar, una sèrie que arriba avui a HBO, a HBO Max, i que ficciona la història del restaurant Can Lluís de Barcelona. És un restaurant familiar amb molta història que va acabar amb un desnonament després de la pandèmia i que ensenya la cara més difícil del Raval. I amb actors molt potents, Enric Auqué, Sergi López, Francesc Orella, Maria Rodríguez Soto o Lluïsa Pasqua. En parlarem amb un dels seus creadors, el Pol Rodríguez, que és, a més, fill del restaurant Can Lluís.
0: I qui tindrà avui l'última paraula del dia és la il·lustradora que s'amaga darrere el llibre il·lustrat que explica la història de Tortill Poltrona i el Sir Creek. Ella és Berta Cusó, que a més hem descobert, i ja ho avanço, que té una estreta relació, o una relació que hem descobert avui,
1: sí,
0: amb algú del programa, i no sóc jo.
1: Exacte, i no sabem ni si la mateixa Berta se'n recorda
0: potser
1: no se'n
0: recorda,
1: conscient.
0: Eh?
1: Potser no, ja ho veurem.
0: Vinga, va, tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I entrem en aquesta última hora de la jornada amb les veus que han marcat fins ara aquest 22 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar en la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
4: Anem pas a pas. Avui estem anunciant aquesta esmena a la totalitat que presentarem de forma immediata i després analitzarem i estudiarem totes les accions que podem emprar per poder impedir que s'aprovi un pressupost que vagi en contra dels interessos dels catalans.
5: D'una manera increïble i inexplicable, resulta que Esquerra Republicana i els comuns també ens han fet perdre aquests 3 mesos per esperar, no entenem per què, que s'acabessin doncs, les eleccions andaluses.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
7: Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
8: Propio auto lo dice. Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios que dan lugar a la investigación y a que se ha citado como investigado el presidente Zapatero. Ni siquiera hemos escuchado todavía las explicaciones que el presidente Zapatero dé cuando comparezca ante los tribunales. Por tanto, dejemos trabajar a la justicia.
9: La infravalora, es decir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en què el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física.
10: El més urgent és que tota la comunitat sàpiga que hi ha la bola i que quan hi ha símptomes la gent ha d'aïllar-se i que acceptin que la malaltia hi és i que hi ha centres de tractament. Alguns encara els hem de muntar a la província d'Ituri i ens podem fer càrrec dels malalts des que la malaltia apareix.
11: El nostre mandat a la FED és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt. I els Estats Units poden ser més pròspers.
12: ¿Ustedes están listos para la noche de hoy?
13: Per nosaltres aquest cap de setmana és vital, és el millor cap de setmana de l'any, és patrimoni mundial per a nosaltres i realment fas que tota la teva vida a nivell lúdic i d'oci giri envoltant aquest cap de setmana.
14: Don't ask me the reasons I'm leaving.
15: There no em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Etern serà el sentiment, la gent, els records, l'amor que tinc al meu Manchester City. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
2: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.

0: Són uns breus segons de la vibració de l'energia que s'ha viscut avui a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer concert de Bad Bunny, el primer dels dos que farà la ciutat, però que és també el primer de tota una gira que comença tot just ara. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida, ens diuen. Ha servit de coixí per als seus grans hits. Ha seguit el concert amb Marc Ruiz i ara mateix en directe el podem saludar. Marc, bona nit.
1: Hola, bona nit. Ho sento fluix, no sé com us arribo jo, perquè estic envoltat de les 60.000 persones que estan sortint ara mateix de l'Estadi Olímpic després de viure 3 hores, sincerament, increïbles, d'una energia musical bestial. El concert s'ha dividit més o menys en 3 parts. La primera ha passat a l'escenari principal. Ha estat una descàrrega de música llatina, de salsa, bàsicament. Recordareu que l'últim disc de Bad Bunny, David Tirar Más Fotos, està basat precisament en aquest tipus de música, amb la música que ell escoltava de petit, d'autors com Héctor Lavoe, per exemple, no? I que feien des de Nova York, i precisament aquesta cançó que sentíem de fons, Nueva York, ha estat una de les bombes atòmiques de la nit. La bona part del concert, pràcticament la major part del concert, ha passat en un altre escenari, a la Casita, que és una construcció que imita una casa real de Puerto Rico, tradicional, i des d'allà hi ha hagut convidats com ara Lamine Yamal, per exemple, entre la munió de convidats complien aquesta caseta perquè representa que estava fent una festa d'amics. I una de les convidades que ha pujat a l'escenari a cantar ha estat Bat Gyal. Era la convidada sorpresa que tothom volia saber i tothom especulava qui pujaria a l'escenari. Doncs ha estat Bat Gyal que ha cantat amb Bad Bunny. Un concert que ha acabat un altre cop a l'escenari principal amb David Tirar Más Fotos, per exemple, una cançó que ha sonat meravellosa, que ha allargat, perquè si una cosa ha fet Bad Bunny aquesta nit ha estat jugar molt amb els ritmes, aturar-se, deixar que les masses li fessin un bany i ha aprofitat aquestes minipauses, aquests microtalls dins de les pròpies cançons per fer un esclat de ritme amb el que venia després i fer que tot el públic acabés, vaja, cridant de passió.
0: Ens ho imaginem, cridant de passió i ballant totes les lletres i aquestes melodies. Doncs moltes gràcies, Marc, que vagi bé.
1: A vosaltres, bona nit.
0: Bona nit.
2: No te confunda, no, mejor evita, ey. Un shot de cañita en casa de Toñita, ey. PR se siente cerquita.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
6: 31.294 31294 sèrie 78.
5: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
7: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
8: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
9: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
8: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
10: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
9: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
8: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
0: Catalunya nit.
12: Fly me to the moon. Let me play among the stars.
0: Notícies sota la llum de la lluna.
12: Let me see what spring is like on.
0: Amb Manel Elias,
12: Jupiter and Mars.
0: I Agnès Marquès.
12: In other words, I love
0: Catalunya Ràdio.
12: You.
0: L'humorista Stephen Colbert, un dels presentadors més populars i més crítics amb Donald Trump de la televisió dels Estats Units, ha posat punt final al seu programa The Late Show, que ha conduït durant més d'una dècada, okay? I que era hereu del Late Show amb David Letterman. La CBS justifica la supressió d'un dels seus programes més emblemàtics per la caiguda de publicitat, però Donald Trump no ha amagat la seva satisfacció per la sortida del presentador. L'ha qualificat d'idiota sense talent. L'Oriol Serra, el nostre corresponsal a Washington, l'ha seguit i suposem... Oriol, bona nit de nou, que deus haver rigut.
13: Hola, bona nit, Agnès. Una miqueta. Sí. A veure, són molts late shows en aquest país i tots tenen el seu punt de gràcia, moments més brillants, d'altres que no tant, però vaja, són veus de pes, són veus molt crítiques amb el poder. I ahir doncs en vam veure una nova mostra. Si més no, ahir també hem de dir que va ser un auto-homenatge, el que va fer Stephen Colbert i el seu equip. No van ser doncs potser tan incisius en tantes referències directes a Donald Trump, però després doncs anys en antena tampoc els podem retreure res, perquè han donat molta guerra al trumpisme durant tot aquest temps.
0: Ahir hi va haver moltes referències a Donald Trump en aquest últim programa?
13: Mira, et diria que en van fer algunes. Mira, per exemple, n'hi ha una que potser doncs és la que va ser així com més punyent. Va aparèixer Paul McCartney en el programa i va explicar doncs que com llaven els Beatles als inicis de la seva carrera, i va dir, casualitat o no, que quedaven d'un color com ataronjat, i aleshores evidentment Colbert s'hi va apuntar ràpid, no? I va dir, home, això doncs sembla que s'ha posat de moda en aquest país, no tots sabem a qui feia referència. Mira, aquest és el moment en què Stephen Colbert començava el programa amb aquesta introducció.
14: If you're just tuning into the late show, you missed a lot.
13: El sentim advertint als que fins ahir no s'haguessin connectat al programa que s'haurien perdut moltes coses fins aleshores. Tal com ell mateix apuntava, el programa es va fer un cop més des de l'emblemàtic Ed Sullivan Theater, el mateix teatre on precisament els Beatles van actuar per primera vegada als Estats Units, i Paul McCartney doncs va ser el darrer entrevistat d'aquest Late Show. També va ser el moment més picant del programa, potser la conversa entre Paul McCartney i Stephen Colbert, un Colbert que li pregunta al Beatles sobre la seva visió dels Estats Units, i el músic britànic s'apunta al joc amb ironia.
15: So that's what we thought America was.
16: Això és el que pensàvem, que era Amèrica, la terra de les llibertats,
15: the greatest democracy.
16: La democràcia més gran.
17: Yes.
16: Almenys ho era.
17: Yep. Yep. That was it. Yeah.
16: I confio que encara ho sigui.
17: Yeah, sure. Yeah.
13: Un últim late show que va comptar amb cameos d'actors com Bryan Cranston, Paul Rudd o fins i tot amb la participació de la competència, amb tòtems dels late night shows del moment com són Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel o el mateix Jon Stewart, tots solidaritzats amb Colbert i en contra de la censura trumpista.
0: Molt bé. Escolta, aquesta guerra entre Colbert i Trump ve de lluny?
13: Sí, i tant. Donald Trump ha atacat Stephen Colbert en més d'una ocasió. Ahir mateix va celebrar que s'acabés el seu show a través de les xarxes socials, amb això que apuntaves tu abans, de titllant-lo d'idiota directament. El cas és que els tentacles de Trump han arribat a la cúpula de la Paramount, que és la matriu de la cadena CBS, i ha fet pressió per a la cancel·lació del show. Però la CBS argumenta que es tracta d'una qüestió financera. Ara bé, costa de creure, perquè el late show de Stephen Colbert és un programa d'èxit i líder d'audiència als Estats Units. Els darrers programes, no només el d'ahir, hi hem vist veus de pes defensant la llibertat d'expressió i d'opinió al país i advertint de l'amenaça que Trump suposa pels valors fundacionals dels Estats Units. Tot just abans d'ahir ho feia Bruce Springsteen.
18: Soc aquí aquesta nit per donar suport a l'Stephen, perquè és el primer que es queda sense el seu programa, perquè tenim un president que no sap acceptar una broma. En qualsevol cas, Stephen, aquests són una colla de gent curta de mires que no tenen ni idea de les llibertats d'aquest país tan bonic. Això és per tu.
13: Stephen Colbert tanca així una etapa d'11 anys al capdavant del Late Show, programa que va heredar d'un altre monstre com és David Letterman. A la seva carrera hi ha sumat més de 3.000 programes al llarg de 20 anys, però encara té corda, i segurament és per això que Paul McCartney va posar la cirereta final interpretant aquest clàssic. You say

0: Doncs bé, el final del late show de la CBS després de dècades en antena és l'últim exemple de la croada de Donald Trump contra la premsa. De fet, molt simptomàtic aquest acompanyament que li van fer alguns dels seus competidors en altres cadenes a Stephen Colbert. El president dels Estats Units s'ha caracteritzat per una voracitat manifesta contra els mitjans de comunicació que qüestionen les seves polítiques. Trump és especialment descarnat contra les dones periodistes, a qui menysté també pel seu aspecte i a qui tracta de forma maleducada i amb actituds masclistes i misògenes. Aquest quiet piggy, és a dir, calla porqueta, eh? Això és el que Trump va etzibar a finals de l'any passat a una periodista de l'agència Bloomberg, que l'acompanyava a l'Air Force One i que va gosar preguntar-li pel cas Epstein. Aquesta va ser la reacció de Donald Trump. És una qüestió que clarament l'incomodava i doncs va sortir d'aquesta manera. Ignasi Abad, bona nit.
1: Bona nit.
0: De fet, és un patró de comportament, no?, de Donald Trump que repeteix en el temps i que remunta a la seva primera administració.
1: Sí, fins i tot abans de la seva administració, quan es presentava com a espai a la candidatura republicana, el 2015 va tenir una topada molt sonada i molt viralitzada en aquell moment amb una de les moderadores del debat, Megyn Kelly.
2: You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals.
3: What I say is what I say. And honestly, Megan, if you don't like it...
1: Aquesta presentadora de la cadena Fox va desafiar el llavors candidat Trump perquè qualificava, ella deia, les dones de que no li agradaven, de porques grasses, de gosses, de gandules, els hi deia animals repugnants, i ell deia, responia dient, bueno, ja dic el que dic, escolta, és com una mena de dir, sóc com sóc, si no t'agrada a tu mateix, oi? Com que aquell fragment, efectivament, del debat es va viralitzar, Trump es va dedicar a desacreditar aquesta periodista, Megyn Kelly, dient-li de tot, que era una reportera poc honesta, que preguntava amb ràbia i va arribar a marxar d'un debat posterior que ella tornava a moderar i al qual no va voler assistir-hi. Però si obrim el focus més enllà dels atacs personals, que n'hi ha molts, el seu mantra sobre la premsa no amiga, podríem dir, és que menteix i que enganya. Aquella frase que sovint li sentim dir de les fake news. Tot són fake news. El que no li agrada són fake news o fake media, sí. No? Fixa't el que deia fa 9 anys sobre els mitjans de comunicació.
4: I called the fake news the enemy of the people, and they are.
1: La premsa que menteix és l'enemiga del poble, deia.
0: I ells ho són, eh? Esclar, tot això s'ho creu la seva base, aquests MAGA, no? Els del Make America Great Again.
1: Exacte, aquest mantra de les fake news i d'acusar de mentides als prestigiosos mitjans de comunicació que publiquen notícies que no són positives sobre ell, amenaça els fonaments de la democràcia als Estats Units. Això és el que ens ha dit Elisa Liz Muñoz, que és la presidenta de la Fundació Internacional de Dones Periodistes amb seu a Washington.
5: Donald Trump entén molt bé com funciona la democràcia. Per això ataca totes les institucions que l'enforteixen. I la premsa és la principal institució que exposa la corrupció i l'abús de poder de l'administració avui dia.
1: És a dir, el masclisme i la misogínia també formen part de l'estil de l'actual mandatari de la Casa Blanca, segons ha explicat a Catalunya Ràdio aquesta defensora de la llibertat de premsa.
6: The consistency lies in the attacks.
5: És consistent en l'atac contra les dones, les paraules que utilitza per atacar-les. Tot forma part d'un llibre d'estil feixista utilitzat per líders mundials arreu del món.
0: Esclar, d'aquí la pregunta és què li passa a aquesta professional després un cop Trump l'ha insultat perquè ha fet una pregunta incòmoda, no? No sé si continua assistint a les rodes de premsa i després hi ha les coses més subjectives, si té por de fer més preguntes, no? Com condiciona
1: això? Això depèn de cada persona, eh? Sí. Pot ser que algú s'acoquini, però generalment els periodistes nord-americans estan molt bregats en rebre d'alguna manera, diguem, respostes no fàcils i que més qüestionen la seva feina. Però tornant a la noia que em sentíem al principi, la periodista que sentíem al principi, a qui Trump deia calla porqueta, és un camp bastant simptomàtic perquè sí que passen coses després de que Trump l'assenyali d'aquesta manera, perquè l'insult no solament passa en el moment, sinó que l'acaba estigmatitzant la reportera atacada pel president. Elisa Liz Muñoz recorda que mesos després de l'episodi de l'Air Force One, els seguidors de Trump van continuar assetjant-la.
6: That journalist is attacked.
5: Aquesta periodista rep atacs online perquè ell desencadena la força misògina dels seus seguidors masclistes contra aquesta professional en concret.
1: Per tant, imagineu-vos, eh? Però la periodista de Bloomberg no és l'única que ha insultat Trump.
7: Now, who are you with?
8: I'm with ABC News, sir.
7: Fake news. ABC fake news. Are you stupid? Are you a stupid person? I think you are a terrible reporter. You are the worst reporter. CNN has no ratings.
0: Déu-n'hi-do, aquests insults, sí, un darrere l'altre.
1: És un darrere l'altre,
0: eh?
1: I a cada roda de premsa que seguim, i això és el que ens passa, diguem, quan el Xavier Vilà i jo ens hem plantejat fer aquesta peça, vam dir com reaccionen, què els hi passa als periodistes que reben aquests insults, no? Per això vam voler trobar una veu dels Estats Units que ens respongués això. Aquests insults a professionals de la ABC, de la CNN, tenen per objectiu realment a finalment esquivar les preguntes per a les quals Trump no té resposta. Això és el que ens va explicar Liz Muñoz.
5: Va servir aquests atacs d'una manera infantil i assetjadora per mirar de silenciar-les. Crec que és l'única manera que se li acut de fer-les callar.
1: Tot plegat deu tenir un efecte, de fet, sobre els periodistes que segueixen el president. De fet, aquesta periodista o aquesta representant de la professió ens deia que tot això està degradant el sistema i que els mateixos periodistes acaben tenint por.
0: Doncs aquestes són les conseqüències d'aquesta política de Donald Trump amb els mitjans de comunicació i que en alguns casos, més enllà de l'insult, arriba també a estendre els seus tentacles fins a doncs, provocar, afavorir o fer l'estocada definitiva en un programa com el que hem explicat de Stephen Colbert. Gràcies, Ignasi.
1: Bona nit.
9: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10: El Raval té ja algunes grans peces audiovisuals. Ahir en parlàvem amb l'Àlex Gorina aquí al Catalunya Nit i a partir d'avui, ahir parlàvem de pel·lícules, de cinema, a partir d'avui també una gran, gran sèrie.
11: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
12: Ja, què collons fotem?
13: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
14: Estem a punt de perdre el puto restaurant i jo no veig que fotis res.

0: És rebalejar de Pol Rodríguez, és el creador de la sèrie, per això el tenim avui aquí assegut amb nosaltres. Benvingut al Catalunya Nit.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Avui arriba la sèrie a HBO Max. A partir d'avui es poden veure aquests 6 capítols. És coproducció de 3CAT també, suposo que tard o d'hora es podrà veure també per TV3.
1: Exacte, avui comença HBO Max, un episodi per setmana. I sí, amb aquest model de coproducció amb la Corpo, sí, sí.
0: Jo estic al capítol 3, així que ni que vulgui no podré fer grans spoilers, ja vigilaré de no fer-los, però sí que hem d'explicar que aquí darrere hi ha la teva història, la de la teva vida, la de la teva família, i després hi ha la història de la sèrie, vale? Voldria fer un apunt primer sobre la teva vida, que és l'origen també d'aquesta sèrie. Fes-nos una mica la biografia de Can Lluís abans d'anar al que és la sèrie. Què va ser Can Lluís? Què és Can Lluís?
1: Bueno, explico. La sèrie Rebalejà s'inspira en el que ens va passar a la meva família. La meva família ha tingut un restaurant al centre del Raval des de 1929, es deia Can Lluís. El va obrir el meu besavi, el 29, i el 1946 el van matar amb una bomba que va esclatar dins el restaurant. Van matar el meu besavi i el meu tietavi. Al cap de 3-4 anyets va néixer el meu pare en una habitació sobre la cuina. I aquest restaurant va passar de generacions en generacions, els meus besavis, els meus avis, els meus avis, els meus pares. Hi ha un restaurant que l'estat del Raval, doncs, molt a prop del Paral·lel, era un lloc on sovint venien actors que estaven actuant als teatres del Paral·lel, un lloc molt, molt lligat a la cultura, on podies anar a dinar per un preu molt popular, però no sabies què passaria en aquest restaurant, perquè de cop i volta t'entrava el paret i que era com el paria de casa, o tenies Tony Curtis, o tenies Rafael Alberti, o qui volguessis. I 2017, més o menys, doncs un fons d'inversió va comprar l'edifici. Llavors comencem a rebre pressions per firmar uns contractes abusius. Vam estar 3, 4, 5 anyets de lluita amb el fons i van aprofitar la pandèmia el 2021 i ens van desnonar. A partir d'aquí, doncs, la meva família es queda sense el restaurant, sense la seva feina, els seus ingressos, i és quan jo decideixo prendre'm la venjança per la meva mà i escriure a Rebalejar, amb unes ganes tremendes d'imaginar-me què hagués fet jo si jo no hagués respectat les lleis i hagués lluitat contra Goliat, no?
0: Clar, els creadors, quan heu de fer un documental o una pel·lícula de ficció, suposo que esteu molt temps buscant històries, perquè saps que un cop entres a una història i poses allà molt temps, molta dedicació, aixecar aquests projectes és molt complicat. Tu aquí la història la tenies a tocar, vull dir, és la teva història. Tenies clar que això podia ser una bona sèrie o et feia cosa al ser la teva pròpia vida?
1: No, sí, no tant això, però sí que quan em va passar vaig veure que hi havia uns elements com molt de thriller, no? Hi havia com una conta enrere, un sentiment d'angoixa que teníem tots nosaltres i ens sentíem molt desprotegits. Però llavors vaig començar a investigar per què passen aquestes coses, quins són els actors interessats, quines són les forces d'interès en un pis buit, no? Llavors començo a investigar, començo a reunir-me amb gent de fons d'inversió, amb agents, començo a veure'm amb la gent del barri, a col·lectius de defensa de vivenda, començo a col·laborar amb associacions del barri que estan amb xavals al carrer que no tenen un lloc per viure, i me n'adono de la complexitat que té tota aquesta problemàtica que ens travessa a tothom, i llavors me n'adono que això no pot ser un llargmetratge, això ha de ser una sèrie, vull dir, per donar-li la profunditat necessària, i llavors començo a teixir aquest thriller asfixiant i que ple de dinamisme on no pares de córrer pel Raval.
0: És realment molt interessant. Ara ja, mira, ara passarem de Can Lluís a Can Mosques.
1: Exacte.
0: Que és com es diu a la sèrie, el restaurant aquest familiar. Crec que és, com ara deies tu, una història que té molts elements, molt ric, moltes capes, però de grans temes, és a dir, dels temes que estan ara mateix, que en parlem, per exemple, contínuament en aquest informatiu, no? Com és el tema de l'habitatge, com és el tema de... acollir bé la gent que ve d'altres països, amb quines ajudes compten, amb com se'ls mira determinada gent, amb la convivència als barris, etc. I després té un estil visual, aquesta sèrie, impressionant. Per tant, anirem per parts. Ara voldria entrar en això, en l'estil visual. Mm-hmm. Crec que té un segell, aquesta sèrie, una factura visual que no estem gaire acostumats a veure. Com ho heu aconseguit això? I aquí hem de posar-hi també Isaac i la Cuesta, perquè la direcció la feu conjuntament, eh?
1: Sí, l'Isaac i jo codirigim els dos primers episodis i després ja en quedo jo sol. Però sí, bueno, el fet és que aquesta sèrie, la primera voluntat era fer un thriller, però que fos el més realista possible, no? Fer com una representació hiperrealista del que està passant a les nostres ciutats, on deies tu temes tan importants com totes que deies tu, més la gentrificació, turistificació, abusos, impunitat per grans empreses, no? De poder fer el que poden fer. Llavors, com fer un thriller perquè arribi tothom, però al mateix temps que no ho vegis de lluny, no? Sinó que t'apel·li directament i que t'hi vegis molt representat, no? Llavors vam optar per fer aquest hiperrealisme que utilitzem, doncs, anem a dir que abracem com certes tècniques més del món documental, sí, diguéssim, i l'apliquem a la ficció. Llavors, doncs, tens una càmera molt moguda, amb zooms que busca l'acció, que està passant per aquí o passant per allà darrere, on sembla que siguin com càmeres amagades però no ho són, on rodem amb els carrers oberts, amb la gent, amb els veïns que se'n van a treballar, nosaltres estem amb els actors allà rodant amb ells i els he de tapar les cares, els he de pixelar les cares per protegir la identitat, o decisions, doncs, de construcció de decorats, que agafem un edifici sencer buit al cor del Raval i construïm sencer un restaurant on funcionen les planxes, on funcionen les fregidores, la campana extractora...
0: Ah, o sigui que allò és decorat, tot el que veiem.
1: Tot allò
0: que
1: és
0: veiem.
1: Un edifici buit que el vam agafar i l'hem construït tot.
0: Doncs sí, a sí, mi sí, me l'heu colat, eh?
1: Sí,
0: a
1: bueno,
0: mi a tothom que
1: aquesta,
0: la vegi, clar.
1: Aquesta és la màgia del cinema i la gran feina de Laia Colet, en aquest cas, gran director de l'art. I després, doncs, tota la feina amb els actors també d'aprendre a cuinar, perquè Lluís Castells no sabia cuinar i va haver de fer un curs que ens va ajudar a associacions del barri com impulsem per donar classes de cuina als actors. I totes les decisions han sigut en aquest sentit, no? Buscar aquest realisme i retratar un Raval tal com és, i retratar una Barcelona tal com és, així de dura és Barcelona, així de dura és una Barcelona de contrastos, una Barcelona que està plena de turisme que ve al port de Barcelona amb grans creuers a milers i milers de persones i que al mateix temps, mentre aquesta gent van baixant dels creuers pensant en una Barcelona preciosa que ho és, amb els grans museus i grans monuments, al mateix temps hi ha moviments veïnals als carrers del Raval que intenten defensar el barri, no?
0: Perquè un dels dos germans, el que interpreta Enric Auqué, té una feina a banda del restaurant, té una feina també al port de Barcelona, i aquest contrast també entre les seves condicions dures de feina i com van arribant efectivament aquests grans creuers amb els turistes que passaran un dia a la ciutat i marxaran. Amb aquest estil realista que heu fet, imagino per tant que gravàveu, és a dir, situàveu els actors enmig del carrer, allò sense gaires talls potser, o això, perquè...
1: Sense cap tall, no, sí. Realment hi ha planos enmig de les Rambles, diguéssim, el que es diu cinema guerrilla, diguéssim, sí, no? Sí, que és sí. El més cru possible, i sí, sí, rodàvem el Raval sense tallar carrers, amb els actors, amb el Sergi López, amb la Maria, amb l'Enric, i és molt interessant perquè tu t'adonaves que al Raval, els veïns del Raval, doncs no els importa el que estàs fent tu. Ells tenen les seves vides, les seves situacions més dures o menys, però que passaven per allà i s'integraven perfectament a la ficció, i a mi m'entusiasmava aquesta idea.
0: Sí, sí, és veritat que això li dona un realisme, el que deies tu, com si estiguéssim realment espiant, nosaltres també passant per aquests carrers. Aleshores, per exemple, l'Enric feia comentaris amb alguns vianants que això no hauria estar ni guionant, no?
1: Sí, no, hi ha escenes així més improvisades, no?, de jugar una miqueta bueno, amb el que podia passar i les respostes que podia tenir la gent, no?
0: Clar. Tu suposo que la ficció ets un dels dos germans, entenc. Què hi ha de real? És a dir, ja ens has explicat la història del que va ser Can Lluís, de la història que explicava la sèrie. Quins elements, diguéssim, has introduït tu perquè funcioni també com a thriller, com deies?
1: Sí, no, aviam, ja de real hi ha la premissa. A partir d'aquí jo veig que hi ha molts elements que potencio el seu dramatisme per posar-los amb el to de thriller, però sí que és una estructura familiar, sí que hi ha molt de relacions interfamiliars amb una cuina i un negoci familiar on es mescla el treball i lo personal. És cert que tot el decorat està ple dels records que teníem a Can Lluís, de les fotos familiars, de les llibres de firmes de la gent. La meva mare era la que feia de coach de cuina de la Lluïsa Castells. Però al final és una ficció, és amb voluntat de que sigui molt popular, molt oberta, és trepidant, i amb voluntat internacional, perquè és una sèrie que explica el problema que està passant a Barcelona, però que jo crec que encara estem a temps de salvar-la, a Barcelona, però és que el que no pot ser és que Barcelona es converteixi en el centre de París, en el centre de Roma o en el centre de Londres. És un problema que està passant a totes les ciutats del món, on hi ha una impunitat, perquè les lleis permeten, doncs, a grans fons d'inversió que per motius purament econòmics, doncs tenen la capacitat de comprar edificis sencers i anar expulsant els veïns per turisme, i al final doncs et veus exemples com Roma, que de 400.000 habitants en certs barris s'han acabat a 20.000 habitants, tota la resta són turistes. Llavors estem a... Jo crec que no hem arribat a aquest punt a Barcelona, però crec que d'alguna manera, i t'ho dic clarament, revelejar apel·la a això, apel·la a la protesta, a queixar-nos i a la rebel·lió, de no conformar-nos amb una ciutat que no ens agrada.
0: Clar, sí, perquè el que s'hi exposa és clarament també injustícies que sembla mentida que puguin passar, però que passen, i que passen més del que ens pensem. Aquí vam tenir assegut, on estàs tu, el Francesc Orella, fa temps, però que s'havia acabat de gravar, i ens va dir, atenció amb això que he fet, que està molt bé. Recordem que els actors són Enric Auqué, la Maria Rodríguez, Sergi López, Quim Ávila o Francesc Orella, per dir els principals. Si tornem a la vida real, els teus pares, un cop tanca, i bé, la família, un cop tanca el restaurant, ja no han volgut tornar al món de la restauració o què?
1: No, la meva família, un cop ens tanquen el restaurant, i que és un procés traumàtic, uh-huh, i que a més et quedes sense el teu sostens, no?, d'ingressos, i a sobre tu has d'indemnitzar el teu personal perquè és responsabilitat teva com a empresari fer-ho, i que ho fan enmig d'un context pandèmic on no saps què passarà, doncs els meus pares van decidir jubilar-se directament i passar a una vida més tranquil·la i més agradable. Però els hi queda el record de tota la vida, els grans moments amb els clients, amics, diguéssim, que han passat, i la gent són gent molt generosa, són gent que els agrada molt el restaurant com un lloc, doncs, on emmirallar-se amb els seus clients, no?, de poder aprendre dels seus clients i poder compartir moltes anècdotes.
0: Han vist la sèrie els teus pares o què?
1: Oh, i tant.
0: I què?
1: L'han vist. Hem vingut a Berlín amb mi, hem estat a la Berlinale plegats. Aquesta setmana hem fet l'estreno al Cinema Saribau. El primer vaig fer un passe maraton dels 6 episodis amb tots els actors, i vaig convidar els meus pares, i els pobres estaven en xoc. Els pobres no podien ni menjar ni beure quan va acabar, estaven allò, van haver de marxar caminant i pair una mica, perquè són molts records, perquè hi ha molta tristor i hi ha molta ràbia, i tot s'ha de gestionar. Jo només penso en que ens ha passat això a nosaltres, però per sort no ha sigut la nostra vivenda, només ha sigut el nostre restaurant, i només penso en la gent que està en aquesta situació i es queda al carrer sense vivenda. No puc imaginar el que poden passar. M'explicava un amic meu, l'altre dia vam fer un passe a la Filmoteca pel barri, gratuït, perquè veiessin el primer episodi, i un dels meus amics de l'escola treballar al CAP d'allà de Drassanes, del Raval, i és especialista en malaltia mental. i m'explicava que la quantitat d'augment que hi ha de casos d'enfermetat mental provocat per desaucis. I no m'estranya, no? Llavors, crec que... I això és una cosa que també planteja la sèrie, no? Tot el fet de la pressió, no? La pressió o la impunitat que tenim del que està a dalt nostre, com apreta el que està a sota seu, i com aquest que està a sota apreta encara més el que està a sota, i aquest encara més el que està a sota. Llavors, la sèrie té voluntat també de que ens plantegem nosaltres mateixos també com a classe mitja quina responsabilitat tenim amb tot això, no? Vull dir, tot aquell pis de la iaia, que la pobra quan ja ha marxat, doncs què fa la família, i nosaltres tenim doncs, la possibilitat de... Ai, no, doncs anem a pujar 100 euros o 200 euros, no? Perquè ens el pagaran. Pensem-hi. Pensem-hi què està passant, no? O pensem també com avui dia la societat ens separa en dos tipus de persones, o com avui dia la vivenda pot ser, i és, jo crec, el factor de més gran desigualtat de la nostra societat. Avui o tens casa...
0: Sí.
1: Perquè anar de lloguer és una locura.
0: Sí,
1: llavors,
0: sí.
1: Sisplau, associem-nos, militem i protestem i demanem lleis que emparin a tothom, sisplau.
0: Totalment. Aquí hem tingut economistes que ja ens deien, ens advertien que ben aviat la barrera entre pobre i sobreviure, no ric, sinó pobre i sobreviure, és que els teus pares t'hagin deixat una casa o no. És a dir, que aquí avui...
1: Clar, sí, poden, perquè igual l'has de vendre perquè li has de pagar la residència, cuidado. Sí, sí. Vull dir, és que ja no crec que ni puguem...
0: Ni tan sols això.
1: ...pensar en herència. És que estem... I no pot ser. No pot ser que, diguéssim, que un ciutadà d'una ciutat no vulgui que li arreglin el carrer, el seu carrer, perquè sap que li pujarà el lloguer. No pot ser que estiguem tan desprotegits. No pot ser que tinguem aquesta contradicció com a ciutadà. No pot ser que siguem o gent sense casa o turistes.
0: Sí, sí.
1: No pot ser. Llavors, bueno, això és el que... Però, a veure, tot això és rebrejar, recordo tothom, és un thriller, és una pel·lícula d'acció, és una pel·lícula dinàmica, de grans personatges, de conflictes entre família, vull dir que és per passar una estona.
0: I tant, i que enganxa molt, eh? Jo estic a la meitat, però enganxa molt. Ja per anar acabant, si algú entra ara a Can Lluís, trobarà que està obert.
1: Sí, Can Lluís està obert, no és nostre. Va haver una altra gent que van lograr comprar a l'espai al fons d'inversió i han obert un restaurant que es diu Can Lluís i posa que és des de 1929 i allà està, i ells estan fent el que poden perquè tothom s'ha de guanyar la vida en aquest món, i tots sabem com són les coses i aquest negoci com és, i està clar que tothom li interessa poder tirar endavant.
0: Els divendres sempre convidem algú de l'àmbit cultural per parlar de coses interessants. Avui ho estem fent amb l'autor, el creador de Rabalejar, en Pol Rodríguez, i sempre acabem aquestes converses amb un parell de preguntes. Una notícia que t'hagi cridat l'atenció aquesta setmana, Pol.
1: Bueno, aquesta setmana jo he anat molt, molt liat, perquè estem de promoció, sí. Hem fet estrena a Madrid, Barcelona, a tot arreu, però crec que és el gran tema, no? El gran tema de Zapatero.
0: Sí, sí, sí.
1: És el gran tema, i és un tema que, bueno, ja es veurà lo cert o no cert, vull dir, això ja... Però el que fa por és el que pot afectar això a les futures eleccions, jo crec, i la força que pugui tenir certs partits, i nosaltres ens dediquem a la cultura. Ja sabem què passa quan pugen certs partits a la cultura, amb la qual cosa això, doncs, crec que fa molt més mal, i crec que em pregunto el per què surt ara, no?
0: Doncs, sens dubte, el tema d'aquesta setmana, i aquesta mateixa pregunta se l'ha plantejat en veu alta també molta gent. I si haguessis de dir un pla cultural, alguna proposta?
1: Doncs mira, hi ha el concert d'un company vostre, no? Del Guillemino.
0: Ah, sí,
1: que,
0: sí.
1: A Sants, que té el concert avui, crec que és, no?
0: Doncs sí, és una bona proposta, perquè va fent música i va traient cançons. Tu tens algun projecte? L'home que tinc aquí al costat ha treballat, per exemple, amb Catherine Bigelow, amb aquells documentals. Ara aquest Rabalejar, també Misaki Lacuesta, el Segundo Premio.
1: Uh-huh.
0: A partir d'ara, què?
1: Bueno, a partir d'ara, doncs, de moment, promo, que ja està molt bé, doncs ja amb diverses coses, vull dir, com a cineastes costa tant aixecar un projecte que n'has de tenir dos, tres o quatre en ple funcionament i el primer que surti, doncs endavant, no? Però això és una feina molt de marató i de no parar i de convèncer molta gent i no hi ha projectes, hi ha ganes, però de moment a disfrutar una miqueta, a rebalejar i a veure si a la gent li agrada i a veure què passa.
0: Estic convençut que la majoria, la gran majoria dels que la veuran els agradarà molt. Moltíssimes gràcies i felicitats.
1: Gràcies a vosaltres.
2: 3:15 de la nit. És hora de treure el cap a la rotativa per veure si estan imprimint ja diaris. En Raül Caballol, bona nit.
3: Bona nit, Agnès.
2: T'han arribat les portades?
3: Sí, ja les tinc aquí.
2: Vinga, doncs, què destaca l'Ara, per exemple?
3: Doncs ara l'obertura la dediquen al tema de la Generalitat als comptes, diuen Illa aconsegueix pressupostos per acabar la legislatura. La foto principal apareix Bad Bunny i diuen efervescència Bad Bunny a l'estadi olímpic. El cantant de Puerto Rico hi va fer el primer dels dos concerts que estan previstos a Barcelona. I Periódico, l'edició en castellà, l'obertura diuen Esquerra i Comuns faciliten a Illa el impulso de la legislatura. Foto principal a una vista aèria de Montserrat i diuen así se ha investigado el caso Andic i apareix el recorregut que els Mossos estan investigant que va haver-hi i fins al lloc de la caiguda.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs moltes gràcies, Raül, que vagi bé, bona nit.
3: Gràcies, bona nit, adéu.
0: Tenim més portades aquí també, Manuel.
4: Sí, temes que es repeteixen al Punt Avui, que obre amb la imatge d'una bombona d'oxigen. El govern respira, els acords de pressupostos amb Esquerra i Comuns permeten a l'executiu de Salvador Illa agafar aire. També en aquesta portada, Bad Bunny, gresca llatina sense límits i que el Barça busca Oslo contra el Lió, la quarta Champions femenina. I tenim també la portada del País, que diu que el jutge rastreja comptes a l'estranger dels investigats pel cas Plus Ultra. La foto és per Bad Bunny aquesta nit a Barcelona. Barcelona s'entrega a l'orgull porto-riqueny en la gira de Bad Bunny i també en portada que Guardiola s'acomiada del Manchester City després de 10 anys.
0: Gràcies, Marc. Bon cap de setmana.
2: Igualment. Bona nit.
0: Doncs 12 minuts i mig perquè arribin les 12, perquè se'ns acabi el dia, perquè se'ns acabi el Catalunya Nit, i com sempre intentem fer-ho amb la millor de les companyies. Aprofitem cada segon aquí.
2: La persona que avui tindrà l'última paraula del dia va treure la nota més alta a la selectivitat l'any 2007, un 9,69, de fet. Després va estudiar arquitectura i va exercir com a arquitecte, però quan arribava a casa, en lloc de mirar blogs i revistes d'arquitectura, es posava a dibuixar. També li agradava molt explicar històries. Així que l'any 2020 va capgirar la seva vida, va dir adéu a l'arquitectura i es va posar a inventar relats i a il·lustrar-los. Ara acaba de publicar la història de Tortill Poltrona i el Circ Cric. La nostra convidada d'avui és la il·lustradora Berta Cussó, que viu a Berlín. Bona nit, Berta.
5: Hola, bona nit.
2: Escolta, molt contents que ens hagis seguit en la distància, perquè efectivament ets d'Alemanya, però la primera pregunta que fem sempre obligada per tothom, has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?

0: Tot avança com molt ràpid, no? I efectivament tot sembla molt distòpic. Escolta'm, tocant de peus a terra i en aquesta realitat que vivim, tu has explicat la història del Circ Cric. Com vas arribar en aquest moment? Com vas pensar? Aquí hi ha una història.
1: Doncs jo havia anat al circ de petita i tenia molt bons records. I després, de gran, també hi havia anat tornant. I no sé si va ser escoltant alguna entrevista al Tortell que vaig pensar, ostres, és que m'encantaria poder fer un petit còmic, dibuixar aquesta història. I quan m'hi vaig començar a posar, dic, bueno, vaig a mirar a veure quina informació trobo, com vaig estructurant la història, però de seguida em vaig adonar que això donava per un llibre i no per una historieta curta. I ja m'hi vaig posar i, bueno, ha sigut un procés llarg, però m'ho he passat molt bé, perquè és una història fantàstica i superinteressant.
0: Tot el que s'explica és exactament tal com va passar? O hi ha algun punt de ficció?
1: Bueno, el punt de ficció és la veu aquesta de la puça, no? El narrador, que és el que és la puça Orsaway, que acompanya el Tortell en els espectacles, i és el que m'ha permès, doncs, posar algun comentari, no?, i aportar alguna coseta. Però la història i els fets que explico sí que són recollits reals, doncs, des de que els inicis del Circ Cric, totes les dificultats i les anècdotes són reals, sí.
2: És que tots els que hem vist el Circ Cric, aquesta puça, d'aquesta puça ens en recordem, eh? És un gran personatge, i ha tota la història també d'una família, i després el teu estil a l'hora de fer els dibuixos. Pels que ens estan escoltant, i com que això és la ràdio, com podem entendre el teu estil? No sé si és aquarel·la, com fas aquests dibuixos tan bonics?
1: Doncs sí, és tot treballat analògicament, amb aquarel·la i detalls de llapis de color, i sí, després escanejat, retocat el que faci falta, no? A vegades arreglar alguna coseta, però són tots dibuixos fets a mà, a tot color, per treballar una mica aquest món del circ, no? Que crec que també té molt aquesta cosa, doncs, artesana i de treballar i ben ple de color i de màgia.
2: Suposo que la família, ja els hi diem els Poltrona, tota la família deu haver quedat molt contenta.
1: Jo crec que sí. Mira, just els vaig veure el cap de setmana passat, el dijous vam presentar el llibre, van venir a presentar el llibre a Sarrià, i després el diumenge vaig pujar jo al circ, i ha sigut com molt bonic poder compartir també aquest moment de presentació del llibre amb ells, perquè clar, els últims, sobretot cap al final, per anar tancant el llibre, jo anava parlant sobretot amb la Montse, preguntava detalls, em passava més informació, llavors ha sigut com molt maco poder presentar-ho amb ells. Bert, crec que han estat contents.
2: Segur que sí. Berta, no sé si te'n recordes, perquè jo no me'n recordava, però preparant aquesta entrevista, llegíem aquí la presentació, tu i jo tenim una història, tu saps això?
1: Sí, tu vas venir a casa meva quan va ser l'una de les selectivitats.
2: Ara, mira, escolta això.
3: Un 969, sí, però no s'imaginin una noia enclaustrada a les 24 hores.
4: Toco la flauta, també vaig a un gimnàs per l'esquena. Després
2: 2007,
4: amb els amics, amb la gent de l'escola, sobretot, són amb els que em faig més.
2: Però és no que sé, això, Berta, no sé si te'n recordes tampoc, perquè he anat a l'arxiu de TV3, ens ho hem mirat. 7 anys després us vaig tornar a venir a buscar a les persones que havíeu tret les notes més altes de la selectivitat, és a dir, 2007-2014, I bé, tu aquí explicaves que volies estudiar arquitectura, tenies clar que volies viatjar, que això ho has fet. Què ha acabat passant amb l'arquitectura?
1: Doncs, bueno, a veure, els estudis, és una, vull dir, a mi m'agrada l'arquitectura, és una cosa bonica i m'ha portat molt, però la feina del dia a dia, hosti, no era per mi, la veritat. Em passava moltes hores a l'ordinador, dibuixant i redibuixant detalls constructius, moltes reunions amb senyors alemanys de mal humor, saps? Com que no, al final pensava, però què estic fent amb el meu temps i amb el... No, cada dia així fins que em mori, ostres, no? I acabes fent feina potser per gent que té molts diners i dius, però vaja, potser puc utilitzar millor els meus dies, no sé.
2: I tu que tenies aquesta supernota, ara no te'n penedeixes de

0: Haver escollit, no sé, Belles Arts o bé l'arquitectura també t'ha servit pel que estàs abocada ara en el món de, per exemple, del còmic?
1: M'ha servit molt. Jo ho tornaria a fer. No sé, la manera de pensar, també d'observar, sí, de ser capaç de tirar endavant projectes creatius, no? Al final fas còmic, fas arquitectura, fas una altra cosa, però és tirar endavant des d'una idea inicial fins a materialitzar una cosa. Per tant, crec que m'ha ajudat molt en aquest sentit, sí.
2: El fet de treure una nota tan bona, que lògicament ja venia també, doncs, entenc, d'uns estudis en què sobresorties molt, et va afegir pressió a l'hora de triar una carrera? És a dir, aquella cosa de que tinc la capacitat d'haver arribat fins aquí amb aquestes notes, destacar tant, he de fer alguna cosa que reverteixi en la societat. Això és un pensament que passa en algun moment pel teu cap?
1: Bueno, era més aviat de dir, ostres, tinc com moltes portes obertes, i de fet vaig estudiar arquitectura per això, perquè a mi m'agradava, doncs, la filosofia, les matemàtiques, la física, la història de l'art, el dibuix. Dic, bueno, arquitectura, crec que veuré una miqueta de tot això, i va ser més això, no?, de que em costava escollir una sola cosa i arquitectura tenia com aquest atractiu, que encara són uns estudis prou generalistes i aprens moltíssimes coses diferents.
0: Aprofitem per recomanar també els còmics anteriors que has fet. Tu vas començar en paral·lel, després va venir La Conca dels Àngels, ara tenim aquesta extraordinària història del Sir Creek. Quin altre tens en ment?
1: Bueno, ara, clar, acabo d'acabar el del Sir Creek i no en tinc cap en marxa, però sí que tinc una idea, que vull fer un còmic de ficció, perquè tot el que he treballat ara sempre, no, tenia més o menys ficció, però estava molt basat en una documentació prèvia, i per tant crec que serà el meu proper projecte, però encara no tinc començat, tinc la idea només.
2: Bé, bueno, ja és alguna cosa, eh? Tenir sí. Una idea ja és veure un planeta, no? I de cop a cop, doncs, li has d'anar donant la forma. Venint de l'arquitectura, acabes fent aquest dibuix. Has dibuixat tota la vida?
1: Sí, jo de petita era el que més m'agradava, em passava hores i hores dibuixant a la tauleta aquella petitona, amb una cadireta petita, sí. No ho he deixat mai.
2: No ho has deixat mai, d'aquí ve, doncs aquestes coses sempre s'ha de pensar, un nen de petit feies alguna cosa relacionada amb el que fas de gran i moltes vegades hi ha un fil conductor.
0: T'agrada dibuixar posant-hi música o què? O no? O has d'estar en silenci, relaxada, com ho fas?
1: Depèn. Sí que em poso música o ràdio o escolto podcast quan estic ja com acabant de resoldre els dibuixos o fent els acabats, no? I quan estic com planificant, com si diguéssim, les pàgines i com si diguéssim escrivint, no?, muntant l'estructura, em costa més escoltar alguna cosa. Doncs m'he ara... de concentrar, perquè és com escriure al final.
0: Doncs ara ens posem en mode planificant, quan sí que n'escoltes, perquè posem l'última cançó que escoltarem avui.

0: Aquesta setmana ens ha acompanyat a la sortida del Catalunya Nit Laiki Li. Aquesta cançó es diu Not Gonna Cry. I nosaltres no plorarem perquè el programa s'estigui acabant, perquè dilluns tornarem. Aquesta setmana hem tingut a la producció l'Aurora Guindo, que ens ha ajudat molt i molt, el Marc Güell, com sempre, Luis Ángel Alonso, el Marc Presseguer, la Lídia Urriols i tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Però abans de dir-vos bon cap de setmana, ens queda una última cosa, Agnès.
1: I haurem de posar l'última paraula al dia, al programa i a la setmana laboral. No ho farem nosaltres, no ho fem mai, sempre ho fa el nostre convidat que ens acompanya al llarg de les dues hores del programa. Avui és la Berta Cussó, il·lustradora. Fa 19 anys va ser la millor nota de la selectivitat. L'arquitectura la va portar a Alemanya, a Berlín. Encara continua allà, però ara dibuixa amb aquest llibre tan bonic que ens ha explicat la història de Tortell Poltrona i el Cercle. Gràcies, Berta, per acompanyar-nos. Tens temps per a l'última paraula del dia.
2: Doncs bona nit a tothom i molt bon cap de setmana.

0: El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports. El Barça femení de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia 3 complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
5: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesura a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
10: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombrosos ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3CAT Info.
11: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any, per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien creixen algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
0: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a portar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
14: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
15: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
14: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic en detriment d'Europa per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
16: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
14: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
17: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu, a totes hores.
14: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
0: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls n'oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
18: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
0: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent, com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total, hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
19: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaíta, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A Cor Que Vols, el samplejat d'Andy Montañez i el Gran Combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamine Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha costat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
0: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
20: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar y después las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. Ni ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: Esports. En David Ubach.
1: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olympique de Lió a l'estadi Ullevål, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
21: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
1: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olympique de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça Olympique de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
1: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
22: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
1: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Real Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, el preparador blanquiblau, té clars els comptes.
23: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen, y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
1: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
24: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
1: Unes paraules a Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'entrenador Bajenga ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
25: Don't ask me the reasons.
26: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
1: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
27: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
1: Tornant al Barça, el president Joan Laporta ha admès que l'aposta per Flick els ha sortit millor del que esperaven a la directiva. I que encara que el club entri en la norma de l'1x1 del fair play financer, tocaran de peus a terra a l'hora d'anar al mercat.
28: No por estar en la norma 1 vamos a fichar más. Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1-1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
1: Parlem ara en clau poliesportiva.
7: L'actualitat esportiva a fons.
1: A la Lliga Sobal d'Handbol hi ha hagut doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. Això sí, els granollerins es queden sense opcions d'accedir al segon lloc, ja que el Logroño ha guanyat. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB, el Manresa visita aquest dissabte la pista del Gran Canària a la jornada 33.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units, s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades d'aquest any és el nou espai per als visitants. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Doncs que el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Caroline Graham ha completat la sessió.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.

0: Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. Alicia Romero, consellera d'Economia.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar en la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, els quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han d'ingressar via impostos. El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estaran previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
3: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica que la Generalitat aposti per la línia de tren orbital abans de resoldre els problemes que pateixen els regionals que circulen pel sud del país. L'entitat agraeix que el Parlament hagi votat a favor de reclamar els trens semidirectes, però reclama celeritat. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galiana, portava de Transignes.
5: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia lo poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni lo mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
4: El retorn dels semidirectes, juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet, han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
5: Antigament, l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos dos semidirectes i estes parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
4: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora 2 nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos amb parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
7: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
8: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
7: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
7: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: De la plana internacional destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Dos dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro, als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
9: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad. Un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
0: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen apenas 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
10: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
0: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa àrtica com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington, Oriol Serra.
11: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
12: El nostre mandat a la FED és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
11: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la FED arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
13: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
14: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica 3Cat Info la coordinadora d'Emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
15: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
14: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
15: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
14: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
0: El sindicat agrari Assaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president d'Assaja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
16: Amb els esforços que està fent el sector no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de Saja Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
0: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
17: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i costa daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires, boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien creixen algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
6: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els quatre primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven

0: 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que unes quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
1: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs, dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
0: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies el 27 de maig ni el 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocada després d'arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè és representant sindical de Comissions Obreres.
2: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
0: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. Recta final del Festival de Cinema de Canes, les travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquest dissabte, estan molt obertes, amb La bola negra dels Javis entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquest divendres, d'altra banda, una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
3: Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast & Films, s'ha endut l'Ull d'Or al millor documental del festival. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Angarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus amb els que analitza els últims 50 anys de la complexa societat iraniana contemporània. A la secció Uncertain Regard, la categoria de plata del festival, el guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner. També han tingut premi Elephants in the Fog, la primera pel·lícula del Nepal que mai ha competit a Canes, o la francesa Iron Boy, una cinta d'animació pintada a mà. Pel que fa a la Palma d'Or, 4 títols entraran al palmarès gairebé de forma indiscutible. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudà. També tenen molts números La bola negra dels Javis, que ha impactat, però no de forma unànime, Amarga Navidad, perquè és Pedro Almodóvar, i Javier Bardem com a millor actor per El ser querido.
0: A Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició. Hi participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per a visitants. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
4: L'Aplec torna un any més a Lleida i altre cop bat rècords de participació. Este divendres s'ha donat el tret de sortida amb lo Caragolasso i ara la festa continua fins diumenge i amb un convidat sorpresa, la calor. I és que durant el primer dia d'Aplec la temperatura ja ha arribat a fregar els 35 graus i s'espera que continuï molt alta durant tot el cap de setmana. Això ens deien alguns penyistes.
5: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
6: Home, està sent dur, la veritat.
7: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
8: Una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
4: Destaquem que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge, la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
0: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Així ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
9: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa de cert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
10: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i, a més, sempre tens equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor.

0: pel premi.
1: El premi el convoca anualment el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
2: Esports. En David Ubach.
3: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. En l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
4: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
3: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
2: 3CAT Info.
3: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elge a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
5: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
3: Michel recupera bé el Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanquiblau, té clars els comptes.
6: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
3: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així. En ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
7: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
3: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'entrenador Bajenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
8: Don't ask me the reasons.
9: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
3: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I que també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
10: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
3: Parlem ara en clau poliesportiva.
2: 3CAT Info.
3: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olimpiakó jugaran diumenge a la final. A les semifinals d'aquesta final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olimpiakó 79, Fenerbahçe 61. Afegirem encara que en waterpolo aquest divendres ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. El Mataró ha derrotat el Sabadell per 10-12 al segon partit de la semifinal i s'enfrontarà amb el Sant Andreu en la lluita pel títol, el millor de 3 partits. La derrota del Sabadell ha suposat el comiat de David Palma després de 9 anys a la banqueta sabadellenca. El Barça de futbol sala afronta aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. L'equip de Javi Rodríguez juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
11: Home, un punt de venjança el portem, et mentiria si et digués que no. De l'última copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí.
3: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 km entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 km d'alta muntanya amb tres ports de primera categoria.
2: 3CAT Info.

0: El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports. El Barça femení de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a Ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els Comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia 3 complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
5: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres de Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesura a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
10: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3CAT Info.
11: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe en plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires, boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas a un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
0: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a portar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
14: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
15: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
14: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic en detriment d'Europa per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
16: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
14: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
17: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu a totes hores.
14: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
0: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls n'oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
18: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
0: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
19: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina. Les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaita, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A cor que vols, el samplejat d'Andy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamin Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha acostat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
0: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
20: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar. Y después, las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: Esports. En David Ubach.
1: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olympique de Lió a l'estadi Oleval, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
21: L'equip ha crescut molt a través de tota la temporada. Ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt. Tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
1: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olympique de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça Olympique de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
1: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elche a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
22: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa, molta confiança en els jugadors.
1: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Real Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, el preparador blanquiblau, té clars els comptes.
23: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen, y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
1: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així, en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
24: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
1: Unes paraules a Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'entrenador Bajenga ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
25: Don't ask me the reasons.
26: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
1: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
27: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
1: Tornant al Barça, el president Joan Laporta ha admès que l'aposta per Flick els ha sortit millor del que esperaven a la directiva. I que encara que el club entri en la norma de l'1x1 del fair play financer, tocaran de peus a terra a l'hora d'anar al mercat.
28: No por estar en la norma 1-1 vamos a fichar más. Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1-1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
1: Parlem ara en clau poliesportiva.
7: L'actualitat esportiva a fons.
1: A la Lliga Sabaldambol hi ha hagut doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassó a Dirun i relegar els bascos al quart lloc. Això sí, els granollerins es queden sense opcions d'accedir al segon lloc, ja que el Logroño ha guanyat. El Barça, ja campió, ha superat el Torre la Vega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB el Manresa visita aquest dissabte la pista del Gran Canària a la jornada 33.
7: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que al juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units, s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per als visitants. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Doncs que el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Caroline Graham ha completat la sessió.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa

0: Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. Alicia Romero, consellera d'Economia.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, els quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han d'ingressar via impostos. El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estaran previstos per al 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
3: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica que la Generalitat aposti per la línia de tren orbital abans de resoldre els problemes que pateixen els regionals que circulen pel sud del país. L'entitat agraeix que el Parlament hagi votat a favor de reclamar els trens semidirectes, però reclama celeritat. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galeana, portava de Trens Dignes.
5: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia el poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni el mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
4: El retorn dels semidirectes, juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet, han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
5: Antigament, l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos dos semidirectes i estos parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
4: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora 2 nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos en parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
7: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres de Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
8: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
7: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
7: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: De la plana internacional destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Dos dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present en nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
9: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad, un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
0: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen apenas 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
10: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
0: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa Àrtica com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington, Oriol Serra.
11: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
12: El nostre mandat a la Fed és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius amb coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
11: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la Fed arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
13: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
14: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica Tres Cat Info, la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
15: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
14: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
15: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
14: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
0: El sindicat agrari Asaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president de Saja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
16: Amb els esforços que està fent el sector, no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de Saja Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
0: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
17: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires. Boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
6: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A la xarxa d'autobusos de Barcelona, durant els quatre primers mesos de l'any, s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de

0: en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies el 27 de maig ni el 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocada després d'arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè és representant sindical de Comissions Obreres.
1: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
0: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. Recta final del Festival de Cinema de Canes, les travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquest dissabte, estan molt obertes, amb la bola negra dels Javis entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquest divendres, d'altra banda, una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
2: Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast & Films, s'ha endut l'Ull d'Or al millor documental del festival. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Ahangarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus amb els que analitza els últims 50 anys de la complexa societat iraniana contemporània. A la secció Uncertain Regard, la categoria de plata del festival, el guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner. També han tingut premi Elephants in the Fog, la primera pel·lícula del Nepal que mai ha competit a Canes, o la francesa Iron Boy, una cinta d'animació pintada a mà. Pel que fa a la Palma d'Or, quatre títols entraran al palmarès gairebé de forma indiscutible. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudà. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que ha impactat, però no de forma unànime, Amarga Navidad, perquè és Pedro Almodóvar, i Javier Bardem com a millor actor per El Ser Querido.
0: A Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició. Hi participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per a visitants. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
3: L'Aplec torna un any més a Lleida i altre cop bat rècords de participació. Este divendres s'ha donat el tret de sortida amb lo Caragolasso i ara la festa continua fins diumenge i amb un convidat sorpresa, la calor. I és que durant el primer dia d'Aplec la temperatura ja ha arribat a fregar els 35 graus i s'espera que continuï molt alta durant tot el cap de setmana. Això ens deien alguns penyistes.
4: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
5: Home, està sent dur, la veritat.
6: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
7: Una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
3: Destaquem que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
0: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Això ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
8: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
9: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i a més sempre tens equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
8: El premi el convoca anualment el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
0: Esports. En David Ubach.
10: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. A l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del Parc

0: partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per el Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
1: Podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys i recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
0: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
2: 3Cat Info.
0: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx amb un Tilibi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
3: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
0: Michel recupera Bel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanquiblau, té clars els comptes.
4: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
0: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així, en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
5: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
0: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'entrenador Bajenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
6: Don't ask me the reasons.
7: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
0: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I que també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
8: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
0: Parlem ara en clau poliesportiva.
2: 3Cat Info.
0: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasso a Dirun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olimpiakos jugaran diumenge a la final. A les semifinals d'aquesta final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olimpiakos 79, Fenerbahçe 61. Afegirem encara que en waterpolo aquest divendres ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. El Mataró ha derrotat el Sabadell per 10-12 al segon partit de la semifinal i s'enfrontarà amb el Sant Andreu en la lluita pel títol, el millor de 3 partits. La derrota del Sabadell ha suposat el comiat de David Palma després de 9 anys a la banqueta sabadellenca. El Barça de futbol sala afronta aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. L'equip de Javi Rodríguez juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
9: Home, un punt de venjança el porter et mentiria si et digués que no. De l'última copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
0: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya amb 3 ports de primera categoria.
2: 3Cat Info.